0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

like I've been doing alright.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

0: poden. Què contes?
1: Som sis noies excessivament
2: joves. La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa. I la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del
4: que sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
0: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
7: No sé si ho fas la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
8: Teniu la bandera de Gel Pan?
7: Deies Maria, oi?
9: Quedeu com una de Girl Pan?
10: Que moles.
7: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Hi ha un no, no i no.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda...

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Que la tia ha trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, wow, what the fuck?

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez i el PSOE negocien a contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres. Sobre la taula, una data límit. Divendres és el dia que se celebra la sessió extraordinària del Congrés per validar els decrets de l'executiu. Inclouen mesures que pretenen frenar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. Amb el simbòlic cas de la Mari Carmen ressonant encara als carrers, el president espanyol reclama responsabilitat i empatia als socis de la investidura davant la crisi de l'habitatge.
2: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
1: El primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar. En canvi, el segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica sumar, neix pràcticament mort. Aquestes dificultats de l'executiu per tirar endavant aquests decrets evidencien més que mai la complicada aritmètica parlamentària de la legislatura. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Creuen que els decrets aprovats pel govern espanyol són paper mullat i demanen als sindicats d'habitatge que s'assumin a la protesta.
1: La Generalitat es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i s'ofereix a adquirir-ne mitges amb persones de més de 40 anys. Ho ha anunciat Salvador Illa al debat de política general. L'oposició, però, considera que són anuncis que no serviran per resoldre la crisi de l'habitatge i acusa el president de fer un discurs triomfalista.
3: Aquest dimecres es compleixen 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i el conflicte continua obert. Els veïns i les autoritats de la ciutat autònoma demanen agilitzar els tràmits per expulsar els migrants, mentre que el govern espanyol reclama un esforç a les comunitats per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats.
1: Gonzalo Suárez, Goya d'Honor 2026, ha mort als 92 anys. Entre les seves pel·lícules destaquen La Regenta, la sèrie Los Pazos de Ulloa o Remando al Viento. Va treballar amb Carmen Maura, Charo López i Hugh Grant, entre molts d'altres. Les pluges torrencials d'ahir van provocar inundacions i una jornada caòtica tant a les carreteres com al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: Els bombers van atendre més de 850 avisos en una jornada en què diversos municipis del litoral i prelitoral central i a l'Empordà hi van arribar a caure més de 100 litres per metre quadrat. A Barcelona es va tallar la ronda de dalt durant hores perquè s'havia inundat un túnel a la Vall d'Hebron i fins a 5 línies del metro van quedar afectades. Tot i que avui el servei es reprendrà amb normalitat, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, reconeixia a 3Catinfo que caldrà repensar algunes actuacions a la xarxa.
4: Doncs poder fer actuacions del reforç dels pous de bombament, poder evitar i treballar més aquests punts on han entrat, que tinguin més dificultats per entrar o pujar algun dels nivells. Crec que hem de fer tots una reflexió de del que ens ha funcionat durant molts anys, però hem de fer, introduir canvis i fer les millores que pertoquin.
3: A Gavà van rescatar una dona i el seu nadó de 5 mesos atrapats dins el seu cotxe després que els arrossegués una riera, i a Sant Cugat del Vallès molts veïns, especialment a la Floresta, han hagut de marxar de casa seva perquè l'aigua ha arribat a 1,5 metres d'alçada.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent. Kevin Panther ha estat el màxim anotador del Barça i també del partit, amb 25 punts. El Manresa, per la seva banda, juga aquest vespre a la pista del Pau Grec en la primera jornada de l'Eurocup.
3: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1, la Lamine Yamal ha fet 2 gols i l'han triat MVP. El català Marc Pubill i el basc Nico Williams han fet els altres 2 gols. Fins a 5 jugadors del Barça han tingut minuts. A banda de Lamine, també han jugat Pau Cubarsí, Fermín, Pedri i Rodri.
1: En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha en l'amistós entre Austràlia i el Brasil. El Barça no ha informat de moment si hi ha lesió o no, i la Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties.
0: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners. Hem arribat ja al dimecres, meitat de setmana. Macià, posa'm una mica de música per ambientar la situació. Vosaltres recordeu la pel·li Pocahontas, no? Suposo, bon dia a tothom, eh?
6: Bon dia.
5: Benvinguts, benvinguts. Pocahontas, quan anava amb la canoa, i no irà a Sant Lou llarg de l'Almàtric. Em vaig sentir així sortint de Barcelona, perquè vaig veure tots els cotxes a la ronda de dalt. Espero que no hi haguessin moltes complicacions de cotxes malmesos, i també a Badalona. No sé si heu tingut mai la sensació de que esteu a punt de flotar amb el cotxe.
6: No,
7: perquè quan vaig arribar a la feina no plovia. Quan vaig arribar a la feina no plovia, quan vaig marxar seguia sense ploure. Per tant, va passar alguna cosa entremig que vam explicar al programa, però...
5: Vaig acompanyar una mica a Badalona i em va dir: no et preocupis, que Elias, mig metre d'aigua, eh? Em va dir: pensa que tot això es neteja pel cotxe, et quedarà el cotxe fantàstic per sota.
7: T'explicaran.
5: Esperem que poguessin tornar tots a casa com cal. Engeguem el programa.
8: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, que ja hi tornem a ser. Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 30 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que després d'un dimarts de ruixats torrencials, avui el temps serà més plàcid. De bon matí hi haurà bancs de boira a les planes interiors i núvols a l'oest del país, inofensius. A la tarda tindrem estones de sol, però també algun ruixat al Pirineu, a les muntanyes de Prades i als ports. Les temperatures seran més altes. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Deltebre el sol sortirà a les 7:53 i aquí el dia durarà exactament 11:48.
0: Lara García, també, bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Albert Serra, director i productor de cinema, ha dit això en una entrevista al diari Ara. Haver convertit els joves en idiotes ho fa tot molt més avorrit. No sé què en penseu.
0: Les paraules de Serra que no ens deixen indiferents. Segur que té molt a dir-hi aquesta frase, o sobre aquesta frase, Maiol Roger. Molt bon dia, Maiol.
3: Molt bon dia. Millor no fer cap comentari.
0: Ah, no?
3: No, millor que no, perquè és que l'Albert Serra té molt talent per les frases, però a vegades també s'ha de reflexionar sobre si sempre hem de tractar els joves com a idiotes o no, perquè d'idiotes n'hi ha tot arreu. I hi ha un llibre que ho descriu perfectament, que és de Nucci Ordine, que diu que en qualsevol número de persones X sempre hi haurà algú que és un inútil. Per tant, als joves, als adults i a qualsevol lloc.
0: M'anava bé el teu comentari. A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio.
3: Mira, avui estarem al Parlament per parlar del debat de política general, perquè avui tindrem una rèplica de l'oposició. Parlarem amb Josep Rull, amb la portaveu del govern Sílvia Paneque, Oriol Junqueras i una mica amb tothom qui passi per allà, per dir-ho d'alguna manera, recollint el pols de la política catalana. També anirem a Madrid per veure com s'està reaccionant el decret d'habitatge o els dos decrets que va aprovar el govern espanyol. Parlarem amb el ministre Ernest Urtasun i també farem després secció de benestar animal amable i insegura.
0: D'aquí uns moments, per cert, també recordarem una enganxada monumental d'ahir a Televisió Espanyola, a l'Hora de la Uno, Mitjau Rondo i Míriam Nogueras. Ho escoltarem tot plegat. Aquest programa és un programa de novetats. Fa pocs dies que la tenim de col·laboradora amb les seves reflexions a Agnès Marquès i avui donem la benvinguda oficialment al Macià Closes, el nostre nou tècnic dels Matiners de Catalunya Ràdio. Prepara't, Macià, perquè a partir d'avui també jugaràs a la dada Maria. Prepara't, perquè aquí també hauràs de participar-hi. Bé, tal i com està tot plegat, us proposo una manera d'arrencar el matí i ho faig jugant i recordant que no hauríem de perdre l'essència dels nens i nenes que vam ser.

0: matí, sens dubte, aquesta és una de bona, la de Inner Circle amb Games People Play. I és que el 30 de setembre de l'any 2020 va morir el creador de Mafalda, Joaquín Lavado, més conegut com a Kino. I en un món emmalaltit on em sembla una mala idea, no em sembla una mala idea, millor dit, recordar una de les moltes reflexions que ens va deixar una nena irreverent, inesperada, que plantejava i planteja interrogants en to d'humor i gairebé sempre resulten incòmodes les seves reflexions. Per exemple, l'ideal seria tenir el cor al cap i el cervell al pit. Així pensaríem amb amor i estimaríem amb saviesa. L'ideal seria tenir el cor al cap i el cervell al pit. Així pensaríem amb amor i estimaríem amb saviesa. La Mafalda sempre ens fa falta i més en un món que viu moments molt complicats.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Que anem avui, ja 5 del matí, pràcticament 12 minuts. Àlex Bosch, que ha passat el món mentre dormia.
2: Doncs mira, avui tenim una d'aquelles històries que té suc. Douglas Carter ha sortit aquesta matinada d'una presó de Utah, als Estats Units, després de passar-s'hi 41 anys com a culpable d'un crim que ara resulta que probablement no va cometre.
0: I a més, la manera en què s'ha desvelat tot plegat és sorprenent, perquè crec que es podria haver fet abans. Expliquem-ho.
2: Ara ho expliquem. El bo d'en Douglas ara té 71 anys i va ingressar a la presó quan en tenia 30.
0: Mare meva.
2: Carter, Douglas Carter, havia estat condemnat pel brutal assassinat d'una dona l'any 1985. La dona resulta que era la tieta d'un excap de la policia i això, ja veuràs, és bastant important per aquesta història. Ell sempre va defensar que era innocent i assegurava que la confessió que el va condemnar la va signar sota pressió policial. No només això, sinó que la sentència s'havia basat en el testimoni de dues persones que anys més tard van afirmar que havien mentit perquè la policia els ho havia demanat. Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
2: Ara el gir de guió s'ha tornat a analitzar unes mostres de sang trobades en una maneta d'una porta i a l'ADN del mànec d'un ganivet. I, sorpresa, cap de les dues corresponia al bo de Douglas Carter. Ara l'han deixat en llibertat vigilada a l'espera d'un nou judici que se celebrarà l'any que ve. De moment, Douglas Carter pot reprendre el que estigués fent fa 41 anys, tot i que haurà de dur una turmellera. És a dir, que encara estarà
0: sota
2: vigilància policial. I també li impedeixen acostar-se a la família de la víctima, com si hagués tingut alguna cosa. I jo pregunto, surts de la presó després de 41 anys? I què és el primer que fas?
3: Home, jo em foto una cervesa.
2: Celebrar-ho, no?
3: Jo el primer, que faria seria una cerveseta fresqueta. 40 anys tancat en un lloc per un crim que no has comès.
4: Et banyes al mar.
3: L'altre.
4: Sí,
2: estava pensant en el mar.
3: Ah, sí?
2: Home,
3: sí,
4: jo
3: te
4: quedo una mica lluny. Allà no li queda gaire bé. Pues a un riu de parlar.
0: Increïble la història. Àlex Bosch, moltes gràcies. Fins demà. Adéu. Un minut, arribem a un quart de 6 del matí. Avui el món serà un lloc millor si tira endavant la nova recerca del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques. Andreu Merino.
5: Els investigadors han tirat endavant un projecte per frenar els casos de metàstasi cerebral. L'objectiu és fer-ho a l'inici del procés, que és quan el teixit cancerigen és més feble. El mètode s'ha provat amb ratolins i també en mostres de metàstasi cerebral extretes de pacients. Més enllà de bloquejar la metàstasi, l'estudi parteix de la hipòtesi que també hauria de servir per evitar possibles recaigudes després d'una cirurgia. Ara mateix, l'estudi continua els seus passos endavant. Ja s'hi han sumat una vintena d'institucions de l'Estat espanyol, el Regne Unit, Alemanya, França i els Estats Units.
0: Un quart de 6 del matí, pràcticament. Tres bones notícies per començar el dia. El Batmòbil de la pel·lícula de Tim Burton surt a subhasta per 7 milions d'euros.
4: Sí, és un cotxe fet sobre el model de Chevrolet Impala, de color negre. Aquesta subhasta es farà el proper mes de novembre i tot apunta que el preu podria arribar als 7 milions de dòlars. Perquè tinguem una mica de referència, es veu que l'any 2023 ja es va subhastar un altre Batmòbil, que en aquest cas doncs, es va utilitzar l'any 1966 i en aquell moment es va vendre per 4,6 milions de dòlars. La subhasta també inclourà vestits, atrezzo i altres objectes de la producció de tota la història de Batman, tant en cinema com en televisió.
0: El govern vol controlar els hàbits digitals en les consultes pediàtriques.

0: Es subvencionarà la introducció del català en videojocs.
1: I una rectoria de més de 400 anys de la Garrotxa es converteix en un centre de salut de referència.
2: L'antiga rectoria de Sant Esteve de Llémena, un edifici de pedra de més de 4 segles situat a la vall de Llémena, la Fundació Internacional de l'Artrosi i Osteoporosi ha inaugurat un nou espai dedicat a la salut osteoarticular. L'objectiu del centre és reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors, institucions per desenvolupar iniciatives.
1: Què?
2: Que m'ha posat un eco.
1: A veure, espera, a veure, sí.
2: Ai, l'objectiu del centre és reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors i institucions per desenvolupar iniciatives de prevenció, formació, recerca i acompanyament. La intenció també és recuperar la vocació d'acollida que havia tingut aquesta rectoria i convertir-la en un espai obert on el pacient tingui un paper actiu en les seves decisions relacionades amb la salut. M'ha encantat.
3: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Vinga, va, que passen ja pràcticament 3 minuts d'un quart de 6 del

0: que tal dia com avui, un 30 de setembre del 1967, es llançava la primera emissora de ràdio pop al Regne Unit, Marta.
1: Sí, era la BBC Radio 1, era una emissora que es va establir com a successora del programa de BBC Light, que havia estat emetent música i altres programes des de final de la Segona Guerra Mundial. La nova emissora va néixer, doncs, com a resposta directa de les emissores de ràdio pirates, que en aquell moment, doncs, havien estat il·legalitzades pel Parlament del Regne Unit. Avui en dia continua sent una de les emissores de música més influents del món i el primer disc que va reproduir és aquest que sentim, Flowers in the Rain, de The Move.

0: matiners amb Xavi Canalés.
1: Molts moments de televisió que volem recordar ara mateix amb tots vosaltres, perquè la periodista Àngels Barceló ha passat per BTV.
2: Sí, ha passat pel programa Bàsics, on ha explicat el plaer de tenir l'agenda alliberada de responsabilitats.
3: Retrobar la vida, descobrint que hi ha vida fora de la informació i fora del periodisme. Jo portava, des de que vaig començar a TV3 amb 20 anys, fent un programa diari en directe, tret de dos pauses de caps de setmana, però sempre fent un programa diari en directe, de diferent intensitat, a l'últim de molta intensitat, i clar, poder disfrutar dels horaris que jo vull decidir el que faig i quan ho faig, per mi s'ha estat una troballa. Jo això no ho havia practicat mai. Vist des de fora, una premsa com era capaç de portar aquell ritme, ja no tan sols per les hores de son, sinó per l'atenció, per la responsabilitat, per la pressió. No ho entenc, per això ara sóc tan feliç.
4: Àngels, com et planteges els propers mesos?
3: Pues no sé. Vivint.
4: Redescobrint la vida,
3: gestionant la meva agenda, que jo fins ara tampoc, com que no tenia agenda perquè només treballava, doncs gestionant la meva agenda, escoltant propostes, però sense pressa també.
1: És que Àngels Barceló porta molts anys treballant moltíssim i dirigir i conduir un programa com el de la SER, com l'Hoy por Hoy, no ha de ser gens fàcil, no. I mare ha de sacrificar meva. Les 24 hores del dia dedicada a la feina. Acabes aquesta etapa de la teva vida i te n'adones que no has tingut pràcticament temps per res. Li deu explotar el cap, per tant celebrem que tingui temps per ella.
2: Quin canvi.
1: Merescudíssim, sens dubte. I no sé si ho va veure, però hi va haver una bona enganxada a la hora de la 1.
2: Sílvia Inchau Rondo i Míriam Nogueras van xocar en directe quan parlaven, del decret d'habitatge.
5: I que l'administració se hace cargo de los gastos ya está incluido en ese real decreto. Si ya hemos visto...
6: No es verdad.
5: Si ya hemos visto lo que están negociando. En todo caso, señora Nogueras, le emplazo a otro momento, a otra entrevista, donde usted responde las preguntas que yo le planteé.
6: Disculpe un segundo. Que yo no conteste lo que usted quiera que yo conteste no quiere decir que no le conteste.
5: No,
6: y me gustaría explicarle cómo la respondía, Nogueras, porque este

0: al decreto no incluye esto.
1: Gracias por
0: estar 3 minutos hablando.
1: Presencia.
0: ¿Y usted la respuesta que le doy no le gusta?
1: No. Gracias, señora Nogueras.
0: Que tenga
1: gracias
0: buen día.
1: Por haber participado aquí en la hora de la 1. Vamos a seguir avanzando.
2: M'encanta perquè estan totes dues durant un minut xerrant totes dues.
3: Uf, això és insuportable, també t'ho dic.
2: Això la televisió, l'espectador, no ho agraeix, no. Precisament. I Ferran Adrià va visitar la Revuelta.
3: El xef ha recordat la seva època a Eivissa quan era jove.
4: ¿Hasta dónde llegaste de estudios?
5: No, yo me piré a los 16 años, 17 años.
4: ¿De lado escolar y para casa?
5: Me fui a Eivissa de juerga.
4: ¿Juerga?
5: Es que la Eivissa de ahora no tenía nada que ver con los de los 80, ¿sabes? No.
4: ¿Cómo era?
5: Los que...
4: ¿Qué hiciste allí?
5: Nada, esto es un juego de niños.
4: ¿Qué hiciste? Es un juego de niños.
5: Ahora,
4: ¿eh? Ahora, mayor,
5: ahora Eivissa. El juego de niños.
4: ¿Tú ibas?
5: En el año 80, bueno, que yo elegí que era serio.
4: ¿Un calzoncillo todo el día?
5: La gente no dormía.
4: ¿Orgías?
5: La gente que trabajaba, ¿eh?
4: ¿Orgías gordas?
5: También había. Sí, para que te voy a mentir.
4: ¿Cada cuánto ibas tú en orgía?
5: ¿Eh? Ocurraba ahí cada día, pero...
4: Perdón,
5: depende del... El de eso me dejaban entrar o no.
4: Sí, ¿tú estuviste del 80 al 89 a follis que vivo?
5: No, que el 89. Estuve 6 meses porque me echaron.
4: Ah, ya.
5: No, no.
4: 6 meses, ¿eh?
5: Sí, pero...
4: Me fuiste a trabajar, supongo, pero luego te viste, digamos...
2: Ferran Adrià, Murgies a Eivissa, ¿eh?
3: Déli-do.
2: Sí. Picant la porta, traient el cap... Hi ha algo...
3: Quina vida, tu.
2: I vinga... Ella amb personetes, podríem fer una orgia aquí a l'estudi mundial.
3: Parla, por la dir. Què ha passat aquí? No.
2: Recuperem l'essència eivissenca.
3: Pot ser aquí no. Si anem a Eivissa, ja parlem.
2: Ah, escolta, molt bé que compres una orgia, Marta.
3: No, i et compro de moment el viatge a Eivissa, però aquí, no, aquí està bé el que estem fent.
6: No hem de perdre la fe en l'amor.
2: 7 minuts, arribem a 2:15.
3: No tenia res.
2: Digue, va, que és tard i vol ploure. Espero que avui no. Obrim la revista del Cor dels Matiners, la minissèrie sobre Rocío Jurado acaba el rodatge i ja sabem el repartiment complet.
7: Como una ola,
2: l'amor llegó a mi vida, l'ara explica...
3: Si vols, t'ho explico jo.
2: Ah, va, doncs sí, la Marta millor després de l'orgia.
3: Vinga. La producció de Movistar Plus i Radio Televisió Espanyola tindrà 4 capítols i recorrerà, doncs, diferents etapes de la vida de Rocío Jurado, i Chloe de la Rosa, Carmen Raigón i Susana Córdoba seran les que es posaran a la pell de la més grande en diferents moments de la seva vida. Aquest repartiment també inclou Martiño Rivas com a Pedro Carrasco i Miguel Hermoso com a Ortega Cano. La sèrie ha comptat, a més, amb 2.000 figurants, 66 localitzacions diferents i, atenció, perquè es podria estrenar a finals d'any.
2: Per favor, em vull casar també amb Martiño Rivas. És que, de veritat, quin home. Ah, no comenteu res de Martiño Rivas?
3: Jo t'anava a dir que tenia moltes ganes de veure això de la Jurado, però bueno, si vols parlem de Martiño Rivas, que està molt bé també.
2: No, parlem de Carlos Latre, que ha parlat per primera vegada sobre el seu divorci.
3: Carlos Latre i Yolanda Marcos han estat junts tota la vida, més de 30 anys. Després d'una primera ruptura i una reconciliació que no ha arribat a bon port, acaben de confirmar que han tornat a trencar i que aquest cop és definitiu. Han decidit signar els papers del divorci. En una catifa vermella li han preguntat si continuen, però treballen plegats. Recordem que ella ha estat sempre la seva mànager, y aquí ha estat la respuesta que ha donat l'altre.
8: Sí, llega a mi oficina, llevamos 28 años juntos y ojalá lleguemos 29 más. O sea que respeto, cariño, amor y verdad, que es lo más importante.
2: Vinga, i aquestes hores del matí, quan amb 5 minuts arribem a 5:45, volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
9: Al matí de Catalunya Ràdio vam entrevistar la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, que va fer una defensa que els petits propietaris puguin continuar fent servir l'habitatge com a fórmula d'estalvi.
10: El nostre estalvi ha anat a la nostra propietat, a les nostres cases, s'ha convertit també en un suplement a les pensions que hi ha, que són pensions molt baixes, i criminalitzar tot això... és fer aquest xantatge que nosaltres combatim, i jo crec que hem de seguir defensant això, seguirem defensant això, i estic convençuda que al final tant de bo el seny acabi imposant-se i aparquem tots aquesta dèria dels missatges reduïts i surrealistes i ens fotem les piles.
9: El Ricard i la Maria Fernández Noguera volien catalanitzar els trens d'alta velocitat i passa això.
11: I el que sí que s'ha fet també visible és l'alteració als trens. No circularan AVEs, perdoneu-me, Maria Fernández Noguera.
12: Hi ha 9 trens d'alta velocitat
6: Velocitat operats per Renfe, AVE, AVES...
9: A la tarda, el Francesc Garriga va juntar l'Eloi Vila i l'Albert Tom. L'Eloi havia treballat amb l'Albert, el convidat, i ara ha sigut l'Albert qui ha anat al Quanta Guerra i al cotxe.
12: Sí, com va ser això de trobar-te un ex-company de feina?
2: Es va haver de morir el meu pare perquè m'entrevistés. Sí. Això, el tanatori de Taradell es va produir aquesta conversa, però jo sempre me'n fotia, entre cometes, del cotxe i dic, hòstia, Eloi, dic, si no se t'ha mort un pare o una mare, veig que no fas entrevistes, tu, el cotxe, eh?
13: Sí, perquè quan va començar el cotxe, m'enviaves un missatge, allò, després de cada capítol.
2: I llavors es va morir el meu pare, i quan va venir el tanatori, a mitja abraçada, li dic a l'orella, dic, hòstia, ara ja em podràs entrevistar, eh, oi?
13: Ara ja puc dir això, perquè... Això al tanatori,
2: sí.
13: Sí, emocionats, amb llàgrimes als ulls i...
12: Ostres, aquest moment no s'oblida, no?
13: Potent, sí.
9: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos es mostrava indignat amb l'acampada de la Puerta del Sol.
14: Pero estoy de las becarias que van a lloriquear porque no van a poder comprarse una vivienda, pues ahorra. Ah, que los sueldos son bajos, baja los impuestos, porque no piden la bajada de impuestos. La mitad del precio de una vivienda son impuestos, porque no piden que bajen los impuestos. No, porque los buitre, tu puñetera madre es buitre. Son una colección de imbéciles.
2: Mare meva, com està el panorama. Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
15: Bon dia, matiners. Avui dimecres 30 de setembre, Mercuri entra a Escorpí i les converses poden començar a tenir una mica més de profunditat i intensitat. Amb aquesta energia no ens conformem gaire amb un estic bé. Volem saber què està passant de veritat. És un bon moment per investigar, fer preguntes i entendre què s'amaga darrere de les paraules. Però compta amb donar massa voltes a tot. Està bé tenir curiositat, però hem de vigilar de no muntar-nos una pel·lícula que realment no té sentit. Bon dimecres!
2: Intentarem no muntar-nos pel·lícules, doncs, a aquestes hores del matí, però sí que hem de felicitar a persones avui que fan anys.
6: Sí, avui felicitem Víctor Amela, periodista i escriptor, en fa 66. També fa anys Bryce F.
16: ¿Dónde están los trolls? ¿Por qué los llamáis vosotros así? Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta.
6: L'actor que interpreta Paquita Salas avui en suma un mes i arriba als 38 anys. Per molts anys el productor, cantant i DJ Juan Magán. En fa 48 i també bufa espelmes, 62, l'actriu i model Mònica Bellucci.
2: I com cada dia als matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
17: Bon dia, matiners.
18: Maripau Huguet.
17: Com esteu?
18: Mite televisiu de TV3 i una dona optimista.
17: La cançó que a mi m'ajuda a aixecar-me d'hora i amb energia és la del musical Six, que es diu Ex-Wife. És una cançó que està plena d'energia i a mi m'agrada molt perquè la vaig ballar dins d'un gran musical que es va fer aquest any a l'escola de la Coco Comín. En la disciplina de clipboard vam muntar la coreografia d'aquest musical. I amb aquesta cançó, Ex-Wife, que són totes les ex-wives que va tenir el rei Enric VIII. Espero que us agradi i que us ajudi a aixecar-vos amb energia, perquè, clar, aquestes hores entenc que costa molt. Un petó molt fort, bon dia a tothom.
18: Els més matiners.

0: Uf, que avui hem anat tardíssim, per favor. Podeu recuperar la cançó que ens proposa Mari Pau Huguet, que és una cançó carregada d'energia. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 30 de setembre. Agustí Serrat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí. El govern es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades.
1: Sí, és un dels anuncis que va fer ahir Salvador Illa al debat de política general. L'objectiu és evitar casos com el de la Mari Carmen.
2: Un fons específic amb el que, un cop esgotades totes les altres vies, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
1: A més, la Generalitat també s'oferirà a comprar pisos a mitges amb persones de més de 40 anys que tinguin ingressos estables però que no arribin a poder pagar una entrada. Unes mesures que no han convençut els partits de l'oposició. Tots han qualificat el discurs d'Illa de triomfalista i allunyat de la realitat.
0: I mentrestant, el PSOE negocia contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres.
1: El primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar, inclou mesures que pretenen frenar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, el segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar, neix pràcticament mort. La data límit és divendres, el dia que se celebrarà la sessió extraordinària del Congrés per validar aquests decrets. De moment, Junts, Esquerra i Podem, entre altres, no tanquen la porta a votar-hi a favor, però tampoc confirmen ni volen esperar a veure el contingut del text.
0: Mentrestant, continua la mobilització als carrers i l'acampada que va començar la setmana passada a Madrid ha arribat també a Barcelona.
1: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya en defensa del dret a l'habitatge i han passat avui la primera nit en una concentració convocada espontàniament a través de les xarxes socials i de durada de moment indefinida. La majoria dels manifestants s'han mobilitzat a títol individual perquè no confien que aquests decrets que ara us explicaven, aprovats avui pel govern espanyol, serveixin per millorar la situació. Un d'ells és l'Arteco.
3: Totes les lleis han sigut paper mullat, han trossellat aquest decret i ara ho acceptaran o no, però igualment, encara que acceptessin tot, seria com el decret que van passar amb el Covid. Suposadament no n'hi havia desnonaments. Li podem preguntar a qualsevol membre de qualsevol sindicat d'habitatge, continuaven havent-hi desnonaments. Llavors, potser és massa utòpic, no?, però volem fer canviar les coses.
1: També fan una crida als sindicats d'habitatge perquè donin suport a la mobilització.
0: Aquest matí, al Matí de Catalunya Ràdio, amb la Lara García des de plaça Catalunya per connectar en directe i parlar amb aquest centre de persones que estan acampant al centre de la ciutat. Els preus continuen pujant i la taxa d'inflació ja s'ha enfilat fins al 4,9%.
1: És el nivell més alt, més elevat, des de principis del 2023. Si en té bona part de culpa el preu dels carburants disparat pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Per combatre aquesta situació, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que inclou, com a novetat, un topall a la pujada del preu del gas, a banda de prorrogar els descomptes dels combustibles fins a finals d'any. Pagesos i transportistes, però, diuen que n'esperaven més.
0: I encara sobre energia, la Comissió Europea avisa que les reserves de gas a Europa estan sota mínims.
1: Per això, de cara a l'hivern, demanen als països que estalviïn gas i també electricitat. Brussel·les descarta que hi arribi a haver problemes de subministrament, però sí que avisa que els preus es continuaran enfilant. Per això demana als governs que limitin la calefacció, per exemple, dels edificis públics, que paguin a la nit l'enllumenat dels carrers, que ja estiguin prou il·luminats, i sobretot que estalviïn electricitat a les hores punta del dia.
0: El Marroc tindrà per primera vegada en la seva història una dona com a cap de govern.
1: És Fatima Zahra El Mansouri, del Partit Liberal Autenticitat i Modernitat. El rei Mohamed VI li ha encarregat que busqui els suports necessaris per constituir un govern després de guanyar les eleccions de dimecres passat sense majoria absoluta. El Mansouri era fins ara la ministra d'Habitatge i l'alcaldessa de Marràqueix.
0: Les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut.
1: Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població europea ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant. En parla el professor d'investigació del CSIC, Xavier Carol.
4: Les onades de calor que tenim són períodes de sequera on l'atmosfera no es neteja i en molta calor i molta radiació solar. I aquest és l'ambient on es genera més ozó, no? Quan el tenim avall, l'ozó agreuja malalties cardiovasculars i respiratoris.
1: L'informa també alerta dels grans incendis que hi ha hagut a França, Espanya i Bèlgica, que han fet viatjar el fum a milers de quilòmetres.
0: Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corrent.
1: El grup Manresà arrencarà el dia 30 d'abril de l'any que ve amb un concert a les escales de la Catedral de Girona en el marc del Festival Estrenes. Les vendes per aquest festival, les entrades es posen a la venda demà.
0: Agustí, bona nit.
1: Vinga, bona nit.
0: Fins demà. Dos quarts de sis del matí, quatre minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb els decrets d'habitatge en totes i cadascuna de les portades.
5: Sí, Sánchez aprova els decrets d'habitatge sense els suports garantits. Titula l'Ara, el govern espanyol posarà a prova la seva majoria amb dos decrets, diu La Vanguardia. I qui mira la lletra petita dels decrets és el periòdico, que explica que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor.
6: Ho acompanyen d'una foto de portada on veiem l'acampada que ahir al vespre va començar a Platja de Catalunya amb almenys un centenar de persones. És, de fet, l'únic diari amb foto d'acampats en portada. I a Madrid, El País diu que el govern espanyol prohibeix els desnonaments fins al 2030 i prorroga els lloguers. El Mundo és qui en fa una interpretació més subjectiva i assegura que Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari.
5: Altres temes i fotos de portada. La premsa de Madrid, i veiem el rei d'Espanya, Macron i la seva dona en la trobada d'ahir, en la qual Felip VI va dir que a Ceuta hi va haver una intrusió inacceptable.
6: I l'Ara explica que Marta Rovira ha estat amnistiada per la justícia per l'organització de l'UO.
0: L'habitatge un dia més continua centrant bona part dels articles d'opinió.
6: La Vanguardia titula l'editorial Pla de xoc en habitatge, però insuficient, i remarca que les mesures del govern espanyol pretenen calmar el malestar, però no resolen el problema.
5: El diari de Godó urgeix emprendre mesures per afavorir la construcció d'habitatges i generar més confiança en propietaris i inversors perquè posin més pisos a lloguer.
6: L'editorial de l'Ara coincideix que els decrets aprovats donen solucions d'emergència per evitar més casos, com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
5: El rotatiu aposta per multiplicar la construcció de pisos per destinar-los a lloguer social si no volem viure en l'estrangulament de l'activitat econòmica i, en el pitjor dels casos, un esclat social.
6: Una opinió molt similar exposa el membre del comitè editorial del periòdico, Alex Salmon. Creu que els decrets no resoldran res, sinó que les sortides passen per construir més habitatge, una part de lloguer social.
5: Salmon exposa que no és comprensible que un propietari decideixi rescindir el contracte de lloguer a un inquilí només per doblar-li la mensualitat i no per disposar del pis per una necessitat familiar.
6: Jorge Galindo, director del Centre de Polítiques Econòmiques de SADE, adverteix a El País que renovar automàticament els contractes d'arrendament pot fer que menys propietaris posin els pisos en lloguer.
5: També diu que cal definir molt bé què és un fons voltor, si no, potser s'estigui enviant el senyal a les empreses que més val no ficar-se en lloguer.
6: El Mundo critica que els decrets que planteja el govern espanyol generen inseguretat jurídica i tornaran, diu, a carregar contra els propietaris, inclosos els petits arrendadors.
5: I diu que Espanya necessita un pacte d'estat sobre habitatge, no una resposta improvisada a la pressió del carrer.
0: I sí, hem fet una repassada als articles d'opinió. Ara també toca saber què diu la premsa digital amb la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
7: Bon dia.
0: Què segueix ancorat al passat? Tantes coses. Últimament encara més.
7: Sí, Elx. El ple d'aquest municipi ha rebutjat incorporar les dones en el misteri.
0: Que bé. Anem a millor. Quin 2026 més bonic ens està quedant.
7: Doncs ja portem dir. Era una proposta de compromís que el PSOE va veure amb bons ulls, però que no ha tirat endavant perquè ha rebut els vots en contra del PP i Vox.
0: Quina sorpresa.
7: El text defensava que les nenes i les dones poguessin participar a l'escolania i a les representacions del misteri, que és patrimoni de la humanitat. Ho llegim a Punt Mèdia.
0: Què no ha despertat l'interès de ningú?
7: Doncs el xalet modernista dels Camps Elisis de Lleida. El concurs per rehabilitar-lo ha quedat desert. No ha rebut cap oferta. El contracte d'obres era de 2,5 milions. La perdia no es dona per vençuda i diu que el tornarà a licitar després d'estudiar si refà o manté el projecte. La idea és recuperar aquest espai, aquest edifici centenari, per donar-li usos culturals i ciutadans. Ho veiem al Segre.
0: Què no volen de cap manera els andorrans?
7: Doncs un nou mirador, en aquest cas a l'alt de la capa de 2.570 metres al Comú de la Massana. Fins ara han recollit més de 3.100 firmes de rebuig que demanen altres alternatives per potenciar el turisme. La campanya ha coincidit just amb l'aprovació definitiva per adjudicar les obres. Està previst una infraestructura amb vistes panoràmiques de 360 graus que seria també punt d'observació astronòmica. Ho recull el diari d'Andorra.
0: I en canvi, qui vol ser basc?
7: El municipi de Treviño, ara mateix a Burgos, demanarà al govern espanyol poder fer una consulta sobre la seva integració a la província d'Àlaba. Busquen que siguin els mateixos veïns els que puguin dir-hi la seva. Ja van votar el 1998, però aleshores va ser per triar el com. 7 de cada 10 van votar que fos un referèndum el que aclarís si continua Castella i Lleó o anexionar-se al País Basc. Ho hem vist al diari Oponessa.
0: Vola el Sílvia, que és dimecres.
7: Vinga.
0: Estàvem comentant fa pocs segons, pocs minuts amb l'Agustí Serrat. Marta Viana, bon dia de nou.
7: Molt bon dia.
0: Repassem alguns apunts culturals i precisament parlem del que ens ha anunciat l'Agustí en format titular, Marta.
7: Sí, perquè tornarà Gossos.
0: Nou, em sembla, sí que és nova la notícia, però ja ens van donar pistes.
7: Sí, això fa un any van venir aquí al Matí de Catalunya Ràdio al Gossos, ens van dir ja que tenien intenció de tornar per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó que sentim, Corren. Doncs bé, ara per fi ja sabem dia i lloc, el primer concert que faran de retorn serà a Girona, al Festival Estrenes el 30 d'abril, i el Nacho Tarrés ens enviava aquest missatge pels matiners.
8: Bon dia, matiners. Soc el Nacho Tarrés, els Gossos. Un dia t'espertes i veus que han passat 20 anys d'aquella cançó que va ser tan especial per nosaltres, que ens va obrir portes, que va tornar als Gossos altre cop a primera línia, i ara era el moment de tornar-ho a tota aquella gent que ens estima, a totes aquelles generacions que s'han fet seva aquesta cançó i que ens han acompanyat al llarg del temps.
0: Un petonàs a Nacho Tarrés i Gossos, que estem encantats de que aquesta banda carregada de bona gent torni de nou als escenaris. Suposo que sabem quan es posen a la venda les entrades.
7: Doncs sí, haurem d'apuntar aquesta data. Serà demà, dijous 1 d'octubre, a les 7 del vespre, al web del Festival Estrelles, si entre, i cap a Gossos.
0: Ui, la Lara García no és aquí perquè recordem que a partir de les 6 del matí connectarem amb la plaça de Catalunya, amb aquest centenar de persones que hi estan acampant, però hem de parlar de l'Oreja de Van Gogh.
9: Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión.
0: Pels matiners que no ho sapigueu, Lara García és fan número 1 de l'Oreja de Van Gogh.
7: Número 1, tant és així que es va comprar dues entrades diferents per dos concerts diferents, cap a Barcelona.
0: Tant és així que porta tatuat a un dibuixet de la portada del disc de l'Oreja de Van Gogh al braç.
7: Tot dit. Li vaig dir ahir que l'Oreja de Van Gogh vindrà l'any que ve i diu, ostres, al final ve aquí, eh? I dic, sí, Lara.
0: Doncs haurem de comprar les entrades.
7: L'Oreja de Van Gogh és el primer grup confirmat al Festival Sons del Món que se celebra a Roses. Això serà el dia 24 de juliol del 2027 i aquest, atenció, serà l'únic concert que la banda farà a Catalunya durant l'any venent.
0: Vinga, més coses per avui.
7: Sí, acabem amb dues estrenes. Una primera al Teatre Lliure, on s'estrena El Cadell, de Josep Maria Miró, i l'altra estrena és al Teatre Gaudí amb les ungles, que es podrà veure fins al dia 11 d'octubre.
0: Ui, quan sona aquesta música. 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Per cert, Maria Fernández Noguera, bon dia de nou. Ahir teníem Àngel Llàcer connectat, no vaig veure el mòbil.
7: Oh.
0: No sé si avui serà. Perdó, Àngel, perdó. No sé, ara veurem si em diu alguna cosa, perquè potser té un punt de ressentiment amb mi. En tot cas, Macià, prepara't, que avui també jugues.
7: Avui pilles, eh?
0: Home, no, cada dia.
7: Ah, vale, perfecte.
0: Hem d'integrar Macià a la dada. Així un mes que queda malament, juntament amb l'equip dels matiners. Veurem si l'Àngel està connectat. De moment no em diu res, no es pronuncia. Però de què ens has de parlar avui, Maria?
6: Avui toca parlar de diners.
0: Molt bé, són unes moradetes.
6: De fet, més que aquest efecte, que és com simpàtic, crec que aquest altre és molt més adequat pel tema d'avui. Una fogatada, que és la que els cau cada mes als que tenen hipoteca a tipus variable, també la de tipus fix. Però el de tipus variable sempre és aquella sorpresa anual que t'apugen o t'abaixen la hipoteca.
0: Sí, tant.
6: Avui, la dada, Maria, és sobre l'Euríbor, perquè és últim dia de mes, i això vol dir que sabrem quin és l'índex aquest mes, amb quina xifra tanca l'Euríbor aquest mes. Es preveu que sigui d'un 3,2%. Això és força més, de fet, un punt més que l'any passat. Mm. Això vol dir que els que revisin la hipoteca a l'octubre hauran de pagar de mitjana uns 1.000 euros més anuals.
0: Wow. Bon dia, Catalunya!
7: Bon dia!
6: Vinga, amb aquella alegria!
7: Endavant!
0: Què?
6: Per això avui us pregunto...
0: Jo ja no sé si pateixo més amb geografia, amb història, amb economia...
7: És un trivial duríssim.
0: Sí, avui la Lara li remaria a favor, eh?
6: Sí, cert.
0: Perquè a ella li encanta tot això.
6: Quina era la taxa de l'Euríbor al gener del 1999, que és quan va néixer aquest indicador amb què es calculen la majoria d'hipoteques variables?
0: Molt poc, no? Molt poc. Inauguri, sisplau, el marcador, Macià Closes. Macià, què em dius per línia?
10: 2.500!
7: Uf!
0: 2.502. No, digues,
6: ara estarà al 3,2%. Hem de dir un percentatge.
0: Macià, 1 en 2.
10: Punt 2.
0: Macià diu, jo dic 1.
11: Jo anava a dir 0,8.
0: És que jo crec que és molt baix. Entenc que devien començar baixos. Entenc.
11: Ara és quan és un pet.
0: Ara Àngel Llàcer no diu res, per tant no contem amb ell.
11: Ui, la cara de la Maria.
0: 0,8, vaja. Ai, Lara, Marta. És que esteu tan mimetitzades que jo us confonc, ja. Marta, 0,8. Macià, 1,2. I jo dic 1. Qui guanya la dada Maria d'avui és...
11: Macià!
0: Ai, nosaltres, és que veus, segur que ja devien començar els, perquè Macià ha dit 1,2, no?
6: Era bastant més alt. De fet, bastant era similar més... al percentatge d'ara. Era un 3%. 3,062%.
11: Déu-n'hi-do.
6: Sí. Per tant, els tipus d'interès que s'aplicaven a les hipoteques variables aleshores eren similars als d'ara. Clar, hem de pensar que és un percentatge. És a dir, que clar, el preu de la vida s'ha encarit, però sí que el preu que et cobrava el banc, diguéssim, per deixar-te els diners en percentatge era similar al d'ara. Des d'aleshores hem de pensar que hi ha hagut diversos altibaixos. El màxim històric de l'Euríbor es va assolir el juliol del 2008, quan va fregar el 5,4%. Això és una passada pels que tinguin hipoteca variable. De fet, van ser uns temps molt durs per moltes famílies perquè es van veure absolutament ofegades per la hipoteca, sobretot aquells que havien comprat poc abans de la bombolla immobiliària. I recordem que l'Euríbor també va estar en negatiu durant 6 anys i 2 mesos entre el febrer del 2016 i l'abril del 2022. Una alegria per aquells que tenien la hipoteca variable, perquè segur que se n'en recorden perquè pagaven molt menys cara.
11: I tant.
0: Doncs mireu, com que poc han canviat les coses amb els anys que fa que en parlem. Entenc que han anat variant amb el temps i que cada any ha estat una història diferent, un episodi diferent, però vaja...
6: Sí, sorprenent,
0: Noi, això no s'acaba. És que mira, Marta, tu i jo som innocents. Tu i jo som innocents, perquè tu has dit 0,8 i jo 1. Que era com, ha començat. Poquet. Doncs no, fill, no canvia.
11: Macià, és la sort del principiant, potser.
0: Sí, exacte. Tranquil·let, Macià. Tranquil·let. Gràcies, Maria, fins demà.
6: Fins demà.
0: Adéu. Vinga, que... Res, 14 minuts engega... No, 14 no, ja pràcticament 13 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio, Maiol... Ai, no, espera, que jo vaig molt ràpid. Concentració. Primer, anunciar-vos que avui us convidem al teatre, perquè tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra El Gran Inquisidor, amb el meravellós Lluís Omar, al Teatre Goya. Pocs dies de funcions i nosaltres us hi convidem a anar. Teniu ganes de consumir cultura, de consumir teatre? Molt senzill, 93-201-7474. I mentre aneu trucant-nos i de seguida també coneixem o sabem per què esteu desperts a aquestes hores del matí, ara sí, Maiol, Roger, molt bon dia de nou.
1: Ara sí, bon dia.
0: També encara queden 13 minuts per les 6 del matí.
1: Si vols t'explico per què estic despert, que és perquè d'aquí 13 minuts comença el Matí de Catalunya Ràdio. Avui estarem al Parlament perquè hi ha la segona jornada del debat de política general. Tenim una llotja d'autoritats, per dir-ho d'alguna manera, que passarà pels micròfons del matí. Hi haurà el president del Parlament, Josep Rull, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra. També escoltarem la intervenció de Junts per Catalunya. Després tindrem Ernest Urtasun, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, per comentar el decret d'habitatge d'ahir, perquè no hem de perdre de vista el que està passant a Madrid. Passarem per la campanada que ja està vent-hi a Barcelona per l'habitatge. I després també parlarem d'altres coses. Parlarem de benestar animal, la Mèvel Insegura, i tindrem aquí Ferrer a la secció de telesèries, que estrena una obra de teatre. Què faries si et quedessin 90 minuts de vida?
0: Doncs vam...
1: El mateix que si sortissis de la presó després de 40 anys, una cervesa i no al mar. Més o menys.
0: Jo, a veure, jo crec que si em quedessin 90 minuts... Clar, però en Quim suposo que ens ho explicarà bé, però jo reuniria tothom. A tota la meva gent.
1: Sí, però tu et 90 minuts, no arriben.
0: No arribo,
1: Clar.
0: No arribo. Això està. En Quim ens ho explicarà molt millor a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol. Que vagi bé. Adéu.
12: Els matiners som un programa per emmarcar. Amb Xavi Canalies. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
11: No.
13: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
14: It's the moment to believe in the project.
13: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
12: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
10: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
14: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
12: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
15: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
16: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
12: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, ara i al web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3CAT.
12: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Eloi Cordomí, molt bon dia.
18: Bon dia, bona hora, com anem?
0: Mare meva, doncs ahir la tornada cap a Vilassar de Mar va ser un drama, tu. Home, vaig veure...
18: Vas menjar tota la pluja, tota la tempesta aquesta de Barcelona.
0: Però aquí
18: no
0: tota,
18: vas marxar.
0: No saps com. Doncs mira, vaig sortir de la ràdio a quarts d'una, a les 12. Però, escolta, no havia vist mai la ronda de dalt amb mig metre d'aigua i vaig anar a acompanyar una mica a Badalona i els carrers de Badalona era espectacular veure com els contenidors flotaven.
18: I això que després del Maresme encara es va salvar una miqueta perquè sí, la tempesta se'n va anar sobre el mar...
0: Sí.
18: I allò que podia haver passat, finalment el Maresme, mira, va quedar una mica... Però no, Barcelona veu estar a la zona zero de la intensitat
0: brutal
18: de pluja. De fet, abans repassava les intensitats de pluja més fortes d'aquest episodi i em penso que el Fabra de Barcelona estava al top 2 o 3.
0: Increïble, i a més també és cert que jo quan vaig arribar vaig intentar aparcar el cotxe en perpendicular a les rieres, per entendre'ns, els carrers en perpendicular. No, perquè vaig pensar, com si molt comença ben a baixar l'aigua que m'he trobat a Badalona, el meu cotxe se l'emporta a la riuada. De fet, hi havia molts cotxes que estaven encastats contra contenidors perquè, evidentment, els contenidors començaven a flotar i el cert és que a Badalona, en alguns carrers de Badalona, déu-n'hi-do l'aigua com baixava. Entenc que avui el temps torna a la normalitat. Recuperem un dia com els de cada dia, vaja.
18: Sí, torna a normalitat, però amb més coses a la vista i en moviment de cara als pròxims dies. Avui serà com el dia més tranquil de tota la setmana, perquè sí que és veritat que hi ha alguns bancs de boira, alguns núvols a l'interior. Anirà arribant més núvols també durant el dia, per tant, aquest solet que farà potser a primera hora ràpidament doncs quedarà tapat. I potser a la tarda hi haurà alguns ruixats a l'interior de Tarragona, també en alguns llocs del Pirineu, poca cosa avui. I llavors demà, sobretot demà a la tarda, sí que augmenta una altra vegada la inestabilitat i preveiem tempestes fortes, sobretot al sud del país, al Terres de l'Ebre, zones de muntanya de les comarques de Tarragona, podem tenir pluges molt abundants, demà ho acabarem de precisar, i també al centre i nord de Catalunya, ruixats, tempestes, no com les d'ahir, però sí doncs, que poden afectar moltes comarques. I és possible que es vagi allargant això encara, divendres, dissabte, veiem coses estranyes aquí entre Castelló, al sud de Catalunya, pluges abundants, persistents... Vaja que s'ha d'anar seguint.
0: Seguirem puntualment tot el que passi o el que ens esperi els propers dies també al matí de Catalunya Ràdio. Una abraçada, Eloi, fins demà.
18: Fins ara, adéu-siau.
0: Adéu.
12: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Ah, i alguna cosa millor que regalar teatre? Doncs no, només cal que entreu a regalarteatre.cat i feu feliç aquelles persones que estimeu, que sempre va bé consumir cultura. Per això, des de Regala Teatre, avui us convidem a anar al teatre. Teniu un val per dues persones per l'obra El Gran Inquisidor amb el Lluís Omar al Teatre Goya de Barcelona. És un recital escènic amb música en directe meravellós i també us recordem que hi ha 10 úniques funcions. Serà de l'1 a l'11 d'octubre, d'acord? De l'1 a l'11 d'octubre. Aneu pitant cap al Teatre Goya a veure El Gran Inquisidor. Aquest matí vull saludar en Josep Maria. Bon dia, Josep Maria.
19: Hola, bon dia.
0: Com ens hem despertat avui?
19: Jo molt bé, sí, m'agrada matinar.
0: Clar, això. Si t'agrada matinar no hi ha problema. El tema és quan no t'agrada matinar.
19: Sí, jo estic acostumat així a matinar. Em fico el llit d'hora i matino.
0: Ho has fet tota la vida, això?
19: Bueno, tota la vida no. Ahir he estat treballant de nit també, però sí, en general molts anys sí.
0: A quina hora et lleves normalment, Josep Maria?
20: Jo em llevo a les 3, a les 4, em poso a llegir una miqueta i... Sí, sí.
0: Mare meva, et fitxarem com a col·laborador dels matiners, si ho fas tant d'hora, i ens ajudes a picar 4 guions al programa.
20: Sí, si no us escolto a les 3, poso i informació poso.
0: Perfecte. Doncs escolta'm, Josep Maria, t'envio una forta abraçada i tens el número 1.
20: Gràcies.
0: Que vagi bé, adéu. Eva, molt bon dia.
21: Hola, molt bon dia.
0: Què tal, Eva? Com ens hem despertat?
21: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Sí?
21: Escoltar-vos.
0: Molt bé, això ens encanta, perquè fem aquest programa pels oients. Imagina que no hi ha ningú a l'altre costat de la ràdio. A quina hora ens hem despertat, Eva?
21: Doncs fa a dos quarts de 6, aproximadament.
0: Molt bé. Encara fas una mica de veu de dormida, eh?
21: No, perquè estic a escoltar-vos i encara no m'he aixecat una estona.
0: Encara no hem escalfat la veu, Eva.
21: Sí.
0: Doncs escolta'm, tens el número 2, moltíssima sort.
21: Vale, gràcies.
0: Una abraçada, adéu, que bon vagi dia. Bé, adéu. Paulina, molt bon dia.
22: Ai, hola, bon dia. Ai, Paulina,
0: però escolta, però quina veu més fantàstica que tens, Paulina, no, que m'encanta.
22: No, perdona, saps què m'ha passat? Que estic al llit, o sigui, jo us escolto sempre al llit perquè, vull dir, mira, tinc somni i us he escoltat al llit. I quan heu donat el telèfon, i dic, ai, el telèfon, que bé, perquè no me'l sabia de memòria.
0: Sí.
22: He agafat el telèfon de seguida i l'he trucat. I escolta, m'ha fet una il·lusió que m'agafeu.
0: Home, escolta'm, i nosaltres... És a dir, cada dia ens escoltes, des del llit, tu ja al llit amb...
22: Molts dies, perquè, bueno, ja sóc gran i llavors l'insomni ja saps el que passa. Llavors jo, com poso la ràdio, quan no tinc que d'allò, no em poso nerviosa, però us sento. I la veritat que em feu el matí molt, molt, molt ameno.
0: Nosaltres intentem sempre que us desperteu amb bon humor, no sé si ho aconseguim.
22: Som molt simpàtics, som molt simpàtics.
0: Això és el més important. I escolta'm, Paulina, què ens espera avui? Alguna cosa a fer o no? Vull dir que
22: sí, no, avui tenia pensat fer una excursió a Lliçà d'Amunt, que tenim que fer un recado, i em pensava també matinar, per això ja tenia el despertador a les 6, però m'he aixecat abans, i me'n vaig a Lliçà a fer una excursió amb una mica especial.
0: A moure una mica el cos, que sempre és important.
22: I tant.
0: I anirem a dormir tard o no, Paulina? A veure si se'ns allarga el tema a Lliçà.
22: Ah, bueno, no, perquè... Ah, no ho sé, no, la veritat és que... Bueno, que són per avui les entrades.
0: No, bueno, però dic que a Lliçà, escolta, mai se sap què pot passar i de cop i volta... O...
22: No, jo, no, a les 5 i pico ja, com es fa fos, ja vindré cap aquí, no cap problema.
0: Perfecte. Paulina, encantat de saludar-te, t'envio una forta abraçada des de la ràdio.
22: Igualment.
0: I esperem seguir acompanyant-te durant molt temps.
22: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Número 3, Paulina, un petonet.
22: D'acord, bon dia. Adéu,
0: adéu, que vagi bé. Adéu. I acabem amb en Pere. Pere, bon dia.
23: Hola, bon dia, família, com esteu?
0: Molt bé, i tu?
23: No, però mira, vam començar a aixecar una mica al pis abans d'anar a treballar.
0: A quina hora t'has despertat, Pere?
23: Mira, em desperto sol uns 4 minuts abans de que comenceu vosaltres.
0: Et despertes sense despertador?
23: Jo sempre.
0: Això és una meravella, Pere, tens el cos més que acostumat.
23: No, és una vegada que m'he fet servir i no sé, jo penso, tinc que despertar a les 3, a les 4 de la matinada o més tard. I, bueno, sol, em desperto i fora.
0: Sempre t'ha passat això, Pere?
23: Sí, des de sempre. Mira que he treballat de nit, de dia, de... Bueno, molts horaris. I jo sempre m'aixeco una mica, em desperto i ja està.
0: A mi això m'acostuma a passar el dilluns. A mi el dilluns al despertador, 2 minuts abans de que em soni el despertador, ja hi soc.
23: Entenc que... Això són els nervis de davant començar el programa.
0: És per començar la setmana, que dic, hem de començar-ho a arrencar, això.
23: Sí, escolta, fer un programa molt guai i no ho tenim, mira, molta sort, eh?
0: Ah, mira, perfecte, doncs des d'aquí el Bacià està rient, mira, t'ho agraeix. Ja t'acaba d'enviar aquest efecte. Pere, tens el número 4.
23: Vale, perfecte.
0: Que vagi molt bé.
23: Bon dia.
0: Bon dia, que vagi bé. Adéu, adéu. I abans d'acabar, toca saber quina reflexió va acabar el dia l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Avui, per cert, amb un missatge d'esperança. Bon dia, Agnès.
24: Bon dia, matiners. Avui me'n vaig cap a casa amb un xut d'esperança que vull compartir amb vosaltres. L'ha posat sobre la taula en Roman Urús, és col·laborador del Catalunya Nit i és un dels pocs investigadors que formen part del panel independent de les Nacions Unides per la Intel·ligència Artificial, que ha dit que enmig de tots aquests pronòstics funestos que estem fent, la intel·ligència artificial avança tan ràpid que en els últims 15 dies han passat coses tan importants com aquesta, que gent de Google i d'Antròpic han trobat noves maneres de modificar la nostra seqüència genètica, de modificar el nostre ADN. I diu que això obre una porta, però que una porta enorme, al fet que es puguin desenvolupar aviat, ràpidament ha dit, vacunes com, per exemple, contra malalties tan devastadores quan et toquen com el càncer. Tot sovint. Doncs per què no? Em quedo amb aquesta esperança, no optimisme superficial, sinó amb aquesta idea d'esperança que també defineix en Francesc Torralba, de mantenir la confiança enmig de la dificultat. Per què no? Si veiem tantes coses que no ens agraden amb la intel·ligència artificial, per què no esperar a veure coses que sí que ens agradin i que ens convinguin? Per què no? Vinga, amb una mal dimecres, que vagi bé.
0: Gràcies a l'Agnès Marquès. Saludo ara mateix, després del Catalunya Nit, al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, bon dia.
1: Hola, què tal?
0: Molt bé, dimecres, meitat de setmana, abans que se m'escapi com ahir, digue'm un número de l'OL 4, Ricard.
1: El 4.
0: El número 4, doncs, en Pere, que s'emporta aquest parell d'invitacions.
1: No, el 3, el 3.
0: El 3? Vinga, doncs, vinga, el 3.
1: No, el 2.
0: Què?
1: El 4, el 4.
0: Número 4, en Pere. No, no tinc temps, en... Ràdio Sant Boi.
2: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
1: Nosaltres tampoc ho tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.

al WhatsApp, m'has deixat en visto. M'estàs fent un ghosting que flipes. Podria ser jo, però tinc molt clar que ets tu. Tant de bo fos una altra cosa. Què passa si em trobes? Com ho justificaràs? Faràs veure que no em coneixes. Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please?

Le haré un ami.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. S'emmirallen en la protesta indefinida que suma ja la quarta nit a la Puerta del Sol de Madrid i accentuen la revolta social arran de l'anomenat decret Mari Carmen. Finalment seran dos els decrets que ha aprovat el Consell de Ministres i que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. La divisió dels textos, que inclouen mesures com prohibir els desnonaments de famílies vulnerables fins al 2030, regular el lloguer de temporada i prorrogar dos anys els contractes, fa evident el joc d'equilibris que haurà de superar el govern tant per la dreta com per l'esquerra. De seguida connectarem en directe amb la plaça de Catalunya de Barcelona per veure com comencen el dia els concentrats després d'aquesta primera nit. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 30 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Torn de rèplica aquest matí per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat, centrada en bona part en l'habitatge i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir habitatges de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a finals d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. Diferents punts del país es recuperen després dels forts aiguats de les últimes hores, amb registres acumulats de més de 100 litres en alguns punts, com l'àrea de Barcelona. A banda d'inundacions de carrers, habitatges i baixos, s'han succeït els problemes de mobilitat amb la Ronda de Dalt tallada durant més de 2 hores. El Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les blaugranes volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores del Mundial Sub-20. Tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i de la xarxa Més. Són les 7:03, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, un dia més a aquesta hora connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb alguns punts a hores d'ara amb boires que poden dificultar la visibilitat i la circulació, sobretot a la demarcació de Girona, per exemple, a la AP7 a l'altura de Massanet o també de Riudellots de la Selva, també al tram d'Agullana o de Pont de Molins. Per altra banda, a hores d'ara tenim un matí de moment sense incidències, ni accidents ni avaries a les carreteres catalanes. Destacaríem, doncs, que a poc ja tenim retencions habituals cada vegada amb més intensitat. Al Besòs ja hi ha congestió, al nus de la Trinitat i també de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Des del Vallès per la C58 també ja es fan retencions des de Sant Quirze en direcció Barcelona. La AP7 també circula amb congestió intermitent des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà del Vallès en direcció Tarragona. I per últim, al Llobregat també ja trobem l'antitud des de Pallejà i el Papiol per la A2 i la P23 també cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara mateix s'acumulen retards a la línia R4 de Rodalies per falta d'atenció a la catenària entre les estacions de Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. I fem un cop d'ull ara a la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. S'acaba l'episodi de fortes tempestes que hi van descargar a moltes comarques, però encara el temps queda força enrarit, força carregat d'humitat, amb força núvols també al llarg d'aquest matí, que de fet encara deixaran algun ruixadet molt puntual, especialment al nord de Lleida, cap al Pirineu, també alguna gotellada a l'interior de les Terres de l'Ebre o a prop de la Costa Brava. Bàsicament, amb aquests núvols, ja diem, amb aquests boira i tot, que hi ha hores d'ara cap al Prepirineu, en alguns racons de la Catalunya central, i una temperatura que no ha baixat gaire. De fet, l'ambient és bastant humit i una mica xafogós arran de mar. Aquesta tarda, de fet, es farà palesa aquesta xafogor, amb temperatura que tornarà a pujar una mica respecte ahir, i un temps variable, bàsicament al Pirineu i a l'Ebre, tindrem alguns ruixats locals i a la resta del país no esperem que hi plogui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. L'acampada a la capital catalana coincideix amb l'aprovació en el Consell de Ministres de dos decrets amb mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, que seran sotmeses divendres a votació al Congrés dels Diputats i que no acaben de convèncer els moviments socials de l'habitatge. Anem ara, doncs, cap a la plaça de Catalunya, on hi tenim l'Albert Matilló i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quin ambient hi ha ara mateix aquí a la plaça Catalunya?
4: Hola, Elena, bon dia. Doncs, com a mínim, aquesta acampada que us podem mostrar a aquesta hora, unes 50 tendes de campanya s'han instal·lat aquí a plaça Catalunya, continuaran com a mínim fins divendres vinent, quan es preveu arribaran a un ple extraordinari al Congrés dels Diputats els dos decrets que ha aprovat en matèria d'habitatge el Consell de Ministres. Volem conèixer quines són les reclamacions i quines són les persones, més d'un centenar, que conformen aquesta acampada pel dret a l'habitatge, que emulen la imatge de la Puerta del Sol, s'ha traslladat ara al centre de Barcelona. Parlem ja amb una de les acampades, amb la Mar. Mar, bon dia.
5: Bon dia.
4: Quines són les vostres reclamacions? Què feu aquí? Què voleu?
5: El que volem reclamar principalment és un habitatge digne per tutis, i tot i que els objectius, doncs, encara els hem d'acabar definint, estan evolucionant durant l'assemblea d'aquest matí. Per tant, a mesura que estiguin més definits, doncs ja els anirem publicant a xarxes.
4: Us volem conèixer una mica més perquè el vostre perfil és molt heterogeni. Aquesta acampada, de fet, s'ha gestat de manera espontània. No responeu a una crida d'un sindicat determinat, d'un partit polític, sinó que procedeu de diferents organitzacions, també a nivell individual. Com s'ha gestat aquesta acampada i qui sou?
5: Som acampada per un habitatge, com ens podeu trobar a Instagram, o també estem a Mastodon. I va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit, i només hi participem de forma individual. Ens vam reunir i això, doncs, va sorgir de forma esporàdica i orgànica.
4: Mar, i com a mínim, insistim, estareu aquí fins divendres vinent, tot i que els terminis es podrien allargar?
5: A més, la nostra intenció. Després serà com vagi evolucionant tot el clima polític que hi ha.
4: Doncs, Mar, moltíssimes gràcies per atendre'ns de manera tan matinera. Sabem que teniu molta feina, moltes assemblees al llarg del dia, i que continuareu donant forma a les vostres reclamacions al llarg del dia. Elena, són les primeres declaracions d'algunes de les acampades. És el cas de la Mar. Més d'un centenar de persones ocupen aquesta cinquantena de tendes instal·lades des d'aquest dimarts al centre de Barcelona, a la plaça Catalunya, i continuaran aquí com a mínim fins divendres.
1: Doncs, com a mínim fins divendres, n'haurem d'estar pendents, i per tant serà també un altre dels punts d'atenció informativa d'aquests dies. Gràcies, Anna, per la fotografia. Fins d'aquí una estona. Dèiem doble decret per l'habitatge, l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre que el segon es limita a una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer, com exigeix l'esquerra, i que també és cert, és més difícil de validar. Els detalls del Consell de Ministres els té la Carina Bellvé.
6: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables. També regular el lloguer de temporada i d'habitacions. Prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
7: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
6: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat des de les xarxes socials que el seu executiu ha escoltat les demandes de la gent i que ha sabut actuar.
8: Hemos escuchado a la gente y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno. El gobierno de coalición progresista lo tiene claro, lo dijimos desde el principio de la investidura, la vivienda es un derecho y no vamos a dejar que se convierta en un producto para la especulación.
1: Al seu torn, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat que el decret d'habitatge no tindrà resultats. En una conferència a la seu de la patronal CECOT, a Terrassa, ha assegurat que el govern espanyol no pot pretendre resoldre amb un reial decret una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
9: Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril. O empezamos de verdad una nueva política de vivienda o continuar el error lo único que produce es melancolía.
1: I més reaccions, en aquest cas la del sindicat de llogateres, que celebra les línies mestres del pacte entre el PSOE i Sumar, però es mostra prudent davant els possibles forats, diuen, que trobin els fons voltor. Insisteixen a defensar que els contractes de lloguer siguin indefinits, com passa a molts països europeus, i posen en valor que l'acord no hauria estat possible sense les mobilitzacions dels darrers dies. En aquest sentit, la seva portaveu, Carme Arcarazo, ha fet una crida a una mobilització generalitzada aquest cap de setmana amb grans marxes a les principals ciutats de l'Estat per pressionar encara més en la reforma de l'habitatge.
10: El que veiem és que quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
1: Mentrestant, la Mari Carmen, símbol d'aquesta revolta social per l'habitatge, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble i tornarà a casa quan rebi l'alta hospitalària. El nou contracte és per una durada de 8 anys, durant els quals el lloguer no podrà superar el 30% dels seus ingressos nets. Això li deixa la quota mensual en uns 500 euros respecte dels 1.650 que li havia arribat a cobrar el fons propietari. I no deixem de parlar d'habitatge encara, perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat i també ha anunciat la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. En el debat de política general, que reprèn avui a les 9 d'aquest matí amb el torn de l'oposició, Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Ha seguit aquesta primera sessió al Parlament, Lamont Carvajal.
11: El president Illa ha anunciat mesures noves relacionades amb l'habitatge. Una de pionera. Mitjançant el Codi Civil Català, majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca podran comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitges, el ciutadà ho serà 50 anys. Aquest pla estarà dotat amb 100 milions d'euros. Un altre anunci, 25 milions d'euros per quan no quedi més remei, ha dit comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha carregat contra els especuladors.
12: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
11: El president ha explicat que parlarà amb els bancs perquè s'esforcin més per solventar la crisi de país, tot recordant-los que van ser rescatats amb diners públics, i ha llançat aquesta advertència.
12: Perquè ho tingui tothom que va. On no arribi la responsabilitat d'alguns particulars, actuarà la responsabilitat del govern. Dins del marc de la llei, i si convé canviar la llei, doncs treballarem per canviar-la. Perquè aquí dic, aquí clar.
11: Ell ha proposat regular la condició d'autoritat pública dels mestres i professors, ha advertit a Junts que no s'eternitzi en validar el nou finançament i ha desitjat que l'expresident Carles Puigdemont assisteixi al proper debat de política general.
1: Un quart de vuit, un cop rebut el vistiplau del Consell de Ministres, volem analitzar l'eficàcia d'aquest doble decret d'habitatge. Si s'acaba convalidant divendres, com dèiem, al Congrés, serà una solució real? Per analitzar-ho, parlem amb Sergio Nasarre. Ell és catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, una de les veus, per cert, més solvents en matèria d'habitatge al nostre país. Senyor Nasarre, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Hola, bon dia, com esteu?
1: Aquest doble decret neix d'una pressió popular arran del cas Mari Carmen, que, sens dubte, ha convertit, de fet, el desnonament en un símbol, o ell és el símbol del tema dels desnonaments. Quina lectura n'hem de fer d'aquesta pressió popular?
13: Bé, doncs, tot el que sigui legislar amb pressions, amb amenaces, i a més com a resultat, a més, d'un auto del Tribunal Suprem que validava una sentència de l'herència provincial per un cas on la llogatera, en aquest cas, sabia perfectament des de l'any 94 que tenia 2 anys per...

0: arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007, que bàsicament, tal com ho tenim ara, especialment a Catalunya des de l'any 2015 i al resta de l'Estat possiblement des de l'any 2021, el problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits, com es va quedar clar ahir per la nit quan ningú teníem una versió definitiva d'això, per tant els van aprovar sense tenir una versió definitiva. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Per tant, si ells ja tenen un cacau, doncs imagineu doncs, els professors que estem analitzant aquestes normes, vosaltres i la ciutadania, els arrendadors, els arrendataris, això crea una inseguretat jurídica total. El que pot passar és que encara estigui la cosa pitjor, com ha passat a Catalunya amb el control de renda, quan va començar el març del 24, que és una disminució que ha provocat ja, una disminució de l'oferta un 20% amb una pujada dels lloguers a Barcelona, i doncs, bueno, encara més, és a dir, l'impacte pot ser devastador, sí.
1: Encara deixi'm fer-li una pregunta més al respecte, amb una de les mesures, la més controvertida i presumiblement, i pel que vostè em dirà, la més difícil de que es dugui a terme, però en tot cas és una de les més controvertides i la que pot, sens dubte, generar més conflicte encara o allargar encara més el conflicte. La pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, com deia, és el punt més controvertit des del seu punt de vista, pros i contres, encara que sigui ràpid.
0: Bueno, és clarament inconstitucional, ja començant perquè és un gran contra, és a dir, que no pot fer el legislador fer lleis en contra de la Constitució. L'article 9.3 de la Constitució prohibeix la retroacció de les normes i precisament prohibeix la inseguretat jurídica, i el que no pot ser ara és canviar-li les normes als contractes sobrevingudament, no? Per tant, això tenim un problema que acaba l'article de la Constitucional, això implica segurament 2 o 3 anys més de litigis i per tant encara més inseguretat jurídica i més blocatge de tot el sistema. Els països que tenen això, des de luego que no és un tema retroactiu, a més, és voluntari, és a dir, pots pactar el tema indefinit o no, es pot incentivar, a mi no em sembla malament que s'incentivin els contractes indefinits, però que sempre sigui voluntari.
1: I acabo amb una proposta que també sentíem suara, la del president de la Generalitat, sembla una proposta inèdita a tot l'Estat. Què en pensa d'aquest plantejament d'una compra conjunta o una compra, si vol, a mitges per facilitar l'accés a l'habitatge a majors de 40 anys que no poden assumir una hipoteca? És una bona mesura? Pot funcionar?
0: Bueno, de fet no és gens inèdit en el sentit de que nosaltres, precisament des de la càtedra d'habitatge de la Rovira i Virgili, vam promocionar aquesta norma. És una norma que existeix des de l'any 2015, el que passa que la Generalitat fins ara doncs, no ha tingut interès especial en aplicar-ho. Per tant, per una banda, doncs, ja està bé, estem parlant de la propietat compartida i temporal, que finalment la Generalitat s'ho prengui en sèrio, que deixi o que comenci a deixar polítiques intrusives com les que estàvem comentant ara, que ens han portat al caos total, i hi ha un punt dramàtic, que és que hi hagi d'haver polítiques d'habitatge públiques per a les persones majors de 40 anys. És a dir, que això ja és absolutament una situació de laberint sense sortida. És a dir, ja no es tracta de joves que estan començant la seva vida i tal, són gent de 40 anys que no troba solució habitacional. Per això, això té un punt dramàtic important. I això ens han portat ells, amb polítiques erràtiques d'habitatge durant 20 anys.
1: Doncs Sergio Nasarre, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí un cop més les seves explicacions, que sempre ajuden a entendre millor les coses. Gràcies i bon dia.
0: Gràcies, bon dia.

0: Més enllà de l'habitatge, el Consell de Ministres també ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a finals d'any i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran, i ara les allarga fins al 31 de desembre amb un reial decret llei. És una informació de la Maite Polo.
1: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil, durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
2: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión, y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro,

0: pues una retirada gradual.
1: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
2: Pluges torrencials a les últimes hores amb registres de més de 100 litres acumulats en diferents localitats. Si al matí d'aquest dimarts la zona de Barcelona ha estat la més afectada, el temporal s'ha desplaçat després, com deien les previsions, cap a les terres gironines. El Baix Empordà ha concentrat la majoria dels avisos que han rebut els bombers amb actuacions per inundacions d'habitatges i baixos, però també per vehicles atrapats a les carreteres que han quedat, en molts casos, impracticables. Abans, Sant Cugat del Vallès ha estat un dels més afectats, amb un metre i mig d'aigua acumulada en alguns carrers. Barcelona també ha patit de valent greus afectacions a la mobilitat, com per exemple la Ronda de Dalt tallada més de dues hores, a més d'estacions de metro inundades. A Gavà, els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó de l'interior d'un vehicle. Registres torrencials, doncs, això sí, sense lamentar, per sort, desgràcies personals.

0: El Barça visita la Roma en partit de la Champions League femenina a partir de 6:45. Després de golejar el París en l'estrena, les blaugrana volen enllaçar la segona victòria a la màxima competició continental per mantenir-se entre els primers classificats a la fase Lliga. Serà el primer test de nivell de la setmana, que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga. No hi seran Laia Aleixandri, Quica Nazaré i Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. El tècnic destaca la bona feina de l'equip malgrat les absències.
1: Dono molt valor al tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres, durant la pretemporada i la temporada. Dos, evidentment, pel Mundial Sub-20. I tres, pues, perquè al final no som un equip únic, encara que sigui l'equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
0: El virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. D'altra banda, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador, Luis de la Fuente, destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
2: Me gusta un poco destacar las individualidades, que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
0: Tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tarraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. Al concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital. L'Hospitalet es converteix en la capital mundial del sector dels llibres. Des d'ahir i fins l'1 d'octubre, Fira Gran Via acull el LIBER, la Fira Internacional del Llibre, amb 250 expositors de 19 països i 9.000 professionals del sector. Enguany, un dels temes principals gira a l'entorn de com la intel·ligència artificial està repercutint en el món editorial.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.

0: Saps quin és l'origen del cigaló? Poca gent coneix la història d'aquesta beguda, potser perquè són diverses les versions que en podem trobar. La primera al·ludiria a l'origen del cigaló a la Guerra de Cuba. En aquells dies, els soldats espanyols, que estaven lluny de la seva pàtria i de les seves famílies, es desgastaven a la petita guerra sense sentit contra els esclaus de les plantacions de canya de sucre i la població local. Per sobreviure, barrejaven el seu cafè amb rom. Era així, a més, com aconseguien tenir el coratge per continuar lluitant. Així, de la paraula espanyola coraje, va néixer la paraula corajillo, que finalment es convertiria en carajillo. La segona història ens endinsa a la Barcelona de principis del segle XIX. En aquell moment, Barcelona ja era una de les ciutats més grans del continent i alhora el centre del comerç amb el veí Regne de França. El principal punt de recàrrega de mercaderies era l'estació ferroviària Estació de França, a l'est de la ciutat, on innombrables carreters lliuraven les seves mercaderies cada dia. Com que sempre estaven cansats i tenien pressa, demanaven als cambrers que tiressin el rom al cafè, de manera que podien prendre alhora la seva copa i el seu cafè. Posa-m'ho junt que ara guillo era la frase per la qual eren coneguts. Per això, l'expressió ara guillo després es va convertir en el terme carajillo.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. S'emmirallen en la protesta indefinida que suma ja la quarta nit a la Puerta del Sol de Madrid i accentuen la revolta social arran de l'anomenat decret Mari Carmen. Finalment seran 2 els decrets que ha aprovat el Consell de Ministres i que se sotmetran divendres a votació al Congrés encara sense els suports necessaris. La divisió dels textos, que inclouen mesures com prohibir els desnonaments de famílies vulnerables fins al 2030, regular el lloguer de temporada i prorrogar 2 anys els contractes, fa evident el joc d'equilibris que haurà de superar el govern tant per la dreta com per l'esquerra. El catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat molt crític i escèptic sobre l'efectivitat d'aquestes mesures en declaracions al Notícies en xarxa.
4: El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits.
3: De seguida tornarem a connectar en directe amb la plaça de Catalunya de Barcelona. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 30 de setembre. Torn de rèplica aquest matí per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat, centrada en bona part en l'habitatge, i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir habitatges de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. Diferents punts del país es recuperen després dels forts aiguats de les últimes hores, amb registres acumulats de més de 100 litres en alguns punts, com l'àrea de Barcelona. A banda d'inundacions de carrers, habitatges i baixos, s'han succeït els problemes de mobilitat, amb la Ronda de Dalt tallada durant més de 2 hores. Dels esports, el Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al Camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les blaugrana volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores del Mundial Sub-20. Hi ha cultura tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Obrim plana de serveis ara mateix amb el trànsit. Segons el RAC, Comencem la jornada amb alguns punts amb boires que poden dificultar la visibilitat i la circulació, sobretot a la demarcació de Girona, per l'AP7 cap a Maçanet i Riudellots de la Selva, també al tram d'Agullana i a Pont de Molins. D'altra banda, al Besòs hi ha congestió al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit sud. Per la C58, retencions des de Sant Quirze cap a Barcelona, també a l'AP7, entre Mollet i Barberà del Vallès. I ara mateix s'acumulen retards a la línia R4 de Rodalies per falta de tensió a la catenària entre les estacions de Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. I pel que fa al temps, avui encara tindrem un dia enrarit, carregat d'humitat, amb força núvols que encara deixaran algun ruixat molt puntual, especialment al nord de Lleida, cap al Pirineu i també a l'interior de les Terres de l'Ebre o a prop de la Costa Brava. Aquesta tarda es farà palesa aquesta xafogor amb temperatures que tornaran a pujar una mica respecte a ahir i un temps variable. Al Pirineu i a l'Ebre tindrem alguns ruixats locals, però a la resta del país no esperem que hi plogui.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. L'acampada a la capital catalana coincideix amb l'aprovació en el Consell de Ministres de dos decrets amb mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, que seran sotmesos divendres a votació al Congrés i que no acaben, però, de convèncer els moviments socials de l'habitatge. Ara mateix, quan passen ja 5 minuts de 7:45 del matí, anem cap a la plaça de Catalunya, on hi tenim l'Albert Matilló i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Fins quan tenen previst mantenir l'acampada aquesta colla de persones?
5: Bon dia, Elena. Sí, doncs aquest més de centenars de persones que des d'ahir dimarts estan aquí acampats a la plaça Catalunya, al centre de Barcelona, com a mínim, s'hi quedaran fins divendres vinent, que coincidirà amb l'arribada del Congrés de Diputats en el format de ple extraordinari dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres. Però una de les primeres coses que faran les persones que estan aquí acampades, que es comencen a despertar a aquesta hora, és intentar evitar aquest matí un desnonament a Sants. I amb Chiara, una de les participants d'aquesta acampada. Bon dia, Chiara.
6: Bon dia.
5: Volem aprofundir en aquesta acció reivindicativa que dureu a terme aquest matí, intentar evitar aquest desnonament i que coincideix, està en sintonia amb tot allò que defenseu amb aquesta acampada.
6: Claro, lastimosamente podemos observar que no solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades, y hoy a las 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la carrera Constitución, en el barrio de La Bordeta, y vamos a ir para allá, porque al fin y al cabo no podemos permitirle ni aquellos fondos buitre, ni aquellos poderosos que son quienes se enriquecen de nuestra necesidad, seguir aprovechándose de nuestra vulnerabilidad, y es por eso que desde aquí vamos a dividirnos, porque no podemos dejar las carpas solas, nos vamos a dividir en un grupo y vamos a salir camino a Plaza de Sants, y es allí donde nos vamos a encontrar con otros grupos que ya estarán en las zonas esperándonos.
5: Chiara, esta acampada se ha organizado y se ha gestado de manera muy espontánea. De hecho, no pertenecéis necesariamente al sindicato de Llogateras o cualquier otro partido político sindicato. Danos algún dato más de cómo se ha formado esta acampada que emula de alguna manera a la acampada de Sol en Madrid.
6: Totalmente, o sea, al fin y al cabo creo que esto no se trata de una lucha de egos ni de protagonismo, y eso es algo que creo que se tiene que decir. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base, pero también necesitamos el soporte de estas quienes tienen realmente el poder. Hace dos noches atrás, el día que acabó la manifestación aquí en Barcelona, nos reunimos una decena de personas aquí en esta misma plaza, autoconvocamos para el día de ayer, ha tenido mucho éxito, pero esperamos que el día de hoy sigamos dándole apoyo a Madrid y a las otras comunidades y a las otras provincias, ciudades que se están yendo también a las plazas a llenarlas.
5: Quiero ya para acabar la agenda del día, evitar este desahucio en Barcelona, y además celebráis algún tipo de asamblea para ordenar ideas.
6: Totalmente, sea, dentro de las redes o de las charlas de la acampada Vitacha está todo el cronograma, toda la planificación que se va a realizar hoy, pero empezamos con para evitar el desahucio en Carrer Constitución y también asambleas para decidir qué puntos o qué objetivos nos marcamos de cara al día viernes. Como el mínimo, el viernes vamos a seguir aquí.
7: Moltíssimes gràcies, Chiara. T'hem despertat molt d'hora, però moltes gràcies per atendre'ns en aquests moments aquí al Notícies en Xarxa. Helena, aquesta és la situació. Veiem unes 50 tendes de campanya instal·lades aquí a la plaça Catalunya. Són més d'un centenar de persones les que han passat la nit al centre de la ciutat i que com a mínim continuaran fins divendres vinent.
3: I molt pendents, doncs, també aquest matí d'aquest possible desnonament, com ens deia la Chiara, al barri de la Barceloneta. Al barri de la Bordeta, ara ho dic bé. Gràcies, Anna, doncs, per aquesta fotografia. Fins d'aquí una estona. Dèiem, doble decret per l'habitatge. L'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre que el segon es limita a una mesura, la renovació automàtica dels contractes lloguer, com exigeix l'Esquerra, i que serà, sens dubte, més difícil de validar. Els detalls del Consell de Ministres els té la Carina Bellvé.
8: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables. També regular el lloguer de temporada i d'habitacions. Prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
9: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
8: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
3: En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat des de les xarxes socials que el seu executiu ha escoltat les demandes de la gent i que ha sabut actuar.
10: Hemos escuchado a la gente y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno. El gobierno de coalición progresista lo tiene claro, lo dijimos desde el principio de la investidura, la vivienda es un derecho y no vamos a dejar que se convierta en un producto para la especulación.
3: Al seu torn, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat que el decret d'habitatge no tindrà resultats. En una conferència a la seu de la patronal SECOT a Terrassa, ha assegurat que el govern espanyol no pot pretendre resoldre amb un reial decret una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
11: Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril. O empezamos de verdad una nueva política de vivienda o continuar el error lo único que produce es melancolía.
3: I encara més en reaccions, en aquesta ocasió la d'un expert, ho ha dit fa pocs minuts aquí a Notícies en Xarxa, Sergio Nasarre, catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, assegura que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural. Afegeix a més que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector i això empitjorarà encara més la situació.
4: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica. Precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total. El que pot passar és que encara estigui la cosa pitjor, com ha passat a Catalunya amb el control de renda, quan va començar el març del 24, que és una disminució que ha provocat ja una disminució d'oferta un 20% amb una pujada dels lloguers a Barcelona, i doncs, bueno, encara més.
3: De la seva banda, el sindicat de llogateres celebra les línies mestres del pacte entre el PSOE i Sumar, però es mostra prudent davant els possibles forats, diuen, que trobin els fons voltor. Insisteixen a defensar que els contractes de lloguer siguin indefinits, com passa a molts països europeus, i posen en valor que l'acord no hauria estat possible sense les mobilitzacions dels darrers dies. En qualsevol sentit, la seva portaveu, o en aquest sentit, Carme Arcarazo, ha fet una crida a una mobilització generalitzada aquest cap de setmana amb grans marxes a les principals ciutats de l'Estat per pressionar, diuen, encara més en la reforma de l'habitatge.
12: El que veiem és que quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
3: Mentrestant, la Mari Carmen, símbol d'aquesta revolta social per l'habitatge, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble i tornarà a casa quan rebi l'alta hospitalària. El nou contracte és per una durada de 8 anys, durant els quals el lloguer no podrà superar el 30% dels seus ingressos nets. Això li deixa la quota mensual en uns 500 euros respecte dels 1.650 que li havia arribat a cobrar el fons propietari. I atenció al cas que us expliquem ara i que exemplifica prou bé la problemàtica de l'habitatge. A Badalona hi ha un matrimoni que fa 15 anys va decidir avalar el seu fill per ajudar-lo en la compra d'un pis. Doncs bé, arran dels problemes per fer front a la hipoteca, es troben ara en una situació d'incertesa i de desnonament. De moment, però, aquest llançament s'ha ajornat fins al 29 d'octubre. De fet, en Francisco i la Milagros demanen pagar un lloguer social, però el Sindicat d'Habitatge de Badalona reclama l'exoneració com a avalistes.
13: Tú tienes a tus hijos, necesita un avalista. Tú tienes el piso libre de cargas, que lo tienes pagado hace 40 años. Lo que menos piensas que iba a llegar todo este tema.
14: Cuando fui al banco a firmar, nunca, ni el notario ni nadie me dijo, usted pone su piso, nunca, simplemente dijo, firmen aquí y punto.
3: I a Mataró, com ja us vam explicar ahir durant aquest informatiu, es va acabar consumant el desnonament d'una família amb una persona amb discapacitat de més del 80% al barri de Cerdanyola. La família feia 11 anys que vivia de lloguer al pis, propietat d'un gran tenidor. En concret, hi vivien el Jordi, amb una malaltia rara que li provoca problemes de salut mental, i la seva germana, l'Alícia, que és mare de 3 fills. La família, que ha marxat amb molt poques pertinences, també assegura que se'ls ha promès tornar al pis per recuperar més coses en els pròxims dies. De moment, les portes s'han tapiat per evitar ocupacions. N'ha parlat la mateixa Alícia, poc després d'haver abandonat per força casa seva.
15: Pues yo pagaba menos del alquiler porque no me llegaba a pagar todo el alquiler. Si pagaba todo el alquiler pidiendo a gente o a amigos o lo que sea, es que no podía. No comíamos, no pagábamos, nunca hacíamos. El colegio de mi hijo.
3: I en aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat i també ha anunciat la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. En el debat de política general, que reprèn avui a les 9, amb el torn de l'oposició, Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Ha seguit aquesta primera sessió al Parlament, Lamont Carvajal.
16: El president Illa ha anunciat mesures noves relacionades amb l'habitatge. Una de pionera. Mitjançant el Codi Civil Català, majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca podran comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitges, el ciutadà ho serà 50 anys. Aquest pla estarà dotat amb 100 milions d'euros. Un altre anunci, 25 milions d'euros per quan no quedi més remei, ha dit, comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha carregat contra els especuladors.
17: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
16: El president ha explicat que parlarà amb els bancs perquè s'esforcin més per solventar la crisi de país, tot recordant-los que van ser rescatats amb diners públics, i ha llançat aquesta advertència.
17: Perquè ho tingui tothom que va. On no arribi la responsabilitat d'alguns particulars, actuarà la responsabilitat del govern. Dins del marc de la llei, i si convé canviar la llei, doncs treballarem per canviar-la, perquè quedi clar. Aquí com.
16: Illa ha proposat regular la condició d'autoritat pública dels mestres i professors, ha advertit a Junts que no s'eternitzi en validar el nou finançament i ha desitjat que l'expresident Carles Puigdemont assisteixi al proper debat de política general.
3: I més enllà de l'habitatge, el Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran, i ara les allarga fins al 31 de desembre amb un reial decret llei. És una informació que ens amplia la Maite Polo.
18: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil, durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
19: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión, y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
18: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
3: Un escut social que es manté davant la inflació creixent, que el mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, impulsada sobretot pel preu dels carburants. Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost en la dada interanual i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, la que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes, fins al 3,1%. I pluges torrencials, les que han caigut les últimes hores, amb registres de més de 100 litres acumulats en diferents localitats. Si al matí d'aquest dimarts la zona de Barcelona era la més afectada, el temporal s'ha desplaçat després, com deien les previsions, cap a les terres gironines. El Baix Empordà ha concentrat la majoria dels avisos que han rebut els bombers amb actuacions per inundacions d'habitatges i baixos, però també per vehicles atrapats a les carreteres, que han quedat en molts casos impracticables. Abans, Sant Cugat del Vallès està un dels més afectats, amb 1,5 metres d'aigua acumulada en alguns carrers. Barcelona també ha patit greus afectacions a la mobilitat, amb la Ronda de Dalt tallada més de 2 hores, a més d'estacions de metro inundades. A Gavà, els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó de l'interior d'un vehicle. Registres torrencials, doncs, això sí, sense lamentar desgràcies personals.

0: obrim la crònica esportiva parlant del Barça, que visita avui la Roma en partit de la Champions League femenina a partir de 3:15 de la tarda. Després de golejar el París en l'estrena, les blaugrana volen enllaçar la segona victòria a la màxima competició continental per mantenir-se entre els primers classificats a la fase Lliga. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga. No hi seran Laia Aleixandri, Quica Nazaret i Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. El tècnic destaca la bona feina de l'equip malgrat les absències.
1: Dono molt valor al tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot, moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet res d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres durant la pretemporada i la temporada. Dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sigui un equip de la Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
0: El virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. D'altra banda, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador, Luis de la Fuente, destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
2: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque sé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
0: Però avui també hem de destacar la derrota del Barça a la pista del Dubai de Xavi Pascual en partit de l'Eurolliga de bàsquet per 94-87. Tot i fer un bon últim quart, els blaugrana no en van tenir prou per capgirar el marcador, que s'havia complicat abans del descans amb un parcial de 29-12. Els 25 punts de Kevin Panther tampoc van ser suficients perquè els d'Alexander Sekulić sumessin el segon triomf.
3: Si hagués de resumir el partit quart a quart, diria que bàsicament n'hem guanyat 3 i només n'hem perdut un, però la diferència en aquest ha estat massa gran. Hem tingut mals moments durant el segon quart, en què el rival ha fet un parcial que li ha permès aconseguir un avantatge de més de 10 punts. Hem intentat tornar al partit i hem tingut els nostres moments, però contra un rival tan bo com el Dubai ha estat molt difícil. Han sabut controlar el partit fins al final.
4: It was very difficult and they controlled the game all the way to the end.
0: I el Kitsanàs Manresa debuta avui a l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Després de la derrota a la pista del Bilbao en l'estrena a l'ACB, el conjunt vegenc buscarà fer un bon paper a la sempre difícil plaça grega. Diego Ocampo recupera Timmy Allen, però tindrà les baixes de Pierre Oriola i Hugo Benítez, operat d'un pneumotòrax. El tècnic admet el potencial del rival, però assegura que estan capacitats per aturar-lo.
5: Sapiguen de la dificultat, del nivell de l'equip, però no és qüestió de plorar. És qüestió de que és un repte, hem de jugar molt millor que el dissabte, sabem que podem fer-ho, sobretot defensar bé la transició, l'1-1, que hem estat dolents en algunes situacions que han anotat molt fàcil, i després en la defensa del perímetre, que hem d'entendre que no podem jugar al fight. En aquest nivell, si no tens la mà arriba en el moment adequat, te la fiquen en la cara.
0: I arribarem a les 8 en punt amb la cultura, i en aquest cas amb la cultura castellera, perquè tot està a punt ja per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir, tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer fins a 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
1: Nosaltres tampoc ho tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

0: Molt bon dia, són les 8. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: Era talla un carril en direcció a Barcelona i provoca 5 quilòmetres de cua. També hi ha retencions a la mateixa 2 de Sant Andreu a Cornellà, a la B23 a Molins, a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua i a la C58 a Sant Quirze i a Montcada. Les dues rondes de Barcelona també van molt carregades, sobretot en sentit Llobregat.
0: A les 9 del matí, d'aquí una hora, es reprèn al Parlament el debat de política general amb la intervenció dels grups que ahir ja es van mostrar molt crítics amb el discurs del president de la Generalitat. Salvador Illa va anunciar el compromís de comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i l'adquisició a mitges amb persones de més de 40 anys. Podreu seguir la sessió d'avui a aquesta sintonia 3CAT Info. Pedro Sánchez negocia contrarrellotge al suport dels dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel govern espanyol. Divendres es fa una sessió extraordinària al Congrés per validar-los i a hores d'ara l'executiu no té garantits els suports necessaris per tirar-los endavant. La mesura pretén aturar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. Un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa pel dret a l'habitatge, seguit de l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Creuen que els decrets aprovats pel govern espanyol són paper mullat i demanen als sindicats d'habitatge que s'assumin a la protesta. Donald Trump i els grans líders tecnològics dels Estats Units coincideixen que l'autoregulació és suficient per controlar els riscos de la intel·ligència artificial. El president nord-americà els ha reunit a la Casa Blanca per analitzar el desenvolupament d'aquesta tecnologia. Les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per a la salut. Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població europea ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant. Demà entren en vigor les noves normes per conduir motos. Dur casc homologat i guants serà obligatori, el calçat haurà de ser tancat i finalment sí que es permetran els intercomunicadors. El Servei Català de Trànsit manté la negativa que els motoristes circulin pel voral. El podcast en català s'estabilitza després d'una dècada de creixement exponencial. Mentre el 2016 n'hi havia només 26, ara ja són gairebé mig miler. Triomfen sobretot els podcasts de cultura, música i humor. Ara el repte és consolidar projectes de qualitat i construir comunitats per reforçar la presència del català a les xarxes. I Gossos farà una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corren. El grup Manresal arrencarà el dia 30 d'abril de l'any que ve amb un concert a les escales de la Catedral de Girona en el marc del festival Estrenes. Les vendes per aquest festival es posen a la venda demà.
2: Esports.
3: Lamine Yamal s'exhibeix amb 2 gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. També van ser titulars els blaugrana Cubarsí i Fermín, així com els catalans Cucurella i Pubill, que va marcar un gol. Pedri i Rodri van jugar també a la segona part. El president del Barça, Joan Laporta, va dir al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de les proves que li han de fer a Rafinha, que ahir a la matinada va notar molèsties a la cuixa en un partit amb el Brasil. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. I el Barça femení juga aquesta tarda al camp de la Roma en partit de la segona jornada de la Champions. El Barça de bàsquet, mentrestant, per a la pista del Dubai de Xavi Pascual per 94-87.
0: Augmenten els núvols amb algun petit ruixat puntual a Ponent o a Terres de l'Ebre. Fins al migdia es mantindran les grans clarianes, sobretot a les comarques de Girona, amb temperatures que poden arribar als 30 graus. A la tarda dominaran els núvols i hi haurà ruixats puntuals al nord del país.
2: 3CAT Info.

0: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dimecres, 30 de setembre de 2026, i això torna a pertànyer a la dimensió radiofònica de la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Un dimecres especial, doncs, en primer lloc perquè tanca l'expedient del setembre i ho fa amb bona nota, però a banda perquè avui arribem a una xifra del tot rodona i simpàtica, i és que avui assolim els 2.250 programes en viu i en directe de la República Santboiana. Una bona manera d'acomiadar el mes, però amb la convicció que això no té aturador, i una prova de tot plegat és l'actualitat, que no s'espera per ningú. Per tant, ho analitzarem amb el nostre pertinent consell de sàvies i savis dels dimecres, avui a més a partir de les 9, amb la companyia del Melcior Guilera, del gran Mogol, que ens presentarà altre cop, ho hauríem de dir d'aquesta manera, però ara amb més detalls, el fantàstic projecte a punt de ser estrenat, anomenat els Germans Llobregat. I si en voleu saber més, doncs us haureu d'esperar una estoneta, perquè serà tot una exclusiva a la República Santboiana. Avui a l'Espai de la Ciència parlarem d'animals molt i molt grans, i és que xerrarem amb el Bernat Vila i el Jordi Portals de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, de la institució Cerca i de la Universitat Autònoma de Barcelona, a través d'un llibre que han creat on els dinosaures són els protagonistes. Tot una aventura. I han publicat un llibre, això que dèiem, anomenat L'últim gegant. I dels monstres que van governar el món durant mil·lennis, afamats i sempre amb gana, passarem vesperon a l'Espai de la Recepta. Això sí, gastronomia per humans, més delicada i més propera. I com tots els dimecres, esclar, escoltarem les cròniques bastardes de l'Enric Bastardes i el comte de l'Albert Estengre, el nostre orador professional de capçalera. Fem dimecres a la República Santboiana, doncs, i deixem una bona petjada a l'estil dinosaure. Som-hi, companyes, som-hi, companys. Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Molt bon dia, Àngel Rodríguez.
1: Molt bon dia, Amadeu Alemany. Què tal, com estem?
0: Doncs mira, com que abans de que m'ho preguntis, perquè sempre m'ho preguntes...
1: Sempre.
0: 21 graus.
1: 21.
0: 21 graus aquí, al barri centre de la vila Santboiana. No està malament, 21 graus, tot i que potser això ja hauria de començar a baixar.
1: Sí, és el que diem sempre, que millor que es quedi en aquesta temperatura, que no pugi. S'estaria bé.
0: Ja, tot l'any.
1: Tot l'any, sí, 21 graus.
0: Ja.
1: És temperatura d'aire condicionat.
0: Bueno, avui acomiadem el setembre.
1: Vinga.
0: El senyor setembre es vol jubilar, en té dret.
1: Home.
0: Que vagi tirant-ho.
1: Sí, ja han passat,
0: no?
1: Els anglons del calendari.
0: Jo crec que sí, no?
1: Sí.
0: Molt bé. Sí, a l'altre cantó de la vida, a l'altre cantó de la peixera, l'Albert Vilà, tocant botonets, fa de tècnic. Bon dia. I haurem de tocar també el botonet de la cançó del dia.
1: Correcte, i avui escoltem una novetat amb personalitat, ja que el Royal Blood acaben de presentar ara fa uns dies Swallow the Bomb, en un senzill promocional que forma part de Dead Company, el seu proper àlbum d'estudi. Escoltem, doncs, les novetats del rock anglès.
0: Folie!

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Doncs va, ens hi posem amb el temps, és clar que sí. Molt bon dia, Daniel, t'escoltem.
2: Hola, bon dia. No acabo de fer net després de les pluges i tempestes que ahir van arribar amb força al litoral i amb molta força també cap al prelitoral. En general, les quantitats recollides al llarg del matí i migdia envoltant els 100 mil·límetres per metre quadrat i concretament aquí, al centre de la vila, s'han recollit 70 mil·límetres per metre quadrat. I després de la tempesta arriba la calma, però en restes de nuvolades que al llarg de la jornada aniran passant per la nostra vertical, núvols alts i mitjans, i en algun moment els núvols baixos deixaran també el cel cobert i no descartem alguna gotellada, poca cosa si arriba a caure. Temperatures mínimes més fresques, tot i això, tocaran els 20 graus i màximes que voltaran els 25-26 graus de forma general. I acabarem la jornada amb vents de direcció de xaloc de caràcter feble. Que passeu bon dia.

0: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Arribant a un quart de nou, volem saber, evidentment, doncs tota la informació viària, que mai és fàcil, però ens ho explica molt bé el Ferran. Bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres pendents d'un accident que hi ha hagut fins fa una estona a l'A2, a l'altura d'entre Esparreguera i Abrera, on fins fa una estona també s'ha llevat un carril de circulació, a hores d'ara ja s'ha reobert, però continua amb uns 4 quilòmetres i mig de cues en direcció Barcelona. Aquesta incidència doncs també dificulta la circulació per unes retencions molt intenses que tenim al vessant Llobregat, sobretot en direcció Barcelona. Es fan cues a l'A2 de fins a 8 quilòmetres des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà de Llobregat. També tenim retencions intermitents a la P23 en els dos sentits de la marxa, sobretot també en direcció Barcelona des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. Des de Sant Just d'Esvern també hi ha cues fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, lentitud a la C32 en sentit nord, també cap a la capital catalana des de Viladecans durant 2 quilòmetres fins a Sant Boi de Llobregat. També tenim retencions de la C31, també en sentit nord, des del Prat de Llobregat fins ben arribat al punt de la B10, la Ronda Litoral. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Gràcies. Fins demà.
2: Fins demà.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: El quiosc de La República Santboiana.
2: Cop d'ull als titulars d'aquest matí. Comencem, per exemple, pel periòdico. Àngel, tu mateix.
3: Doncs sí, la fotografia del dia té a veure avui amb el titular. Diu que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor. Veiem Plaça Catalunya amb marees de gent, activistes en favor del dret a l'habitatge, i diuen també els punts que s'han tractat en aquest, en aquesta canviada, no? Aquest, en el lloguer assequible que parlen. Diu, els secrets del govern fixaran les pròrrogues als contractes i frens als desnonaments. Els socis de Sánchez mantenen en suspens el seu vot en espera de la lletra petita, i el sector immobiliari afirma que les mesures faran que es retirin habitatges del mercat. I per acabar, ens parlen d'Illa, que llança una fórmula de compra compartida amb la Generalitat per a més grans de 40 anys. També ens parlen del rei, que reclama davant Macron més suport europeu després de la crisi de Ceuta, i per acabar ens parlen del dia d'ahir, que és el primer temporal de la tardor, arriba als 100 litres i causa 1.200 incidències.
2: La Vanguardia es lleva amb la crisi habitacional. El govern central posarà a prova la seva majoria amb dos decrets sobre habitatge. El text que frena els desnonaments fins al 2030 i limita la compra de pisos per fons voltor té més opcions de sortir que el de renovació automàtica de lloguers. Prorrogats, per cert, els ajuts a les gasolineres.

0: Elias, la Ronda de Dalt es va tallar per inundacions per segona vegada en 15 dies i els dipòsits pluvials es van omplir al 90%. I veiem, doncs, en aquesta fotografia un tram, diguéssim, de litoral de Barcelona, doncs, amb forces problemes per circular, doncs, degut a això, a l'aigua. En el matís esportiu de la portada de La Vanguardia, diu contra Croàcia, 4-1, marcador final, Lamin lidera el triomf d'Espanya. I, per cert, molt a prop de la capçalera, una fotografia estreta en horitzontal, diu Premis Vanguardia, el millor mirall de Barcelona. En aquesta fotografia veiem l'instant final de l'espectacle de dansa inspirat en el periodisme que va obrir dilluns la gala dels Premis Vanguardia 2026. Anem cap al diari ara, Àngel.
1: Doncs sí, el diari ara s'aixeca amb el titular de crisi de l'habitatge, diu Sánchez aprova els decrets d'habitatge sense els suports garantits. Diuen que el PSOE i Sumar pacten dos decrets que es votaran divendres i traslladen la pressió a Podem, Junts i al PNB. Les mesures clau, prorrogar 2 anys als joguers, frenar els desnonaments i bonificar llogaters i propietaris. I també la fotografia del dia, veiem una de les carreteres de Catalunya plena d'aigua. De fet, els cotxes semblen més vaixells que cotxes.
0: Totalment.
1: I ens diuen un dia amb mobilitat caòtica. Els aiguats d'ahir, especialment forts a Barcelona i Rodalia, incloses l'Anoia i el Penedès, van impedir la circulació durant 5 hores a la Ronda de Dalt. Van afectar diverses línies de metro i tren i van anul·lar vols al Prat. També ens parlen de Marta Rovira, que amnistiada per la justícia per l'organització de l'1 d'octubre. També el rei, com ja ens ha datat el periódico, que Marroc tria per primer cop una dona com a cap de govern, i per acabar ens parlen de Manel del Río, que plega com a director general del Barça un any després.
0: Doncs ens hi posem amb els titulars esportius. Comencem, per exemple, pel Mundo Deportivo, en portada i molt a prop de la capçalera, i veiem el president del Barça, Laporta, que diu espero que el Madrid rectifiqui. Rafinha pendent de proves, diu, després de deixar l'Austràlia-Brasil amb molèsties en el muscle. Què més? Doncs en fotografia de portada, en Lamin Yamal celebrant el gol mirant-se al públic de Sevilla i subjectant així, doncs, amb una postura diguéssim força simpàtica, agafant-se, recolzant-se, podríem dir, amb el banderí del corna, perquè ens entenguem. Killer Lamin, aquest és el titular, juntament amb el marcador 4-1. Diu La Roja goleó a Croàcia con un show estelar del crack blaugrana, autor de 2 golazos i 1 assistència. Pubill i Nico Williams redondearon una clara victòria de la selecció, que ja suma 40 partidos seguidos sin perder. Què més? Diu, a por el triunfo en Roma a les portes del Clàssico. Se refereix a la Champions. La Roma-Barça, Barça femení. Doncs això, a les 18:45, a 6:45 de la tarda. Més futbol. La Premier confia la culpabilitat del City. I en quant a Fórmula 1, Alonso anuncia que sigui almenys un any més. Tenim també l'esportiu, Àngel.
1: Doncs sí, l'esportiu també parla d'aquest partit d'avui de 6:45 entre la Roma i el Barça, i diuen per ordre. Abans de rebre el Madrid a l'Spotify, al Camp Nou, el Barça visita a la Roma amb la intenció d'imposar la seva autoritat a la Champions. Diuen, dono molt valor a la feina feta amb poques jugadores, diu Pere Romeu, que recupera Van Asten i les campiones del món sub-20. També ens parlen de Rafinha, que fa patir, i que el Barça ha estat substituït contra Austràlia per unes molèsties a la cuixa dreta, i Lamine Yamal marca 2 gols a Espanya a Croàcia. També ens parlen del City, que es declara culpable. El club de Manchester recorrerà contra la decisió presa per la comissió de la Premier. I pel que fa a l'Eurolliga, parlant del partit d'ahir entre el Barça i Dubai, en 94-87 pels del conjunt de Xavi Pasqual, el Dubai, diu la reacció blaugrana arriba tard, al segon quart de 29-12, i guanya tot i l'estirada líder pel punter. I per altra banda, seguint amb l'Eurolliga, ens parlen de la final d'entrada a Fontjau. Diuen l'Espai Girona juga C.A. Elite contra l'Emlac Canu a les 8:15. I per acabar, ens parlen de l'Espanyol, que la

0: l'arrencada de la Lliga amb dubtes i amb 5 punts menys que la curs anterior.
1: Molt bé, doncs ens queda també el diari Esport, que pràcticament, diguéssim, que aprofita la mateixa fotografia que el Mundo Deportivo, aquella que dèiem de recolzar-se en el banderí de corna, no?
0: Exacte, i és la mitja mal sabrà d'un dels gols d'ahir, de fet el primer, el 4-1 contra Croàcia, i aquest jugant clar, li diuen eres el mejor. Lamin marcó dos goles i dio una assistència en el primer partit de la campiona del Mundo España. Diu, la selecció de La Fuente ja és líder en solitari de su grupo de la Nations. També ens parlen de Rafinha, com ens han avançat, que dà el susto con la selecció de Brasil, amb aquestes molèsties a la cuixa. També ens parlen de la Champions, on Roma-Barça juguen avui a 3:15. Els de Romeu recuperen amb actius abans del Clàssic, del Dubai 94, Barça 87 a l'Eurolliga, i de la Fórmula 1, com els diuen, Alonso assegura al seu lloc a l'Aston Martin l'any que ve.
1: Molt bé, doncs, escolta, i el que també és un clàssic és que en Rafinha torni de la selecció, de la seva selecció, diguéssim, tocat. Això sí. També és un clàssic.
0: Sí, no, això ja ho comentàvem a la tertúlia esportiva, ho comentava jo crec que sí. Tothom, que el físic de Rafinha s'ha de cuidar, i mira, ja surt de les primeres molèsties, esperem que no vagi més i que durant la temporada no sigui una tònica.
1: Bé, veurem com anirà la cosa. Se suposa, en principi, que no és alarmant, segons diuen, però, esclar, ha de passar les proves pertinents.
0: Clar, ha de passar les proves i passar les proves per Brasil i entenc que per al Barça, perquè si són molèsties, entenem que estan bé, però que no vagin a més.
1: Sí, sí, totalment. Sigui com sigui, Ancelotti el necessita i crec que el necessita més que mai perquè... Quasi li va el lloc de treball amb el mateix Ancelotti.
0: Sí, bueno,
1: que aquest home funcioni o no.
0: Sí, correcte. També la selecció brasileña té un problema amb el nou i porta anys sense un nou clar.
1: Sí, sí.
0: I es veu que Rafinha, bueno, almenys a principi de temporada ha començat, no, com la Min, també un altre, que amb no sé si són 10 partits ja porta...
1: Correcte.
0: Uns 12 o 15 gols.
1: Déu-n'hi-do, molt bé. Sigui com sigui, partidàs avui a Roma del femení del Barça, amb ganes de veure'l i doncs que el Barça continuï amb aquest bon ritme que ha demostrat els darrers temps, d'acord?
0: Sí, les de Pere Romeu sempre estan.
1: Doncs hi serem, vull dir que el veurem, faltaria més. Molt bé, doncs abans aturem un parell o tres de minuts i ens hi posarem de seguida amb el nostre consell de sàvia i savis dels dimecres. Fins ara mateix.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una

0: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
1: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
2: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
3: ¿Tú rutlles?
4: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
3: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
4: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
3: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
4: Tu rutlles?
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
0: Vuit i 34 minuts ara mateix, ja ho sabeu. És dimecres i comença aquí el Consell de Sàvia i Savis. I el que hem de fer és saludar la nostra parròquia, Mari Carme Casanova. Molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Acomiadem el setembre. Avui el setembre, mira, ja està fent les maletes, ja està...
7: Estic molt trist.
0: Ja està fent els paquets i marxa. Bé, és com tota la vida. Se'n va al setembre i bé, i arriba l'octubre.
7: I avui és un dia molt trist per mi.
0: Explica'ns, sisplau.
7: A veure, avui és l'últim dia que l'emblemàtica tenda de la Riteta estarà obert.
0: Sí, senyora. I per mi... No, jo, no ho sé, després en parlarem.
7: Avui.
8: I el 30 d'octubre.
0: Ella demà ve aquí i ho explicarà, però jo crec que no és precisament
7: perdoneu,
0: avui.
7: Perdoneu,
0: no
7: he confós el 30 de setembre al 30 d'octubre. No. Perdona, Montse, si m'estàs escoltant.
0: Encara li queda un mes.
7: Però tot i així, tinc molta pena, eh?
0: Sí, bueno, ell ho ha estat explicant aquí, la trajectòria de la Riteta, que hem de dir, i segurament ens està escoltant, des d'aquí una salutació, que hem de dir, és un dels comerços emblemàtics de Sant Boi de tota la vida, de generacions, i ja et dic que segurament, doncs, demà en parlarem una mica, demà farem una mica també d'especial a Riteta, en el bon sentit, i en fi, però encara li queda...
7: Encara la gaudirem un mes més.
0: Però és com tota la vida, no? Vull dir, ella també té dret a
7: tot
0: dir
7: el dret del
0: fins
7: món.
0: Aquí hem arribat, no? I...
7: Tot el dret del món, però no deixa que puguem sentir nostàlgia, sobretot les persones que hem lluitat tant pel comerç de proximitat,
0: sí,
7: i ens l'estimem tant.
0: Sí, senyora, perquè tu també l'has viscut de prop, el comerç.
7: Molt.
0: Has estat protagonista també del comerç.
7: I ho sento molt. Cada vegada que tanquen una botiga...
0: Clar que sí.
7: Em dol moltíssim.
0: En parlarem perquè, bueno, ja ho saps, que ella és tertuliana dels dijous, eh? Molt bé, sentíem per aquí el Josep Parés. Molt bon dia, Josep, què tal estàs?
8: Bon dia, Amadeu, bon dia, Baix Llobregat. Què tal estic? Bueno, precisament, si em permets, sí, ja va llegir que m'ha preguntat darrerament pel meu estat de salut i dic que he patit una sobredosi de propaganda electoral en mal estat.
0: Ja em fas cara,
8: He tancat la televisió i la ràdio i m'estic trobant millor.
0: Bueno, és que em feies cara i per això dic que no sé si està del tot preparat.
8: No,
0: doncs,
8: estic recuperant-me ja, sí.
0: Pel que vindrà, vull dir, entenem, ja. Molt bon sentit. Josep, molt agraïts de que estiguis aquí amb nosaltres. Ja ho sabeu que el Josep no només és un col·laborador històric, amb el bon sentit de la paraula, i ho diem sempre en to de broma, però el tenim a la banqueta, i quan hi ha un forat, amb el bon sentit també, doncs ell, per poc que sigui, cobreix aquest forat i el tenim aquí, és un dels nostres, eh? Ara explicaré també una cosa en relació a tot això. Nico Cabezas, molt bon dia, què tal estàs?
9: Molt bon dia, Mateu.
0: Què, la tardor, això de la tardor, és broma ben, o...?
9: Bueno, no, benvinguda.
0: Sí, benvinguda si arriba de veritat, no? Perquè de moment 21
9: sí,
0: graus
9: arriba,
0: ara mateix.
9: Sí, arribarà, sí, home, sí.
0: Molt bé, no, confiem que sí. No, us deia que, ja us ho avanço, mantindrem una mica l'interrogant, sempre és maco, però que la setmana vinent, si tot va bé, ja tindreu una nova companya tertuliana, eh? Una nova companya que bé, doncs, també té el seu recorregut a Sant Boià i escolta, jo crec que és molt interessant, ja ho veureu, molt
7: serà
0: interessant.
7: Serà sorpresa, no?
0: Sí, a més és una persona, doncs, molt maca i amb moltes ganes d'explicar coses. Això no deslliura, no canvis de cara, Josep, no deslliura el Josep de que aquí, en aquest equip, la banqueta la fem córrer per la banda constantment. Vull dir que en qualsevol moment surts, encara que sigui per un altre dia.
8: Bueno.
0: Tu no te refredis.
8: Hem de renegociar el contracte.
0: Digues, Nico.
9: No deixi que no pari d'escalfar.
0: No, però sí, mira, però sí, és una mica com, saps el Chesney del Barça, que ho està vivint doncs com un espectador, però que és un reserva de luxe, no?
9: I gaudeix la banqueta.
8: Sí, però jo no fumo, eh?
0: No fumes, però et passa com el Chesney, que creu els dits constantment perquè no es trenqui ningú, que el que vol és veure jugar els seus companys. Ell no vol jugar. Això ja ho va dir un dia, va dir, però si jo vinc molt bé com a espectador, no? Vull dir que jo el que vull és que juguin els altres, que escolta'm, que jo ja estic en una altra dimensió. Molt bé. Va, sigui com sigui, comencem a repassar una mica els titulars de tot plegat. Ja ho sabeu que la crisi habitacional és el punt de mira aquests dies. Jo crec que n'hi ha d'altres de notícies i de titulars que no ens hem d'oblidar, que també són molt importants. Però vaja, el govern central doncs diu que posarà a prova la seva majoria amb dos decrets sobre l'habitatge. Ahir vam veure la compareixença d'Illa, que anunciava fórmules noves per facilitar el pagament d'un pis. El text, que frena els desnonaments fins al 2030 i limita la compra de pisos per fons voltor, té més opcions de sortir que el de renovació automàtica de lloguers. Deixeu-me afegir, i ara us voldríem escoltar vosaltres, que els que en saben, els experts en tot plegat, algun d'ells hem escoltat que diu que això és un problema estructural i que, per tant, no s'arregla amb decrets perquè ja sabeu que de vegades, doncs, per exemple, diuen que el fons no podrà comprar pisos, els fons, per sota del 70% del seu valor. Doncs hi ha fons que diran, doncs mira, ara el marge serà d'un 30%, però continuarem per la mateixa línia, per exemple. Jo us ho dic perquè altres veus diuen això. Escolti, això és un problema estructural, vol dir de base. Què vol dir un problema de base? I penseu que és així? O penseu que, home, el pas que s'ha fet també hauria d'apuntar en una direcció més important del que hem vist fins ara i de solucionar coses? Qui vol començar a explicar-nos el seu parer? Nico, per exemple.
9: Bueno, que és estructural, jo crec que és evident, no? I que té unes implicacions, per ser estructural, té unes implicacions amb la resta d'àmbit, no? Podem començar per la indústria, per la construcció, per una pila de factors econòmics, socials, de tot tipus, on la implicació és directa i, per tant, i no només això, sinó que jo crec que més és una emergència més electoral que una emergència d'un altre tipus, no? Vull dir que estan apretant a córrer perquè la cosa es comença a escalfar, ja la música comença a sonar, que tant de bo que passés alguna cosa i hi hagués algun moviment, però vull dir, la música els hi sona també a fa uns anys quan el moviment de l'11M, coses així, que... Sí, sí. Que, bueno, que el que sí. volen evitar són saraus que puguin afectar en el tema electoral.
0: 15M, en tot cas.
9: Jo 15M, que sí, sí. El 15M.
0: Ja, jo pensava que va passar l'11M. Van passar coses, no? Però 15M. Sí,
9: imagina fins a quin punt tenim el cap ja...
0: Que per cert, l'acampada ahir a la plaça Catalunya i paral·lela al que és la plaça del Sol va recordar molt, perquè era la mateixa escenografia, va recordar molt aquell 15M.
9: Sí, tant de bo al final sigui un altre, no? Perquè tot allò també es va anar diluint, van sortir nous líders, no? que es van incorporar a la política i ja sabem on estan tots. I bueno, però tant de bo sigui un moviment que pugui sortir de la gent del carrer, que ens puguem organitzar o que la gent ens pugui organitzar i a partir d'aquí fer alguna cosa, no?
0: Carme, sisplau.
7: Jo penso que les lleis tenen de canviar bastant amb el tema de la vivenda i de lo... que es pugui desnonar a una persona, però tenim de diferenciar, perquè a mi el que m'ha sobtat molt és que amb aquesta persona de 89 anys l'hagin pogut pagar en un lloguer, tirar al carrer, i que hi hagin uns ocupes que ocupen una casa que potser en tenen 4 o 5 i no els puguin tirar fora, i estan consumint una aigua sense pagar, una llum. Jo crec que hi ha molt que parlar, amb el tema dels lloguers i, perquè clar, si una persona té un pis que potser l'ha comprat amb els esforços de tota la vida o l'ha rebut d'herència i el té perquè l'ajudi a la pensió i el té llogat i li paguen 200 euros de lloguer, però en té de pagar 3.000 de contribució d'IBI, vull dir, té d'estar tot una mica compensat,
9: bueno,
7: també.
9: Per
7: llavors hi ha molta feina a fer aquí.
9: Per això parlem que és estructural, jo crec, de tota manera, que vull dir que el tema de les ocupacions o el tema dels petits propietaris és un tema que s'ha d'abordar, però jo crec que, no sé, l'arrel de tot això... no sé, a vegades que el dit ens deixi veure una mica al bosc, perquè si no...
7: Aquí s'ha d'anar pels fons voltor.
0: Escolteu, per cert, el detonant de tot plegat, que al final és el cas de Mari Carmen, diuen que precisament aquesta senyora accepta el pacte per tornar al seu pis, però no podrà subrogar. Estàvem parlant d'això, de precisament els fons voltor, i estem parlant del petit... també propietari que de vegades ha heretat un pis i que els seus esforços li ha costat pagar els impostos. Aquí a Catalunya ja ho sabeu que amb això ja estem estem avasats,
9: en sabem
0: de pagar els impostos per heretar un pis, que al final és l'esforç de
7: segurament
0: els teus pares, per exemple, de tota una vida.
7: El pagues de sobres, aquell pis.
0: Per això dic, Josep, al final, aquests decrets que diu que es posen a prova, d'acord, però al final aquests decrets, què hi ha d'haver-hi darrere de tot plegat perquè es faci efectiu la solució, una solució a un problema, insisteixo, com diuen els experts, estructural? Vol dir ja quasi bé, i perdoneu que ho digui així, de cultura de país, perquè ho dèiem l'altre dia, precisament, la majoria de països europeus, el 80% la gent està en de lloguer. En aquest país tenim molt la cultura i l'obsessió del sentit de la propietat. No estic dient que aquest sigui el problema, però estic dient que és molt diferent a altres llocs, tot i que els lloguers són caríssims arreu. Josep.
8: Home, anant una mica enrere amb la conversa que tenim, el president Illa, el president de tothom, obro parèntesi, de tothom que el va votar més els que el van recolzar, tanco parèntesi, ha dit això de que és una problemàtica estructural. Jo afegiria aquella frase que serveix per no dir res quan vols dir alguna cosa, que és que la problemàtica estructural és conjuntural. Jo crec que li va faltar afegir això, no? És conjuntural. No sé, aquest senyor, fa 2 anys, quan va ser nomenat president pel Parlament, em sembla recordar que va prometre que faria, no sé si 700.000 o 70.000, no sé quants milers d'habitatges. Va fer una promesa d'aquestes.
0: Es parlava de molts números.
8: Si eren 70.000, la pregunta és, ja n'ha fet 35.000, perquè estem a mitjan de mandat, n'ha fet 35.000 ja o no els ha fet encara? Però bueno, bé, això és un comentari. A veure, a mi el que em crida l'atenció és que el pollastre aquest s'ha muntat a partir del desnonament de la senyora aquesta, Mari Carmen, quan de desnonaments de persones amb la seva situació n'hi han hagut moltes, i aquí a Catalunya en concret. També no han deixat de sobtar que ara que ha passat a Madrid, doncs s'ha liat casualment, entre cometes, ara, que ens serveix també per tapar una mica tot el tema de Ceuta, i aleshores, doncs, bueno, no ho sé, o sigui, és un cas dramàtic, evidentment, això no ho negaré, però tan dramàtic, en tot cas, com tots els desnonaments, o la majoria, no tots, la majoria dels desnonaments que hi ha hagut arreu de l'estat espanyol. Com tu has dit, a Europa la major part de la gent viu de lloguer i no tenen aquests problemes. Per què no tenen aquests problemes? Pues perquè segurament el nivell de vida és un altre, no? I no és el mateix que tenim aquí.
0: El lloguer és molt car, però la renda també.
8: Exacte. Llavors, també puja. Els lloguers pot ser una mica més cars que aquí, però la gent guanya bastant més que aquí. Llogar un pis a Suïssa, per exemple, està al voltant dels 3.000 euros al mes. Però els sous mitjos de la gent estan per sobre, amb escrits, dels 4.000. Aleshores, és un altre nivell de vida. Per altra banda, sí que s'ha fet evident amb els preus dels lloguers que una nòmina sola, aquí a l'estat espanyol, no pot pagar el lloguer. O sigui, fan falta 2 nòmines, una pràcticament pel lloguer i altres coses, i l'altra per viure. O sigui, una persona sola, i cada vegada hi ha més famílies monoparentals, pues té un problema si no té una bona nòmina. Però, per altra banda, penso que molts d'aquests polítics, especialment aquests de l'esquerra woke, han prostituït el nom vulnerable, o sigui, l'afegit aquest de vulnerable l'han prostituït, i llavors ara ja hi cap tothom, o sigui, hi caben els caradures, la gent que no vol pagar, els ocupes, com deia la Carme, etc. O sigui, al final tothom és vulnerable, i aquí potser també ens caldria definir una mica què és una persona vulnerable i què no ho és, no?
0: Clar, t'entenc. Carme, no? Estaves a punt
7: sí, no,
0: de dir alguna cosa?
7: Sí, no, perquè comentàveu que l'estranger, la majoria, viu de lloguer, però bueno...
0: Bueno,
7: aquest pis
0: el cas
7: propietari.
0: Alemanya i Anglaterra fregàvem un 80%.
7: Sí, però
0: no?
7: Aquests pisos tenen propietaris, també. O és de l'Estat?
0: La majoria són de l'Estat.
7: Ah, val.
0: O
7: val.
0: De grans empreses que tenen convenis públics. La gran majoria, no vol dir que tots, evidentment també hi ha empreses o hi ha empresaris o hi ha institucions que es dediquen a això. Però l'Estat, en el cas d'Alemanya, és construcció pública i fins i tot, sense cap mena de perjudici, saben que hi ha diferents nivells, diferents barris, diferents, és a dir, des d'un pis que pot estar, que pot ser molt gran, o pot estar millor o pitjor, o pot tindre més serveis, etc. És a dir, que no tenen perjudicis a l'hora de construir de manera pública, saber que hi ha diferents nivells.
9: El parc públic Europa
0: ho dic per contestar el que diu la Carme. La gran majoria dels pisos de lloguer, no tots, un percentatge altíssim, és de l'Estat.
7: Una de les avantatges...
8: Va per països.
0: Va per països, en el cas d'Alemanya.
7: A l'estranger, potser, és el que es té del model de vivenda que s'ha d'aplicar aquí, són pisos més reduïts, pisos de 100 i pico de metres...
0: També és veritat, també és veritat.
7: Jo crec que d'aquí en poden sortir 2 per viure 2 famílies. No necessites un pis de 40 habitacions i 40 quartos de bany.
9: El concepte amb el que s'ha construït, l'imaginari també depèn dels països i depèn de l'espai que es disposi. Si te'n vas de Catalunya, encara més. Vull dir que s'està construint i el que està construint la gent és... Vull dir, la cultura que hi ha aquí és aquesta, igual que està arrelada la cultura de la compra.
0: Però jo quan parlava de la cultura, del sentit de la propietat, no ho posava com a excusa del problema, ho exposava com una cosa que és real, ja en temps del franquisme, vosaltres ho sabeu, una mica allò de compris, si en aquest país vostè viurà bé, però vostè ha de treballar i ser bona gent i tindrà uns 600 i tindrà doncs un piset, i aquesta cultura es va instaurar, és que suposo, això tu, esteu d'acord.
7: T'ho inculcaven, el tema de l'estalvi, també has de tenir uns estalvis.
0: Però això no té res a veure amb allò que dèiem, de que en segons quins llocs, com a Alemanya, l'Estat des de sempre hagi construït edificis no per fer un negoci, sinó perquè s'han cregut des del primer moment allò que diu l'habitatge és un dret...
9: Que la gent ha de viure en algun lloc, no?
0: És un dret que, en el qual l'Estat hi té responsabilitat.
8: És un dret constitucional i, per tant, l'Estat hi té responsabilitat.
0: Clar. Per tant, són diferents pensaments, diferents cultures, diferents maneres d'entendre la manera de viure o del dia a dia.
9: Però hi ha un denominador comú,
0: sí,
9: que és que, que els que estan intentant ara fer aquest decret i aquesta llei, uh-huh, són els mateixos que ens han portat a aquí on estem. Uh-huh. Vull dir, el govern actual, sí, sí, el més progressista de no sé què, aquests porten 8 anys ara. Ja havien estat abans, el PP havia estat abans, i tota, uh-huh, i una part de la situació, uh-huh, té a veure a l'any 85, quan el Boller aquest, que era el ministre socialista, va fer el decret aquest que va anul·lar els lloguers indefinits, no? I amb la intenció de liberalitzar el mercat, i això amb la intenció també de que això... el mercat espavilaria, ja no pujarien els lloguers, i que es construiria més, i no va aconseguir ni una cosa ni l'altra. I vull dir que el que per mi és un miratge és pensar que la gent que ens ha portat aquí ara ho volen solucionar. O sigui, això sí que és un acte de fe total.
7: Sí, però això ja ve del franquisme, Nico. Quan en sí, temps de...
9: Portem 50 anys,
7: Sí, vull dir, no, però vull dir que amb el temps de Franco els pares tenien de tindre un pis per cada fill. Si tenien... L'herència era un pis per cada fill i uns dinerets al banc.
9: Però que no tothom tenia un pis per donar a cada
7: tothom,
9: fill.
7: No, tothom, però... T'ho inculcaven.
9: Han passat 50, Carme, vull dir, han passat 50 anys, vull dir...
7: Però clar, però gent... i els, ja ho tens, ja els que ho tenien, els que els hi han deixat, ja ho tenen. I ara d'aquest pis o d'aquesta propietat tenen d'estar pagant una fortuna, i potser no ho poden vendre.
9: Bueno, sí, però vull dir, i aquests encara són afortunats, per dir-ho d'alguna manera, perquè hi ha gent que no... Si l'esperança aquí és heretar alguna cosa o esperar que es morin els teus pares, vull dir, si això és... Si aquest era l'horitzó... Pues ja m'explicarà, i aquí jo...
0: Molt bé, escolteu-me...
9: Antifranquista de tot, però vull dir, aquí hi ha responsabilitat, han passat 50 anys.
8: És que avui en dia hem arribat a un punt en el que qualsevol que no compleix les lleis, que no treballa, que no s'esforça ni assumeix responsabilitats de cap mena, i s'aprofita del sistema, baixa tots els ajuts i subvencions agudes i per haver, el converteixen en una víctima. I aleshores potser ja n'hi ha prou, no? O sigui, potser s'ha de definir, com deia abans, quina és la vulnerabilitat real, no? Quina és la vulnerabilitat que mereix protecció, i ser un cara dura no mereix protecció. És que ara mateix, i enllaço amb la meva frase del principi, no sé si heu escoltat les darreres manifestacions de la Trepes de la senyora Colau, que diu que s'han hagut d'anar a viure amb una altra persona perquè no es pot pagar el lloguer de casa seva, casualment, també ho ha dit ara, el de casualment ho dic entre cometes. Uh-huh. O sigui que gairebé ja em ve al cap el crit de no sé, de dir la Colau és la nostra Mari Carmen, no? Tothom al carrer, no? A veure, posem les coses a lloc, perquè és que no...
0: Molt bé, escolteu-me... No, t'entenc, però anava a dir que estem a 5 minuts d'arribar a les 9 i la veritat és que... I està molt bé, hem dedicat tota aquesta mitja hora a la crisi habitacional, i crec que si s'ho mereix, doncs evidentment que és important això, però ho dic perquè, clar, hi hauran d'altres coses després. Ara la segona part, vull que escolteu, perquè el tindrem aquí via telefònica, amb un amic com és el Melcior Aguilera, que ens parlarà de l'espectacle Germans Llobregat. És un, tot un espectacle, tot una posada en escena molt xula, i que vull que també expliquem d'altres coses. Ho dic perquè, si ho voleu tancar-ho aquí, passem a altres coses, o si voleu continuar per aquí. A mi no em fa res que dediquem tot el programa a aquest tema.
7: És que vosaltres mateixos. Necessitaríem molt...
0: No, és que ho dic
7: no
0: per,
7: tan sols
0: ho dic
7: una hora, això. Necessitaríem molt més.
0: Home, no en va, en el seu moment es va dir que, segons les enquestes, el problema més gran que tenia la població a l'estat espanyol era l'habitatge. No en va, la gent pensa d'aquesta manera.
7: Però hi han petites solucions. Quants locals hi han tancat aquí a Sant Boi i no donen permís per vivenda? Que els adequin perquè puguin fer una vivenda. Uh-huh. Vull dir, que tampoc no... Han de canviar molt les lleis, Les lleis i les formes de...
8: Aquest és un altre tema amb el que tens tota la raó, Carme, i a més, amb els edificis nous que s'estan fent, els obliguen a fer baixos locals. Clar, I tots tancats, tots tancats.
7: Clar,
8: és que és una cosa que no acabo
0: les cèl·lules d'habitabilitat hauran de canviar.
7: Totalment
0: hauran de canviar perquè al final serà necessari...
9: Que ja no existeix.
0: Serà molt necessari, digue-li d'aquesta manera.
8: És que no existeix, el comerç ja...
0: Molt bé, molt ràpidament, que ja estem escoltant per aquí la musiqueta que ens diu que a poc anem cap als informatius. El temporal immobilitza Barcelona... Déu-n'hi-do el primer gran temporal de la tardor, que no va causar cap víctima, sortosament, però va deixar fora de joc la mobilitat a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Van quedar afectades la majoria de les línies del metro i el tramvia. Hi va haver algunes incidències generalitzades a Rodalies, la Ronda de Dalt es va tallar també per inundacions. Per segona vegada en 15 dies. Això vol dir que, per molt que ens sembli que estem preparades i preparats, doncs no acabem d'estar mai, no? Les tempestes, i això anirà a més, ho dic perquè allò
8: no
0: del canvi climàtic i tal...
8: A mi el que em preocupa és que vagin a més els seus àlers que envien a quarts d'onze del vespre.
0: Ja. Però bueno. Molt bé.
9: Quan es sabia des de feia hores...
8: És que de tota la vida la gent sabe, és que al final estem perdent una miqueta el sentit comú de les coses, o sigui, si tu saps que està plovent de manera torrencial, tot travessis una riera. Això ara, avui en dia, ens ho han de dir, perquè la gent deu ser tan tonta que no ho saben. No ho sé.
0: Molt bé, mireu.
8: Això de la Dana va fer molt de mal, no només al País Valencià, malauradament.
0: Està claríssim.
8: Sinó també a molts puestos.
0: Ah, per cert, el rei del Marroc tria per primer cop una dona com a cap de govern, també és titular, també és notícia, així com prorrogats els ajuts a les gasolineres i límits als preus del gas i el butà. La inflació no dona treva i ja se situa en un 4,9, impulsada, doncs, evidentment pels carburants, com dèiem. El govern central ha prorrogat les subvencions a les gasolineres i la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i ha limitat les tarifes del gas i el butà. Ho dic perquè recordeu que estem a la tardor, que encara no fa fred, però que aviat en farà.
8: Vols dir?
7: Gelarà.
0: Dit això, ens anem cap als informatius. Renovem una mica les noves. Després, si voleu, xerrem d'alguna cosa més i tindrem amb un dels components dels Germans Llobregat. No us ho perdeu, és tot una exclusiva i tot un espectacle. Fins ara mateix.

0: En punt les 9 del matí, el que fem ara és anar al Parlament. Aquesta hora reprèn el debat de política general amb la intervenció dels diferents grups. Comença ara Mònica Sales, del grup parlamentari de Junts per Catalunya, que ha de donar resposta, com dèiem, al discurs ahir del president Salvador Illa, molt centrat
1: president
0: en les polítiques d'habitatge.
1: President Illa, consellers, diputats, secretari general de Junts, autoritats, audiència, bon dia a tothom. President, avui li parlaré molt clar i li avanço que no li agradarà, perquè el que li he de dir és dur, però és el que sento i el que necessito dir-li com a presidenta del principal grup a l'oposició. Vostè ja coneix el meu to, sap que parlo des del respecte, amb educació, però li demanaria que no confongués les formes amb el fons. Li demanaria que no mires el dit, sinó que mires la lluna. Perquè vostè ja sap que jo no sóc de cridar, tampoc no sóc de fer teatre, ni sóc de buscar els 15 segons a TikTok. Potser això avui aquí ja ho farà algú altre. Però creguem que si m'escolta atentament, escoltarà el que pensa una gran part dels catalans, la majoria dels catalans. I per això li ho dic aquí de manera solemne al Parlament de Catalunya. Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. La història jutjarà molt durament la seva presidència. Hi ha hagut presidents amb qui hem discrepat profundament, presidents que s'han equivocat, presidents que han pres decisions que nosaltres no hauríem pres, presidents que no han estat prou contundents per defensar els interessos de Catalunya. Però tots, sense excepcions, creien en la institució que representaven. Sabien que la presidència de la Generalitat no és un càrrec més. Sabien que exercien com a primera autoritat del país. I què vol dir això? En primer lloc, això vol dir governar. Fer-se responsable del que passa a Catalunya, des del primer problema fins a l'últim. Que el país funcione, que els trens arriben puntuals, que les escoles puguen oferir una educació de qualitat, que els hospitals atenguen sense aquestes llargues llistes d'espera, que els carrers siguin segurs, que l'administració no abandone la gent, que la gent puga guanyar-se bé la vida, que puga tenir un pis o una casa, que les empreses tinguin les coses fàcils i que es puga parlar sense demanar permís la llengua pròpia del país. Ser president és aixecar-se cada matí sabent que darrere de cada expedient, de cada incidència, de cada llista d'espera, hi haurà una persona pendent d'una resposta. I ser president de la Generalitat també vol dir representar Catalunya, ser la veu de Catalunya, defensar els interessos dels catalans i fer-se respectar com a nació. I protegir el país davant de qualsevol govern, de qualsevol estat o de qualsevol poder. I protegir el país fent-ho sempre posant Catalunya per davant de tot. Catalunya primer, sempre i en qualsevol circumstància. I vostè, president, ha fallat en aquestes dues obligacions del càrrec. No ha sabut governar Catalunya i no ha volgut defensar-la. Vostè no ha estat a l'altura d'aquesta institució. Amb la seva actitud no és digne d'aquest càrrec. Vostè no ocupa amb la dignitat que mereix la presidència de la Generalitat. L'ha posat al servei d'una altra causa, al servei d'una causa que no és Catalunya. Això no és el nostre relat. Això és el balanç del seu mandat. A Catalunya, desgovern, i a Madrid, submissió. A Catalunya no resol res i a Madrid no molesta ningú. A Catalunya deixa que els problemes es podrisquen, a Madrid procura que a Pedro Sánchez no li n'arribi cap. Catalunya té un president que no vol incomodar Madrid, però té un president que incomoda cada dia els catalans. Vostè va prometre estabilitat i ha portat paràlisi, va prometre bona gestió i ha portat incompetència, va prometre normalització i ha portat submissió. I com que no governa ni defensa Catalunya, el resultat és inevitable. Vostè està ensorrant Catalunya. S'està carregant el país de dalt a baix. Ha col·lapsat les infraestructures, ha convertit Rodalies en una loteria diària, ha portat l'educació a una crisi sense precedents, amb un conflicte amb els docents i amb l'escàndol PISA. Ha posat el sistema de salut al límit. Ha abandonat milers de persones en les llistes d'espera. Ha convertit l'habitatge en missió impossible, sobretot per als jovens. Ha empitjorat la seguretat, ha ofegat les classes mitjanes, els autònoms i les famílies amb més impostos, ha castigat qui treballa, qui emprèn i qui crea riquesa, ha fet retrocedir el català, vostè el primer, i fins i tot ha deteriorat la convivència. Catalunya és un país de primera, però vostè l'està convertint en un país de segona. Està fent saltar pels aires els fonaments que han fet progressar aquest país. L'està ensorrant, però no ho fa sol. Té tot un govern treballant-hi, perquè més que un govern semblen una empresa de demolicions. Vostès havien de venir aquí a governar Catalunya, però s'han dedicat a ensorrar-la. I els deu estar bé, perquè deuen estar complint amb escreix al peu de la lletra l'encàrrec que van rebre des de Madrid i s'hi estan aplicant de valent. Com a mínim ho podrien dissimular una mica. Perquè és difícil acumular tanta incompetència en tan poc temps. No se salva ni un conseller. El govern és el que en té més, perquè amb això no es va quedar curt. Conselleria que mires, conselleria que fa aigües, problema que agafen, problema que empitjoren, crisi que esclata, crisi que els agafa per sorpresa i responsabilitat que han d'assumir, responsabilitat que atribueixen a algú altre. Però la incompetència és només una part del problema, president. L'altra és la submissió. Cada vegada que vostè ha de triar entre els interessos de Catalunya i els interessos del PSOE, vostè sempre tria PSOE. Vostè no és la veu de Catalunya davant de Madrid. Vostè és la veu del PSOE a Catalunya. Si Madrid incompleix amb Catalunya, vostè ho tolera. Si Madrid no executa les inversions, vostè ho justifica. Si Madrid ens nega els recursos que generem, vostè s'hi conforma. Ni tan sols reclama al govern espanyol que tiri endavant els compromisos que van fer possible la seva investidura. Traspàs real i integral de Rodalies, res. Recaptació de l'IRPF, res. Finançament singular, res. Seleccions catalanes, res. Res de res. Aquesta és la seva influència a Madrid. Per protegir Pedro Sánchez, vostè mou cel i terra. Per defensar Catalunya, vostè no mou ni un dit. És un gestor de la decadència. És un delegat de la Moncloa assegut al Palau de la Generalitat. I també és un...

0: 9 minuts pràcticament passen de les 9 del matí. Continuem amb el consell de sàvia i savis dels dimecres. La Mari Carme, el Nico, el Josep. Hem estat repassant els titulars. També hem dedicat molt de temps perquè, evidentment, s'ho mereix aquesta crisi habitacional. I sobretot arran doncs, de la compareixença del president Illa, que ahir anunciava aquestes fórmules noves per facilitar el pagament dels pisos. Hem tocat més o menys tot el que és l'actualitat, però també us hem explicat que avui fem una aturada, perquè també és actualitat, tot el que és cultura i tot el que és teatre, música, etc. I ho fem molt contents, perquè en el seu moment ja ho vàrem explicar i ho vàrem presentar aquí, però ara ha arribat el moment culminant de saber quan i a on podrem veure l'espectacle dels germans Llobregat. Què us he d'explicar a vosaltres? Ja sabeu, els germans Llobregats... per l'amor de Déu, estem parlant d'una de les bandes més bèsties de la història d'aquest país. Josep, suposo que tu hauràs ballat moltes festes.
1: Bueno, no vegis. No parar.
0: I la Mari Carme també.
2: També, i tant.
0: I el Nico crec que era un seguidor a Ferri.
3: Jo tinc tot
0: tots els
3: discs, amb vinil.
0: Tots els vinils d'ells.
3: Amb vinil.
0: Ja. Saps qui ens ho explicarà millor? A l'altre cantó del fil telefònic, el gran Melcior Guilera. Molt bon dia, Melcior.
4: Ei, bon dia, República Santboiana, com esteu?
0: Molt bé, home, a l'expectativa de tot plegat. Ja ho has vist que la gent us recorda, que la gent, bueno, us té doncs, en la seva memòria fins i tot discogràfica. Nico deia que té tots els vostres vinils. Sí, home. Molt bé. Escolta'm una cosa. Anem a pams, estimat.
4: Anem a pams.
0: Sí, perquè segons qui, clar, no sàpiga de què va això, dirà què m'estic perdent, què vol dir això dels germans Llobregat, jo no els recordo, però jo, home, jo voldria que ens posessis en context, perquè al final ho vàreu presentar aquí i darrere d'aquesta broma hi ha una feina del que serà un espectacle brutal. Posa'ns en context un altre cop i refresquem així la memòria. Els germans Llobregat, què vol dir tot això?
4: Clar que sí. Bueno, abans de tot, dir-vos que estar al Consell de Savis és per mi, vaja, un honor i un plaer i un luxe.
0: Gràcies.
4: Com no.
2: Molt agraït.
4: A xerrar a la ràdio del meu poble natal.
0: Clar que sí.
4: Tots sabeu que jo sóc de Sant Boi tota la vida i ho seré sempre.
0: És així.
4: Una part d'aquest jo sóc de Sant Boi, aquest homenatge a Sant Boi ve per aquí una mica també, no? Aquest espectacle de la figura Circus Band, que és una companyia de teatre de carrer, una companyia d'arts de carrer, però que després del primer espectacle, que ens està funcionant molt bé, que es diu Messier Florian, per tant, Sabata Gran,
0: sí,
4: no? També una formació de rock and roll, 5 músics, 2 pallassos, teatre de carrer, el més pur estil d'aquest art que és brutal al carrer. Algú ens diu, per què no porteu aquesta bogeria a dins d'un teatre? Per què no feu un espectacle de sala? Pam!
0: Clar.
4: I com que estem força sonats, sí, d'aquí el nom i d'on som, etc.
0: Sí.
4: Doncs vam dir, doncs clar, fem-ho. I ens hi vam posar, vam recuperar una cosa, això ja ho vaig explicar en el seu dia al teu programa, aquí a la República Santboiana, però
0: sí,
4: vam recuperar aquesta idea dels germans Llobregat, sí, que era una cosa molt, molt boja, molt esbojarrada, molt xula, molt divertida, i li vam donar forma. M'agrada molt la presentació que has fet, perquè ara obrirem dues línies.
0: A veure.
4: La gent que se'n recorda de nosaltres, que se'n recorda dels germans Llobregat i que té discos a casa seva,
0: sí,
4: és veritat,
0: sí, sí,
4: és veritat. Els té, i
0: sí,
4: ja ens han vist. Però hi ha gent que no se'n recorda de nosaltres. Per tant, l'espectacle que hem fet ara, que es diu Grans Èxits,
0: sí,
4: el que
0: sí,
4: us portem és un recull d'aquesta experiència, d'aquesta gira, d'aquest tour que hem fet gairebé per tot el planeta.
0: Per tot el planeta. Us hem vist a Hollywood, Los Angeles, a Nova York, a París, a la Xina.
4: Ciutats importantíssimes, grans personalitats. Hem rebut regals impressionants.
0: Sí,
4: ens han atès, bueno, personalitats que hem flipat papirillos.
0: Sí, senyor.
4: I, I tot això arribant a l'èxit, clar, arribant a l'èxit, però ara faré la frase per anar al tanto a veure si obrim el meló o no, no?
0: A veure.
4: La frase és la següent. Cal mentir per arribar a l'èxit? Aquesta és la frase.
0: Aquest és el debat.
4: Aquest és el debat. Nosaltres us portem uns grans èxits, us diem que hem estat arreu del planeta fent tot això que us expliquem, grans hits, grans èxits, grans temazos, ¿vale? Sí. Quan veieu l'espectacle jutjareu si,
0: no.
4: La veritat és que quan tu veus els germans Llobregat a escena, ho fan molt bé, no són de mentida, ho fan de conya, toquen superbé.
0: No, és que s'ha de dir que, a més, fora bromes, hi ha components que són músics molt reconeguts en aquest país.
4: I tant, un d'ells, com no, el gran guitarrista de l'Axambusto i fundador i compositor de la banda, Pemi Rovirosa,
0: sí,
4: no?
0: Sí, el Pemi Rovirosa, esclar que sí.
4: Un crac que ja fa 2 anys que està amb nosaltres.
0: Sí, sí, i que el vam tindre aquí i que ell va explicar la seva versió dels fets, també. Vull dir,
4: sí, senyor.
0: Que... Molt bé.
4: Sí, senyor. El Pemi és un cas divertidíssim i jo li agraeixo... Ens està escoltant, eh? Ells estan al Palau Sant Jordi.
0: Salutacions.
4: Estan preparant un acte, perquè estan per un acte molt gran per la Pimec, val? Ah, actua la
0: molt proposta. Bé, molt bé, molt bé.
4: Ens estan escoltant. Total, que clar, el cas del Pemi és xulíssim per la meva experiència i pel meu bagatge, perquè el tio ve de fer actuacions amb l'Axambusto per 15.000, 10.000, 8.000 persones, 10.000, 12.000, bestieses.
0: Que sí,
4: bestieses.
0: És així mateix.
4: I després ve amb la figura Circus Band, amb l'espectacle de carrer, amb aquest espectacle dels Germans Llobregat, i fem bolos de teatre a tots els públics, o sigui, teatre familiar, per nens, avis...
0: Home, això vol dir que us ho passeu bé, tots plegats.
4: Ens ho passem molt bé.
0: I transmetre això és l'èxit, transmetre això és l'èxit.
4: Crec que sí, és el que jo sempre he tingut al cap. Al final, no ens farem mai rics, no ens farem mai milionaris, no tindrem mai un ral, però som molt feliços, fem allò que ens agrada fer, no? I ara, la banda que hem muntat a partir de l'espectacle de carrer, us fixareu que en els Germans Llobregat, a la versió interior, ens hem petat els dos vents, el trompeta i el saxo, que des d'aquí els envio una abraçada al Marc Marcet i al Roger Pasqual, dos musicazos de Sitges, i ens hem quedat amb el Power Trio, que és guitarra, el Pemi, al baix hem incorporat el Juan Encampos, que és un campeón, campeonazo, i a la bateria un veí meu, que jo no sabia que hi era, i està el Víctor Solana, un altre crac, a la bateria, que els hem incorporat a la banda, juntament, com no, amb l'Àlex Pereira, gran actor i, bueno, graduado en el Instituto del Teatro, un tio serio,
0: un tio
4: molt professional, i com no, de frontman, de germà gran, i donant-ho tot, pa un roto i pa un descosío, el Malcí Aguilera fent de Rudi Llobregat.
0: Sí, que jo he vist fotografies teves i a veure, no t'ho agafis malament, ho dic en positiu. I dic, hòstia, ja he descobert el Mario Bros català. Sí, que hi ha una fotografia brutal. Hi ha una fotografia que t'han congelat que dius, brutal. És
4: pel bigoti, és pel bigoti.
0: Sí, la gorra i aquella mirada doncs, simpàtica. I sí. Bueno, escolta'm, tu ho deies, estem en el Consell de Sàvia i Savis i si volen dir la seva, tu, que diguin la seva.
4: Perdó, que he dit Consell de Savis i era Consell de Sàvia i Savis.
0: Sí, en aquest cas avui és savi. Mira, aquí tens
2: rectificar.
0: Aquí tens a la Carme.
1: Escolta,
4: hola, Carme.
2: Hola, guapo.
1: Malció, bon dia, sóc el Josep Parés.
4: Hola, Josep,
1: escolta,
4: com estàs?
1: Et vull fer una pregunta, però abans respondré a la teva pregunta inicial de fa una estona. La resposta seria no, però molts ho fan, no només amb el món de les arts i de la... sinó també amb el món de la política.
4: Que
1: mantint triomfen, però no és necessari fer-ho, eh? Escolta, ara vaig per la pregunta. Bé, després de... Clar, o sigui, heu fet, com tots sabem, porteu molts anys fent una gira mundial, heu triomfat per tot arreu, com ja també ha explicat a l'Amadeu, i aquest retorn aquí al Baix Llobregat, al riu Llobregat, a Sant Boi, aquest retorn, té alguna cosa a veure amb un comiat?
4: Hòstia!
0: Ui, això seria exclusiva, no? Això seria exclusiva, també.
4: Hòstia, aquest a l'Amadeu em fot Mario Bros...

0: el volum 1. Aquests grans èxits és volum 1.
1: Clar, clar.
0: Això ja us dona una pista.
1: Sí, sí.
0: Perquè amb un espectacle de 55 minuts, una hora, no podem explicar tot el que ens ha passat per tot el món. Llavors, segurament que l'any que ve farem el volum 2.
1: Ah, genial.
0: No. Explicant anècdotes i històries.
1: Sí, sí, genial, genial. I a més, de manera itinerant, ara ho explicaràs, suposo. Però sí. La Carme, també, molt disciplinada, que és ella, aixecava el dit així com si fos el col·legi, això com dient...
2: Sí, digues. Molt curtet. Segons deia l'Amadeu, teniu previst fer alguna actuació per aquí, Sant Boi. Voldria saber quan serà, a on... I on podem anar a buscar les entrades. Vull dir que ens donis tota mena d'informació per poder-nos espavilar, no quedar-nos sense
0: Carme,
2: entrada.
0: Molt bé, sí. Mira, pues anem per parts. La primera, gran estrena, el dia 9 d'octubre, prenem nota.
1: Atenció, 9 d'octubre.
0: Sí, 9 d'octubre, que és ja, o sigui, estem allò...
1: Sí, sí.
0: A tope. Llavors, 9 d'octubre, a l'Àtrium de Viladecans.
1: Sí, senyor. Un escenari magnífic, també, gran.
0: A la sala petita, a la sala petita.
1: Bueno, val. Sí.
0: Però està bé. A les 8.
1: A les 8 del vespre.
0: A les 8, divendres 9 d'octubre, a l'Àtrium de Viladecans.
1: En aquests cartells que ens has passat i que penjarem a les xarxes, ja hi surt, això, aquesta informació.
0: Exacte, ja ho tens aquí.
1: Brutal, fantàstic, fantàstic.
0: Llavors, qui no pugui venir a Viladecans, ostres, apropeu-vos al poble natal del Pau Casals.
1: Sí.
0: I també al poble natal del Pepi Rovirosa, com no, que és el Vendrell.
1: El Vendrell.
0: El Vendrell, gran ciutat, molta cultura.
1: Molt
0: 18 d'octubre, també us hem passat el cartell.
1: Molt bé.
0: 18 d'octubre, aquest cas a les 17:30, 17:45,
1: fantàstic.
0: Al TAC, al Teatre Municipal Àngel Guimerà. Val?
1: Sí, senyor.
0: Vale, ara aquí tenim dues possibilitats. Molt bé.
1: Molt bé.
0: Llavors, us explico una jugada que estem tractant des de fa temps amb l'Ajuntament de Sant Boi. Uh-huh. Nosaltres, al novembre, estem intentant fer una residència a Cal Niño. No, estem intentant, no. Farem una residència a Cal Niño.
1: Molt bé.
0: Perquè al febrer hauríem d'anar passant cap a les Espanyes. Vol dir
1: que
0: al febrer tindríem una fira molt important que es fa a Gijón, que es diu FETEN, la fira internacional, i allà presentaríem el nostre espectacle. Ho estem tancant, m'estic avançant una mica,
1: està
0: tot tancat,
1: però
0: espero que vagi tot bé i no ens caigui, vale? Llavors, ens n'anem a FETEN al Gijón. FETEN és un gran aparador, és una fira molt important.
1: Molt
0: i d'allà surten molts bolos per Espanya.
1: Clar,
0: per Espanya,
1: clar.
0: Val? Amb el primer espectacle, el de carrer, el Messier Florian, tant per tant Salata Gran, i estem girant, estem fent molts bolos fora, molts, ens estimen molt. Val.
1: Fantàstic.
0: Dit això, del 23 al 27 de novembre estaríem a Cal Niño fent una residència i estaríem traduint l'espectacle al castellà. Toma. Vale, versió castellana, per a llevar a les Espanyes.
1: Sí, senyor. Vale. Sí, senyor.
0: Llavors ens atrevim el dia 27, cap allà a les 8, fer un passe obert. Seria com una mena d'assaig obert, però serà l'espectacle com Déu mana.
1: Molt bé, sí, sí.
0: Val? I ara ens estem... tenim damunt de la taula la tessitura de si fer-lo en castellà o en català, clar, perquè si el fotem a Cal Niño el dia 27 en castellà, creiem que no ens queda bé. Llavors, encara que hàgim estat fent la residència i traduint-lo al castellà, jo crec que el 27 a les 8 seria molt xulo fer l'espectacle Grans Èxits dels Germans d'Obregat a les 8 a Cal Niño i muntar un pollastre allà de Caldeu.
1: Doncs sí, ens ho imaginem i ens delim ja per veure-ho, ja t'ho dic.
0: Clar, perquè ja llavors us tindríem molt a la voreta, no us hauríeu de desplaçar, bueno, Viladecans no us queda tan lluny.
1: No,
0: però...
1: i també és un lloc molt xulo a l'Àtrium.
0: És un lloc molt guapo.
1: I tant.
0: Tenim un problemilla de mides a Cal Niño, perquè clar, nosaltres ara amb aquest espectacle, i amb el Pepi, no? Em diu, hòstia, hem crescut una mica.
1: Totalment.
0: Tècnicament és un espectacle... és de mitjà format, però apunta mires,
1: Oh, i tant.
0: A nivell tècnic.
1: Oh, i tant.
0: Hòstia, Soy Llum és xulo i amb sonografia molt guapa. Llavors, a Cal Niño anem una mica estrets, perquè l'escenari de Cal Niño és molt bonic, és petitet.
1: S'entén. Proximitat, però també limitacions.
0: Ah, exacte. Estem parlant amb els arquitectes municipals, amb l'aparellador, a veure si ens fan l'escenari més gran, i de seguida cap problema.
1: Molt bé. Escolta'm, per cert, que tens aquí també un amic de família que es diu el Nico Cabezas,
0: clar,
1: que també et vol saludar.
0: Quan he sentit Nico, m'imagino que és

0: Nico Cabezas, no?
1: Sí, sí. Hola, Melcio.
0: Que gran, bon com estàs, Nico?
1: Molt bé, molt bé. Re, molt content.
2: Mira, d'entrada ja t'ha dit gran. Diu que gran.
0: Olé.
2: Home, sí, però ho porta molt bé. No ho sé,
0: ell, jo. Ell sí que és gran, eh? Que un dia hauríem de fer un espectacle de les nostres experiències, no? Per
1: sí, sí, sí, tant i tant. Déu-n'hi-do. No, no, ara, bueno, molt content de saber del nou espectacle. Bueno, que la Saja, els discos els tinc tots. Però ja miraré, em volia, però la meva pregunta anava de si venir a Sant Boi, però ja ens has explicat de prou i de sobre de com ho teniu planejat. Així que, bueno, molt content amb el nou espectacle i de que tot estigui funcionant.
0: Que bé. El dia de Cal Niño, si no pots venir, Nico, a Viladecans o al Vendrell, porta algun disco que te'l signarem.
1: Ah, d'acord,
2: sí, home, bueno, sí, home, sobretot...
1: Jo crec que els tens signats, la gran majoria, però a lo millor en queda algun. Ja
2: sí. Sí, no, jo et dic una cosa, tu estàs fent broma en aquest sentit i ves demanant pressupostos de gent que fan vinils. Ja
0: t'ho dic. Demanats,
2: veus? Ja s'ha avançat, eh?
0: Farem un vinil, ara farem un EP, em sembla que es diu EP.
2: Sí, així es diu.
0: Un EP que és petitet, perquè clar, ara bueno. Primer espectacle, el volumen 1 dels grans èxits,
2: sí.
0: Hi han 5 cançons.
2: Carai.
0: 5 cançons pròpies, eh? Nostres.
2: Molt bé.
0: Vale? Que són 5 hits que s'han estrenat a diferents països, eh? A Nova York, a Oaxaca, Mèxic, a Bulgària, a la Índia... Són 5 cançons. I llavors aquestes 5 cançons les penjarem estem amb el tema drets, autor, etc. Les penjarem a Spotify i farem una edició, no sé si limitada o no, ja veurem, d'uns EPs, perquè això jugarà també doncs, una mica com a merchandising i com a element de regal, que a mi m'agrada molt. Aquests elements que es toquen amb les mans... El món digital és fantàstic, eh? Les tecnologies d'avui dia són fantàstiques, però jo quan veig companyies de teatre que encara treballen el merchandising a mà, que fan cosetes en paper, que s'ho curren fent no sé què, jo clico amb això. Llavors, quan et donen algú físic,
2: sí,
0: com per exemple ara un disc xulo dissenyat per al nostre dissenyador, que és de Sant Boi, Josep Inarejos, que el porto
2: sí, senyor,
0: a la palestra, dissenyador que fa, no sé, igual la friolera de més de 30 anys que està amb mi, eh?
2: Tranquil·lament, no, sí, sí, sí, sí.
0: I jo vaig marxar de Sant Boi, clar, per circumstàncies, els artistes són nòmades, no cal que ens quedem quiets en un lloc, eh?
2: Clar.
0: Tots els meus proveïdors més importants, diguem-ne, els meus col·laboradors més importants,
2: sí,
0: segueixen sent tots de Sant Boi.
2: I això diu molt a favor doncs, d'aquest sentit, eh, de la fidelitat envers doncs, els bons companys i a la manera de treballar i de fer pinya. I de fer pinya. Aprofito la benentesa per agrair-te, i t'ho dic molt sincerament, molt honestament, de que em vaig adonar que fins i tot la República Santboiana sortia per aquí pels crèdits, no? Per tant,
0: molt
2: agraïts, és un luxe per nosaltres. L'única cosa que fem és intentar ajudar amb el que podem, la promoció i, bueno, i etcètera. Però que molt agraïts, i per nosaltres sàpigues que és un luxe el poder explicar doncs, aquest projecte, aquest espectacle. Crec que això és salut mental per totes i tots.
0: Sí,
2: i dir-te, ho hem d'anar deixant aquí, però dir-te que aquí no s'acaba el tema, que anirem xerrant, que un dia d'aquests ja vindràs de manera presencial també.
0: Sí, perquè us he d'explicar una cosa que ens ronda pel cap, que tu ja la saps,
2: sí.
0: No avançarem en res.
2: No avancem massa coses.
0: Però a part del volumen 1, el volumen 2, volumen 3, a veure fins on t'arribo jo, no? I físicament
2: molt bé.
0: Haurem d'apuntar un projecte molt xulo que estem barrinant i que és una idea que sorgeix aquí, a la República Santboiana, amb l'Amadeu, que quan ens ajuntem surten guspires.
2: Sí, passen coses, sí.
0: Passen
2: sí.
0: coses, i ja ho avançarem, perquè ara seria molt,
2: sí.
0: seria molt atrevit.
2: Sí, sí deixem-ho aquí, que la gent vagi païnt el tema dels germans Llobregat, ja ho sabeu. Darrere de tot plegat, la signatura del Gran Mogol, és clar que sí, aquest espectacle de teatre i música de sala per tots els públics, i que ben aviat, ara ho podreu veure a les nostres xarxes, ben aviat doncs, podreu això consumir els germans Llobregat, consumir culturalment, vull dir, i les estrenes. I ens fa molta il·lusió, t'ho dic en sèrio, i saps que és cert. Escolta'm, també una salutació doncs, a tota la vostra companyia, els Lacs en Busto, aquests bons músics, grans músics, aquests genis de la història d'aquest país. Salutacions, perquè sabem doncs que també estan pendents de tot plegat.
0: Clar que sí.
2: I res, a continuar, que no és poca cosa. Una forta abraçada amb el Sió.
0: Igualment.
2: I properament, ho diem sempre, passaran coses.
0: Gràcies a vosaltres. Visca la República Santboiana.
2: Una abraçada.
3: Adéu-siau. Ens veiem el dia 9.
0: Adéu.
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: Arribem, doncs, a dos quarts. Déu-n'hi-do, jo crec que ha valgut la pena, dedicar, doncs, també al món de la cultura, i la cultura que ens és propera i que carai, que és un dels nostres, Carme?
3: I tant.
2: El Melcio i el Gran Mogol i tot plegat.
5: I el cosa amb ell fa més de 30 anys.
2: Els Germans Llobregat. Tu, escolta,
3: ha estat un plaer escoltar-lo.
2: Que no és poca cosa. Josep, moltes gràcies per això, per estar escalfant durant pràcticament tota la temporada per la banda, i cada cop que et diem que sortís, bueno, ja, fer un bon partit, que això no ho pot dir tothom.
6: Ja, gràcies a vosaltres. Si em permets una informació
2: sisplau,
6: informar els nostres oients, per si algú té interès en anar-hi, que aquest, el dimarts dia 6 d'octubre, a les 7 de la tarda, hi ha convocada una concentració a la Via Laietana, davant de la comissaria de policia, convocada per la Comissió per la Dignitat i per l'Assemblea, l'ANC, l'Assemblea, per demanar, per reivindicar que es tanqui aquesta comissaria i que es converteixi en un centre d'interpretació i de memòria de la repressió i de la tortura que es va exercir en aquest lloc.
2: Que crec que seria...
6: El 6 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la Via Laietana.
2: Doncs moltes gràcies per la informació, és clar que sí, Josep, i a vosaltres, a Nico i Carme, també, gràcies com sempre, que acabeu de passar una setmana el més xula possible, i a continuar, que no és poca cosa, que la propera vegada ja estarem en mòduls d'octubre, Compte, Compte.
5: Bueno, demà 1 d'octubre espero que se li pugui dedicar un bon espai a aquesta...
2: A la memòria, que diem, a la memòria.
3: I a la gent gran, que demà és el
2: dia internacional de la gent gran. Compte, també és molt important això, Carme, tens raó. Escolteu-me, ho deixem aquí, ara ens hi posem amb l'espai de la ciència. Avui parlarem de gegants, però de gegants que fa molt i molt de temps que ja van passar per aquest món, com són els dinosaures, a través d'un llibre i d'una aventura brutal. Convertida en llibre, un llibre d'un investigador, d'un arqueòleg i també d'un bon escriptor que es fa seva la història. Ara ho explicarem. Moltes gràcies. Fins ben aviat.
5: A veure.
7: La República Santboiana. Tornem de seguida.
8: Ràdio Santboi. Més de 45 anys amb tu.
9: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
10: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
9: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
10: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
9: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
10: Forever Joves.
11: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Samboy.
12: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
13: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Samboy. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: L'espai de la ciència.

0: Dos quarts i sis minuts de 10 del matí, l'espai de la ciència. I deixeu-me que comencem explicant una història. L'any 1954, un científic alemany arriba a un barranc remot del Pirineu i fa una troballa que podria canviar la història de la paleontologia. Però la feina resta inacabada i enrere queden més incògnites que certeses. Unes notes en una llibreta desapareguda, un jaciment abandonat i un silenci que s'allargarà en el temps. 30 anys després, una segona expedició torna al barranc d'Urcau, a Isona i Conca Dellà. Però la força de la natura esclata i evita que la muntanya reveli el secret que amaga des de fa milions d'anys. I de nou arriba un silenci que durarà 25 anys més. L'any 2011, un grup de paleontòlegs reprèn l'excavació mentre desenterren un dinosaure de grans dimensions. Un d'ells, en Bernat Vila, reconstrueix amb obstinació 60 anys d'una història de persistència, silencis i emocions. És la història de l'últim gegant d'Europa. I a l'altre cantó del fil telefònic, dos dels protagonistes del llibre L'últim gegant, que és el que volem explicar avui. En primer lloc, molt bon dia, Bernat Vila.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal estàs?
1: Molt bé, amb ganes d'explicar-vos aquesta història.
0: Esclar que sí. Moltes gràcies, en primer lloc, per invertir el vostre temps amb nosaltres. I pluralitzo perquè a l'altre cantó del fil telefònic també tenim a l'escriptor i narrador de tot plegat, en Jordi Portals. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal?
0: Què tal? Com vas?
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Aquí escoltant aquesta introducció i pensant, bueno, doncs això, deies els dos protagonistes, no, el gran protagonista, bueno, i com ara ho intentem explicar, és el Bernat. Jo sóc el transmissor d'una història, sí, realment espectacular.
0: Sí, d'acord, estic d'acord amb tu, però al final l'escriptor és qui, d'alguna manera, de manera també ficcionada, s'ha de dir, és una història novel·lada de la vivència, doncs, que va tenir en Bernat sobre aquesta recerca paleontològica tan important i d'uns fets real, però al final tu li dones la forma, i mira, permeteu-me que comenci per aquí, al final donar-li forma, mig ficcionat, si tu vols, més que ficcionat, sí, jo diria novel·lat, algú que tu acabes coneixent bé i tu que no venies d'aquest àmbit, però que acabes entenent i estimant-te també d'alguna manera la paleontologia, digue-li d'aquesta manera, Jordi.
2: Sí, exacte. Mira, saps què passa? Jo per professió, jo sóc periodista, guionista de documentals, de programes de ràdio, televisió.
0: Sí, senyor.
2: Clar, per mi la clau de tot sempre és la curiositat, no? La curiositat de descobrir històries i d'explicar-les després, no? I aleshores, quan jo vaig descobrir ja fa uns anys aquesta història, quan el Bernat, per circumstàncies televisives, en aquest cas,
0: sí,
2: ens vam conèixer,
0: sí,
2: va explicar aquesta història que tot just estava iniciant-se, perquè, com heu dit, no és una història, doncs, que s'allarga en el temps i encara, doncs, no s'havia conclòs. Vaig veure que hi havia un potencial enorme quant a història, no?, quant a novel·la. I clar, el fet de poder, com dius tu, novel·lar-ho, però sense posar-hi cap res d'inventat o d'imaginació. Dius, ostres, però tot això és real, el que s'explica? Doncs sí, clar, tenia una força impressionant que jo volia compartir amb el màxim de lectors possibles.
0: Clar, entenc, perquè al final tota aquesta aventura, deixa'm també afegir, o desventura, en alguns moments, al final té narrativa. I això, tu que ets de l'ofici, evidentment, i cansats molt, això, Jordi, és el més important. Que hagi narrativa i que l'argument per si sol ja generi, doncs, un atractiu per aquell que ho llegirà, en aquest cas, no?
2: Clar, perquè hi ha un protagonista, clar, però també hi ha una història, hi ha sobretot història humana, no? Història humana del pioner alemany que arriba al Pallars fa 60 anys i s'entesta, doncs, a fer la seva feina allà i fa unes troballes espectaculars, i aquests silencis que també són molt, molt dramàtics, no?
0: I
2: després hi ha l'aparició del Bernat, la seva tossuderia per reconstruir aquesta història. És que està ple d'elements, digue-li cinematogràfics, digue-li literaris, digue-li narratius, al final, que és que t'estan demanant que expliquis. És una llàstima, doncs, que seria una llàstima que s'hagués perdut aquesta història, com tantes altres. La realitat et regala constantment històries que després, si pots explicar i la gent pot gaudir, doncs és fantàstic, no? Si tota aquesta història ens les haguéssim inventat, potser hagués quedat una novel·la interessant, divertida, però al final dius, home, i què més hi poses, no? I això, sí, també, sí, home, clar, i això també, no? I què més? Clar, el paper ho aguanta tot. No, és que és tot veritat, és tot veritat el que expliquem en el llibre.
0: I aquest és el valor. Parlem amb el Bernat perquè, si m'ho permets, Bernat, jo hi afegiria tot el que molt bé ha dit el Jordi, i afegiria que hi ha molta dosi també de romanticisme, en el bon sentit. Per què? Home, perquè al final tu recuperes una aventura que comença un científic alemany el 54, el 1954, i jo crec, fixa-t'hi que començo per aquí, jo crec que tu a poc acabes coneixent moltes coses d'aquest home. I suposo que no tan sols et converteixes en una mena de confident, és que no sé com anomenar-ho, però sí algú que sense haver-lo conegut directament, sí que l'acaba coneixent i acaba entenent moltes coses.
3: Sí, en efecte, nosaltres, bueno, jo quan vaig començar la investigació per seguir la pista d'aquells ossos que havia trobat en Walter Kühne, aquest paleontòleg alemany,
0: sí,
3: que els havia trobat al barranc d'Orcau, aquest senyor ja era mort. I tot el que jo em coneixia era a través d'algunes petites notes en algun article i poca cosa més. I al cap de, no sé, 6-7 anys, realment coneixia moltes coses i he arribat a conèixer interioritats personals seves i això m'ha servit per configurar la imatge que jo em pogués fer d'aquell senyor passejant per aquells terrenys, i també la seva personalitat, una personalitat molt curiosa que explica també la seva tossuderia amb les troballes que havia fet. Per tant, sí, jo d'alguna manera el vaig conèixer personalment sense que realment ens trobéssim mai, no?
0: Clar, I per això et dic que és com tot molt màgic, i a més, si posem el valor afegit que dèiem també de la geografia d'aquesta conca, d'aquest lloc, que al final la mare natura sembla que en un començament, bueno, un començament no, ja fa més de 60 anys, ho posa difícil tot plegat. Diu, escolti, jo no els ajudaré, o dit d'una altra manera, jo faré de les meves perquè tot plegat sigui una aventura de cap a peus. Aquesta geografia tan especial tu te l'acabes estimant, evidentment, i suposo que no només hi tens els teus records, sinó que aquí trobes un abans i un després en la teva pròpia carrera com a científic.
3: Sí, sens dubte. Nosaltres treballem des de l'Institut Català de Paleontologia i el Museu d'Isona des de fa molts, potser un parell de dècades ja, a la regió de la zona de Tremp, no? I realment allà hem fet les grans troballes, però fins ara faltava una gran troballa d'un dinosaure gros, de coll llarg, que és la que es va produir a Orcau, no? I d'alguna manera, sí, jo m'he identificat molt amb la geografia, amb les persones que han caminat durant anys allà, que han descobert, i les troballes que s'han fet són gairebé com si fossin fills meus, no?
0: Clar,
3: I d'alguna manera m'ho sentia molt proper. I per tant, la història, els lectors quan agafin el llibre veuran que és una història que enganxa, perquè de seguida, jo crec que el Jordi ha transmès molt bé la passió que tenim els paleontòlegs per investigar,
0: clar,
3: i llavors les peripècies personals que es van entrecreuant. En el llibre hi ha diversos relats de caire personal que tenen la seva incidència, la seva importància amb el relat final, no? I quan arribes al final del llibre, t'adones que és una història que va de l'actualitat endarrere, però després torna i que tot té un sentit, no? I la veritat és que la vida o la casualitat ha fet que tot encaixi d'una manera espectacular, i per això la història té tanta força.
0: Ara parlarem d'aquest gegant.
2: Sí. Em permeteu?
0: Sí. No, anava a dir-te, sí. Jordi, digues.
2: Sí. Mireu, és que això que apunta el Bernat és interessant, no? I en aquest sentit és una cosa que reivindiquem molt sovint quan presentem el llibre, hem fet diferents presentacions arreu de Catalunya. Aquest fet d'aquesta història, que té un component literari molt important, i que nosaltres reivindiquem en el sentit de que la gent, quan el vulgui llegir, vagi a les llibreries, el demani, perquè molts cops ens col·loquen, per exemple, en el que són ciències naturals, el que és divulgació, i nosaltres, no, que això és narrativa, que és una història novel·lada, que és un llibre que es pot llegir igual que llegiries una aventura novel·lada de l'època medieval o de l'època romana o el que sigui, no? El que passa, doncs, això, no? Que és una descoberta de paleontològica, de dinosaures, ara parlàveu de la geografia.
0: Sí.
2: I realment la geografia, qui no la conegui, allà a la zona aquesta on estan excavant, és espectacular. No, el paisatge es converteix en un personatge més.
0: Correcte.
2: Perquè no penseu que estan allà en un descampat i excaven allà i no, han de gairebé escalar aquestes muntanyes, aquests badlands,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: Aquests espais tan escabrosos i per tant han de hi ha un esforç físic important. La natura a vegades no, com deies tu, no t'ho regala res, es pot posar a ploure com els va passar amb uns expedicionaris fa uns anys i anega la zona i has de tornar a començar. Bueno, és tot una història en què el paisatge es converteix en un personatge més.
0: I aquí, Jordi, que jo era una de les preguntes que et volia fer, aquí entra tota la dimensió de les emocions, que de vegades nosaltres, des de fora, veiem els científics com a gent molt freda, perquè freda en el sentit de que treballen i que són molt empírics i que 2 + 2 = 4 i res més, però resulta que en tot plegat hi ha emocions. I aquí tu tens la feina, la tasca de transmetre aquestes emocions i d'humanitzar tota aquesta ciència, digue-li així.
2: Exacte, sí, perquè jo que no sóc expert en paleontologia, no, però és fascinant veure com treballen amb el mètode científic, no? És a dir, que les coses quan fan una afirmació és perquè les han comprovat, perquè les han contrastat i perquè, segons les han demostrat científicament, no? I per tant això és apassionant, però viuen aquest mètode científic, aquest rigor, perquè són molt rigorosos els paleontòlegs, no? Com tots els científics, viuen aquest rigor des de la passió, no? Des de l'emoció, i no només el Bernat, no? Sinó els seus companys, que també n'he conegut uns quants, no? T'encomanen, no? Aquesta passió per la feina que fan.
0: Sí,
2: no tenen la gran sort de fer una feina, bueno, com jo, i com el fet del meu ofici.
0: Hi
2: ha oficis que t'apassionen, no? I
0: clar,
2: jo crec que ells tenen aquesta sort i clar, la troballa aquesta va ser, en certa manera, una culminació d'aquesta passió, no? És com un futbolista que pugui jugar a la Champions League, no?
0: Per exemple?
2: Molt bé jugar a segona o el que sigui, evidentment, tot molt, molt fan... Però clar, quan jugues a la Champions League és una altra cosa, no?
3: Sí, Jordi, el que explicaves, el tema de la passió, no? Que nosaltres sí que treballem amb molta passió i ho vivim molt, però també és cert que el lector potencial del llibre, a mi em sembla que quan arribi al final veurà que això està explicat des d'una manera que agafa la part més personal dels investigadors, en aquest cas, ja sigui en Walter Kuhn fa més de 70 anys o nosaltres, i apropa la paleontologia des d'aquest vessant personal, de les vivències de cada dia, del que ens obsessiona, del que perseguim, i no ho fa des d'una manera que hagués pogut fer jo, no? Doncs fer un tractat de paleontologia que podia sonar una mica més avorrit. És un llibre que parla de dinosaures, però no és de dinosaures. No hi ha una retòrica instructiva sobre el tema, no? I això jo crec que el que el fa caminar molt bé i enganxa el lector. Aquesta és la diferència entre un llibre que podria anar a la secció d'assaig o una qüestió més seriosa, ha d'anar directament a narrativa, perquè és una història per ser explicada i per ser dita en aquest sentit.
0: Crec que se'ns ha penjat el telèfon del Jordi, però ara el recuperarem. Bernat, deixa'm aprofitar per demanar-te pel dinosaure, que ja sé que això no només va de dinosaures, però del dinosaure, del gran dinosaure.
3: Sí. Sí, clar, tampoc ens n'hem d'oblidar que a darrere d'aquesta història hi ha un gran dinosaure. I de fet és el primer gran dinosaure de coll llarg que hem pogut definir aquí a Catalunya i és força complet. És un dinosaure que té molta importància perquè té bastanta part de l'esquelet conservada, té un coll sencer, que és un punt important de la novel·la, i després també té unes implicacions científiques molt interessants que s'expliquen d'una manera... més planera, potser, en el relat de la novel·la, però després també a l'epíleg que jo hi afegeixo al final s'explica, doncs, que té unes implicacions perquè ens connecta amb altres regions del planeta, al final del Cretaci, que és l'època on va viure. És un dinosaure que anomenem Abditosaurus, i el lector descobrirà per què aquest nom. Que tot està lligat i tot té relació amb la història que s'explica. Però aquest Abditosaurus, el que el fa interessant és que és molt més gros dels altres dinosaures que es coneixien a la regió.
0: Impressionant.
3: I això Això és important, això és interessant.
0: Escolta, podríem, a títol de curiositat, Bernat, podríem dir que també som terra de dinosaures, evidentment?
3: Evidentment, això és un altre missatge que es llança a la novel·la, som terra de dinosaures, Catalunya és una regió amb, molta, amb molts fòssils de dinosaure, i a més té la peculiaritat que aquests fòssils són dels últims dinosaures que van viure a Europa. Així com podem estar avesats a sentir el Tyrannosaurus Rex o el Triceratops de Nord-Amèrica, que són els últims dinosaures abans de l'extinció, el seu alter ego, o sigui, el seu paral·lelisme a Europa, serien els dinosaures que trobem aquí al Pirineu. Són els últims abans de l'extinció. I això encara els fa més interessants per saber com eren aquests ecosistemes abans de, del final del Cretaci.
0: Molt bé. Per cert, des del punt de vista científic, optimista amb el sentit de que es poden anar trobant més tresors d'aquesta magnitud aquí en el nostre país, Bernat?
3: Sí, sí, de fet nosaltres tenim entre mans ara ben aviat, esperem poder publicar-ho, la troballa de més dinosaures, alguns realment molt sorprenents, i el que ens falta és temps, perquè tenim molts fòssils i aquest acte és d'anar-los descrivint amb tot el rigor que intentem sempre posar, però sí, sí, noves espècies se n'han descrit ja uns 7 o 8 a Catalunya i més en vindran, sí, sí.
0: Molt bé, fantàstic. Jordi, que t'hem recuperat,
4: sí,
0: que t'havies perdut per aquí.
4: Sí, s'ha tallat la línia. Sí.
0: Molt bé, escolta'm una cosa, l'Steve Bruseit, que és paleontòleg i assessor de la sèrie de pel·lícules Jurassic World, va deixar anar que aquesta, l'últim gegant, és una història emocionant d'aventures, descobriments, perseverança i ciència. Ell ho diu fàcil, ho fa fàcil, però inclou tots aquests elements que són tan importants doncs, per obtindre un bon llibre. Suposo que per la part que et pertoca, que és molta, esclar, orgullós i satisfet que algú d'aquesta categoria ho digui d'aquesta manera.
4: Home, i tant, algú relacionat amb Jurassic Park, doncs és un honor, no? El que passa que és el que dèiem, no? Que clar, jo tenia uns elements per fer aquest llibre, doncs que jo hi partia amb avantatge, no? Diguéssim, perquè tenia tot unes qüestions, el que dèiem, la història de la figura de l'alemany, la tossaderia del Bernat, els seus companys, tenia tots uns elements que, clar, la meva feina era travar-los bé, donar-los forma, crear una estructura doncs, que vagi enganxant, no? I d'això sí que n'estic molt orgullós, això que deia el Bernat fa una estona, no? Perquè crec que, i per el que ens han dit molts lectors que ja l'han pogut llegir, que la història enganxa, no? Que vols continuar llegint, que en un dia o dos te'l llegeix perquè vols saber què passa, vols saber què li passa al Bernat, vols saber què li passa a aquest dinosaure, si el troben, si un cop l'han trobat què passa, o sigui, clar, és una mica la meva feina, no? Enganxar el lector, no donar-li tota la informació tota seguida, sinó enganxar el lector i, a més, anar esquitxant el llibre amb algunes qüestions que li permetin doncs, conèixer una mica més això que dèieu, no? Que Catalunya és terra de dinosaures, conèixer una mica la feina de la paleontologia, però d'una manera penso que molt encaixada en el text i sense que en cap moment això es converteixi doncs, en un llibre, en un manual de paleontologia, que no és l'objectiu, ni molt menys, no? Ni molt menys.
0: S'entén. A més, jo trobo que hi ha una sèrie d'elements que són molt atractius, com deia abans, perquè és quasi bé, en alguns moments és, deixa'm dir-ho així, també, detectivesc, és a dir, una llibreta, unes notes, una llibreta mig desapareguda, però és clar, vulguis o no, en Bernat que, i els seus companys que ha de lligar caps i que d'unes notes i de quatre restes de coses vagis veient que al final tot es fa molt gran i que arriba doncs el gran espectacle de que acabi ressuscitant, també vull dir-ho metafòricament, un dinosaure de grans dimensions. Home, la cronologia dels fets de tot plegat ho fa molt espectacular.
4: Sí, clar, que estem parlant que ells estan buscant històries intentant explicar el món de fa 70 milions d'anys, no? I és que això és increïble. És que el paisatge no tenia res a veure. A mi no, les coses que em fascina, no? El paisatge no tenia res a veure amb el que hi ha ara, no? No, els Pirineus no existien, per exemple. Allò era doncs, una plana aquàtica, hi havia el mar, no? Una zona d'aiguamolls. Clar, és increïble. Llavors, la idea és intentar fer entrar el lector no només en la història humana, humana del Bernat i del Walter Kühn, sinó també que d'alguna manera entri en aquest món dels dinosaures, que la seva ment voli cap a 70 milions d'anys enrere i intenti entrar en aquell, com era aquell paisatge, com era aquest espai on es movien aquests animals enormes, no? Que per altra banda és cert que generen fascinació en la majoria de la gent, no? I molts cops ho diem, falta aquest punt que hem intentat nosaltres, a vegades diem que hem inaugurat un gènere literari, que és novel·lar una mica segons quina ciència, perquè, esclar, sí, hi ha llibres de dinosaures, sí, per nens, hi ha llibres per adults, però hi ha divulgació. Però aquest gènere que fusioni literatura amb aquest cas, amb aquesta història, no hi és.
0: Bueno, és que aquest tipus d'obres, de novel·les, així com de digue-li també pel·lícules, documentals, etc. Uh-huh. Això és el que després provoca, suposo que Bernat estaràs d'acord, això és el que provoca que després molta gent jove perdin el vertigen per segons què i diguin, saps què? Jo vull ser paleontòleg, vull ser arqueòleg o vull ser el que sigui. Això ajuda, Bernat.
3: Sí, sens dubte. De fet, nosaltres pensem que és un llibre que pot caure molt bé a mans de gent jove, de gent d'institut, perquè explica històries, la cultura de l'esforç, la passió per una disciplina, en aquest cas la ciència, els resultats que sempre acaben sortint, i per tant una sèrie de valors que no han sigut buscats, no? Però que sí que la història té i es presenten d'una manera que el llibre és per totes les edats, però encaixa molt bé en aquesta franja d'edat per agafar passió per, en aquest cas, per la ciència. Perquè, a més, està explicat d'una manera que té rigor. Jo alguna vegada amb el Jordi fèiem la broma, uh-huh, no? Sí, jo era bastant, sí, Pere Punyetes. Escolta, això, digue-ho així, això va anar d'aquesta manera, no va anar d'aquesta manera, els paleontòlegs no parlem així, i jo crec que això s'ha transmès bé, i llavors hi ha pinzellades, hi ha moments en què es dona informació sobre paleontologia, però no te n'adones i és una novel·la que et va portant
0: a
3: agafar aquesta passió, no? Jo crec que sí, que funciona molt bé, i els lectors, si van a qualsevol llibreria i troben el llibre a la zona d'assaig amb els altres dinosaures de divulgació, no, això és un llibre de narrativa, perquè realment, com deia el Jordi, d'alguna manera, no sé si sona molt pretensiós, no sé si hi ha algun altre llibre, però jo en conec molt pocs, que faci narrativa sobre ciència d'aquesta manera.
0: No ho sé, però de ben segur que servirà per esperonar a més d'una i a més d'una. Estic seguríssim. Va, molt ràpidament, molt telegràficament, les properes presentacions de L'Últim Gegant.
4: Doncs mira, ara estem parlant amb l'editorial, encara no tenim lligades perquè n'hem fet 5 o 6 o 7 abans durant l'estiu, i ara estem mirant de probablement portar-la a Girona i Tarragona. Vale. Probablement,
0: correcte. Fantàstic.
4: Hem d'acabar tancant les dades.
0: Doncs escolta'm, a mesura que ho sapigueu, si ens passeu la informació, nosaltres, per poc que sigui, ho explicarem.
4: Ah, bueno, i si, escolta, aprofitant l'avientesa, si ens està sentint gent d'alguna biblioteca de Sant Boi, d'alguna llibreria, doncs que vol que fem una presentació, i el Bernat i jo anem encantats allà, i parlem del llibre, vull dir que nosaltres encantats.
0: Doncs això seria fantàstic, esclar. L'Últim Gegant, d'ara en narrativa. És un llibre que jo crec que es consumeix de manera rapidíssima perquè atrapa des del primer moment. Són 200 i poc pàgines. Ja ho sabeu, signat pel Jordi Portals amb l'epíleg del Bernat Vila, que al final explica una història brutal. No és només la història de la perseverança d'un científic com és en Bernat, a més és la història de L'Últim Gegant desenterrant un misteri de fa, diu, 70 milions d'anys, que no és poca cosa. Doncs moltes gràcies, Bernat i Jordi, per confiar en la República Santboiana, per presentar radiofònicament parlant el vostre llibre. Per nosaltres ha estat un plaer.
4: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
3: Moltes gràcies.
0: Molta sort i a continuar desenterrant gegants. Gràcies.
3: Sí, ho farem. Gràcies.
0: Gràcies. Bon dia.
5: El que pretén fer des del govern es converteix, això sí, en una quimera. Compleixi, president. Res genera més desconfiança en les institucions i abona el camí a les forces reaccionàries que incomplir amb allò signat. Compleixi, president. I en allò que no depèn de vostè, faci complir el govern del PSOE. Plantis, si cal. Mai com ara, el PSC havia tingut tanta capacitat d'influència sobre el PSOE. I ho ha de fer valer. No pel PSC, sinó per Catalunya. Si està disposat a complir l'acord d'investidura i a defensar-ne la literalitat i l'esperit, nosaltres, com vostè sap, hi serem. Li oferim de nou una col·laboració responsable. Potser avui també ens troba excessivament exigents. Però no pot negar que la nostra responsabilitat amb el país existeix i perquè sempre ens arremanguem per trobar solucions que millorin les condicions de vida de la ciutadania. Nosaltres hi serem si compleix, president. Ara li toca demostrar que compleix amb la paraula donada amb fets concrets. I no s'amagui. No es busqui excuses ni caigui en el xantatge de la por, demanant-nos que ajornem allò que vam signar davant l'amenaça d'un futur fosc i terrible si les forces de la reacció acaben accedint al poder. Perquè Esquerra Republicana som una doble garantia. Ho farem tot, absolutament tot, per evitar l'arribada de l'extrema dreta als governs. Però alhora utilitzem i utilitzarem cada vot per aconseguir els millors acords per Catalunya i la seva gent. Perquè sabem que la millora de les condicions materials i de les oportunitats del conjunt de la ciutadania i acabar amb les desigualtats són les millors receptes per barrar el pas a l'extrema dreta. Per això som exigents. Però la nostra lleialtat al país i la seva gent fa que sempre demostrem responsabilitat. Com la van demostrar negociant un acord d'investidura ambiciós malgrat el que havíem viscut quan érem al govern, amb campanyes demagògiques de desprestigi, insolidaritat per fer front a les crisis o xantatges pressupostaris en forma, entre d'altres, de casinos, aeroports o cinturons. Com ho demostrem cada dia, quan el més fàcil seria fer una oposició dura i destructiva com la que ens va tocar viure a nosaltres. Perquè responsabilitat també seguir defensant una legislatura, sí i només sí, aquesta es basa en avenços reals en sobiranies nacionals i socials. Per això vam donar aire al govern amb la negociació i l'aprovació dels pressupostos. I ara ja no tenen més excuses. Nosaltres seguirem per aquest camí, perquè creiem que és la via per enfortir Catalunya i això és imprescindible perquè la seva gent pugui viure millor. Esquerra, fem i forcem a implementar propostes i condicionem polítiques que han de permetre que el país funcioni, que guanyi capacitat de decisió i estigui preparat per al futur. I ho fem marcant l'agenda política del país. El nou model de finançament, la condonació del FLA, el traspàs integral de Rodalies amb el seu finançament, el control català del Consorci de la Zona Franca, el sistema aeroportuari de Catalunya o el Consorci d'Inversions en són clars exemples. Com ho són la línia orbital ferroviària, el Pla de Pobles, el programa Regenera, el Pla Clima o el programa per a l'impuls del català a les xarxes socials i a l'entorn digital. President, herència republicana, acord d'investidura i pactes pressupostaris. Des d'Esquerra Republicana, marcar una agenda posant l'ambició nacional que fixa el rumb del país. I en aquest debat de política general seguirem proposant iniciatives amb aquest objectiu. Començant per mesures que garanteixin el dret a viure plenament en català. Per això resulten imprescindibles, entre d'altres, desplegar totes les funcions de l'Oficina dels Drets Lingüístics o protegir el model d'escola catalana encara que això molesti el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o arribant al 2% en despesa cultural. També és imprescindible defensar la indústria i els llocs de treball i per això proposem que la Generalitat entri a formar part dels òrgans de governança de la SEAT. I l'educació no pot seguir així. Tu ets, ho hem dit infinitat de vegades, però cal una gran entesa de país, un contracte de país. Que no sigui un acord entre partits, que interpel·li més enllà de les institucions o els organismes existents i s'adreci i impliqui a tota la societat i que sigui estable. Des d'Esquerra ho estem treballant i impulsant i posem a disposició de tothom aquesta feina que estem fent des de la base. Però mentrestant, proposem mesures urgents com impulsar un servei de reforç escolar gratuït perquè cap infant depengui de la butxaca de la seva família per millorar els seus resultats. I davant l'emergència en habitatge, davant d'aquesta xacra, proposem reduir l'ITP per facilitar l'accés a l'habitatge a qui compra per viure-hi i al mateix temps gravar més a qui acumula habitatges i qui compra per especular, perquè la fiscalitat ha de facilitar l'accés a l'habitatge i impossibilitar l'especulació, i això és molt urgent. Com és imperatiu impedir que cap persona o família vulnerable sigui desnonada sense una alternativa habitacional digna, expulsar els fons voltors del mercat i garantir una durada dels lloguers que permetin la seguretat vital per a tothom. Modificant, sí, quan calgui la legislació estatal, sí, però també blindant i defensant i exercint les competències pròpies que tenim a Catalunya. Perquè, president, ni una Mari Carmen més, però tampoc ni una Olga més. Com a independentistes d'esquerres, sabem que la lluita per l'alliberament nacional és indestriable de la justícia social. Que no tindrem mai un país lliure si aquest país no és just. que garantir la cohesió social vol dir garantir unes condicions de vida dignes a tota la ciutadania, i Maldà, per aconseguir-ho, és, evidentment, una qüestió nacional. Volem més sobirania pel nostre país perquè volem una vida millor per a la seva gent. De fet, de la sobirania nacional i social la volem tota, perquè sense la capacitat de decisió política i econòmica no podem respondre als neguits i les necessitats de la ciutadania. I d'això, cada dia, el seu govern, president, en té proves. No es poden resignar a administrar una autonomia. El que ens cal és governar un país, Catalunya, amb totes les eines que té un país, Catalunya, amb tota la sobirania per a Catalunya. I aquest és l'horitzó que guia Esquerra Republicana, fer avançar Catalunya, construir un país més cohesionat, productiu, culte, sostenible i just, fer Catalunya més forta, perquè aquesta fortalesa farà més planer el camí cap a la plena llibertat. I en la defensa, del país i les seves institucions, ens hi hem de trobar tots els catalanistes, tots els demòcrates. Perquè no ens podem quedar de braços plegats davant l'auge del populisme, del feixisme i l'extrema dreta, que amb el seu discurs d'odi, masclista, racista i xenòfob, aprofita la sensació de crisi permanent per imposar una visió de la societat retrògrada, violenta, discriminatòria i antidemocràtica. La incertesa i la volatilitat que s'han apoderat del context polític i social a nivell internacional tenen declinacions pròpies a Catalunya. I és que el desafiament a la democràcia que comporten els moviments reaccionaris arreu del món suposa a Catalunya una doble amenaça. D'una banda, el creixement de l'extrema dreta espanyola posa en perill tot allò que ens defineix com a país. Des de la llengua, el limitat poder polític de l'autogovern autonòmic i ens nega com a nació. I de l'altra, la infiltració d'aquesta ideologia en l'independentisme qüestiona la idea d'un sol poble i d'un projecte nacional obert i inclusiu. Per això, la resposta que donem des de Catalunya a aquesta xacra ha de partir d'una constatació. Si les amenaces que caracteritzen el moment actual tenen declinacions pròpies en el cas català, la resposta també ha de partir dels elements que fan singular la nostra realitat social i política. Que som una nació oberta al món, una terra d'acollida on el català és la llengua comuna de progrés i de cohesió social. Que som una nació dotada amb unes institucions pròpies posades al servei de l'objectiu irrenunciable de lligar el progrés econòmic amb el benestar de tota la ciutadania. Que som una nació amb la voluntat de governar-se ella mateixa i de ser protagonista en la definició del seu futur. Una nació, doncs, en definitiva, que reconeix sobirana i vol exercir com a tal. Aquesta ha de ser la base de la resposta catalana a l'ascens del feixisme. Una resposta que, per cert, Pere Català Pich va il·lustrar a la perfecció l'any 1936. I no, no heu passat ni ho farem, perquè nosaltres aixafarem el feixisme.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La recepta de la setmana, amb el Pere de Calvitus i l'Anna Bosch.
2: Nou minuts i mitja passen de les 10 del matí, és dimecres, i per tant, la recepta de la setmana. Avui, signada per l'Anna Bosch. Molt bon dia, Anna.
3: Hola, molt bon dia.
2: Què tal estàs?
3: Perfecte, molt bé.
2: Acomiadem el setembre avui.
3: Sí, darrer dia.
2: Per tant, ens posem en modus ja més de tardor, tot i que les temperatures no sé si són massa de tardor, però
3: no.
2: tot sembla que vulgui agafar... Ho intenta, no? La
3: sí,
2: forma,
3: però les temperatures segueixen sent altes, fa molta xafogor... Buah.
2: Escolta'm una cosa, tu coneixes un portal brutal, brutal, de YouTube. És un canal de YouTube que es diu Gastronomia en Fotografia.
3: Sí, que el conec, sí.
2: Tu el coneixes?
3: Sí.
2: No, és que, te l'anava a recomanar, però no cal, perquè resulta que l'Anna és qui signa, evidentment, és l'autora d'aquest fantàstic canal, que al final hi trobareu totes les receptes que ella va explicant aquí, i ja fa temporades que ho fa, però a més de noves també, a poc es van incorporant de noves. Amb aquest valor afegit, la fotografia, que és l'altra passió, a banda de la gastronomia, és l'altra passió de l'Anna. Per tant, tot plegat, un escenari molt xulo i molt entenedor. Si et sembla, posem fil a l'agulla, perquè avui ens portes, podríem dir, dues amanides.
3: Sí,
2: entrants,
3: com dos entrants.
2: Dos
3: sí,
2: entrants.
3: Sí. Dos pica-piques, digue-li com vulguis.
2: I tenen un denominador comú... Bueno, en tenen molts, que són molt bones, que són molt maques, que són amb uns colors extraordinaris. Jo crec que és color de tardor, ja.
3: Sí, comença.
2: I diguéssim que les figues serien el denominador comú. Les figues...
3: Sí. Les protagonistes.
2: Les protagonistes, sí. amb les dues propostes.
3: Exacte.
2: La primera va a obrir el forn amb figues, mel i fruits secs.
3: Vinga, som-hi.
2: Doncs ens hi posem amb aquest.
3: Quins ingredients necessitarem per fer aquest plat? En primer lloc, un formatge brie rodó. En el mercat sol haver-hi més aquell més ovalat, però si busquem una mica trobem d'aquests rodons, vale? Que ha de ser sencer.
2: Val.
3: Llavors, necessitem 9 figues tallades a quarts. Necessitem també nous i festucs picats. Picats vol dir picats amb la mà de morter, eh? No posar-les allà a la picadora, perquè si no queden masses miculats i llavors allò ja no és... Val?
2: Artesanal,
3: sí,
2: mà de sí, morter, exacte. Artesanal.
3: Mitja culleradeta d'all en pols, mitja culleradeta de pebre negre, un pessic de sal, una branqueta de romaní fresc, oli d'oliva i una cullerada de mel. I llavors, com hem de preparar aquesta entrant? Doncs, en primer lloc, posem el formatge al centre d'una safata circular que pugui anar al forn. Important, això.
2: Molt bé.
3: Tot seguit, farem uns talls a la part superior del formatge de forma que quedin dibuixats rombes. És a dir, farem diagonals d'esquerra a dreta i després tornarem a fer de dreta a esquerra, de manera que quedin aquestes rombes a la part superficial del formatge. Piquem els fruits secs, com hem dit, i partim les figues per la meitat. Tirem pel damunt del formatge els fruits secs i al voltant del formatge hi situem les figues. Unes fulles de romaní fresc i un raig de mel.
2: El romaní!
3: Oh, que fa aquella olor tan bona! A més, si és fresc, millor, eh?
2: Molt bé.
3: Llavors ja hem de tenir el forn preparat a 180 graus i el que hem de fer és tapar tot aquest plat i amb paper d'alumini i durant 10 minuts el tenim al forn.
2: Molt bé.
3: Pas següent, destapar-lo i fornejar-lo 10 minuts més. I ja el tenim.
2: Ja el tenim.
3: Llavors, què passa? Que amb aquest temps i aquestes temperatures, doncs el que fem és que aquest formatge per dalt s'ha anat obrint, perquè l'hem deixat amb aquests rombes, que es vagi obrint, es va desfent, i llavors ja pots anar sucant el brie amb les figues i els fruits secs.
2: Títol d'informació, quan diem preparem el forn a 180, vol dir el posem a 180 i hem d'estar una estoneta perquè, home, allò agafi...
3: Sempre s'ha de preparar abans, vull dir, l'hem de prescalfar, que es diu.
2: Molt bé.
3: D'acord? Vull dir, no pot ser que posem el plat allà i posem 180. No.
2: No.
3: Quan posem el plat ja han d'haver passat,
2: que tindre una
3: 5 minutets, per dir alguna cosa,
2: 5 minuts.
3: Que ja s'hagi escalfat el forn i no entri el plat en fred.
2: Molt bé,
3: d'acord?
2: Doncs important aquest detall,
3: sí,
2: també.
3: Mm-hmm.
2: Molt bé. Què més?
3: Doncs, bueno, anem per l'altre...
2: Sí. que resulta que és com... té les seves alternatives, també. És com dir, bueno, també ho podem fer d'aquesta manera, o fins i tot dues amanides... que tenen els seus denominadors comuns.
3: Cadascú que l'utilitzi quan vulgui i amb el que li agradi, i
2: molt bé.
3: És igual.
2: I en aquest cas és amanida de figues amb burrata i pernil ibèric.
3: Correcte.
2: És diguéssim, l'alternativa,
3: canviem,
2: aquest pernil ibèric.
3: Canviem aquest, el bri per la burrata, en
2: exacte,
3: cas,
2: també.
3: Val?
2: Sí.
3: I llavors, el que tu dius, incorporem el pernil ibèric. Doncs bé, què necessitarem com ingredients?
2: A veure.
3: Una bola de formatge de burrata fresc, 4 o 5 figues madures, 4 o 5 talls fins de pernil ibèric, 2 cullerades de mel, herbes fresques, com cadascú que posi el que tingui a mà, però pot ser alfàbrega, farigola, rúcula, que això ho farem servir per decorar, oli d'oliva per ruixar, ja us ho explicaré després, un pessic de sal de pebre acabat de moldre i els gerds, que a mi m'hi agraden, però si no els tenim no passa res.
2: Molt bé.
3: Vinga, anem a preparar el plat. I el que hem de fer és, en primer lloc, agafar aquesta burrata i posar-la en una safata una mica ampla i posar-la al centre del plat, que quedi sencera i intacta, d'acord? Després, amb un ganivet una mica esmolat, el que hem de fer és una petita esquerda a la part superior d'aquesta burrata perquè deixi anar una mica l'interior cremós que té la burrata.
2: Molt bé, també important aquest detall.
3: Sí, perquè si la tenim tota tancada, doncs és una bola, però el que ens interessa és fer-li aquests talls perquè s'obri una mica i vagi deixant anar aquest formatge cremós que té a l'interior.
2: Molt bé, molt bé.
3: Tallem les figues a rodanxes i, evidentment, eliminem les tiges. Hem de col·locar de manera acurada les rodanxes de figa i els gerds, si els tenim, al voltant d'aquesta burrata, d'acord? Perquè ja veurem que el que es tracta també una mica és el que tu deies abans, és de buscar color, i el que volem és aquest blanc de la burrata, el vermell dels gerds, les figues que també són vermelles, que tingui aquest atractiu visual. Bé, tallarem a trossos el pernil ben petitons i els escamparem per sobre de la burrata i les figues, vale? Que també donen un contrast molt bo.
2: Total.
3: Del dolç i el salat.
2: Sí, senyora.
3: Vale?
2: Sí, senyora.
3: I ruixarem lleugerament amb mel la burrata, les figues i el pernil, perquè aquest contrast també de la mel amb el formatge cremós també és molt interessant.
2: Molt bé.
3: I llavors ja anirem de cara a la guarnició. Hem d'escampar-hi, doncs, aquestes herbes que us deia fresques, com l'alfàbrega, la farigola o la rúcula, i li donarem, doncs, aquell color verd que li falta amb aquest vermell i blanc que tenim. Llavors, ruixarem una mica d'oli d'oliva per sobre de les figues i el pernil, perquè també li dona cremositat, i acabarem amb un pessic de pebre negre acabat de moldre. I ja ho tenim.
2: Ah, molt bé.
3: I ja ho tenim.
2: Molt bé. Aquí he vist que, bueno, o he percebut que has donat una mica més de llibertat a les herbes.
3: Sí, sí, perquè penso que, bueno, cadascú té també les seves preferències, no?
2: Clar.
3: I, bueno, no sé, és que a mi totes aquestes herbes m'agraden molt, tant com he dit abans el romaní, com, jo què sé, la farigola, la fàbrega, tot això són herbes molt nostres.
2: Molt nostres, clar.
3: I que porten uns sabors... molt complementaris, em penso.
2: Bueno, i suposo que després també donar una mica de llibertat a la imaginació i que la gent diguin, no sé, m'ho invento. Jo ho he vist a vegades en dir, va, uns quants grills de mandarina, de, no sé, de del que sigui, cadascú, doncs...
3: Sí. O, per exemple, en comptes de posar-hi gers, hi poden posar mores.
2: Per exemple?
3: O, per exemple, magrana. És que,
2: sí, la magrana,
3: la magrana també hi diu molt, amb tota aquesta
2: morrata. I molt de tardor, no?
3: Sí,
2: sí,
3: sí, sí.
2: Molt bé, molt bé.
3: Ja hi anirem entrant, ja, amb sí, ara les carbasses, els boniatos...
2: Home, ara ens ve aquest temps, no?
3: Magranes...
2: Molt bé, molt
3: sí,
2: bé.
3: Sí, sí, sí.
2: Però al final les receptes també, en consonància una mica
3: sí,
2: això amb l'època de l'any, les estacions que anem
3: sí,
2: veient
3: sí,
2: i que anem vivint.

0: dic,
1: sé.
0: Per això no dic que trauran el caparró i se n'aniran, eh?
1: Perquè aquestes calors que hi ha hagut aquest estiu, no sé pas, eh?
0: Falta de pluja, sí, sí. Temperatures massa altes, etcètera, etcètera, etcètera.
1: No sé si trauran el cap.
0: Ja t'ho diré, ja t'ho diré, perquè ja saps que aquí som caçadors de bolets i ens agrada, eh?
1: Oh, ja,
0: i
1: ja.
0: Ens fa patir, eh? Això ens fa patir.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí. Molt bé.
1: Aviam, què us vull dir de les figues?
0: A veure.
1: Que són originàries del Pròxim Orient, i que ja fa més d'11.000 anys que s'han trobat restes fòssils que sí. Ja existien aleshores. Vale? I res, que les compreu per fer-les servir de seguida, que si us en sobren les podeu congelar, i que bueno, les heu de col·locar sempre en una safata a la nevera, que no es toquin massa perquè si no doncs es malmeten, i que poden durar així ben posadetes entre 2 i 3 dies al frigorífic, vale? Aviam, si volem parlar una mica de lo que seria amb què podem prendre aquests dos plats que hem comentat avui, jo us diria que en principi penso que poden maridar molt bé amb sí. Un cava brut.
0: Ho trobo excel·lent, perquè moltes sí. Vegades ens pensem que hem de reservar el cava per segons quins plats.
1: Clar, per què els hem de reservar si aquell plat ens hi lliguen perfectament i el podem gaudir, no?
0: Que un de rosat també pels colors
1: sí, no dic pas que no. Al final aquí el que busquem una mica és l'escumositat aquesta, les bombolletes.
0: Correcte,
1: no?
0: Vale. Correcte. Que al final les bombolles són sinònim de festa, de xirinola.
1: Sí, sí. Vull dir... I ja n'hi ha un que ens agrada força, que és un de caves romagosa torner, que és el Millennium Especial, brut especial, que està molt bé. Uh-huh. I després us faré una altra proposta.
0: A veure.
1: Que és en vermut negre.
0: Ei, vermut negre, aquí sí que acabes de trencar amb tota la... Sí, sí, aquí has trencat.
1: Ai. Sí, sí, jo les he menjades, amb vermut negre.
0: I què?
1: Molt bo.
0: Sí. I ha de ser negre, no? Perquè, home,
1: aviam,
0: seria lo seu.
1: Sí, a mi m'agrada molt el negre.
0: El vermell aquell també, no? El rosat i tot això ja seria una altra cosa.
1: Va a gustos.
0: Molt bé, però llavors, vermut negre, proveu-ho. Sí. Ho podeu provar tranquil·lament.
1: Sabeu que tenim aquí el Miró de Reus, que és un clàssic, i després també hi ha l'Izaguirre, que
0: total.
1: És del Morell, també de Tarragona. Per tant, tenim, jo crec, dos vermuts boníssims que penso que ens hi poden lligar molt bé.
0: Escolta'm, fantàstic. Ara m'has sorprès, perquè has passat del cava al vermut, però amb molt bon criteri, i crec que és una opció xula.
1: Deixem-ho, aviam una mica la gent
0: molt bé,
1: per
0: molt
1: on
0: bé.
1: Es decanta, no?
0: Sí.
1: Perquè potser el cava, doncs, sí, que està molt bé, però que ja és molt vist. I potser provar una altra cosa, doncs també pot ser interessant. No?
0: Extraordinari. Deixa'm dir-ho d'aquesta manera. Aquestes amanides on avui la figa ha estat la protagonista, però també el gers, també, bueno, tot el que d'alguna manera ja comença a ser de tardor.
1: A fer olor de tardor.
0: Sí, sí. Molt bé, doncs ho celebrem, ho provarem i ho gaudirem.
1: És senzill, ja ho veieu,
0: senzill,
1: eh? És molt senzill, eh? I això, tal com ho explico jo, és una manera de fer-ho, però al final cadascú pot fer servir les combinacions que vulgui. A vegades una mica és descobrir aquestes possibilitats i tu llançar-te a fer la teva, no?
0: Totalment. Mm-hmm. I ja ho sabeu, si us ha quedat algun dubte, alguna cosa, ho podeu recuperar-ho a Gastronomia en Fotografia, que aquí també, a més, hi ha moltes més receptes.
1: Aquestes dues ja estan penjades.
0: Veus? I una animalada més de receptes, eh?
1: No, però vull dir que aquesta és l'última que he penjat i és la que avui hem explicat aquí.
0: Doncs escolta, fantàstic.
1: Molt bé.
0: Ens agrada que sigui així. I jo aquestes figues i aquestes cosetes i tot això que has explicat, a més amb l'afegit d'aquest vermut i tot, a mi em suggereix que evidentment hem d'acabar com sempre.
1: Sí, home.
0: Perquè aquest entrant, aquesta amanida de tardor signat per l'Anna, això té molt de... A la de tres. Una... 2 i 3. De rock and roll!

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: Cròniques Bastardes, amb l'Enric Bastardes, esclar.
1: Un minut perquè el rellotge ens marqui els 2:15. I ja ho sabeu, a continuació, les cròniques bastardes del nostre enviat especial al Cor de Catalunya, l'Enric Bastardes. Molt bon dia, Enric.
2: Molt bon dia, Mareu, i gent que ens escolteu.
1: Déu-n'hi-do. Com estàs? Escolta'm, molt content d'escoltar-te en temps real. Aquí no enganyem a ningú. Sí. Quan és enllaunat, però...
2: Exacte.
1: Carai, quan tenim el nostre enviat especial en viu i en directe, però de manera presencial, en temps real, vull dir...
2: Sí.
1: Un luxe. Què vols que et digui?
2: Sí, sí.
1: Un luxe.
2: No, i tant. Jo ho anava a dir, també. Dic, ostres, dic, ara hora, dic que per tercera intervenció, dic que aquesta no l'he de gravar i la podem fer aquí, que la gent se n'adoni, que aquí hi ha interacció, que no està gravada. Estem en directe.
1: Mira que de vegades ja mirem que sigui una interacció més o menys intel·ligent i d'això, i ens en sortim, però no, com canvia la cosa. Però estem molt contents, i deixa'm aprofitar ara que et tinc aquí de manera presencial per agrair-te, ho hem fet amb totes les nostres col·laboradores i col·laboradors, però tu encara no havies estrenat la 12, la que fa 12 de temporades.
2: Déu-n'hi-do.
1: I dir-te agraïts, sobretot que vagi per davant, de que hagis renovat el teu compromís amb la República Santboiana i la Ràdio Pública.
2: Home, ja ho saps que, Mareu, jo estic molt i molt agraït de que vosaltres compteu amb mi i que ja sabeu que podeu comptar amb mi, que ha de passar alguna cosa molt grossa, m'ha d'arribar un es alert molt gran perquè jo no pugui gravar o estar aquí cada dimecres al peu del canó.
1: Mira, ho he de dir, i no em fa res, no és un massatge això que ve a continuació, és ser justos. Per nosaltres és un luxe tindre sempre un cop a la setmana l'Enric Bastardes. Estem parlant d'un dels coachings més interessants i que més feina fa arreu del Principat. L'Enric Bastardes és aquests coachings que no tan sols et guien pel camí correcte, sinó que a més ho fa amb un format brutal que agrada molt, perquè és desinhibit, perquè és atrevit, perquè té aquest toc d'humor i perquè quan obre la boca se l'escolta tothom. Algú ho havia de dir.
2: Doncs t'ho he d'agrair, tu. Aquest programa me l'hauré de gravar, l'hauré de penjar a LinkedIn, saps allò de fer-te un currículum? Diuen a l'Amadeu de la República Santboiana, de Ràdio Sant Boi, de mi, allò que dius. Jo quan vas a un restaurant, a veure què diu TripAdvisor, ho hauré de posar abans d'enviar un pressupost d'un curs.
1: Bueno, nosaltres sempre hem afegit allò de comunicador, il·lusionador i provocador, sobretot, això que vagi per davant. Però provocador, compta, amb classe. I ho dic perquè de provocadors n'hi ha molts. No en va, tu tens la microsecció aquella de les trompades. Aquest també és provocador. Però aquest no és de la mateixa escola que tu, eh?
2: Ja no és el mateix tipus, tots dos provoquem, el que passa és que ell provoca amb una intensitat, jo crec, de vegades desfermada.
1: Ell és més esgarrapador, és a dir, què fa aquest home, esgarrapar?
2: Sí.
1: Més que provocador, que també és esgarrapador, mira.
2: I tant. No, ja, tu i jo ja sabem de quin peu calça i no el defensarem pas. Vull dir, escolta, una cosa és dir el que fa i l'altra és defensar tot allò que fa, que jo crec que és quasi indefensable.
1: Indefensable. Bueno, escolta'm, res, que t'escoltem les cròniques d'aquesta setmana. Tu diràs, nosaltres t'escoltem.
2: Doncs, mira, per lligar-ho una mica amb indefensable, la Minyamal és indefensable, aquest noi... Quan té el dia no el pot defensar ningú. Defensar, defendre, parar-lo, aturar-lo. Jo ahir vaig estar mirant, com que hi havia el panon aquest de seleccions que n'hi diuen, bueno, qui no es conforma és perquè no vol. Jo miro, doncs, l'Espanya, a veure què fan els jugadors del Barça.
1: Sí, home, i tant.
2: Perquè el Rafinha, ja sabem que ja li torna a fer mal la cuixa dreta. Bueno,
1: sí.
2: La Minya mal d'ahir, dos gols. Una assistència. L'estaven marcant tota l'estona dos jugadors, però no dos jugadors qualsevols, el Guardiol i el Perisic.
1: Que no és poca cosa.
2: Jugador, no dribla, goita, no dribla, però dos gols i una assistència. MVP del partit i cap a casa, tu, i un altre partit salvat.
1: Per si hi havia dubtes, per si hi havia dubtes.
2: Exacte. Llavors, ostres, a falta de Barça, Doncs mirem a veure què fan els jugadors del Barça. I de moment, doncs, amb aquella por, amb aquell cor encongit de quan surt el Rodri i el Pedri, que no li fotin una patada, de quan sí. El Rafinha ja reps el missatge de Rafinha, se duele, i ja dius, mare meva.
1: Bueno, ja vam començar per l'Eric, ja vam començar per l'Eric.
2: Exacte, que l'Eric va semblar que era més... Cuidado, que no em vull fer mal, però el del Rafinha és, cuidado, m'he fet una mica de mal. Bueno, yeah. Ens en queden encara dos de partits, a veure si el salvem.
1: Bueno.
2: Això per un cantó. Per l'altre cantó, Amadeu, estarem d'acord que el tema de la setmana és el tema de l'habitatge, la ley Mari Carmen...
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
2: Què fem amb els lloguers, què fem amb els propietaris... I la veritat és que no és fàcil de tocar el tema, perquè si el toques depèn de com, et diuen que ets demagògic. Si et poses a favor d'uns, estàs en contra dels altres.
1: Clar.
2: I hi ha moments que dius, quina mandra tot. Però també he de dir una cosa, la bona notícia és que sembla que s'han posat mig d'acord partits que en principi no tenen res a veure l'un amb l'altre.
1: Bueno, al final, allò del sentit comú, clar.
2: Home,
1: sí.
2: Que si junts... Jo, a mi se m'acudia que en política, que normalment sempre estan uns contra els altres, que tenen un objectiu comú, que és fer que propietaris i llogaters visquin bé i a gust, com pot ser que tenint aquest objectiu comú, els partits encara mirin a veure si, per fer una analogia amb el futbol, si marco el gol jo o el marca un altre.
1: Sí, dic,
2: jo
1: sí,
2: he fet
1: sí.
2: Avui amb el meu vídeo que penjo a les xarxes,
1: sí.
2: Una analogia amb la selecció espanyola. Cony, la selecció espanyola, hi ha jugadors del Barça, de l'Arsenal, de l'Atlético, algun del Real Madrid desperdigat per allà. I al final acaben guanyant 4-1 contra Croàcia perquè volen guanyar el partit. I dic jo, i els partits polítics d'Espanya no podrien ser una selecció espanyola i fotre's d'acord i dir, escolta'm, jo el que vull és que els propietaris, sobretot els petits i els llogaters, visquin amb dignitat. És que nosaltres som de Junts, més igual. És que jo sóc de Bildu, cony, més igual.
1: Això és, sí, si no, això és a part, és clar.
2: Ja ho veurem divendres. Serà un dia divertit, d'aquells del Congrés, de que tu m'has colat, m'has dit, jo no estic d'acord amb aquest punt, ja no sé què, jo no et voto... Ja ho veuràs. I qui pagarà allò que n'hi diuen els castellans, el pato, els petits propietaris i els llogaters.
1: Clar,
2: i sortirà guanyant, probablement, els fons voltors aquests que ja els està bé comprar pisos tirats de preu, que llavors posen a lloguer amb gent que et ve de Noruega i Suècia, que quan els hi dius que per una habitació 4.000 euros et diuen, cony, ni tan mal.
1: Imagina't.
2: Jo penso, hosti, jo dic que aquests dos temes avui s'havien de tocar.
1: Sí, i tant. Material sensible, que diuen, material sensible.
2: Totalment.
1: Quan guardes alguna cosa en una caixa que saps que després haurà d'anar per via transport i poses l'etiqueta de material sensible.
2: Exacte.
1: Compte que això no és poca broma.
2: Exacte. No és poca broma gens, i fa anys que se'n parla, i hi haurà algun dia allò que n'hi diuen de l'elefant a l'armari, i algun dia algú haurà de parlar i de dir... Fem-ho, però fem-ho ja, perquè és que si no, la política, el que sembla és... Jo no sé si te'l mires de tant en tant, el José Mota, que diu allò de... Oi no, mañana...
1: Sí que és veritat, aquella frase, com dient... Ja ho trobarem, això. Avui no, demà, no?
2: És que els polítics és això, s'hauria de parlar... Jo quan fan el s'hauria, ja no ho faran. Ens hauríem de reunir, s'hauria de fer una llei...
1: No sé, ja fem tard, una mica... Bueno, escolta'm, jo no sé si tens trompades, però a banda de tot plegat, preguntar-te pel temporal per l'interior del Principat, a Manresa en concret, que com ha anat això, com ho heu gestionat, aquest temporal?
2: No, aquí va anar molt bé, aquí no n'hi va bé, aquí va ploure allò que se n'hi diu ara, que no és habitual, que és lo normal, saps? Allò que dius, cony, com plou? Ja està, no es van inundar cases... No van córrer rius d'aigua. Jo no sé qui Sant Boi com va anar, però al voltant, Barcelona, Esplugues, Gavà, Viladecans, van sortir imatges guapes, eh?
1: Bueno, en alguns trams, en alguns llocs de Sant Boi, sí, era difícil circular, va ser difícil en moments molt puntuals, però vaja, ens en vàrem sortir, sí.
2: Sí, no, i aquí és on hi hauria l'altre punt, aquest de la gent que es queixa dels missatges de les alert, de que és que ens avisen si plou una mica. Dic, mira, a veure, primer de tot, t'avisen per dir-te, escolta'm, demà pot ser que el teu poble plogui molt. També pot ser que no, però vés en compte. I l'altre és aquella gent que s'ha queixat, que això és molt de ric, que estaven veient Aida al Liceu i els hi va sonar les alert. Escolta'm, que són 3 hores d'òpera, para el mòbil.
1: Déu-n'hi-do.
2: Apaga'l. És que la gent, no, jo el deixaré en silenci, no el posaré en el mode avió.
1: Directament.
2: amb no molestar. Cony, apaga el mòbil.
1: Directament,
2: i quan
1: surtis,
2: i quan surtis del Liceu, engegues el teu mòbil, que te n'aniràs segurament a fer l'entrepall al Pans & Company del costat. Engegues les alertes
1: sí,
2: i llavors sortiran totes les alertes. Bueno, no passa res. No, la gent es queixa. És que per què ens envien és alert? Para el mòbil o deixa la casa, fill meu.
1: Déu-n'hi-do.
2: I si plou, agafa paraigües. És que sentit comú.
1: No, no, és que, clar, és que al final, sí, és, en català allò que diem, són faves comptades.
2: Home, és que sembla que plourà molt, que ha plogut molt, sí, que has agafat el paraigua, sí, que t'has quedat a casa perquè, sí, doncs, collonut.
1: Està.
2: Cony, a casa meva no ha plogut, bueno, doncs tot això que tens.
1: Clar, ja està. Escolta'm, per cert, això que dèiem de les trompades,
2: sí.
1: jo no sé per on vols anar, però deixa'm donar-te una pista.
2: Va,
1: l'home acaba negociant amb el Xi, el xinès, acaba negociant de vendre-li armes, tu. Tot i que la Constitució nord-americana ja prohibeix vendre armes al presumpte enemic,
2: clar,
1: si ho vols dir d'aquesta manera.
2: El que passa és que
1: no s'està de res.
2: Juga sempre amb el presumpte enemic, que ara són amics,
1: sí.
2: I que per mi la Constitució, per Donald Trump, és com un semàfor en groc, que hi ha gent que se para i gent que se'l passa més ràpid perquè no se li posi en vermell.
1: Sí.
2: La Constitució pel Donald Trump és una mica això, el que és que ell se la salta.
1: És que
2: ve la Constitució, deixa'm córrer.
1: Clar.
2: Llavors, com que ell està per sobre de tot,
1: li
2: és ben igual. Perquè és que, a més, jo penso que entre que no sé si toca del tot, que ja és gran, i que crec que se li enrefot absolutament tot, diu, a veure, si és que m'és igual, si tampoc em diran res. Jo les venc, i quan les facin servir, jo ja no hi seré.
1: Ja.
2: Perquè al final, venent armes a la Xina,
1: per exemple,
2: és com les empreses d'intel·ligència artificial avisant que la intel·ligència artificial ens matarà.
1: Jo si fos aquest home, així aquest, jo no me n'enrefiaria, perquè aquest et fot un microxip amagat en les armes...
2: Que
1: fa que es tornin contra tu en cas de... Saps què vull dir? Vull dir, jo no me n'enrefiaria, eh? No ho sé. No sé si estic donant ara aquí idees, però ja m'entens. Estàs per aquí, no sé si l'hem perdut. Sembla que s'ha esvaït.
2: Ara sí,
1: no et sentíem. Que jo deia això del microxip, jo no vull donar idees,
2: però
1: compta'm amb aquestes coses.
2: Que va, jo el que dic és que allò que diuen del Poro Interés aquí a l'Andrés, a veure,
1: et sentim entretallat.
2: Ostres, que estrany, que no m'he mogut. Espera't, que ara m'obrim en un altre lloc.
1: No et moguis massa, Sí, a veure, deixa anar. Sí.
2: Aquí em sentiu bé?
1: Sí, de vegades...
2: Sí.
1: El que deia,
2: sí. Que això de que es facin amics, el Trump, el Putin, el Xi Jinping, el Kim Jong-un i tota aquesta patuleia, són el típic interès, que jo no em referiria mai, dues persones que s'odiaven a mort, que ara de cop siguin amics.
1: Però això em recorda molt l'abraçada de la porta ahir amb els de l'Atlético de Madrid, no ho sé.
2: Una mica.
1: Compte, digue'm primirat, digue'm mal pensat, però què vols que et digui?
2: És una mica el mateix, és l'interès aquest que tens de que, ostres, si no puedes con el enemigo, únete a él, però és que clar, els enemigos que s'estan uniendo, ni una peli de Marvel, És que no podries ajuntar.
1: Sí,
2: Marvel i DC, Superman, Batman, Spider-Man, Capitán América, no sé, tots contra aquests.
1: Clar.
2: No guanyen pas, no tindríem pas superherois per fer front a això.
1: No, ja tens raó, no sé, jo és que sempre he estat d'anar de cara, a mi totes aquestes coses, ja ho sé, que en segons quins àmbits de la vida has de ser una mica d'aquesta manera, d'allò que dius sí però no però sí, una mica, no sé si falsots o tots plegats, doncs una mica, però vaja,
2: a veure,
1: jo soc
2: una mica com tu, jo sóc de sí però sí i no però no, perquè si vas una miqueta més de cara, també és més fàcil després defensar el teu punt de vista, però és que hi ha gent que menteix tant que ha de portar una agenda de totes les mentides que diu per en recordar-se'n.
1: Que sí? No, és així mateix, però si no dius, què li vaig dir amb aquest, que sí o que no, que blanc o que negre, dius...
2: Imagina't el nivell d'estrès de no saber l'excusa que li has posat amunt per no anar a no sé on. No, home, no, cony, ves de cara, li dius la veritat, sí o no... i pa'lante.
1: No, però si no, corres el risc de, de dir, bueno, no sé què li vaig dir amb aquest.
2: Totalment.
1: Bé, no ho sé, no ho sé. En tot cas, recordar-te a tu i a tota l'audiència, avui partidàs del Barça femení a Roma.
2: I tant, contra Roma.
1: Sí.
2: Esperem que el Barça bo, que és el Barça femení, que també estem tan ben acostumats que aquest any que ens han marxat jugadores bones, i entre això, i que l'Aitana encara s'està recuperant, i que la Nazaret també està, que no sé, que n'hi ha algú que... L'altre dia ho deia, dic. Sí. Que el Barça femení ara mateix tenia lesions amb jugadores que, per fer l'analogia amb el masculí, és com si se t'hagués lesionat el Lamine, el Rodri i el Pedri, i tot i així encara guanyen, eh?
1: Sí, perquè jo crec que la renovació forçada, perquè van marxar, doncs, jugadores molt, molt emblemàtiques.
2: Alexia...
1: Però... diguéssim, la transformació amb aquest nou projecte que veure que també es manté doncs el planter important,
2: sí,
1: però la transformació ha sigut exitosa, se li ha donat oportunitat a jugadores joves de la Pedrera que estan
2: demostrant
1: que...
2: L'altre dia, contra el Logroño, la davantera de 15 anys que va fer el gol, que dius, ep, aquí hi ha això que dèiem, aquí hi ha Masia, aquí hi ha Pedrera, també, vull dir que no patim que la cosa segueix.
1: Sí, sí. A veure com anirà aquest any. Jo crec que la Champions... home, tornar a guanyar la Champions seria un festival.
2: Sí. Que passa, el problema és que la Lliga la donem per feta, ja és com, va, aquesta ja la tenim. Va, la Copa de la Reina, va, ja la tenim. És la Champions. Però hi haurà algun any també que, cony, algun equip es posarà les piles, digue-li Lió, digue-li algun d'aquests de Londres.
1: Bueno, que ja ho també, són, ja.
2: I ens costarà.
1: Sí. Bueno, i suposo que és un bé per la competició, també, que tothom es posi les piles.
2: Oi, i tant.
1: Però, vaja, veurem què és el que passa. El que també convé és la Champions masculina.
2: També,
1: això també convé.
2: També.
1: No ho sé, veurem per on aniran les coses. No sé si vols afegir-hi alguna cosa més, si tens alguna cosa doncs, que creguis que s'ha de dir... Que...
2: Jo el que crec que s'ha de dir és això que dèiem dels aiguats, que és que la gent que ens cuidem, que una miqueta de sentit comú, que fem les coses bé, que pensem també en els altres, que no només pensem en nosaltres, i que, escolta'm, que mica en mica... ens en anirem en sortint de tot, que si la llei de l'habitatge, que si els aiguats, que si lesions, que si el no sé què, entre tots i entre totes, important, una mica de granet de sorra que n'hi diuen de cadascun, i escolta'm, pa'lante, i l'any que ve no, la setmana que ve, més i millor.
1: Sí, més i millor, i suposo que, no sé, ja podràs explicar més coses en direcció al que és el Barça, perquè ja deixarem les seleccions enrere i bueno, tornarà a la competició.
2: Podrem fer allò que se n'hi diu de la guerra, que esperava i es comptaven els ferits. Pues quan s'acabi aquest peron, comptarem ferits, a veure com hem arribat tots els equips, a veure qui podrà jugar.
1: Ostres, doncs sembla broma, però quasi bé és així, Dius, cada cop que tornen de les seleccions a comptar els ferits i a veure... I compta, perquè hi ha gent que dius, no, aquest ha tornat bé, però resulta que hi ha un desgast o resulta que hi ha una microrotura que diuen i que després surt, vull dir que...
2: Clar, quatre partits en dues setmanes i mitja o en tres setmanes, un partit cada quatre dies, els foten jugar 90 minuts... jo no dic que s'haguessin de passar les dues o tres setmanes descansant, però, hòstia, fes-ho rotar una mica, que al final no deixem de pensar que és la UEFA Nations League, que això abans era... partits amistosos, però que ara li han posat un nom perquè la gent no se'ls mirava.
1: Molt bé.
2: Però coi, que és la UEFA Nations League, que no és el Mundial ni l'Eurocopa, tu.
1: Molt bé, a propòsit, ja xerrarem, si tu vols, la setmana vinent de la pilota d'or.
2: I tant. Jo aposto, ho dic aquí, jo crec que li donaran la Lamine Yamal. Ara, potser m'hauré de retractar, però jo crec, no que se la mereixi, que també... Ja. Crec que li donaran. Bueno, a veure si ho endevino, va.
1: Ja t'ho diré. A mi m'agradaria que ens fessis una mica el que seria el teu llistat, primer, segon i tercer. No, però fixa-t'hi, no dels millors, no, dels que no l'haurien de guanyar.
2: Doncs et faré aquest serà més divertit.
1: Què et sembla?
2: Em sembla molt millor i molt més divertit. Farem la llista dels que no els haurien de donar.
1: Sí, el llistat antipilota d'or dels que no haurien de guanyar-la. No,
2: em sembla,
1: no l'haurien de guanyar.
2: em sembla molt millor, perquè al final el llistat de la pilota d'or ja, ja el fa tothom. Així la gent ens escoltarà, perquè sí, diran, hosti, a veure aquests dos animals què diran ara,
1: veure,
2: la pilota d'or.
1: A veure, eh?
2: Ho compro.
1: Doncs perfecte, va, ho farem d'aquesta manera. Enric Bastardes, moltes gràcies, com sempre. Res, una forta abraçada de Sant Boi en direcció a Manresa.
2: Doncs una abraçada de tornada de Manresa cap a Sant Boi.
1: Ben rebuda. Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
2: Adéu,
1: adéu, adéu, adéu. I per acabar de rodonir aquest dimecres, la tradició de la casa ens diu que hem de llançar un nou lliurament, vaja, dels contes breus signats pel nostre amic Albert Estengre, ja ho sabeu, de l'Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral, però a més arreu del país, arreu del món, diria jo, reconegut com un dels millors narradors professionals de contes. Som-hi!
3: Ep, això és el Cercle dels Mentiders. El cercle que feu tots vosaltres per escoltar les històries, llegendes i contes que us porto. Jo sóc Albert Estengre.
4: I ara, un conte. Bé, una mentida, o no?
3: En Benet, aquell que viu en el... Sí, en allà... O no, calla, deu ser l'altre poble. Sí, bé, en Benet tenia un ase. Finalment, després de molt captar, perquè era tota la feina que feia, captar i ajudar algú que de tant en tant li donava una mica de feina i què sé jo, després de molt de treballar d'aquesta manera, sense massa esforç, però tampoc no es matava, no. La qüestió és que, al cap de molts anys, va aconseguir tenir un ase. Ui, era la seva il·lusió. Oh, en Benet tenia un ase. I anava amb l'ase amunt i avall del poble sense fer-lo servir per res. Vaja, per cap altra cosa que per lluir-se ell amb l'ase. I així, d'aquesta manera, tothom se n'hi enfotia perquè anava fent això i prou i perquè en Benet era del qual tothom se n'enfot una mica. Diuen i expliquen que en Benet amb el seu ase n'hi van passar unes quantes. Un dia, un amic que necessitava un ase per traginar a no sé què, per anar a no sé on, se li va costar i li va dir, escolta'm, m'hauries de deixar l'ase. I en Benet no volia deixar l'ase a ningú. No, no, de cap de les maneres, i se'n va anar cap a casa seva. Se'n va anar cap a casa seva, i al cap de dos dies aquest mateix amic va trucar a la porta de casa seva insistint perquè li deixés l'ase. Deixa'm l'ase, sisplau, que el necessito, si te'l tornaré, ja li donaré menjar. I en Benet, malfiat com era, li va dir, no, no, de cap de les maneres, no te'l deixo, perquè me l'he venut. No era veritat, però d'aquesta manera se'l treia del damunt. M'he venut l'ase. Ah, t'has venut l'ase, eh? Immediatament, després de dir això, es va sentir l'ase com remugava a la cort, darrere de la casa. No, si és a la cort que l'estic sentint, que no, que et dic que m'he venut l'ase. L'ase va tornar a remugar encara més fort. Que no, que l'acabo de sentir, que el tens allà, a la cort, que no el sents, l'ase, que et dic que m'he venut l'ase, que no te'l puc deixar perquè m'he venut l'ase. Diu, no, home, si l'acabo de sentir. I en Benet es va enfadar molt i molt amb el seu amic i diu, escolta'm tu, a qui faràs més cas? En a mi o en el meu ase? I aquell se'n va d'anar amb dos pams de nassos. Jo no sé si va ser aquell amic, o un altre, o qui fos, que un dia en Benet li va enfombrar l'ase. No el va trobar ni a la cort, ni per tot el poble, per més que va caminar. No el trobava el seu ase, i empipat es va plantar en la plaça del poble cridant torneu-me el meu ase, i l'ase no li tornaven. Va anar la policia, és clar, els guàrdies varen penjar cartellets per tot arreu amenaçant tot el que ell va dir que amenacessin, si no torneu l'ase, què sé jo, el que deia aquell paper que farien. I com que això tampoc va resoldre res, vet aquí que en Benet va demanar a la policia que aquelles lletres les canviessin, que posessin que si no es tornava l'ase en Benet, si no sortia el lladre de l'ase, en Benet hauria de fer el que havia fet el seu pare. I varen canviar aquelles lletres, i varen posar això, i tothom ho va llegir, i tothom preguntava, coi, què deu ser això? Tant era la curiositat que va suscitar, que vaja, que va... d'això, de què hi havia fet el pare d'en Benet, que al capdavall un dia al vespre varen trucar a la porta, i en Benet va obrir. Era el lladre de l'ase. Diu, mira, Benet, jo, ara que no hi ha ningú, i no ho tornaré a dir a ningú més, a davant de ningú no ho diré, jo et diré que t'he robat l'ase jo, però vinc no pas per tornar-te'l, sinó perquè em diguis què coi va fer el teu pare. Diu, el meu pare? El meu pare, quan li varen robar l'ase? Se'n va haver de comprar un altre. I així va acabar la cosa, que en Benet se'l va haver de comprar. Jo no sé ben bé de qui és la terra. No ho he sabut mai. No sabria pas dir-ho. Sort que no m'ho pregunten. Però hi va haver temps en què els cristians i els sarraïns se la disputaven. Els uns avançaven, els altres tiraven enrere. I en un temps en què els cristians van ser els que tiraven endavant, els sarraïns van haver de tirar enrere. I expliquen que en la retirada van deixar a Sant Llorenç del Munt, allà a la Serra de l'Obac, i van deixar una víbria, ui, una víbria, un drac, en deien, una víbria, petitona, petitona, petitona, lligada amb unes cadenes a dintre, al fons de tot d'una cova. I els cristians, tranquils i creguts, que allà no hi havia res, no varen pas pujar a revisar-ho, vull dir. No, de cap de les maneres. Els cristians varen deixar anar a tots els seus pastors, quan dic els cristians, vull dir els soldats, és clar, varen deixar anar a tots els pastors que tranquil·lament per aquelles muntanyes. I quan aquella víbria va créixer, vet aquí que estava enfurismadíssima, lligada allà, que només podia fer quatre passes, cridava, i tanta força tenia que tot d'una va trencar aquella cadena que la tenia en allà, empresonada, i volava per tot arreu, i es menjava tot aquell bestiar, els xais, els pastors també se'ls menjava, i algun bou d'alguna casa de pagès, ple de pallers, havia cremat amb aquell foc que li sortia de la gola. Aquella víbria era terrible, i la notícia d'aquella mala bèstia va arribar fins a Barcelona, i a Barcelona, al cap i casal de Catalunya, vet aquí que a Barcelona hi havia en aquell temps el nostre comte, en Guifré el Pilós, el primer comte de Barcelona. Vet aquí que aquell comte va dir que ell seria el que aniria en aquella serra a fer fora aquella víbria. I va arribar, i amb l'espasa així enlairada va tirar amunt, i amb l'espasa enlairada va entrar en aquella cova. I en aquella cova hi va entrar, sortosament per ell, quan el vent bufava al seu favor. Vaja, que la víbria no l'ensumava. De cop i volta es va plantar al davant de la porta. Va mirar així enlaire, va fer un crit, i la bèstia, aleshores, el va veure i ensumar. Aquella bèstia, expliquen, que va sortir enfurismada volant, va tirar cap a fora i va llançar en el comte, en en Guifré el Pilós, muntanya avall. El comte no es va deixar batre, es va enxampar amb el que va poder, va perdre l'espasa allà, i amb el que va poder, que s'havia enxampat, us dic que era un arbrot que li va servir per tallar el primer cop del foc que li llançava la víbria des de la seva boca. No el va cremar, perquè primer va cremar l'arbre, i amb l'arbre tot cremat, aquell comte estava ben agafat en allà, la víbria se li va acostant i amb la boca oberta se'l va voler menjar, i de tal manera ho va fer que el comte va poder dirigir aquell arbre, que tampoc no és que fos massa gros, però era recte i ferm, el va poder dirigir cap a la boca, i amb la mateixa força que la bèstia el volia cruspir, se li va clavar en la gola aquell arbre, i la bèstia en allà va quedar morta, amb una ferida interna, no pas a la pell. El comte va decidir anar a buscar a tots els seus soldats, que l'esperaven més avall, i aquells soldats, a tall d'ordre, varen anar buidant aquella víbria, se'n varen quedar només se'n varen quedar, diuen i expliquen, que la pell, i en aquella pell hi varen anar omplint, li varen anar ficant a dintre tot ple de palla. De manera que varen fer d'aquella pell, de la víbria, d'aquell drac, en varen fer un altre drac, ple, farcit de palla, que se'l varen endur a Barcelona. I diu la llegenda que aquesta bèstia, aquest drac, va ser el primer, i em sembla que l'únic, que va entrar a la ciutat de Barcelona, perquè tothom veiés com era el perill, la víbria, els dracs que havien deixat els sarraïns.
5: Mentider.
6: Mentidera tu.
7: Mentidera.
6: Mentidera.
5: Sí, què? Que no t'agrada?
8: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
6: Els que expliquem històries...
5: Ja en tenim un.
6: De què?
5: D'aquests cercles.
6: Mentides, mentides i més mentides.
9: Bé, i fins aquí les mentides per avui. Si més no, les nostres. La pròxima setmana tornarem puntualment amb el cercle dels mentiders farcit d'aquelles mentides que fan de tan bon escoltar. Fins llavors, adeu-siau.
10: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
11: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Doncs fins aquí els contes de l'Albert Estengre.
2: I fins aquí també l'edició d'avui de la República Santboiana.
1: Correcte, demà tornarem, com sempre, a partir de les 8 del matí, després dels informatius. Que vagi molt bé.
3: Onze del matí, seguim a la segona sessió del debat de política general al Parlament de Catalunya. Salvador Illa està responent al Partit Popular.
4: És insuficient, per què no em diu quin faria vostè? Per què no em diu quin faria vostè? Perquè és que això ajudarà a tenir més recursos aquí, que decidirem aquí en aquest Parlament, amb un pressupost que aprovarem aquí en aquest Parlament, i vostè podrà fer les seves esmenes i servirà 4.700 milions, és un 10% dels recursos, no és poca cosa. I per què vostè està mut quan el senyor Feijóo diu aquí a Catalunya que això és un problema de mala gestió nostra? Segur que tenim algun problema millorable de gestió, però en fi, jo n'hi puc posar una llista llarga de problemes de millora de gestió a administracions governades per companys seus, bastant llarga, i no ho faig. O en matèria d'habitatge, en fi, dir que l'habitatge, la crisi d'habitatge s'ha generat durant els governs aquests darrers 8 anys, i jo crec que fins i tot escapa a un esforç mínim d'objectivitat que vostè està, per descomptat, capacitadíssim per fer. Tothom sap que el marc actual de la crisi de l'habitatge neix amb una cosa que es diu gran recessió de 2008, producte de polítiques neoliberals, i que va haver-hi un rescat al sector financer anglosaxó, que va ser el que va originar aquesta crisi, i que va portar una caiguda a la meitat del mercat, del sector de la construcció, a la meitat, i que va provocar que es dediquessin molts recursos públics. Governava un senyor que li serà familiar, que es deia Rajoy, i el ministre d'Hisenda era Luis d'Hisenda estava separat d'Economia i Hisenda, Luis de Guindos, i van haver de posar molts diners al sistema financer. I se'n recorda de la Sareb i tot el que es va haver de fer. Ho van fer vostès. De qui neix? Vostè em pot dir, han fet poc. Bueno, hem fet més que ningú. Aquí a Catalunya en 2 anys. I miri, hi ha una qüestió d'actitud. Jo no em posaré a donar lliçons a ningú, però tampoc me'n donaran a mi. D'actitud. I no m'agrada parlar d'altres llocs, però analitzi vostè el que ha passat, on governen col·legues seus, i com acabava la història. Com acabava la història? I pregunti si no era millor haver començat per on s'ha acabat. Tenint una postura d'aproximació digna, de respecte a la dignitat humana, que jo sé que vostè, crec que vostè, si ho conec mínimament, crec que vostè ho té. Pregunti si feia falta fer tot aquest recorregut. Perquè a vegades actituds de governants el que fan és, amb justícia, encendre la gent. A mi també m'encén a vegades, i m'he de contenir. Problemes n'hi ha, ni seguirà havent, però home, almenys que tinguem una actitud responsable, perquè no estem parlant de comprar-nos una corbata o de canviar-nos el cotxe, estem parlant de tenir un sostre per viure. I del canvi climàtic, vostè és la segona vegada que em fa una certa broma amb l'eclipsi, però miri, a veure si ho trobo, si em permet només un segon, i vull llegir li vull llegir, tradueixo, perquè la cita és en castellà. Durant tota la història del nostre planeta, el clima ha canviat. Això és obvi. Jo crec que això de que el canvi climàtic mata, de que el canvi climàtic és el responsable de tot, és un mantra que repeteix l'esquerra per evitar respondre per les responsabilitats que té. Això ho va dir l'Ester Muñoz, portaveu del Partit Popular. Però n'hi cito un altre. Te cita, literal, també la tradueixo. Rebutjo les imposicions d'agendes ideològiques en matèria de tenir cura del medi ambient. Això ho va dir el senyor Juanma Moreno Bonilla, president de Busia. L'error que vaig cometre jo és no convidar-vos a l'eclipsi, que és una reivindicació de la ciència, que és la que ens ve advertint que hi ha canvi climàtic, que és el que experimenten els ciutadans de Catalunya. Si vostè pot fer tantes gracietes com vulgui, jo de vostè en faria poques. Sí, sí, perquè la divulgació de la ciència amb fenòmens que criden l'atenció a la ciutadania com la de l'eclipsi, no només no m'arrepenteixo de fer-ho, sinó que el que m'arrepenteixo és de no haver-ho convidat a vostè personalment, a la senyora Esther Muñoz i al senyor Moreno Illa perquè aprenguin el que és la ciència. Vagin fent gracietes, que això el que porta és a desmantellar estructures de protecció i llavors estirar-nos els cabells quan tenim el que hem tingut altres comunitats autònomes governades per companys seus que avui ja no hi són i no saben on posar-los per amagar-los. Vostè és una persona que acostuma a estar informada, que acostuma a llegir, que acostuma a tenir una visió, en fi, oberta, atent al que passa. Estic segur que han avisat amb deteniment què està passant als partits conservadors a nivell d'Europa. A França, a Itàlia, a Alemanya, a CDU, a Anglaterra, als Tories. El que jo he llegit, no sé vostè quines fonts d'informació té, és que els partits conservadors, vostè sempre, jo soc conservador, vostè sempre he sentit dir-li Thatcher i Reagan. Bé, en fi, podríem pensar, crec que hi ha referents millors, però són els que té vostè, i jo li respecto. Vostè diu, jo soc un conservador, vull conservar les coses. Jo li dic, jo soc un progressista, vull fer-les avançar, vull transformar-les, però vostè és un conservador. Ha vist què els hi passen als conservadors? Que no marquen una vinya vermella que vara amb els autoritaris? Jo li dic que són devorats per els autoritaris. Vagin amb compte. A Espanya i a Catalunya. És un suggeriment que li faig gratis, sense necessitat de fer anàlisis psicològiques estranyes. I finalment, acabo amb un agraïment. A vostè, perquè em consta que vostè hi va tenir bona part de la decisió final, que assistissin a la reunió per refer el pacte educatiu al país. Ho agraeixo perquè crec que totes les veus són necessàries, també la seva.
3: Bé, doncs ha acabat aquesta intervenció del president i advertint-lo de que poden ser devorats per la dreta i que es fixi en el que està passant a Europa amb els partits conservadors.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 9 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dimecres. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui dimecres, com és habitual, obrirem l'espai amb l'associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera coneixerem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. Avui ens visita l'empresa Rumbo i Resultados. També avui, com és dimecres, tindrem l'espai Joventut. Com cada set dies coneixerem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat avui amb la programació del projecte Fem Carrer. I és a la recta final del Dies de Ràdio d'avui dimecres l'espai mensual amb el Servei de Rehabilitació Comunitària del Complex Assistencial en Salut Mental Benito Meni amb els podcasters. Doncs som-hi, iniciem aquest Dies de Ràdio de dimecres. Els U2 han celebrat el seu 50 aniversari. Ho han fet amb dos concerts sorpresa a Dublín i l'anunci d'un nou àlbum d'estudi titulat Carnaval de Luz. Serà a finals d'aquest 2026. El 25 de setembre la banda va tornar a l'institut on van assajar per primera vegada i van fer aquest primer concert, i un segon concert el van fer a un balcó d'una cafeteria que també visitaven habitualment. Doncs som-hi, avui els YouTube com a convidats. Comencem amb I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Doncs continueu a la sintonia de Ràdio Samoy al Dies de Ràdio. 3 minuts passen ja d'un quart de 12 del matí. Com és habitual, cada 7 dies i si és dimecres, obrim l'espai setmanal amb l'associació Samoy Empresarial. D'aquesta manera coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. I avui ens visiten des de l'empresa Rumbo y Resultados. Parlarem d'un taller d'aquest proper 6 d'octubre. Ara de seguida ens ho explicarà el seu fundador, que és el Raúl Regalado. Raúl, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bé, molt bon dia, gràcies.
0: I des de Samoy Empresarial saludem a la responsable de comunicació amb l'associat, Laura Barragán. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Mònica.
0: Doncs som-hi des de Samoy Empresarial. Com sempre, comencem recordant, Laura, de quina manera, si hi ha alguna persona que es vol apropar a vosaltres, que vol formar part de Samoy Empresarial o vol tenir informació sobre com fer-se soci, sòcia o alguna altra gestió que vulgui fer amb vosaltres, com ho fa?
2: Doncs ho pot fer a través del correu info@samoyempresarial.com, al telèfon 692-87-796, per xarxes socials o bé per la web www.samoyempresarial.com.
0: Doncs ara de seguida des de Samoy Empresarial recordarem l'agenda que teniu de cara a aquests propers dies. Farem doncs una explicació de tallers o de reunions que tingueu de cara als propers dies, però de moment el que farem de seguida és recordar i avançar aquest taller que ha de fer Laura ja fa dies, que en parlem, 6 d'octubre a partir de les 10 i al centre serveis, oi?
2: Exacte.
0: Doncs som-hi, perquè des de Rumbo y Resultados convideu també l'associat de Samoy Empresarial a participar en aquest taller, que per cert, de moment ja ha tingut un èxit molt important de convocatòria, Raúl.
1: Així és.
0: Això sí. És una molt bona notícia, imagino que perquè el tema és interessant, però també perquè la manera de fer de Rumbo y Resultados doncs també engresca, no? Perquè depèn del ponent que tinguem davant, dius, bé, el tema està bé, però...
1: No, sí, sí, la veritat és que jo crec que el primer taller que vam fer, la primera experiència va ser molt bona, molt satisfactòria per a tots els associats que van participar, i vam veure el valor real que té aquest tipus de taller i la informació i l'ajuda i els serveis que presta Rumbo y Resultados, per tant, molt content amb això.
0: Aquest taller serà augmentar capacitat real sense incrementar estructura. Això ho explicarem en

0: aquestes empreses tan punteres?
1: Perquè, clar, Raül, des de Rumbi Resultados, ara de seguida analitzarem, sí, sí, del que parlaràs tu el dia 6 d'octubre, com es poden inscriure les persones interessades, etc. La IA pot ajudar sense fer pupa?
0: Sí, totalment. I et posaré un exemple.
1: Sisplau.
0: Sí. Durant tota la història de la humanitat, l'home ha avançat en tecnologies, començant pel foc. El foc pot fer mal?
1: Molt.
0: En canvi, és indispensable per la vida com l'entenem a dia d'avui, i perquè la humanitat sigui el que sigui. També diria l'energia nuclear. I a dia d'avui, més enllà del que sigui produir energia, també s'utilitza per diagnòstic clínic i per moltes altres tècniques que realment fan que la qualitat de vida dels humans sigui molt millor, però també pot destruir el món.
1: Sí.
0: Doncs és exactament igual. La intel·ligència artificial és una tecnologia que ajudarà moltíssim a la humanitat, però que depèn de com s'utilitzi i com es controli, doncs, òbviament, pot fer mal, com pot fer el foc, pot fer l'energia nuclear, vale? O pot fer fins i tot un laboratori que experimenta medicines o virus, no? Tothom pensa en allò, es va escapar un virus d'un laboratori,
1: sí,
0: va
1: quedar... Sí.
0: Ja, però gràcies a això també s'han curat moltes malalties, no? És a dir, sempre la tecnologia té aquestes dues vessants. La humanitat ha sabut controlar-les, la intel·ligència artificial, al meu parer, també la controlarà.
1: Sí, hem d'aprendre a controlar, o s'ha d'aprendre a controlar. S'està descontrolant?
0: No exactament, no exactament. És a dir, al final la intel·ligència artificial a dia d'avui fa el que un humà li digui. La intel·ligència artificial al final el que busca és aconseguir l'objectiu que l'humà li ha posat. I aprèn de lo que l'humà ha fet durant tota la seva història. És a dir, bàsicament el que fa és mirar què pot fer per arribar al seu objectiu, mira les dades que existeixen a dia d'avui, i a partir d'aquí comença a prendre decisions i a trobar quin és el millor camí per arribar-hi. Clar, la humanitat, i vivim en un país que la picaresca no és que... Potser la podríem patentar. Si la intel·ligència artificial aprèn de tot el que hem fet nosaltres al llarg de la història i, a més, amb totes aquestes dades, és capaç de trobar camins d'una manera molt més ràpida que la trobem nosaltres, doncs, al final, replica patrons que ja la humanitat existeixen. La humanitat ha sabut controlar això i crec que controlarà la intel·ligència artificial. Ara, gent dolenta, i ara estàvem parlant de grans polítics i hi ha hagut tota la història. I no és res diferent del que la humanitat no s'hagi enfrontat. Sí que és veritat que la velocitat a dia d'avui, és a dir, la intel·ligència artificial va una velocitat molt gran. És l'únic, però bueno, ja et dic, aquest és el meu parer, vull dir...
1: Doncs avui parlem amb el gerent de Rumbo i Resultados a propòsit d'aquest taller que ofereixen el dia 6 d'octubre a partir de les 10 del matí, augmentar capacitat real sense incrementar estructura i com utilitzar la intel·ligència artificial per ampliar el que la teva empresa pot fer sense perdre el control. Però abans de tornar a centrar l'atenció en aquest taller, estaria bé insistir com neix Rumbo i Resultados.
0: Doncs neix de l'experiència acumulada durant molts anys en direcció, en alta direcció d'empresa, tant empreses com a Nike, on vaig estar la major part de la meva carrera, però també he estat en altres grans companyies com Klarna, la financera sueca, grans retailers com Forama, sí, i tota aquesta experiència, i fins i tot també vaig col·laborar amb l'Ajuntament durant una temporada, doncs tota aquesta experiència em va portar a dir, escolta'm, potser és hora de posar-ho tot en conjunt i poder oferir a qualsevol empresa que necessiti aquests coneixements i sobretot també incorporar aquestes noves tecnologies com és la intel·ligència artificial que, com diem, vull dir, necessita control, necessita experiència humana que l'ajudi a guiar-la en allò que realment té utilitat, i així va néixer, no?, aquesta consultoria que està avançant més a una empresa de capacitats que per les empreses, no? Així va ser el naixement, no?
1: I ara això ha anat evolucionant també una mica l'empresa. Ara exactament a què et dediques a Rumbo Resultados?
0: Doncs,
1: de quina manera pots assessorar el sector empresarial?
0: Sí, bàsicament l'assessoria al teixit productiu a les empreses continua sent molt similar al d'abans, és a dir, algú té un problema a nivell de ventes, a nivell de posicionament, o vol vendre l'empresa, o vol créixer, o no li van bé al seu negoci, però té un producte que és interessant, o té problemes d'organització interna, doncs ajudem a posar ordre. Tota la meva experiència doncs ajuda a entrar, a intervenir, posar ordre i augmentar el valor de l'empresa, ajudar que funcioni, ajudar a sortir d'un moment complicat, a ventes que estan estancades.

0: és a dir, una mica reposicionar i transformant el sentit positiu de la paraula cap a aquesta viabilitat de les empreses o més competitivitat. Hem evolucionat a, moltes de les empreses el que els falta és tenir les capacitats suficients per fer tot allò que necessiten per tirar-ho endavant. I a dia d'avui ja tenim la intel·ligència artificial que el que ha de servir és precisament per donar, guanyar totes aquestes capacitats perquè les empreses puguin ser molt més productives, molt més eficients i fer coses que abans no podien fer. No es tracta de substituir persones, no va d'això. Va de poder fer coses que abans no podies fer, que saps que són debilitats, que o nosaltres entrem i diem, escolta, per ser competitiu hauries d'anar per aquí, per aquí, per aquí, però com no pots contratar 50 persones, trobem la manera perquè tu tinguis les capacitats de poder competir i solucionar els teus problemes. Hem evolucionat cap aquí.
1: Clar, la por és aquesta substitució de persones per part de la intel·ligència artificial.
0: Hi haurà substitució de persones. Hi haurà feines que desapareixeran. Però també dic una cosa, es crearan de noves. I com he dit més d'una vegada amb tu en aquest programa, sí, no conec tecnologia que hagi arribat, que la humanitat hagi incorporat, que no hagi creat més riquesa i més feina. I això passarà amb la intel·ligència artificial. I jo ja, després d'uns quants anys utilitzant-la, i sobretot l'últim any utilitzant-la de manera hiperintensiva i també investigant i creant, ara ja parlarem d'això al final, et puc dir que obre moltes portes. I hi haurà noves feines. Ens hem d'acostumar. Com tota la història de la humanitat s'ha anat adaptant a les noves tecnologies, ens adaptarem i generarà riquesa i generarà treball.
1: Doncs avui parlant d'aquesta propera oferta formativa, el 6 d'octubre a partir de les 10 del matí al Centre Serveis ofereix l'empresa Rumbo i Resultados, i avui estem parlant amb el seu gerent, que és el Raül Regalado. Des de Samoa Empresarial, mira, si vols, Laura, primer ens centrem en aquest taller. Qui pot assistir a aquest taller? A qui va dirigit? Sobretot, i si encara està temps de fer efectiva la inscripció, que entenc que sí, oi?
2: Sí? És a dir, recollem que és una activitat exclusiva per a associats i que les inscripcions es poden fer a través del correu info@samboyempresarial.com. Encara estan obertes, tot i que hi ha moltes persones que estan inscrites, però en aquest cas no hi ha limitació sempre quan hi càpiga no, a la sala. Creiem que és un tema molt interessant i que ha tingut molta acceptació entre els associats. I doncs mira, justament aquest matí s'ha apuntat un altre associat, així que nosaltres estem encantats de poder rebre totes les persones que es vulguin escriure, que siguin socis. Així que res, esperem a tots el dimarts dia 6 d'octubre de 10 a 12 al Centre Serveis. I bueno, jo pel que he parlat amb el Raül, crec que és un tema molt interessant i que crec que les empreses doncs, cada vegada estan més interessades en com poder utilitzar la intel·ligència artificial dins de la seva empresa i sobretot sense perdre aquest control, no?, que comenta el Raül.
1: Això pel que fa a aquesta oferta formativa que té molt a veure, i continuarem parlant amb la intel·ligència artificial, però a banda d'això hi ha altres esdeveniments, altres activitats que voleu destacar des de Samoa Empresarial?
2: També volem recordar que s'ha ampliat fins al 18 d'octubre el termini perquè les entitats i les associacions sense ànim de lucre de Sant Boi puguin presentar els seus projectes dins d'aquesta iniciativa solidària que, com ja sabeu, el 10% de les quotes anuals dels nostres associats van destinades a una entitat sense ànim de lucre de Sant Boi, i ja fa un parell d'anys que el que fem és que obrim perquè totes aquestes associacions ens puguin presentar un projecte, perquè potser hi ha alguna que no coneixem o que no tenim tanta informació i que potser té un projecte interessant que es poden beneficiar moltes persones, i que des d'aquí doncs estem oberts a poder escoltar aquests projectes, i doncs la junta directiva el dia de la reunió es valorarà i es decidirà doncs si es fa una, si es pot fer més d'una altra, i a les últimes vegades s'ha anat repartint perquè més d'una pugui beneficiar-se d'aquesta donació, no? Així que des d'aquí animem a totes les entitats que compleixin els requisits a poder presentar la seva candidatura abans de que acabi aquest termini. Com a altre punt, Samboy Empresarial serà present en la sessió de Parlem de, en aquest cas va de modernització dels polígons, que tindrà lloc el pròxim 14 d'octubre de 9 a 10 i mitja al Centre Serveis, i és una sessió que organitza l'Ajuntament però que nosaltres també, com estem molt amb ells treballant tot el que és el tema de polígon, doncs col·laborem amb ells en aquesta sessió i s'explicaran principalment les actuacions de modernització dels polígons de Sant Boi i especialment les actuacions previstes a Riera Roja, que comportaran canvis de circulació i de mobilitat en aquesta zona. I també serà un espai perquè les empreses puguin conèixer el calendari de les actuacions, resoldre tots els dubtes que moltes empreses dels polígons doncs, ens transmeteixes, no? Escolta, Laura, doncs, això quan s'obrirà, com podem fer això, com es farà, no? Doncs tot això, doncs, les consultes que tenen directament parlaran amb els equips tècnics i responsables del projecte, que pensem que són les persones que més poden explicar a les empreses tots els dubtes que tenen amb tots aquests canvis que hi haurà en tota la part del polígon. Així que hi estarem present, col·laborarem amb ells i des d'aquí animem a totes les empreses del polígon a que puguin participar doncs, en aquesta sessió. I com a últim punt estem també amb la primera reunió de Junta, que serà el pròxim 19 d'octubre, on aquesta reunió és molt important perquè és la primera després d'aquestes vacances, no? I podem començar a definir les noves línies de treball, comencem a organitzar el sopar de Nadal també, que ja estem fent treballant per darrere curetes, però aquí ja es començarà a definir aquests equips de treball i sobretot estem pensant en nous projectes que potser es fan abans que acabi l'any.
1: Molt bé, més activitat, més projectes dirigits també al sector empresarial, sí?
2: Exacte.
1: Vosaltres no pareu.
2: No.
1: Que de fet és el que us agrada també, no? Que sí. Hi hagi doncs, aquestes estones, no sé si dir networking, però també doncs, reunió, intercanvis entre el sector empresarial de Sant Boi.
2: Sí, sempre que parlem amb els associats, jo mateixa que vinc a la ràdio o amb qualsevol esdeveniment que coincideixo amb ells, sempre es comenta la necessitat aquesta de poder parlar cara a cara, de poder estar en un espai distès, no? I poder parlar i poder doncs, crear aquestes sinergies que gràcies a aquests espais es poden crear i poden parlar i tenir un moment de que si necessito alguna cosa o algun servei, sé que hi ha una empresa al costat que potser ho fa i no sé ni què fa, no? Uh-huh. Llavors, a nosaltres ens agrada molt crear aquests espais perquè pensem que són molt interessants per als associats.
1: Sí, Raül, una de les claus, no, del futur d'una empresa també és aquestes sinergies, aquestes connexions amb el sector empresarial de la seva ciutat, sí?
0: Sí, sempre. Sí, el networking, per molta intel·ligència artificial que hi hagi, i la relació entre humans és totalment necessària i imprescindible. I la majoria dels acords es continuen tancant amb una encaixada de mans. I això fa molt que... Bueno, és molt important posar cara a la gent, tenir un networking, saber per on avancen cadascú, quina capacitat de col·laboració n'hi ha, i sincerament, això fa negoci, fa ciutat, i ens fa humans també.
1: Sí, que fa falta, eh?
0: Sí.
1: És necessari. Avui estem parlant d'aquesta oferta formativa 6 d'octubre a partir de les 10 del matí al Centre Serveis, l'ofereix Rumbo i Resultados amb aquest títol, augmentar capacitat real sense incrementar estructura. Ho traduïm, això?
0: Sí, és a dir... Anem a veure, posem el cas d'una empresa que sap perfectament que per ser més competitiva possiblement hauria de tenir una feina comercial més gran, és a dir, sortir a vendre més o buscar més clients, vale? Ara posem aquí un exemple concret, no? Per entendre-ho. Clar, la primera pregunta que es fa al CEO és, vale, jo per fer això necessito contractar doncs, un o dos comercials. Clar, un o dos comercials per una empresa petita, doncs pot ser doncs, en un any més de 150.000 euros en cost d'empresa. Perfectament, no? Llavors, clar, al final el que fa és, bueno, quedo com estic i tiro endavant i ja intentaré trucar als clients que he tingut tota la vida i a veure si algú em compra alguna cosa, no? Clar, la intel·ligència artificial a dia d'avui pot donar-te gran part d'aquestes capacitats amb un cost ridícul. Llavors, no es tracta de... No, és que agafaré això, ho faré amb intel·ligència artificial i acomiadaré els meus comercials. No, no, es tracta de que no podia fer alguna cosa, no podria contractar i si sé utilitzar o incorporo agents d'intel·ligència artificial que puguin fer gran part d'aquesta feina, adquiriré una capacitat que no tenia, seré més competitiu, podré sortir al mercat, podré tenir més clients i podré vendre i fer allò que ara mateix no puc fer perquè no tinc l'estructura ni els recursos per poder-ho fer.
1: Sí, però a vegades aquest concepte és una mica eteri, no té cost, no? Intel·ligència artificial.
0: Correcte.
1: En aquest exemple que ara ens poses tu, a la pràctica, com ho faríem?
0: Doncs, a veure, ara tothom, si tu li preguntes a qualsevol empresa si utilitza la intel·ligència artificial, et dirà que sí.
1: Sí, clar. I alguns diran que no perquè no saben que ja l'estan utilitzant. Alguns diuen, no, jo no, a veure què fas. I quan grates una mica, dius, l'estàs utilitzant.
0: Correcte, és a dir, la majoria et diran, l'utilitzem. Mm. Què és utilitzar la intel·ligència artificial? Seria la següent, la següent pregunta. I et dirien, bueno, és que ChatGPT em resumeix els emails, em redacta els emails, em redacta contingut. O li demano que em faci una búsqueda i em surt de diferents informació. Bé, això és una utilització molt lleugera de la intel·ligència artificial. Al final, tu el que estàs fent és utilitzar una de les competències que té, que és un chat en el qual a una màquina que té dades, tu li preguntes coses.
1: Bé, això és a vegades s'equivoca, eh?
0: Moltes. Moltes. Moltes. Clar, però intel·ligència artificial no és això. No és només un chat en el que tu li preguntes i et dona respostes o et fa resums. La intel·ligència artificial, sobretot, és la capacitat de solucionar problemes molt complexos de manera molt eficient i molt ràpida. Mm. Vale? Per tant, és a dir, utilitzar el ChatGPT per fer certes tasques que fem el dia a dia dels nostres negocis, grans o petits, és una manera molt superficial d'utilitzar la intel·ligència artificial. Vale? Quan diem utilitzar la intel·ligència artificial com un agent que faci, per exemple, tota la feina de venda, estem parlant d'algú molt més complex. És a dir, és crear un agent que faci unes determinades tarees dintre d'unes determinades normes guardarrails, utilitzant una informació molt, molt, molt específica, amb uns nivells de seguretat molt alts i amb uns algoritmes darrere que realment serveixin a aquella empresa. Tant el seu històric, el seu context, les seves necessitats, vale? I el seu pla de negoci futur. Vale? I les característiques principals d'aquell negoci en concret. A partir d'aquí, quan tu construeixes la intel·ligència artificial, és capaç de resoldre't gran quantitat, una quantitat enorme dels problemes que tu tinguis. Ara, per això es necessita inversió, que és molt més baixa que contractar un comercial que el que farà és agafar una llista de telèfons i començar a trucar o a començar per LinkedIn a bombardejar-te amb emails, que tots sabem com funciona. Què fem quan arriba, quan ens arriba el nostre trucant? No puc atendre't.
1: No m'interessa.
0: Llavors, hi ha una altra manera de fer-ho, no? Sí. Doncs això, la intel·ligència artificial ho pot fer a un cost molt més reduït. Ara, té un cost, vale? I s'ha de fer d'una determinada manera. I et posaria un exemple, d'un altre que ja no sigui comerç.
1: Sí.
0: Un advocat. Mm. L'advocat normalment llegeix moltíssim. Ha de reduir molts textos, ja ha de saber molts textos legals i molta informació, no? Si tu vas a un chat generalista i li preguntes, serà molt eficient. Et trobarà informació, farà el redactat, farà una resposta. Què és el problema? Quin és el problema? Que és generalista. I que moltes vegades no sap diferenciar entre què és d'aquí, què és de la comunitat del costat, què és realment del problema que tu tens com a client, perquè no és capaç de tenir a un chat generalista tota aquesta informació. Van millorant, però no són capaços de fer-ho. Al final t'acabarà tornant, perquè estan preparats per tornar-te sempre una resposta, la resposta que ell cregui que és correcta en funció de totes les dades que és capaç de recopilar.
1: Per tant, seguirem necessitant un advocat de carn i ossos, no? Si realment això és tan eteri, tan poc afinat amb la teva casuística...
0: El necessitaràs, perquè al final hi haurà una supervisió humana i, com diem sempre, qui signa un document no serà la intel·ligència artificial, serà un advocat i és responsable del que signa, com a un financer que signa un determinat document o qui propugna una llei, és a dir, hi ha un humà que serà el responsable final, per tant, hi ha una revisió que sempre hauràs de fer, però no és el mateix fer una revisió que fer una feina de mesos d'inspecció, recopilació, redacció, tot això. És a dir, la intel·ligència artificial ho podrà fer. Ara, el que deia abans, un advocat pot fer la seva feina utilitzant només ChatGPT? No. Agilitzarà moltes coses, però no podrà fer. Necessitarà realment una intel·ligència artificial que estigui molt adaptada al seu context, a les seves normatives i a les seves necessitats i necessitats de cada cas.
1: D'aquesta manera, per això aquesta oferta formativa es diu ampliar el que la teva empresa pot fer sense perdre el control. Clar, el control sempre l'ha de tenir l'expert, l'empresa, en aquesta ocasió l'empresari, no?
0: Sempre. A més, la llei i la llei europea també exigeix que hi hagi una responsabilitat de supervisió i avís també que estàs utilitzant intel·ligència artificial quan ofereixes serveis a un client. Però sí, és a dir, al final, tornem a dir, el responsable final de què es fa una empresa i el que signa serà un humà. I és més, seria un error deixar-ho en mans només de la intel·ligència artificial sense cap tipus de revisió humana final. Ara, no és el mateix, tornem, no és el mateix fer una revisió final que et pot portar X minuts, X hores, a tota una feina de mesos o anys. És més, et diria, hi ha feines que l'intel·ligència artificial pot fer a dia d'avui que en tota la història de la humanitat no ha pogut fer. L'altre dia sortia la notícia, fa un parell de setmanes, de que havia resolt un problema matemàtic que encara en tota la història de la humanitat no s'havia pogut resoldre, ni en tots els serveis pensants. I l'havia resolt la IA. Òbviament, per donar-ho per certificat, algú ha revisat això.
1: Clar, perquè ell pot dir la IA o ella pot dir missa, però clar, allò ha d'estar també ratificat i comprovat, no?
0: Correcte, però quan ja et donen un determinat resultat i tu l'única cosa que has de fer és repassar, saps? Trigues molt més a certificar-ho, perquè quan certifiques matemàtics gairebé de manera immediata, sé que encara queda alguna cosa, però ho tindran d'aquí no res, que no fer tota la quantitat de càlculs que ha fet la intel·ligència artificial que li hagués portat segurament uns quants segles, o s'estima uns quants segles més a la humanitat.
1: Aquest curs al qual estem fent referència, augmentar capacitat real sense incrementar estructura i com utilitzar la intel·ligència artificial sense perdre el control, a qui creus que pot anar dirigit? A quin tipus d'empresa pot ser interessant formar part d'aquesta oferta del dia 6 d'octubre?
0: A tot tipus d'empresa, des de la més petita i unipersonal fins a les que tinguin 1.000 empleats o més. Per què? Perquè en realitat, tot i que tenen necessitats diferents, a tota empresa falta capacitat. Si tu vas a l'empresa més gran del món i li dius no, és que hem de fer això, diràs que no podem fer, no tenim recursos suficients, no tenim capacitat suficient. I hi ha una petita que t'haig de dir, si una persona és un home orquestra, una dona orquestra i ho ha de fer tot, doncs necessita ajuda per fer determinades feines que li ocupen molt de temps. És a dir, això és molt transversal. Molt transversal.
1: Des de Sant Boi Empresarial també esteu animant, no?, a l'associat de la vostra associació, de la vostra entitat, perquè aprofiti aquesta oportunitat a participar al taller.
2: Sí, nosaltres, des que va fer la primera edició, que la va fer el maig, de veritat és que va tindre molt d'èxit, i des d'aquí doncs, els va agradar molt i ens van animar també a que hi pogués fer un altre taller, i doncs gràcies també a la seva disposició de poder fer-ho. Nosaltres animem a tots els associats perquè creiem que és algo molt interessant i que a més doncs, que, bueno, que és algo que està molt, ara mateix la intel·ligència artificial està en el nostre dia a dia i que penso que hem de saber com utilitzar-la per poder doncs, beneficiar-nos de la màxima informació possible, sempre i quan tenint en compte doncs, el que es pot equivocar, no? I tot això que penso que és molt interessant que el Raül ens ho pugui explicar i contents de l'èxit que ha tingut aquest taller, perquè a vegades costa, no? Les empreses tenen el seu dia a dia superatabalat, no?, de feina i agraïts que puguin, doncs, en aquestes dues horetes participar en aquest taller que crec que serà molt enriquidor.
1: Si alguna persona ens està escoltant, dic que encara pot formar part d'aquesta oferta formativa del dia 6 d'octubre a partir de les 10 del matí al Centre Serveis, però com pot fer efectiva la inscripció?
2: Doncs ho poden fer a través del correu info@sanboiempresarial.com. Nosaltres posem moltes històries i molts posts, ens poden contestar, des d'aquí nosaltres els inscriurem o els explicarem com podem fer-ho, o si no poden trucar al telèfon 692-87-796 i farem aquesta inscripció.
1: Molt bé. A animar, no?, a la gent que pugui estar interessada, doncs, a formar part d'aquest taller, que per cert no serà una classe d'aquesta avorrida magistral o no, és un taller molt interactiu, molt pràctic, sí, no?, i molt senzill de seguir, no?
0: Sí, molt al meu estil, és a dir, una conversa oberta. És a dir, i a més, la interacció de la gent és important, perquè precisament quan interaccionen et mostren els seus problemes, les seves inquietuds, i ajuda que entenguin molt millor que els hi pot, ja sigui que serà d'intel·ligència artificial, doncs com la intel·ligència artificial pot resoldre part de les dubtes o part de les, diguéssim, els reptes que ells tenen. I ja que deia això la Laura, també m'agradaria, bueno, ja ho havíem parlat, vull dir, m'agradaria fer un anunci també, perquè hi ha un benefici que tindran la...
1: Tan... Sí, ho havíem deixat pel final. Sorpresa, no, endavant, sorpresa per la gent, no, al contrari, sorpresa per la gent que ens inscrigui.
0: No, ara que parlàvem d'això, no?, sí, animar la inscripció, és a dir, Rumbi Resultados és una empresa de Sant Boi que està creant intel·ligència artificial. I està creant intel·ligència artificial que podríem dir intel·ligència artificial santboiana, fet aquí. Llavors,
1: en què consisteix?
0: Doncs, bàsicament, cobreix els pilars bàsics de qualsevol negoci, que són, bàsicament, tres. Ventes, finances i màrqueting. Si una empresa quan es constitueix o necessita evolucionar, és a dir, hi ha tres potes que el primer que fa el CEO és a dir, primer a nivell diners, a nivell números, això ha de quadrar, haig de poder vendre el meu producte, vale? I després està el de tercera, que és el màrqueting, no? Allò que tothom diu, és que hem de fer màrqueting perquè es coneguin. Doncs aquestes tres potes, Rumbi Resultados està en una fase molt avançada de lo que són intel·ligències artificials per fer aquestes feines. Fer aquestes feines tant des del nivell directiu fins al nivell d'execució. I aquest, això és tecnologia que s'ha creat aquí a Sant Boi, vale? Que està en una fase molt avançada i en els propers mesos obrirem pilots, perquè tota tecnologia s'ha de tastar, vale? I sempre passa per una fase de pilotatge. El que oferirem als, en prioritat amb la gent que estigui al taller, i després veurem la possibilitat, si podem, d'ampliar-ho a la resta de societats Sant Boi empresarial, és que puguin ser part d'aquest pilot, que serà a cost zero.
1: És a dir, que podran provar aquest tipus d'intel·ligència artificial de proximitat, de quilòmetre zero, no? Intel·ligència artificial santboiana.
0: Sí, sí, la podran tastar, és a dir, tindran a la seva abast en el període de pilot que definim, doncs la podran provar, és a dir, tindran accés a aquesta tecnologia a punta i la podran utilitzar i donar el seu feedback, que és la part que, òbviament, i això és un win-win, és a dir, Rumbi Resultados, gràcies a les empreses també de Sant Boi, doncs podrà créixer i
1: clar, tu pots saber, vols saber com funciona allò amb un cas pràctic, no?, amb empresaris de Sant Boi, per exemple.
0: És totalment necessari. Clar, clar. És a dir, és impossible que una tecnologia, és a dir, maduri sense passar per la fase de test. Llavors, això de vegades es fa molt, i s'ha d'escollir molt bé, no?, perquè ha de cobrir unes determinades característiques perquè tingui sentit que, això, però l'obrirem i donarem la possibilitat de, a les empreses de Sant Boi, de ser les primeres en testejar aquesta intel·ligència artificial creada aquí a Sant Boi. Us puc assegurar que és molt disruptiva. És a dir, la idea és que tu tinguis al teu costat un director de màrqueting, un director de ventes o un director financer, que és la teva intel·ligència artificial, que t'ajudi a fer tant des de la estratègia fins a l'execució final, reduint els temps. Vale? Llavors, és com tenir el teu director financer de la teva empresa, o al costat del teu director financer de la teva empresa, al teu costat contínuament doncs assessorant-te i fent tasques que a tu no podries fer o serien tan complicades que costaria tenir un equip de 50 persones.
1: Déu-n'hi-do, doncs ja ens comentareu com va, i quines impressions rep tu per part d'aquest empresarial local, no?
0: Sí, sí, a veure, aquest és el primer pas. I primer testejarem, perquè els pilots han de ser controlats, és a dir, petits. Ja dic, esperem tenir-los abans de final d'any preparats. I serà la primera fase per després quedar... I, com tot, també són intel·ligències artificials que aprenen. Si hi ha una cosa que té la intel·ligència artificial és que tot el que fa, fins i tot quan s'equivoca, apren. I de manera molt ràpida. Llavors, sigut més d'un any de feina, estem ja veient una mica la llum al final del túnel, perquè posar-se a fer aquestes coses significa posar diners de la teva butxaca i dedicar-hi molt de temps, però crec que... i tenim la il·lusió de poder dir que a Sant Boi ha nascut tecnologia realment puntera, molt disruptiva, que a dia d'avui pot ser un abans i un després en com s'utilitza la intel·ligència artificial, perquè el que dèiem abans, passem de l'eteri a el que realment em serveix.
1: Bé, doncs ja anirem coneixent com és aquesta intel·ligència artificial santboiana, perquè la intel·ligència natural a Sant Boi hi ha molta,
0: Ui, tant.
1: De la natural, per sort, hi ha moltíssima intel·ligència de la natural.
0: I serà necessària, i això és un missatge que envio a tota la gent de Sant Boi, és a dir, per poder controlar la intel·ligència artificial ha d'haver intel·ligència humana.
1: Ara ho has dit.
0: Sí, i això també va pels nanos a les escoles. Per poder i ho dic com a un usuari intensiu i molt avançat d'intel·ligència artificial. És impossible que tu utilitzis la intel·ligència artificial bé si abans no has fet totes les bases de lo que és el pensament crític i haver après a relacionar-te, a escriure, a llegir, a entendre. És impossible utilitzar la intel·ligència artificial sense això.
1: Per això a les escoles en certes edats es prohibirà utilitzar la intel·ligència artificial.
0: És que has d'aprendre tota la base per poder interaccionar amb alguna cosa que és tan potent com la intel·ligència artificial. o tens aquesta capacitat de llegir, entendre i tenir raonament crític, o no podràs utilitzar l'intel·ligència artificial.
1: Doncs ens quedem amb això, eh? Ens interessa i ens ho explicaràs. Arribem al final d'aquest espai amb Samoy Empresarial. Ara de seguida repassem de quina manera ens podem posar en contacte amb aquesta associació de la nostra ciutat. Doncs arribem al final d'aquest espai setmanal amb l'associació Samoy Empresarial. Com és habitual, els dimecres i cada 7 dies coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia i les empreses que tenim a Samoy. Avui una d'aquestes empreses, Rumbo y Resultados, i amb el seu fundador, Raúl Regalado, hem explicat aquest proper taller del dia 6 d'octubre a partir de les 10 del matí al centre serveis per augmentar la capacitat real sense incrementar estructura i també de com utilitzar la intel·ligència artificial. Si alguna persona, Raül, per exemple, no pot venir a aquesta oferta formativa, pel motiu que sigui, però es vol posar en contacte amb vosaltres, com ho pot fer?
0: Doncs que visiti la nostra web www.rumboyresultados.com, tot junt, i allà té tota la informació. És una web molt extensa i molt informativa.
1: I des de Samoy Empresarial recordem també de quina manera, si alguna persona que vol formar part de l'associació o vol prendre algun tipus de contacte, com ho fa?
2: Doncs ho pot fer a través del correu info@samoyempresarial.com, al telèfon 692-187-796, per xarxes socials o bé per la web www.samoyempresarial.com.
1: Doncs moltíssimes gràcies a Samoy Empresarial, bona setmana, ens retrobem d'aquí a 7 dies, i a Rumbo Resultados, que vagi molt bé aquesta nova oferta formativa i en tornem a parlar.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Bon dia.
0: Gràcies.

0: Una miqueta més de 3 minuts i arribem a l'hora en punt a les 12 del migdia, moment de començar aquest dimecres l'Espai Joventut. Com totes les setmanes coneixem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui parlarem de la programació d'aquest projecte que ja coneixem, que es diu Fem Carrer. I per això ens acompanyen l'equip d'integradores socials del Fem Carrer, la Yaiza Moreno. Yaiza, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Mònica.
0: I la Estefany Bermúdez, què tal? Benvinguda.
2: Hola, Mònica, gràcies.
0: Clar, ara tenim poc temps, perquè arribaran les 12 en punt i haurem de connectar amb les notícies amb el 3Cat Info, però podem fer així un resum d'emergència ràpid. Quan diem Fem Carrer, de què estem parlant? Som-hi, Estefany.
2: Vale, doncs Fem Carrer és un projecte de l'Ajuntament, concretament de la Unitat de Joventut, i bueno, és un projecte de caire social i educatiu que es centra principalment en oferir activitats d'oci de lleure saludable pels joves de Sant Boi, concretament joves de 14 a 35 anys.
0: Molt bé, hem de dir que us desplaceu pel territori, que aneu per tots els barris de la nostra ciutat, oi, Eiza? Ningú pot dir, no, aquí no venen, no,
1: els
0: barris.
1: Exacte, l'Estef i jo estem donant voltes per tots els barris buscant a joves per tal de que ens diguin doncs, quines són les necessitats que tenen, què volen que es faci des de l'Ajuntament pels joves, per ells mateixos, i doncs, rebent doncs, tota la informació que ens donin ells i donant-los també doncs, tot el que oferim des del punt i des de Fem Carrer.
0: Ara què dieu? Les necessitats que tenen, si féssim un rànquing ràpid, perquè tenim un minut, un rànquing de dues o tres coses, dues o tres activitats, dues o tres demandes que tenen els joves que s'han anat fent, perquè les han demanat en moltes ocasions, quin tipus d'activitats serien?
1: Doncs mira, la primera de totes et diria que és el tema de l'oci nocturn, que és tot això del DJ Factory, que aprofita també per parlar, bueno, per donar una mica d'info de que properament durant aquest mes d'octubre es farà una altra sessió de DJ's Factory. I després també el que també ens han demanat molt és el tema del futbol, que bueno, ara farem valoració també de com ha anat aquesta, però molt
0: el rei de la pista, de futbol, no?
1: Exacte, del rei de la pista que van fer juntament en Camps les Transforma.
0: Sí.
1: I una tercera, doncs ara no et sabria dir, potser més activitats que estiguessin relacionades amb les manualitats, però més d'un col·lectiu de joves però més grans, o sigui, entre els 20 i els 30 anys.
0: Bé, i cuina?
2: Potser? Jo diria també cuina, sí, que és una activitat que sempre ha triomfat molt a la nostra programació i sempre ho demanen els joves.
0: Molt bé.
2: O sigui, és una iniciativa d'ells.
0: Fantàstic. Doncs ara que ens hem posat en situació, ja sabem el que és el Fem Carrer i les activitats de les quals parlarem, doncs la gent es quedarà amb nosaltres, dirà, a veure què diuen ara de les programacions que venen el mes d'octubre. Doncs no marxeu, perquè tenim feina a partir de les 12 i uns minuts. Nosaltres el que farem és connectar amb 3Cat Info per estar al dia de l'actualitat i el dies de ràdio, l'Espai Joventut torna de seguida, en 4 minuts.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat també modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que en més casos comportin ingrés efectiu a presó.
2: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. I pel que fa a aquesta qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a plaça Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge insuficients i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram Besòs. El tall de les línies T5 i T6 es reduirà, volíem dir, el tram entre Glòries i Can Jaume d'Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Com a alternativa, recomano utilitzar l'L4 i també la T4 al Maresme o Salvademar. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. Tot i això, per demà també s'han activat alguns avisos per intensitat de pluja d'un nivell 4/6 a diversos punts del país. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Les 12 i 4 minuts al migdia, moment de continuar la sintonia de Ràdio Samoy. El Dies de Ràdio, obrim la segona hora del programa d'avui dimecres. I també la segona part de l'espai Joventut. Com cada 7 dies coneixem les propostes que des de la unitat de joventut tenen pels més joves de la nostra ciutat. I avui estem parlant de la programació d'aquest mes d'octubre del Fem Carrer. I tenim amb nosaltres l'equip d'integradores socials del Fem Carrer, la Yaiza Moreno i la Estefany Bermúdez. Esteu aquí, oi que sí? Sí,
1: aquí seguim.
0: Doncs som-hi, ens hi posem. I sempre, justament abans de presentar les noves activitats, ara serà coincidint amb el nou mes, el mes d'octubre, fem una valoració del que ha passat el mes de setembre, que de fet pràcticament acabàvem d'aterrar, no?, de les vacances, i, però malgrat això va ofertar alguna activitat. Sembla que molt d'èxit, sí o no?
2: Exacte, vam començar el setembre amb una activitat de cuina, vam fer arepes, una recepta típica de Sud-amèrica, que són les arepes, reina pepiada que es diu, i bueno, vam fer aquesta activitat en col·laboració amb la taula de salut mental de Sant Boi, que és un espai on es reuneixen diferents agents de salut mental de Sant Boi i fan propostes, doncs, per millorar una mica el benestar emocional de la ciutadania. I va anar molt bé, van sortir boníssimes, i també vam intentar, doncs, apropar una mica el concepte de mindfulness i mindful eating, o alimentació conscient, al jovent.
0: Que bé. Per tant, aquesta activitat, molt d'èxit el mes de setembre. Hi havia una altra activitat esportiva.
1: Exacte.
0: De la qual també vam estar parlant.
1: Sí, el passat dissabte, que va ser fa poc, vam fer una activitat de futbol en el format de rei de la pista i va anar molt bé, però molt bé és molt bé, va funcionar genial, els joves estan molt contents, van venir molts joves, van poder fer molts equips i, bueno, vam estar ja tota la tarda al Camp del Vent i, doncs, fem una molt bona valoració perquè els joves també es van autogestionar molt bé, cada grup, o sigui, els equips els van formar entre ells, també un jove ens va ajudar, ens va donar un cop de mà amb l'arbitratge, o sigui, va anar tot rodat. La veritat que molt bé, la repetirem perquè...
0: És la que et demà dia, amb la idea de repetir, no?
1: Exacte, ja els joves ens estan dient, ei, quan torneu a fer el futbol? Com, web? Espera un moment, que no volem tampoc que les activitats es facin molt repetitives, però sí, sí, la tornarem a fer 100% perquè ens hem donat compte de que triomfa molt el futbol entre aquest col·lectiu de joves.
0: D'acord, doncs dues activitats al mes de setembre, molt d'èxit les dues, una gastronòmica i l'altra esportiva, i ara sí, ens hi posem amb les activitats al mes d'octubre del Fem Carrer. Una d'elles arribarà el proper dissabte, no aquest, sinó l'altre dissabte, el dia 10 d'octubre, a partir de 5:45 de la tarda. Comunitàriament, què serà?
1: Exacte, doncs el dissabte 10 faré un berenar comunitari. És una activitat que ja hem fet més d'una vegada i creiem que es crea un espai molt bonic perquè cada jove porta alguna cosa per berenar per compartir amb els altres. Doncs unes persones porten sucs, unes altres patates, unes altres galetes, i al final el compartim entre tots. Es genera un ambient on, doncs, encara que no ens coneguem entre nosaltres, parlem, doncs ja sigui, doncs estic estudiant tal institut, doncs jo estic treballant, doncs jo amb el temps lliure faig tal, i doncs en el moment que també, doncs, ens hem cansat una mica, no?, de parlar, també tenim uns jocs de taula que, bueno, vam renovar tots els jocs de taula del punt. Així que res, el 10 d'octubre, qui vulgui fer una mica de comunitat i li agradin els jocs de taula, està invitat.
0: Molt bé, no sé si s'ha de fer reserva prèvia, si pot aparèixer allà el jove o la jove així de manera sorpresa, no sé com va.
1: Sí, bueno, com és una activitat una mica no tan formal, o sigui, no té un límit de places, sí que és veritat que per nosaltres sempre va bé que facin primer l'inscripció, perquè així, doncs, ja tenim una mica una idea de quants joves assistiran, però si... En aquell moment passes pel punt, veus que la porta està oberta i veus el bon ambient que hi ha allà dins, et pots unir sense cap problema.
0: Molt bé, recordem que quan diem el punt és a la Factoria Jove, a Can Massellera, que és molt senzill accedir, que és oberta a tothom, a tots els joves i a totes les joves que vulguin participar en aquestes activitats que ara estem parlant del Fem Carrer, o qualsevol altra activitat o projecte, de lleure o de no lleure.
1: Exacte, al carrer Mallorca està situat, carrer Mallorca número 30.
0: Fantàstic, és a Can Massellera. Doncs aquesta és la primera de les activitats que ens arriba del Fem Carrer, el 10 d'octubre, aquest berenar comunitari, però, com dèiem, les activitats esportives sempre són... no obligatòries, però sí, intenteu que cada mes hi hagi alguna activitat esportiva, oi?
1: Sí, perquè també les demanen els mateixos joves, de, bueno, sí, perquè al final pot ser que a ti t'agradi fer un esport, però que per la modalitat d'aquest esport no la puguis fer sol. Mm. O sigui, no és el mateix, potser, anar a bàsquet i fer tirades tu sola a la canasta, que, per exemple, ara que anem a fer vòlei. Mm. A vòlei, doncs sí que és una mica més complicat jugar tu sol, així que nosaltres els hi donem aquest cop de mà també en, vale, doncs com tenim nosaltres aquestes eines per poder agrupar els joves, doncs, doncs això, que fem activitats esportives també per això, perquè ens les demanen i perquè, bueno, està molt bé també fer esport, és una manera d'oci també.
0: I tant. Tarda de vòlei, quan? El dia 16 d'octubre, a partir de 5:45, on ho fareu i en què consistirà? Com la fareu a la pràctica?
1: Doncs res, seran partits amistosos. Ja una vegada estiguem allí, bueno, allà al Parc de la Riera Roja, que és el, bueno, ja no és tan nou com era abans, perquè ja fa un parell d'anys, si no m'equivoco, que està aquell
0: parcallà. Sí, però encara hi ha gent que passa i diu, ai, mira, això ho han fet nou. Clar, si no passen gaire, la gent que passem habitualment ja ho sabem, però la gent que no passa gaire per allà diu, ai, mira, han fet això nou. Bé.
1: Sí, res, es troba allà al costat de la zona on està l'Alcamp, el Decathlon. La veritat que és un parc molt bonic, a mi m'agrada molt. Res, no m'enrotllo. Farem una tarda de vòlei on això, es faran partits amistosos. No és necessari ser una persona superprofessional, perquè al final anem allà també, doncs, això, no? A reunir a joves que els agradi aquest esport i doncs, per compartir una mica aquest espai. I doncs res, serà el divendres 16 d'octubre a 5:45.
0: Molt bé, pot venir, insistim, qualsevol persona, sàpiga o no sàpiga les regles d'aquest esport.
1: Exacte, nosaltres doncs farem una mica 5 cèntims de com es juga a vòlei i també és una activitat molt guai perquè és un grupet que ja està format, o sigui, nosaltres una vegada vam proposar fer una activitat de vòlei i quan vam anar allà a la pista hi havia gent que ja tenia com un grup entre ells. Mm. Llavors, com que aquest grup s'ha anat fet més gran perquè entre els que ja baixaven i nosaltres, que al crear l'activitat també apropem allà un grup de joves, doncs el grup de vòlei s'ha fet més gran, així que estem molt contentes.
0: Molt bé, doncs una tarda de vòlei el divendres 16 d'octubre a partir de 5:45 de la tarda al nou parc de la Riera Roja. Edats, no importa l'edat, sempre en el marc aquest que
1: sí, sempre en el marc aquest, sí. Mm. O sigui, les edats a les que oferim nosaltres activitats són des dels 14 fins als 35, però sí que aquesta activitat, doncs, venen més joves d'entre els 16 i els 25, potser. Mm.
0: Això serà el dia 16 d'octubre i, clar, a final de mes ja ho sabem, perquè arriba la castanyada o el Halloween o la castawin o com li vulguem dir, s'apropa això, el dia de Tots Sants i la nit de Tots Sants. Per tant, ens proposeu o proposeu a aquests joves pel dia 24 d'octubre, què, Estefani?
2: Un taller d'espelmes. En aquesta ocasió és edició Halloween i refarem una carbassa, o sigui, una espelma en forma de carbassa i un altre en got, amb toppings com decoracions i de Halloween. I aquest taller el farà la Araceli, que és una noia d'aquí de Sant Boi, que és artista jove, i es diu Nostro Store a Instagram, per si alguna persona vol mirar el que farem al taller, hi està.
0: Molt bé.
2: I sí, una activitat una mica més artística, més creativa, que també està bé. I els agrada molt als joves, sobretot a les noies. És un perfil que arriba molt a aquest tipus d'activitat.
0: Doncs serà el dia 24 d'octubre. Tenim inscripcions, perquè segurament hi haurà molta gent, molta demanda d'aquesta activitat pel dia 24. Per tant, si hi ha algú interessat o interessada...
2: Exacte. En aquesta activitat l'aforament és una mica limitat. Són només 12 places. O sigui que si hi ha alguna persona que li interessa i es volgués apuntar, que ho faci ja mateix, avui mateix. I res, hauria d'emplenar el formulari que tenim al nostre Instagram, @joventutsamboy, a la descripció. I nada, és el formulari que posa Fem Carrer.
0: Tots els formularis o totes les ofertes que hi han amb inscripció funcionen de la mateixa manera, no?
2: Exacte.
0: Ara estem parlant d'aquesta, però si hi ha una altra que també necessita inscripció, es faria igual, no?
2: Exacte. Sempre el formulari @joventutsamboy a la descripció. És un formulari que es diu Fem Carrer i res, és emplenar les teves dades i dir a quina activitat voldries venir. Si no, també pots venir al punt a Cama Sallera i demanar a les companyes si et poden ajudar a apuntar-te.
0: Molt bé. Això és són les tres activitats que heu preparat pel mes d'octubre, però avui volíem afegir una altra, que encara que no directament s'organitza des del Fem Carrer, sí que s'organitza des de la Unitat de Joventut, que té a veure molt amb els DJs, que de fet és, sembla que es diu DJ, té com un encant, això del món dels DJs.
1: Sí.
0: Vosaltres heu trobat també doncs, que molts joves us han demanat també en el Fem Carrer activitats relacionades amb el món dels DJs.
1: Exacte, és que és això de l'oci nocturn, no? Que potser doncs, senten que s'emboï els joves i, bueno, i els adults en general, doncs es pot tenir aquesta demanda de l'oci nocturn pels joves aquí al nostre municipi. Llavors, doncs, des de joventut, el que hem fet és aquesta proposta de DJs Factory, que és, bueno, en un principi serà o s'intentarà que sigui un cop al mes, oferir doncs, a Cal Niño una sessió de DJ. Sí que és veritat que ara ho hem tancat pels joves entre el 16 i el 20. Més que res també doncs, perquè les edats siguin més o menys les mateixes entre ells.
0: Per tant, seran sessions de DJs de Sant Boi entre aquestes franges d'edat? S'hauran d'inscriure especialment per cada vegada al mes tenir l'opció, el millor de fer una d'aquestes punxades o no? Com anirà?
1: Bueno, el que són els DJs ja estan escollits.
0: D'acord.
1: Aquest 24 d'octubre, per exemple, vindran DJ Xura i DJ Delius, que són DJs d'aquí de Sant Boi, però per tu venir com a públic, per venir a ballar i a donar-ho tot a la pista, sí que has de fer un formulari, que com tots els formularis d'inscripció relacionats amb joventut, els podran trobar a l'Instagram.
0: Molt bé. Ara imaginem que ens escolta algú que és DJ o que vol ser DJ o que està practicant ja i té doncs, una certa experiència i vol participar algun dia a DJ Factory, és això? Com ho fa? O com ho pot sol·licitar?
1: Sí que és veritat que el que és la programació d'aquest any ja està tancada, però sempre pot escriure per l'Instagram o venir al punt doncs, a explicar això. No? Soc DJ i m'agradaria fer de DJ al meu municipi, com ho puc fer? I doncs ens guardem les seves dades i si això del DJ's Factory tinguessi continuïtat per l'any vinent, doncs ens posarem en contacte amb ells.
0: Molt bé. Insistim que el DJ Factory va néixer precisament per això, perquè hi havia molta gent de Sant Boi que li interessava fer alguna activitat de tant en tant doncs, dedicada al món dels DJs santboians i santboianes.
1: Exacte. I doncs, juntament això, amb la necessitat de l'oci nocturn per aquest col·lectiu no, dels 16 als 20 anys, doncs es va unir i tenim el DJ's Factory.
0: Que quan serà, recordem, quan serà i quins són els DJs que participaran?
1: Vale, mira, serà el divendres 24 d'octubre. A les 11 de la nit obrirem les portes. És superimportant fer la teva reserva d'entrada, encara que si tu arribes i encara queden entrades, doncs podries passar emplenant el formulari que es trobarà a l'Instagram @joventutsantboi i la ubicació és la mateixa que totes aquestes vegades, a Cal Niño. L'entrada serà pel carrer Joan Verdina número 44.
0: Molt bé, i qui pot accedir? Quines edats han de tenir aquests joves?
1: Han de ser joves entre els 16 i els 20 anys.
0: Molt bé, 16 a 20 anys, però han de fer omplir aquest formulari prèviament per reservar doncs, la seva entrada.
1: Sí, així s'asseguraran que 100% tenen la seva entrada i si volen apropar-se al mateix dia, doncs si hi ha sort podran passar i si no, doncs que haguessin reservat la seva entrada abans.
0: El DJ Factory, si es repeteix, si es van fer diferents accions, si es van fer en diferents accions és que han tingut molt d'èxit, no?
1: Sí, han anat molt bé, els joves ho agraeixen molt també i doncs això que és un espai que potser justament, clar, sent menor d'edat on pots sortir de festa i ara jo desconec si hi ha discoteques o locals que sí que acceptin menors d'edat, però també per això, per no anar-te tampoc molt lluny del teu municipi, després arribar molt tard, doncs de 11 a 2 de la matinada, aquí a Sant Boi, nosaltres creiem que està molt bé.
0: Doncs serà també el dia 24, però s'ha de fer a reserva prèvia. Com ho fan aquests joves que vulguin accedir al DJ Factory?
1: Doncs a l'Instagram @joventutsantboi, durant els pròxims dies, trobaran el formulari per fer la seva reserva d'entrada.
0: Estem parlant de les activitats del mes d'octubre del Fem Carrer. Hem afegit aquesta perquè creiem que estava bé, perquè era un tema doncs, del qual anem parlant amb vosaltres també de tot el que té a veure amb els DJ i hem de recordar que serà el dia 24, però ara hem de fer novament doncs, un resum de totes les activitats. Comencem pel 10 d'octubre, què tindrem?
1: Doncs el 10 d'octubre farem al punt a Can Massaguera un berenar comunitari on cada jove doncs, portarà alguna coseta per berenar i compartirem i jugarem a llocs de taula.
0: El dia 16 d'octubre
1: farem una tarda de vòlei al Parc de la Riera Roja. No cal experiència, només ganes de passar-ho bé.
0: I el dia 24?
2: Doncs farem el taller d'espelmes edició Halloween amb una tallerista, una jove artista de Sant Boi, que és Araceli, arroba nostostor.
0: Molt bé. Calçat esportiu per la tarda de vòlei.
1: Exacte.
0: Obvi.
1: I aigua. Que allà, si no m'equivoco, no hi ha cap pont. Ara no la recordo, però aigua també.
0: D'acord. I pel que fa al taller d'espelmes, la persona que vulgui participar ha de portar algun estri o vosaltres oferiu tot el material?
2: Nosaltres oferim tot el material, sí. O sigui, la persona no ha de portar res, només ganes i molta creativitat per aquell dia. I ja està.
0: Molt bé. Fem carrer des d'aquest projecte amb les integradores socials que ens acompanyen tots els mesos. Quin plan teniu a banda de les activitats? Vosaltres continueu fent carrer, oi?
1: Exacte, sí. No tenim, o sigui, al final improvisem una mica també, no? Depenent de l'activitat que toqui aquella setmana, doncs diem, vale, doncs potser hem d'anar al barri de Marianao perquè allà trobarem a més joves que els hi agradi el tema del vòlei. O ens anem a la Cope o ens anem a Cans Blancs, per exemple, quan van fer el futbol, sí. Van anar com dos o tres vegades a Cans Blancs per tal de trobar joves que es volguessin apuntar a aquesta activitat. Depèn una mica també d'on veiem que els hi pugui interessar la informació també que els anem a donar. Però sempre, tots els mesos, intentem pisar tots els barris.
0: Molt bé, tots els barris. Ara ve de tardor, properament canviaran l'hora, que es farà més fosc a les tardes, però malgrat això, Estefani, vosaltres seguiu voltant els barris, eh?
2: Sí, nosaltres sempre sortim als barris també per escoltar aquestes propostes, no?, que tenen els joves, que moltes vegades doncs, tenim aquesta distància entre l'Ajuntament i el jovent, i bueno, nosaltres, que som persones joves també, ens agrada molt i estem molt obertes a escoltar doncs, les idees o les activitats o les propostes que tenen ells per nosaltres. O sigui que encara que sigui tardor, nosaltres estem al carrer.
0: Molt bé, imaginem que hi ha algun jove que no pot participar, pel motiu que sigui, horaris, etc. No pot participar a aquests projectes que oferteu des del Fem Carrer, però té idees. Té idees d'activitats, idees de taller, vol proposar alguna activitat, com ho fa? Si no us localitza, perquè potser per horari no coincideix amb vosaltres, com ho fa?
1: Doncs es pot posar en contacte amb nosaltres via WhatsApp al 648-939457, si no també pot escriure per l'Instagram @joventutsantboi i si no es pot apropar al

0: La Stephanie Bermúdez, podríem finalitzar recordant els horaris, ja no tant del Fem Carrer, sinó dels horaris de la Factoria Jove de Can Masellera, per si hi ha algun jove, o la manera d'accedir a la Factoria Jove, si hi ha algun jove que potser no pot participar o no vol participar en aquest tipus d'activitat, però sí que necessita l'acompanyament, l'assessorament de la Unitat de Joventut per qualsevol altra oferta, sigui d'oci, sigui formativa, etc.
1: Del que sigui, doncs dilluns i divendres, el que és el punt sobre pel matí, en horari de 10 del matí a 2 de la tarda, i dimarts, dimecres i dijous sobre per la tarda, des de les 4 fins 7:45.
0: Doncs moltíssimes gràcies des de l'equip del Fem Carrer, que vagi molt bé totes aquestes activitats que hem presentat avui, i us esperem el proper mes.
1: Sí,
0: que vagi bé.
1: Moltes gràcies, Mònica.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
2: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.
3: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
4: Hi, this is George Thorogood, and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
5: Radio Sant Boi.
0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Continua la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio. Iniciem tot seguit l'espai mensual amb el Servei de Rehabilitació Comunitària del Complex Assistencial en Salut Mental Benito Men. I ells són els podcasters. Que avui ens presenten els Tardeos. I comencem per les salutacions. José, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Luis, benvingut.
2: Gràcies, bon dia.
0: Felipe, bon dia. Imma, què tal?
3: Hola, bon dia, Albert, bon dia, Mònica.
0: Bon dia, Estefania.
4: Hola, bon dia.
0: José, benvingut. José, benvingut.
5: Bon dia.
0: I el monitor d'aquest grup és el David Bastor. Què tal? Benvingut.
6: Bon dia.
0: Doncs som-hi, presentem el tema d'avui, que són els Tardeos. Ara anirem analitzant, doncs, cadascú de vosaltres, per ells i per elles, què implica això dels Tardeos, però primer comencem per introduir aquest tema amb la següent sintonia.

0: I la introducció ens la fa el David.
1: Hola, bon dia. Pues sí, parlarem una miqueta d'on surt això del tardeo. I bé, al principi, bueno, dic que començaré que el terme tardeo prové de la paraula tarda i es refereix a una activitat que comença després del migdia i abans del vespre. A diferència de la festa nocturna, el tardeo combina gastronomia, begudes i música des de la mitja tarda. És Albacete la província que assegura haver inventat el tardeo. Segons es diu, va ser la costum d'allargar els àpats de cap de setmana als bars del seu nucli antic, el que va donar origen a aquesta nova costum que trencava amb la tradició de sortir només a la nit. Tanmateix, també té un dur competidor, Alacant. En el seu cas, a més, compta amb un avantatge a seu favor.

0: al bon clima i a l'ambient animat dels seus estius. Però tal se val qui portés a terme la iniciativa. El que està clar és que la moda s'ha estès com la pólvora, fent que molts joves hagin substituït el sol per les llargues nits d'estiu. Una de les grans característiques del tardeo és que no té límit d'edat. A ell s'uneix els més joves que veuen aquest pla una oportunitat per aprofitar més la diversió del cap de setmana. Però també els més grans, als quals la idea de sortir per la nit els sedueix una mica menys. El que en un principi semblava una moda local, avui és una tendència nacional que ha transformat la manera de sortir, socialitzar i gaudir de la gastronomia. Dit això, els meus companys explicaran una miqueta millor en què consisteix un tardeo. Però abans, per mi, i ara que arriba la calor, començar un tardeo amb Ràdio Futura és el millor que hi ha.
1: I sona així.

0: Som-hi, arribem a la recta final d'aquest espai amb els podcasters des del Servei de Rehabilitació Comunitària del Complex Assistencial en Salut Mental. Avui hem parlat dels tardeos, però no marxem sense abans fer un repàs a les efemèrides. 1891, any 1891.
1: En Madrid se coloca la primera piedra del edificio de la Real Academia Española.
0: 1897.
2: Bram Stoker publica la famosa novel·la Dràcula.
0: Any 1980.
3: La OMS declara oficialmente la erradicación del virus de la viruela en todo el planeta.
0: Any 1990.
4: La OMS elimina la homosexualitat de la llista d'enfermetats mentals.
0: Any 1997.
5: Desde este año se celebra el Día Internacional de los Museos.
0: Doncs arribem al final d'aquest espai. Moltíssimes gràcies al José. Fins la propera.
2: Fins la pròxima.
0: Gràcies al Luis també, que ha hagut de marxar, però que des d'aquí li agraïm la seva intervenció. Gràcies al Felipe.
3: Gràcies.
0: Fins la propera, Imma.
1: Sí, fins la propera, i gràcies a vosaltres i als radiodigents.
0: Gràcies, Estefania.
6: A tu, merci.
0: Al José també, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies.
0: I al monitor d'aquest grup, que és el David Pastor. Gràcies, David.
4: A vosaltres.
0: Doncs som-hi, arribem al final, com sempre, amb la darrera cançó, que resumirà una miqueta el que avui hem explicat sobre el món dels tardeos. Qui la presenta?
2: Estefania.
0: Estefania, som-hi.
6: Pues aquesta és una cançó, bueno, que ya entra dentro de los tardeos de cine, ya no es un buen tardeo. Como un burro amarrado en la puerta del baile.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dimecres. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà dijous, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi i el nostre company Albert Vilar. Nosaltres us diem fins demà, però no de qualsevol manera. Aquests dies encara estem recordant músics nascuts un mes de setembre, que avui ja, doncs, diem adeu. 23 de setembre, 1930, un geni del soul i del blues, Ray Charles. I can't stop loving you. Fins demà, que vagi bé. Bon dia.

0: Muy buenas oyentes de Radio San Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio San Boi.
1: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: informatiu local, edició migdia.
1: Bona tarda, sóc l'Albert Vilà i us saludem en una nova edició dels informatius migdia de Ràdio Sant Boi. Avui repassant les afectacions que vam viure ahir per les pluges que hi havia a la nostra ciutat, la situació de la zona blava Sant Boi i les activitats que arriben en els propers dies. Avui, que és dimecres 30 de setembre del 2026, analitzem el que és notícia punt per punt.

0: I és que ahir Sant Boi va viure una jornada marcada per les pluges torrencials que van mantenir la ciutat en alerta durant bona part del dia, tot i que no es van registrar incidències greus. Així ho explicava l'alcaldessa Lluïsa Moret en un especial informatiu d'aquesta emissora.
1: Hem tingut incidències vinculades a un episodi de pluges molt intenses a molt poc temps. En una hora, a Sant Boi han plogut 70 litres per metre quadrat.
0: Els bombers van rebre 18 avisos per acumulacions d'aigua que van provocar inundacions en carrers, baixos i naus industrials, a més d'afectacions a la circulació. Es van haver de tallar vies com la C-245, la carretera del Prat i el carrer Balmes, mentre que també va haver-hi problemes al clavegueram i al polígon industrial de l'entorn de l'Encalvo, al Campo. L'aigua també va afectar equipaments municipals i centres educatius. Es van inundar els poliesportius de la Parellada, Camp Massellera i l'Olivera, així com el camp de futbol de Vinyets. També hi va haver afectacions als patis i zones d'infantil de les escoles Salesians i Antoni Tàpies. Diversos equipaments es van tancar preventivament per comprovar els desperfectes i avui, sota cap novetat, haurien de tornar a obrir amb normalitat. La gent de carrer, els veïns valoren els aiguats viscuts.
2: Jo crec que en Sant Boi no estem preparats per tanta aigua.
3: Em quedo a casa i no surto, fa por.
2: El meu pàrquing està inundat ara mateix.
3: Bones, mai m'havia passat, ja aquesta vegada he tingut goteres.
2: Que les clavegueres i tot el que hi ha a Sant Boi no ha donat abast per tanta aigua.
0: L'Ajuntament va mantenir activat el dispositiu d'emergència municipal i va enviar recomanacions a la ciutadania per evitar desplaçaments innecessaris i zones inundades. Segons l'alcaldessa, l'alerta màxima es va mantenir fins a les 4 de la tarda, quan la situació es va començar a normalitzar. El Servei Meteorològic de Catalunya no preveu precipitacions intenses avui i Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat. Sant Boi va acollir dilluns una manifestació per reclamar mesures davant la situació de l'habitatge amb una concentració davant de la plaça de l'Ajuntament. La mobilització convocada per l'Assemblea pel Dret a l'Habitatge va reunir unes 120 persones. Els organitzadors denuncien les dificultats de moltes famílies i persones treballadores per mantenir casa seva i reclamen mesures que garanteixin l'accés a l'habitatge digne, que consideren un dret. A la concentració també hi van participar representants dels partits d'esquerres de la ciutat, a més de membres de l'Assemblea pel Dret a l'Habitatge. El seu portaveu, el Víctor Iniesta, ens explica a gent de carrer El seu portaveu, Víctor Iniesta, va valorar la mobilització i va pensar que hi haurà noves protestes a Sant Boi en les pròximes setmanes.
4: Ho valoro molt, molt positivament per haver-hi tingut un marge d'un dia o menys. Més enllà de la gent que hi havia, jo crec que és la reacció que nosaltres hem tingut com a assemblea, com a organització, que com dèiem ahir som ciutadans de peu i a mi el que m'importa és com van reaccionar.
0: I ja coneixem més detalls sobre la moció presentada pel Partit Popular al darrer ple municipal, que plantejava la supressió de la zona blava els dissabtes a la tarda, tal com fan alguns municipis de la Rodalia. La moció no es va aprovar, només Vox hi va votar a favor, amb explicació de vot de la regidora de Comerç, Eli Latorre, que destacava que no s'havia preguntat als comerços què en pensaven de la mesura i d'Esquerra Republicana. També, que justificava el vot dient que no s'havien aportat dades explicant per què s'hauria de suprimir la zona blava. Natàlia Ortega, regidora i portaveu del PP Sant Boi, explica els detalls d'aquesta negativa de l'equip de govern.
5: La seva proposta era de consensuar, de consultar, però consultar només a la part de teixit empresarial, a comerciants i de més. I per nosaltres consideràvem que sí, que per suposat, vale, són part implicada i per tant tenen molt a dir comerciants, associacions i teixit empresarial, però també si hem de fer una consulta, crec que tota la ciutadania té dret a formar-ne part, és a dir, el comerç ha de tenir veu, no pot ser d'una altra manera, però no pot ser l'única. Si parlem de participació ciutadana, doncs ciutadania significa ciutadania, no?

0: Sant Boi celebra aquest cap de setmana els 30 anys del Barrejant, la trobada per la justícia global i els drets humans. La 31a edició se celebrarà del 2 al 14 d'octubre amb activitats repartides per diferents espais de la ciutat. El programa combina espais de reflexió sobre els drets humans i l'actualitat amb propostes culturals, familiars i participatives. També hi haurà una fira amb una vintena d'entitats de cooperació i solidaritat. Cap de setmana central serà el 3 i 4 d'octubre amb cercaviles, música, dansa, teatre, activitats familiars i espectacles. També es farà un mural col·laboratiu pels 30 anys del Barrejant. La programació també inclou exposicions, cinema i activitats educatives amb centres de secundària i batxillerat. L'acte inaugural serà aquest divendres 2 d'octubre a 2:15 de la tarda a Can Massellera, amb una conversa sobre crisi global, drets i democràcia. I el periodista santboià Joan Pau Inarejos presenta aquest dijous el seu segon llibre, Tocats pel Romànic, una obra que posa el focus a les històries humanes que hi ha darrere del patrimoni romànic. El llibre recull 20 històries contemporànies de persones vinculades a aquest art medieval, des de veïns i famílies fins a restauradors, artistes o campaners. El recorregut també passa pel Baix Llobregat, amb històries del Prat, Molins de Rei, Torrelles i Sant Boi. Ho explica el propi autor, a Gent de Carrer.
1: El primer llibre era un assaig introductori per tots els públics a través de la temàtica del romànic i tenia ganes de portar una mica a aquest altre terreny i més a la crònica, al reportatge, a l'entrevista, que és una mica els gèneres que predominen més en aquest segon llibre. Si el primer era una introducció molt, molt òptica, molt dels ulls, i per això és amb ulls de romànic, doncs Tocats pel romànic, com el seu mateix nom indica, apel·la molt a l'experiència concreta, humana, de moltes persones, ja siguin veïns anònims, ja siguin restauradors, químics, artistes, gent de tota mena, que tenen doncs, aquest denominador comú, que és aquesta relació tan íntima amb el romànic.
0: Joan Pau Inarejos presentarà Tocats pel romànic aquest dijous 1 d'octubre a les 7 de la tarda al Museu de Sant Boi. L'acompanyarà el bibliotecari Lluís Inarejos, amb qui parlarà de la vivència familiar de l'art romànic i de les connexions que aquest patrimoni genera entre persones de tot Catalunya. I The DJ's Factory torna aquest octubre a Sant Boi amb noves sessions de música a càrrec de DJs locals dins de l'oferta d'oci nocturn alternatiu per a adolescents i joves. La iniciativa municipal dona visibilitat al talent musical jove de Sant Boi i està adreçada a nois i noies d'entre 16 i 20 anys. Les sessions són gratuïtes i es fan entre les 11 de la nit i les 2 de la matinada. La proposta aposta perquè els joves DJs del municipi siguin protagonistes de la programació d'oci nocturn local. Així ho explica la Yaiza Moreno, de Joventut Sant Boi, avui, al Dies de Ràdio.
2: Es pot tenir aquesta demanda de l'oci nocturn pels joves aquí al nostre municipi. Llavors, doncs, des de Joventut, el que hem fet és aquesta proposta de The DJ's Factory. I intentarà que sigui un cop al mes oferir a cal niño una sessió de DJ. Aquest 24 d'octubre, per exemple, vindran DJ Xura i DJ Delius, que són DJs d'aquí de Sant Boi, per sí. Venir a ballar i a donar-ho tota la pista. Sí que has de fer un formulari, que com tots els formularis d'inscripció relacionats amb Joventut, els podran trobar a l'Instagram.
0: I l'associació Evas de Camps Blancs presenta aquest dissabte 3 d'octubre l'obra Las Comodonas, con dos cojines o varios poemas, una proposta que combina humor i poesia. L'acte començarà a 6:45 de la tarda al casal Camps Blancs de Sant Boi. Ho explica la presidenta de l'associació, la Patricia Rodrigo.
3: Las artistas amateurs que van a hacer esta obra han querido mirar mucho y escuchar mucho todas las necesidades de todas las mujeres que pasamos en diferentes situaciones de nuestra vida. Y entonces pues quisieron poner, darle un toque ahí irónico pero a la vez un toque de realidad donde se verá, se podrá escuchar diversidades de situaciones, ¿no? Les darán un toque de humor, un toque de tristeza, un toque de ironía. Es para venir a verla.
0: L'activitat té a més una finalitat solidària. Tot el que recapti es destinarà a la campanya Joguines per tothom.
4: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: Els esports. Comencem a repassar com es presenta la jornada del cap de setmana. La Unió Esportiva Santboiana, després del debut il·lusionant que es va viure diumenge al Valdirileu davant del Salvador, s'anirà aquest pròxim diumenge a Alacant per jugar al camp del Rugbi La Vila, que ve de perdre de manera contundent el camp del Brac, principal candidat a guanyar de nou la divisió d'honor. Ens explica com es troba l'equip un dels seus capitans, el Pomo Soni.
5: Estic molt il·lusionat perquè al final és un equip molt jove, estem tots en la mateixa òrbita, llavors estem molt cohesionats, molt units, tot que zero mal rotllos, els entrenos els disfrutem molt, també sempre després intentem fer el màxim de coses junts, llavors jo crec que això també ens anirà molt bé de cara per afrontar la Lliga i per crear un grup que ben segur que els anirà tot bé. Estem molt contents per la primera victòria, igualment hi ha coses per polir i ara seguir treballant per la setmana que ve, que tenim partit a Alicante contra la Vila.
0: D'altra banda, el Sant Boià visita a les 7 al camp del Sant Feliueng per intentar sumar la primera victòria de la temporada davant d'un dels rivals més forts de la categoria, mentre que el Ciutat Cooperativa torna al Dani Jarque per rebre el Vila-Seca i refer-se de la dura derrota per 5-0 al camp del Bon Pastor. Ens explica com afrontarà aquesta setmana d'entrenaments el jugador del Ciutat Cooperativa, l'Adrián Sánchez.
6: Ara toca tornar a treballar i reflexionar, perquè aquest resultat no és el que toca. Treballar, que és el que toca, i poca cosa més. O sigui, hi ha que tirar el cap cap amunt i disfrutar de la setmana, perquè després arribem al cap de setmana i no torni a passar això, i competir al 100%.
0: Pel que fa al temps, Sant Boi deixa enrere l'episodi de pluges intenses d'ahir dimarts. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat a Catalunya, després que l'episodi hagi perdut intensitat i no es prevegi perillositat associada a les pluges que s'estan vivint aquest matí. Avui dimecres el cel es mantindrà nuvolat bona part de la jornada, però sense precipitacions destacables segons les previsions de cara al que queda de tarda. Les temperatures pujaran fins als 28 graus durant les hores centrals del dia, mentre que el vespre baixaran progressivament. De cara a demà dijous, la situació continuarà força estable, amb cel entremig i molt ennuvolat i temperatures similars. La màxima arribarà als 27 graus i no s'esperen precipitacions destacables, tot i que el Meteocat apunta a una possibilitat molt baixa de pluja al migdia. Per tant, després del temporal d'ahir, Sant Boi recupera progressivament la normalitat meteorològica, amb menys risc de pluja i temperatures suaus durant els pròxims dies.

Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Avui volem parlar d'un concepte que sentim molt però que no sempre podem explicar, que és l'empoderament de les dones. I avui ho volem abordar des d'una realitat molt propera, que és les dones de Sant Boi de Llobregat. Per això avui coneixerem l'associació EVAS, que és una entitat de dones de Sant Boi que treballa per l'empoderament femení i la igualtat de gènere, especialment des del barri de Camps Blancs. Per això avui ens acompanya la Patricia Rodrigo, que és presidenta de l'associació EVAS i santboiana del barri de Camps Blancs de tota la vida.

0: potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
1: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.
2: I arriben els esports. Ja és amb nosaltres a l'estudi en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic.
3: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià, segona jornada de la Lliga de Campions femenina, prèvia al duel de diumenge de la Lliga F, que jugarà al Camp Nou a partir de 3:15 de la tarda. Les blaugranes buscaran la segona victòria en dos partits a la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
4: Dono molt valor tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes populistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de dejur convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres durant la pretemporada i la temporada. Dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs perquè al final no som un equip únic, encara que sí, va l'equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
3: El jugador del Barça, Lamine Yamal, va marcar dos dels quatre gols de la selecció espanyola masculina contra Croàcia en partit de la Lliga de les Nacions, i el seleccionador, Luis de la Fuente, es va desfent elogis del de Mataró.
5: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido y se hace querer mucho, y nosotros estamos felices con él.
3: Un Barça que està pendent de Rafinha, que ha de passar proves mèdiques per saber l'abast de la lesió que es va fer a la cuixa dreta jugant amb Brasil. Al Terrassa, d'Oriol Alsina disputa avui els quarts de final de la Copa Federació, partit únic al camp del Sestao, a 8:15 del vespre. En cas de guanyar els agarencs, es classificarien per a la Copa del Rei. En bàsquet, l'Espart Girona es juga avui el bitllet per ser a l'Eurolliga Femenina de Bàsquet. L'equip català, que entrena Roberto Iñiguez, rep a 8:15 la visita de l'Emblab Turc al pavelló de Girona Fontejau. El Kitsanàs Manresa debuta a l'Eurocup masculina, ho fa a la pista del PAOK de Salònica. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta juga contra el Marsella a la final de la Supercopa d'Europa masculina a la piscina de Sant Sebastià. Avui, a partir de 8:15 del vespre, l'equip català vol sumar la segona Supercopa continental de la seva història davant l'equip francès, que recordem va guanyar l'Eurocup el curs passat. I en handbol, el Freiking Granollers debuta avui a la Copa EHF, la segona màxima competició continental masculina, davant un dels candidats al títol, el Flensburg alemany.
2: Gràcies, Joan Barberà. És última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: L'any 1 any és la unitat de temps que la Terra tarda a completar una volta al voltant del Sol. Aquest moviment orbital és fonamental per entendre el cicle

0: cicle de les estacions, la mesura del temps i la concepció dels calendaris. Ara bé, l'any no és una cosa fixa, no és una unitat fixa i universal, ja que hi ha diversos tipus d'anys. Només us els anomenaré. Hi ha l'any tròpic, l'any sideri, l'any anomalístic, l'any dracònic i l'any galàctic. Per nosaltres, l'any més normal és l'any tròpic, que és l'any que està relacionat amb els cicles de les estacions i del calendari. Es defineix com el temps que triga el Sol a tornar a la mateixa posició relativa respecte de l'equinoxi de primavera, des de que comença la primavera fins que torna a començar. La seva durada és de 365 dies, 24-22. Tenim molta precisió. Cosa que explica la necessitat d'anys de traspàs, perquè són 365 dies i quart, o sigui que cada 4 anys hem d'afegir un dia al calendari. Si no, el calendari se'ns aniria desfasant de dies. Els diferents tipus d'anys existeixen perquè la Terra no es mou d'una manera senzilla, sinó que la seva òrbita és una mica complicada i està influenciada per diferents factors. Pels altres planetes és una òrbita el·líptica, etc. Així doncs, tot i que pot semblar que l'any és una unitat de temps fixa i senzilla d'estudiar i d'entendre, té diferents definicions segons el context astronòmic. Aquestes variacions reflecteixen la complexitat dels moviments celestes i el profund coneixement dels astrònoms al llarg de la història, que han après a interpretar i utilitzar aquestes diferències per ajustar els calendaris i comprendre el nostre lloc en l'univers.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Comencem a conèixer la lletra petita dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel govern a 48 hores perquè arribin al Congrés. El conegut com a decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motiu justificat, i preveu també la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
3: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
4: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
2: Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres, el ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. És dimecres 30 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa proposa l'enduriment de penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Sònia Kerr.
5: El president ha fet aquestes propostes en la segona jornada del debat de política general, en què la portaveu de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que impulsarà la seva reprovació.
6: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
7: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que ho digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
2: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o discriminació.
5: Això ho revela un estudi de la Fundació Arrel, segons la qual una de cada 4 persones que viuen al carrer han patit insults o gestos d'odi pel fet de no tenir casa. Arrels alerta de l'augment de la criminalització del col·lectiu.
2: Els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions perquè tirin enrere la decisió de no fer sortides ni colònies.
5: Unes pressions que provenen de les institucions. Els 3 sindicats reivindiquen que el problema són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides.
2: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats en 64 funcions.
5: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
2: Els esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el clàssic. Joan Barberà.
8: El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià. italià en la segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol previ al duel de diumenge de la Lliga F que jugarà al Camp Nou.
2: Seguim pendents del temps, ja que Protecció Civil ha activat de nou l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Aquest dimecres estem tenint molts núvols que encara es fan el ronso i, de fet, estan deixant algunes pluges no gaire importants, però sí que van escombrant moltes comarques de Tarragona, en aquests moments a l'àrea de Barcelona, però no estem parlant de les tempestes torrencials i problemàtiques que vam tenir ahir. Recordem que ens vam aptançar gairebé els 120 litres per metre quadrat al voltant del Baix Ter. Ja diem aquestes pluges que s'estan desplaçant a hores d'ara una mica més cap a la Catalunya central i, independentment, al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir alguns remets, especialment a les Terres de l'Ebre i també a les muntanyes del Prepirineu de Lleida, cap a la Noguera, els Dos Pallars, també cap al Solsonès. Les clarianes una mica més nombroses a la Costa Brava, amb més vent allà, per tant, una mica de mala mar i l'ambient no especialment fred. De fet, serà més aviat xafogós. Demà, al matí, més tranquil·litat amb algun xafac al Camp de Tarragona, però durant la tarda i el vespre, fortes tempestes a la Catalunya central i les comarques de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb un motiu justificat. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu també la renovació automàtica de contractes, tot i que amb algunes excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret, el que té més consens polític, i que concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens desgrana totes aquestes novetats de l'anomenat decret Mari Carmen. La Carina Bellvé, bon dia, Carina.
10: Bon dia. Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'associació de promotors i constructors d'Espanya.
11: Els que encara no han entrat en càrrega, no, és que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venda. Els que ja estan, escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
10: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
2: A tot això, Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquests decrets, Mari Carmen.
12: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la resposta d'Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
3: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
4: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
12: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
2: De tot això fa molt pocs minuts que n'ha parlat el president espanyol, Pedro Sánchez, en compareixença amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron.
12: Pedro Sánchez es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats divendres al Congrés. També acusa el PP de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. En concret, el govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso en relació al cas Mari Carmen.
13: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses, ¿qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
2: Són les veus del món polític mentre creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça de Catalunya de Barcelona, amb més de 100 participants. Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres com a mínim, tot coincidint amb el debat i votació que se celebrarà al Congrés.
5: Mar i Chiara són algunes de les participants a l'acampada que plega a la plaça de Catalunya, unes 50 tendes de campanya.
14: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
15: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
5: El sindicat de llogateres ha convocat una cassolada demà a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments per exigir als grups parlamentaris la convalidació dels dos decrets llei d'habitatge. També han anunciat una manifestació dissabte a les 7 a l'Hospitalet de Llobregat.
2: I a mig de tot aquest debat, el Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat una enquesta, segons la qual un 86% dels ciutadans creu que l'accés a un habitatge digne i adequat no està garantit per a totes les persones.
5: La mostra sosté que un 68% dels ciutadans considera que aquest dret només està garantit per a algunes persones i que un 18% pensa que no està garantit per ningú. Així, l'enquesta també revela que un 83% dels ciutadans creuen que l'accés al primer habitatge seguirà igual o empitjorarà en el futur.
2: També el món municipal li diu la seva i defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic. Ha estat en la quarta edició del Fòrum BSN Desperta i han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, i les alcaldesses de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i Sabadell, Marta Farrés. També han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
16: La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum, per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners. González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garantitzi l'accés a l'habitatge públic.
2: 20 minuts i seran les 3. El president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. També busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Tot plegat ho ha dit en la segona jornada del debat de política general, en la qual Junts per Catalunya ha anunciat que forçarà una votació per reprovar el president. Els socis d'investidura, Esquerra i els comuns, exigeixen avenços per tal de sostenir la legislatura. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. Avui és el torn dels partits, començant Mònica Soles de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
18: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
17: En la resposta, Illa li ha tret ferro i ha animat a Junts a donar suport a l'enduriment de penes a qui porti armes perquè no esquivi la presó.
19: Podríem proposar que es passés d'una pena d'un a tres anys a una pena de 2 a 4 anys de presó. A l'article 164, que fa referència a la tinença d'armes de foc reglamentàries sense les llicències o permisos necessaris, en el cas d'armes curtes, voldríem passar d'una pena de 18 mesos a 3 anys i en el d'armes llargues de 6 a 18 mesos.
17: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové s'ha mostrat molt crític amb Illa, però hi mantindrà la col·laboració si accelera amb la resolució del conflicte polític.
20: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostè és president i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar. Aquest és un altre dels compromisos als que vam arribar i aquest també, president, s'ha de complir. I no ho demori més. Demostri que la seva paraula té valor.
17: Segons el president, l'amnistia és un punt i seguit i hi ha acords perquè la ciutadania decideixi cap a on vol anar el país, ha dit, però no especificat més. Els comuns també han exigit compliments dels acords, per exemple, posar en marxa la unitat antidesnonament i incrementar les multes per incomplir la llei d'habitatge.
2: Vuit de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Es tracta del primer informe que fa Arrels sobre victimització i aporofòbia, que fan pública més en un moment d'ascens de discursos, segons denuncien, que criminalitzen aquestes persones. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
22: Un dia la guagua, entraron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si tú estas palabras necias y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
21: La directora d'Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
23: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
21: Dues de cada 3 agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
2: I anem ara fins a Lleida. Allà els sindicats educatius, USTEC, CGT i la Intersindical han presentat una denúncia perquè diuen que estan rebent pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer ni sortides ni colònies aquest curs. Els sindicalistes reivindiquen que el tema principal de conflicte són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
24: Aquest dimecres al matí els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'asseia a negociar.
25: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
24: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
2: Ens situem ara al Camp de Tarragona. Allà la pagesia s'ha concentrat amb tractors a la Selva del Camp, en concret. Ha estat per visibilitzar la situació de molts macroprojectes que afecten el territori i que estan sent motiu de protestes els últims dies. Ràdio La Selva, Antonio Mellado.
26: Unió de Pagesos i el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, el GEPEC, amb el suport de diverses entitats ecologistes i socials, han organitzat una concentració amb tractors a la Selva del Camp en protesta contra el que qualifiquen d'agressions que pateix el Camp de Tarragona i el sud de Catalunya. En aquest cas, les reivindicacions s'han oposat a macroprojectes energètics com la línia de molt alta tensió Escatron, els Ovals, la Secuita, o l'arribada de la planta de piròlisi de Balogrín Econova al polígon industrial de la Selva del Camp. També s'han posat sobre la taula els abocaments industrials a la Riera Salvatana o l'abast del Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, el Plater. Ho explica Xavi Jiménez, president del GEPEC.
27: Que és un territori que podem arribar a la conclusió que s'ha decidit com a territori de sacrifici. Allà on anar portant actuacions, activitats que són nocives pel medi ambient, que són nocives per la qualitat de vida, que són nocives per l'activitat agrària.
26: Les entitats han reclamat a l'administració més suport per al sector de la pagesia amb mesures com el desplegament del Pla Sectorial Agrari, que actualment encara es troba en fase de redacció i tramitació.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. El Saló Nàutic de Barcelona exposarà enguany més de 200 embarcacions i comptarà amb la presència de prop de 300 marques, nacionals i internacionals.
5: El Saló se celebrarà del 14 al 18 d'octubre als Molls de la Fusta i Marina Port Vell de Barcelona i disposarà de 170 expositors directes. Es tracta de la 63a edició del Saló.
2: La producció de podcast en català s'estabilitza el 2025 amb 422 sèries.
5: Això després d'un fort augment en el període 2016-2014 en què s'ha passat de 26 a 479.
2: Per capítols, en una dècada s'ha passat de 968 a 8.020, amb un pic màxim de 8.900 a l'any 2025. Són dades de l'anuari del podcast en català que han elaborat Espai Sonor i Audio.cat. És moment per la cultura. La Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany el cicle arriba a les 54 funcions en 13 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
1: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per renyar pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
0: Una nova producció d'Aïda tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
2: Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Una vintena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
6: El Festival Internacional de Pallassos en Memorial a Charlie Rivel torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
7: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
6: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.
2: I justament pocs dies després, Valls acollirà, serà del 5 al 8 de novembre, la primera edició del Festival Internacional de Pallasses i Pallassos. Pepa Plana i Dèlia Batet dirigiran el certamen, que neix amb la vocació de descobrir l'univers clown. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
8: La primera edició reunirà una dotzena de propostes artístiques i oferirà 16 sessions obertes al públic en diferents espais de la ciutat. Entre els noms destacats al cartell hi ha Leo Bassi, Marcel Gros, Dudu Arnalot i Alba Sarraute. El festival està dirigit artísticament per la pallassa Pepa Plana i Dèlia Batet de la companyia Passabarret i posa el focus en la mirada femenina dins del món del clown. D'altra banda, Plana ha reivindicat que l'ofici de pallassa o pallasso es troba en bona salut.
9: La salut a nivell de persones creadores està fort, està genial. O sigui, realment, en aquests moments, el circ a Catalunya i concretament la figura teatral, pallasso teatral o de carrer, o de... realment mai havia hagut tanta gent que es dediqués a aquest ofici.
8: Les entrades per als espectacles es posen a la venda el 7 d'octubre a la pàgina web del festival www.fipava.com i també presencialment al Teatre Principal.
2: I és moment per a la informació esportiva. que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic.
3: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià. Segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol. És previ al duel d'aquest diumenge de la Lliga F, on el Futbol Club Barcelona jugarà al Camp Nou contra el Real Madrid. Avui, a partir de 6:45 de la tarda, les blaugranes buscaran la segona victòria en dos partits a la màxima competició continental. Recordem que el blaugrana Lamine Yamal va marcar dos dels quatre gols de la selecció espanyola contra Croàcia en el partit de la Lliga de les Nacions. El jugador de Mataró va camí, cada vegada està fent més coses de cara a poder guanyar la pilota d'or. El Barça, pendent de Rafinha, que ha de passar proves mèdiques per saber l'abast de la lesió que es va fer a la cuixa dreta jugant amb Brasil. L'Europa vol tornar a viure una nit màgica de la Copa de la Reina. El nou Cerdanyà, les escapolades jugaran a 7:45 contra el Villarreal al partit de la segona ronda. I el Terrassa d'Oriol Alsina disputa avui els quarts de final de la Copa Federació a partit únic al camp del Sestao River a 7:45 del vespre. En cas de guanyar, els agarencs es classificarien per a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
4: El Terrassa Futbol Club visita el camp del Sestao aquesta nit a 7:45 de la tarda a la recerca d'un bitllet pel somni de la Copa del Rei. I és que els agarencs, després de superar el Sant Juan i també el Binèfar, esperen poder fer realitat aquest somni de poder disputar la competició del CAO, a l'espera de si podrà jugar o no Marcos Méndez, a l'espera d'aquesta sanció. Una convocatòria on tres jugadors no estaran a disposició del tècnic Oriol Alsina: Gabri lesionat, Sergio Montero per grip i Adrián Beamonte. Frodo es queda fora de la convocatòria per decisió tècnica. Oriol Alsina, entrenador del Terrassa.
10: I ara toca mirar, analitzar com estan els futbolistes, com ha acabat tothom, per intentar treure el millor 11 possible el dimecres. El club ens cuida molt. El viatge al País Basc el fem amb avió, ens donen tots els mitjans. Som professionals i tenim que competir al màxim nivell, independentment del cansament que tinguem. Ens hem de recuperar el més aviat possible.
4: Doncs el passi a la següent ronda té triple premi, a part de la classificació per les semifinals d'aquesta competició, també s'apropa a un premi econòmic i també la competició de la Copa del Rei.
3: El sorteig de la Copa del Rei precisament serà el proper dilluns. Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. En plana poliesportiva, l'Espart Girona juga avui el bitllet per ser a l'Eurolliga femenina de bàsquet. L'equip català que entrena Roberto Íñiguez rep la visita de l'Emblab Turc al pavelló de Girona Fontejau. Girona FM, Pau Villafañi.
11: L'equip gironí ho té clar. Si guanya, jugarà la màxima competició europea, on l'any passat va ser la gran sensació i va arribar fins a la final a 4 de Saragossa, i si perd, haurà de conformar-se amb l'Eurocup. Les gironines arriben amb l'avís de la Lliga Catalana, on van caure davant del Cadí la Seu, i Roberto Íñiguez ho ha reconegut. Si defensen com aquell dia, no hi haurà res a fer.
12: Pero todo pasa por hacerlo bien atrás, y ahora habla con las grandes del rebote. Podemos hacer esto muy bien, pero si reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Liga Catalana, bueno, no habrá nada que hacer. Es decir, hay que cerrar la pintura, cerrar el rebote, responsabilidad individual, chocar. Cada rebote es una victoria, y cada cosa que hagamos es una victoria, más en un partido de estos, ¿no? Dominar esas pequeñas cosas te hace dominar el partido.
11: Íñiguez, doncs, demana més intensitat, valentia i un joc més coral, a la vegada que ha aprofitat per encoratjar l'afició a ser el Fontejau de les grans cites. L'única baixa gironina serà Axel Mercero.
3: I el Kitsanàs Manresa debuta avui a l'Eurocup contra el PAOK, i en waterpolo, final de la Supercopa d'Europa masculina, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Marsella.
2: Superinteressant aquest partit. Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ens aturem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

si et calibo les cebes i el foc va crepitant. Estic tranquil·la que m'hi ha la mossara com cada Sant Joan, com fem la ratafia per quan vingui Tots Sants.

Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

somos de una vida corta, sabemos. Todos siempre nos buscamos.

0: Habla voz adresa, Biel Blanco. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: Salió Linares a Gonzalo Miranda. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
2: ¡Ahora sí!
3: ¡Ahora sí, Capadiz! ¡Nico Boletti! Increïble, quina combinació entre jugadors.
4: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa a casa teva.
5: Si parlem de riquesa i poder en l'actualitat i fem ballar la pela, un magnat que té tela, la senyora Sol d'Aurell.
6: O en qüestions de musicalitat, amb permís de la Farelo, la reina del Baix Llobregat, la Rosalia Vila i Tubella.
5: Però potser, com la seva música, també us sona la primera dona catalana que partia la pana.
6: Era, estimat oient, la comtessa de Barcelona, la jefa del cap i casal Armazenda de Carcassona.
5: Poc erro, si et dic que a la Thatcher li deien, per Armazenda, la dama de ferro.
6: Tot i que, per ser més just i noble, servim-la amb safata de plata a la comtessa de nata.
5: Poca broma amb la comtessa, que al costat de Ramon Borrell, encara que estigués espessa, feia tremolar el Consell.
6: I és que la tia tenia geni i no la trepitjava ningú. Si eres un brivall, tal, et feia vudú com tiraves cales avall.
5: Tot d'una forma magistral i un seguit de coincidències, també algunes morts sobtades i unes poques patinades.
6: Ui, i d'això ja fa cosa de mil anys, i 60 que va estar servint xona. Tota una vida fent complir la llei, la comtessa d'Osona.
5: El taüt de pedra, qui ho diria, 17 barres roges es van pintar a la tia. I els il·lustrats sostenent la teoria que d'aquí ve la senyera d'avui dia.
6: Va, governem ja aquest programa.
5: I deixem ja aquesta brama.
6: I esbrinem si és veritat que Armazenda de Carcassona
5: és una de les dones més dures
6: i una de les més nostrades
5: estructures d'estat.

0: Dimecres 30 de setembre us donem la benvinguda a Estructures d'Estat al 89.4 de Ràdio Sant Boi i per tot Catalunya. Un programa tan urgent com innecessari, oi que sí, Víctor Morcillo?
1: I tant que sí, Ricard Fontes. I escolta, et diré més. Tan urgent i prescindible que algú l'havia de fer. Així que, gràcies a que nosaltres hi som, serem.
0: Cada dimecres a aquesta hora de la tarda us convidem a gratar-nos conjuntament la catalanor i descobrir quins elements de la nostra mil·lenària existència són o no són una estructura d'estat.
1: Nosaltres hi posem la rauxa i vosaltres el seny. I com es fa això entre tanta tonteria?
0: Fàcil, fàcil. Entreu a les nostres xarxes @estructures_cat, d'X o d'Instagram o a la web estructuresdestat.cat i voteu. Vosaltres decidiu si l'element catalanístic que us presentem mereix o no ser a l'olim de les estructures d'estat catalanes. I fetes les presentacions, que comenci el

0: Quan pensem en l'edat mitjana, sovint ens imaginem un món dominat exclusivament per homes, no? Reis amb espases, nobles cridant des del castell, guerrers repartint llenya i bisbes beneint tot plegat.
1: I gent que fugia de l'aigua com els gats, que l'edat mitjana té fama de furtó de resclosit, igual que un autobús d'adolescents tornant de colònies.
0: No, home, no, que això és un mite només. De fet, a l'època que tractem avui, els banys públics estaven a l'ordre del dia i la gent valorava molt la higiene. La fòbia a l'aigua i la brutícia extrema van venir uns segles més tard, ja cap al Renaixement, per por a contagiar-se de malalties, no? Així que anaven ben nets.
1: Vaja, doncs m'acabes d'ensorrar un mite de Hollywood, eh? Doncs, perdona... Sento. Gent amb espases, endavant.
0: Gràcies. Doncs, netedat a banda, el que sí que és cert és que tenim la tendència a posar les dones medievals en segon pla. Ens pensem que només servien per fer matrimonis dinàstics o per la maternitat o tancar-se a resar. Però avui demostrarem que hi va haver dones que van exercir un poder descomunal al costat d'homes florero. Avui parlarem de la gran Ermessenda de Carcassona.
1: Ermessenda de Carcassona, només de dir-ho, ja m'he posat recte a la cadira. Sona a persona que no et passa ni una falta d'ortografia.
0: I no em passava ni una, t'ho asseguro. Ermessenda va viure aproximadament entre els anys 975 i 1058. Va ser comtessa de Barcelona, Girona i Osona. I sí, va estar casada amb el comte Borrell, però reduir-la al paper de l'esposa del comte, que saluda des del balcó, seria entendre no entendre res de la història de Catalunya.
1: Escolta, ara que l'has situada una mica.
0: Sí.
1: Aquest tros de senyora venia d'Occitània, oi?
0: Sí.
1: I quan aquest matrimoni amb Ramon Borrell, allà l'any 991,
0: sí,
1: va ser una jugada mestra.
0: Jugada mestra.
1: El clàssic braguetazo geopolític per sumar influències i blindar el patrimoni familiar?
0: Absolutament. Absolutament. El modus operandi de sempre de l'aristocràcia. És a dir, amor potser al principi gaire no hi havia.
1: Home.
0: Però les aliances eren clau. És a dir, situem-nos. Finals del segle X, l'antic imperi carolingi està desmuntat, perd cobertura i els comtes d'aquí comencen a anar completament per lliure. Exerceixen un control creixent sobre el territori i amb tota aquesta lluita d'interessos pel poder, Ermessenda no va ser precisament una actriu secundària.
1: Vaja, que de senyora de res de res. Aquesta dona tallava el bacallà.
0: I la carn, i el formatge, i el que convingués.
1: Talladora.
0: Professional, sí. Els documents dels que disposem són claríssims, quan asseguren que va participar activament en els afers del govern i Ramon Borrell i Ermessenda van compartir responsabilitats de tu a tu. Ermessenda formava part del nucli dur d'on es prenien les grans decisions de Barcelona, Girona i Osona, com deia, i vaja, que si anaven a la guerra o signaven una pau, ella hi tenia veu i vot.
1: És a dir, que quan el comte deia... Anirem a la guerra, de fons segurament s'escoltava Ermessenda dient i anirem si els pressupostos ens quadren, per comprar llances, Ramon, que els números no surten.
0: Doncs alguna cosa així seria, sí, perquè era una gestora implacable, o sigui, va defensar els seus drets i va tenir una activitat política interessantíssima, però clar, arriba el primer...
1: Intensa.
0: Va arribar el primer gran gir de guió l'any 1017. Mor... El comte Ramon Borrell.
1: Patapam! Tu, escolta'm, buit de poder al comtat. A veure, jo repasso l'arbre genealògic i qui tocava era el fill, Ramon... No, Berenguer Ramon I.
0: Berenguer Ramon I.
1: El problema és que em sona que l'any 1017 l'hereu encara seia a la taula dels nens, potser?
0: Doncs efectivament, era menor d'edat encara, així que Ermessenda, lluny de fer un pas enrere, agafa els regnes i exerceix la regència, cosa que li permet mantenir aquest paper absolut en el govern. El problema és que els nens, Ricard, doncs inevitablement creixen.
1: I volen agafar el cotxe, arribar tard i portar les claus del comtat, i esclar, a mesura que aquest noi es fa adult, suposo que demana pas.
0: Exacte, Berenguer Ramon I es fa gran i vol exercir plenament la seva autoritat.
1: Home, doncs clar.
0: Però es troba amb una mare que li diu, un moment, xaval, que jo tinc uns drets que vaig heretar del teu pare. Mentre jo visqui... Aquí governes a mitges o no governes?
1: Molt a favor d'Ermessenda, eh? Típica disputa. Nen, la teva habitació serà teva quan et compris tu el castell. De moment això és casa meva.
2: I ben fet, collons,
1: ja. Molt bé.
2: S'ha acabat el bròquil amb la joventut, home. Els fills, jo els meus fills, els vaig fer pagar el lloguer per utilitzar el lavabo. La primera norma d'un governant de debò és esprema la pròpia família.
1: Don Ofel, el teu fill gran encara plora quan recorda el dia que li vas embargar el tricicle per no pagar l'impost de circulació.
2: Hòstia, és que això forja el caràcter, hòstia, és amor de pare.
0: Bueno, rieu-vos-en de les sèries com Nissaga de Poder i Els Culebrots Varis, perquè a l'edat mitjana un desacord entre mare i fill no era una discussió de sobretaula de diumenge al matí. Era una disputa sense contemplacions per les terres, jurisdiccions, impostos i soldats. O sigui, van passar-se anys barallant-se.
1: I això deu desgastar molt, sobretot si no hi havia teràpia familiar com ara, com les constel·lacions familiars i aquestes cosetes. Però bé, s'ha de dir al seu favor que el noi va guanyar el pols i va poder governar els comtats pel seu compte. Un altre tema és que la salut no l'acompanyés gaire. Crec recordar que va morir als 30 anys. No sé si d'una malaltia o de l'estrès d'aguantar la mare.
0: Exacte, va aconseguir governar en solitari, però va durar poquet, i l'any 1035 la va espitjar.
1: I ara què? Buit de poder una altra vegada?
0: Més o menys. Berenguer Ramon I es mor i deixa com a hereu el seu fill, Ramon Berenguer I.
1: Perdona'm, Víctor, però quina mania en reaprofitar els noms tenien. Ramon Borrell, Berenguer Ramon, Ramon Berenguer... No m'estranya que estiguessin sempre barallats, no sabien mai amb qui parlaven.
0: Ni jo ho sé. I la creativitat amb els noms tampoc era el seu fort, està clar.
1: És clar que no.
0: El cas és que el net, Ramon Berenguer I, també era menor d'edat.
1: No em diguis que la iaia contraataca?
0: Efectivament, Ermessenda, amb 60 anys llargs, que a l'època era ser una persona molt gran...
1: Déu-n'hi-do.
0: Torna a sortir a la pista i es posa al capdavant de tot.
1: Al capdavant de tot i enmig d'un camí de mines i de naps. Perquè, clar... En aquella època, els nobles rebels anaven completament descontrolats, esgarrapant territori i oprimint pagesos a tort i a dret. I crec recordar que és aquí quan l'Església va haver d'intervenir de la mà del seu estimat i gran amic, Abat Oliba.
0: Ben vist, Ricard. Has tocat el gran tema social d'aquell moment. Al segle XI, la societat estava muntada cap al feudalisme més dur. És a dir, senyors... que es van començar a comportar com autèntics mafiosos locals i la violència senyorial... era el gran problema del territori.
1: Com el Far West, però amb gent vestida amb armadures.
2: El Far West. O sigui, això se'n diu iniciativa privada, home. Si tens una espasa i al del costat només té una alçada, què has de fer? O sigui, doncs, doncs expropiar-li la terra. És la màgia del mercat immobiliari medieval, amics.
0: Sí. Total, que en aquest escenari del caos, qui intenta posar ordre? Doncs l'abat Oliba, bisbe de Vic i gran aliat d'Ermessenda. Oliba va ser l'impulsor del moviment anomenat Pau i Treva de Déu. I, amb el suport de la comtessa, va dictar lleis per establir que certs dies de la setmana i certs espais al voltant de l'església la violència estava absolutament prohibida.
1: Una zona lliure de clatellades. Això és governar fent equip, escolta.
0: Bueno, és que Ermessenda sabia moure's en aquest ecosistema com ningú. O sigui, va negociar, va defensar drets, va utilitzar les lleis. Ara bé, hem de ser clars que en una cosa per, o sigui, per no caure en el presentisme d'avui dia. No volem. Que fos una dona... que amb poder no vol dir que fos una icona moderna o que tingués mentalitat del que avui en, del segle XXI.
1: Ja, clar, no anava amb pancartes, no anava. Ni cridava proclames, ja m'imagino, i era una aristòcrata de dalt a baix.
0: Ermessenda pertanyia plenament a la societat feudal. Ella no lluitava pels drets de les dones o dels menys desfavorits en abstracte, lluitava pels seus drets com a membre de l'elit. Tot i així, és un personatge fascinant que ens ensenya com algunes dones podien utilitzar de manera brillant els mecanismes legals i el poder del seu temps.
1: I els va utilitzar fins i tot contra el seu net, clar, perquè m'imagino que el noi va acabar creixent i també va voler el tron. Mm-hmm. Quin culebrot, de veritat. I com acaba això? Amb un duel a l'alba?
0: No, acaba...
1: Clic, són, eren espases, això.
0: Sí, vale. Bueno, no ho sé, igual estaves cridant a uns cavalls o alguna cosa.
1: Sí.
0: Bueno, acaba els jutjats medievals, bàsicament. Van tenir unes tensions fortíssimes, Ermessenda es va aferrar als seus dominis amb ungles i dents,
1: claro.
0: Però finalment, l'any 1057, veient que el conflicte no donava per més, arriba un acord, que es considera històric, amb el seu net. Renuncia als seus drets sobre els comtats, però a canvi vol una compensació econòmica espectacular.
1: Visca l'Ermessenda, tu.
2: Hòstia, i visca i revisca. És que, hòstia, es va vendre els drets amb els seus dos ovaris, eh? Va dir, nen, saps si, eh? Tira't el comtat, que a mi ja em fa mal el cap. Me'n vaig a lliure la vida amb l'or que t'he sagnat, eh? Això és vici de futur, hòstia, la primera jubilada.
1: Sí, que estic amb jo, ja ve.
0: Va, de fet, el 25 de setembre d'aquell mateix any, el 1057, amb més de 80 anys d'edat, la comtessa va dictar el seu testament. I saps quin era el seu motiu per fer-lo? No era pas que estigués malalta.
1: Llavors, perdona, què volia, muntar una start-up?
0: No. Resulta que tenia la intenció de marxar de peregrinatge a Santiago de Compostela o a Roma. I per si patia una, o li sobrevenia una mort sobtada durant el viatge, volia tenir lligat.
1: Ah, vols que amb més de 80 anys a l'edat mitjana se'n volia anar de viatge a Roma?
0: Això diuen.
1: A mi em fa mandra anar a l'Ikea un dissabte de tarda. La mare m'acaba de fer un complex d'inferioritat.
0: Bueno, de fet, és que era incombustible, aquesta senyora, sembla ser.
1: No, Déu-n'hi-do.
0: Més tard, estant ja sí malalta al castell de Besora, va dictar un codícil on repartia alguns dels seus objectes personals. Va deixar unes copes de fusta folrades d'or directament al papa de Roma i, atenció, va llegar uns espectaculars escacs de cristall amb les seves taules al monestir de Sant Gil de Nimes.
1: Escacs de cristall? Aquesta dona tenia més flor que tota la reialesa europea juntes.
0: I, doncs, pocs després, a l'1 de març de 1058, Ermessenda de Carcassona moria. Però vigila, perquè la història no acaba aquí. I entrem de ple en un cas digne de detectius forenses a la catedral de Girona.
1: Ui, m'agrada. Tenim misteri postmortem.
0: Ja ho crec, sí. Actualment, a la catedral de Girona s'hi exposa un sepulcre romànic que els plafons informatius indiquen que és la comtessa Ermessenda. Doncs bé, l'any 1982 es va obrir aquesta tomba i es van estudiar les restes òssies del seu interior.
1: I què hi van trobar? No em diguis que hi havia un taulell de parxís en lloc d'una taula d'escacs.
0: Sí, hauria estat guapo. Eh? No, les restes van revelar que pertanyia a una dona d'entre 50 i 60 anys, d'una edat molt inferior als 83 anys aproximats que tenia Ermessenda al morir. Ja ho veieu?
1: Què em dius ara? Això sí. És que estava estupenda, home. Seria havia això. Trobat l'elixir de l'eterna joventut. Sí. Però ja passa això, eh? A mi un cop em van perdre la maleta a l'aeroport i va quedar Bucarest, no us dic més, eh? Bucarest!
0: Quin problema, eh,
1: Genís? Els problemes... La gent que té problemes, eh?
0: Els problemes.
1: Ostres, llavors, si no és ella, qui hi ha allà dins?
0: Bueno, és una bona pregunta. Alguns historiadors creuen que aquestes despulles són, en realitat, de la comtessa Mafalda, viuda de Ramon Berenguer II. Es sospita que la veritable Ermessenda podria estar enterrada en un altre lloc, potser a prop de l'altar major, al costat del seu estimat germà, el bisbe Pere.
1: Una desaparició històrica, un cadàver canviat de lloc i un gran misteri a resoldre. I escolta'm bé, per resoldre coses així, sí. Només hi ha una persona qualificada en aquest programa.
0: Exacte, i per això mateix, avui ens acompanya el nostre investigador de capçalera, en Xavier Serralada, però abans fem una petita pausa, res, un anunci, només un, eh? I no us el perdeu, que tornem de seguida.
3: Comtessa! Comtessa Ermessenda! Ens ataquen! El seu nen Ramon Berenguer ha portat trabuquets! Està llançant vaques infectades de pesta contra la muralla i han portat mercenaris gascons! Les portes no aguantaran! Morirem tots!
4: Ai, senyor, quin mal de cap. Aquest nen hereta o rebenta? I m'estan deixant el pati d'armes perdut de vísceres de vaca. Sort que tenim Ermessenda Direct.
5: Efectivament, comtessa. Amb Ermessenda Direct no t'has de preocupar per res, perquè transformem la teva angoixa successòria en pau mental. El nostre sistema de defensa perimetral paranormal s'encarrega de qualsevol familiar tòxic i el bisbe amotinat mentre tu t'acabes la teva infusió.
6: Central d'alarmes, Ermessenda Direct, bona nit. Hem detectat una intrusió de categoria 5 amb llançament de bupí il·legal a la muralla sud. Activem el protocol de retenció de patrimoni premium, alliberant un núvol de llagostes carnívores i desplegant dos monjos benedictins que disparen làser pels ulls. Ah, i hem premut el botó de l'excomunió papal en temps real.
3: Mare de Déu! Quina efectivitat! Els raigs làsers fonen les armadures, decapita el qui els intenten esquivar i les llagostes estan devorant fins i tot els budells! Això sí que és seguretat! I el bisbe acaba de maleir-los des del campanar!
4: Com sempre, una feina impecable que és d'Ermessenda Direct. A veure com governa Osona ara que l'han excomulgat.
5: Perquè no hi ha amenaça més perillosa que la que porta el teu propi cognom. Envia un colom missatger a la nostra central de l'abadia de Ripoll o encén una foguera a la torre més alta del teu castell. I en menys de dues llunes, un dels nostres tècnics a cavall vindrà a fer-te un estudi de seguretat sense compromís. Ermessenda Direct, especialistes en família.
1: Hola de nou, ja tornem a ser aquí i tal i com hem promès, tenim a l'estudi el nostre investigador de capçalera, l'home que entra a les biblioteques públiques amb ulleres de sol i una llanterna de llum ultraviolada. Xavier Serralada, bona tarda.
7: Bona nit, companys, i bona nit a tots aquells que ens escolten des de l'altra banda de la matriu.
1: Són les 5 de la tarda passada, Xavier, i em tens al davant, però d'acord, escolta. Estem en suspens. Explicàvem abans de la pausa que l'any 1982 obren el sepulcre romànic d'Ermessenda a la catedral de Girona i descobreixen que els ossos són d'una dona molt més jove. Tenim entès que portes setmanes documentant-te.
7: Sí.
1: Has anat fins a Girona. T'hem pagat el dinar al celler de Can Roca. Digue-li tonto.
7: Molt bo, molt bo.
1: Et pregunto directament, has trobat el cos de l'Ermessenda de Carcassona?
7: A veure, Ricard, no sóc un gos, vale? O sigui, jo no busco ossos, jo busco la veritat.
1: Bueno, ni ossos ni tòfones, o sigui que no en tens ni idea d'on para.
7: Ni la més remota idea, zero. O sigui, he mirat a la cripta, he interrogat sota pressió el senyor de les espelmes, que les ven allà, i he passat un detector de metalls per sota els bancs, i res. El cos de la comtessa de Nata és un fantasma.
1: Ui!
7: Ara bé.
1: Ui, ja hi som.
7: Ara bé.
1: Ja hi som.
7: Ara bé.
1: Ja hi som, un fantasma. Ara bé, ara bé.
7: Ara bé. L'acadèmia es vol fer creure que hi va haver un simple error. Uh-huh. Un ball de cadàvers al segle XIV, que quan traslladaven la tomba, no?, barrejant els ossos, amb la pobra comtessa Mafalda.
1: Ah, sí, sí.
7: Tens aquesta pausa, que maca?
1: Sí, m'agrada.
7: Però fes-te una pregunta, Ricard, fes-te una pregunta.
1: Fes-te-la,
7: fes-te-la. I si aquell sepulcre és només un esquer?
1: No ho sé.
7: Un contenidor buit dissenyat per ocultar una veritat que no és d'aquest món?
1: Molt bé, ja hem posat la directa, perquè veig cap on anem avui, cap a Reticulín o cap a l'Atlàntida.
7: Riu. Però mira...
1: Rigui més. Molt bé.
7: Mira els documents. L'any 1057.
1: Sí.
7: Ermessenda pena els seus drets. Quan demana?
1: No ho sé.
7: Exactament 1.000 unces d'or. Per què 1.000?
1: Tampoc ho sé.
7: Creus en les casualitats, Ricard?
1: No massa, però bueno, no ho sé. És una xifra rodona, és com quan vens alguna cosa a Wallapop i demanes 50 euros en lloc de 48 amb 53.
7: Com es nota que no ets investigador de
1: misteris? No.
7: Tu ves Wallapop, jo veig geometria sagrada.
1: Ja hi som.
7: 1.000 unces d'or és l'equivalent a 31 quilos. Si inverteixes el 31 que et dona...
1: Bueno, jo diria
7: que... Un 13.
1: Bueno, si em pregunta, deixi-m'ho contestar.
7: Ja li dic jo, que és molt lent.
1: Gràcies.
7: El número de la transformació alquímica i dels samplers.
1: Vaja.
7: Però és que això no és res, creu-me. La prova definitiva no és l'or. Està en el seu testament. Firmat està en suposada malaltà, aleshores. Fixa't bé en les anomalies que li deixen els monjos de Sant Gil de Llimes.
1: Va, uns escacs de cristall amb les seves taules. Un joc de taula amb acabats de luxe.
7: Un joc de taula. No, Ricard, no. És molt més que això. Com talles peces de cristall al segle XI amb una precisió mil·limètrica per fer un cavall o una torre?
1: Bueno, ho sé.
7: Simplement no pots. No pots. La prova irrefutable de l'ús de la tecnologia de freqüències. Un tauler d'escacs de 64 caselles. Saps què més té 64 combinacions, Ricard?
1: Pues no sé si contestar-li o...
7: Aquesta sí que la puc contestar.
1: No ho sé, no sé. El menú del bufet xinès de sota de casa.
7: Exacte. Però també el conegut com el llibre de les mutacions. Els codons del nostre ADN humà. Com t'has quedat callat?
1: No
7: t'ho pots creure.
1: No acabo de lligar.
7: Per tant, allò no eren uns simples escacs, Ricard, no. Era una unitat de memòria de quarts. Ah. Ermessenda estava enviant a Occitània ni més ni menys que el mapa genètic sencer de la dinastia merovingia camuflat en un joc de sobretaula.
1: Això sembla ja el Codi da Vinci, però comprat a l'Abacus, eh?
7: Més voldria el Codi da
1: Vinci. A veure si ara els pobres monjos de Nims, intentant fer un enroc, estaven a punt d'engegar un accelerador de partícules sense voler.
7: No te'n riguis, Ricard. Perquè vas ben encaminat, més del que et penses. Perquè tota màquina necessita una font d'energia. I aquí entra la segona anomalia. El regal del papa de Roma. Qui n'hi envia?
1: No ho sé.
7: Copes de fusta folrada, sí que ho saps, ostres.
1: Ah, sí que ho sabia.
7: Ho hem dit abans.
1: Ah, val.
7: Pensa-hi fredament.
1: Copes de fusta folrada d'or.
7: Molt bé, pensa-hi fredament.
1: Penso.
7: Si ets rica del cagar, per què envies fusta folrada i no or massís?
1: Home, a veure, que tingués calés no vol dir que no mires la pela, que som catalans, hòstia. Una mica de postureig medieval per quedar bé amb el papa, potser.
7: Intenta semblar una mica intel·ligent.
1: Ho intento, ja,
7: sisplau.
1: Ho intento.
7: Com ha de ser postureig? La fusta és un aïllant i l'or un conductor. És, per tant, el mateix principi que l'arca de l'aliança.
1: Bueno, un altre
7: i
1: concepte.
7: Estava enviant al Vaticà un condensador elèctric, una bateria de llons dissenyada amb els coneixements de l'antiga Sumèria.
1: Serrala, per favor, freno una mica. M'estàs dient que l'Ermessenda de Carcassona era el Nikola Tesla del segle XI?
7: És que no ho dic jo. Només cal veure les evidències. Ermessenda no va morir el 1058. Va agafar la bateria papal, la placa base de cristall i l'or piramidal i va obrir un vòrtex de l'espai temporal al castell de Besora. La prova definitiva és el seu propi còdicil. Llegeixo. Déu sap que us he estimat més que qualsevol altra de la meva gent. De la meva gent, bueno, meva.
1: Ja, ja, i què?
7: Meva.
1: Pues estava acomiadant de la família, dels seus súbdits.
7: S'estava acomiadant, Ricard, de la raça humana. La meva gent era el Saldanunakis. Vale? S'estava enlairant cap a la constel·lació d'Orió. El cadàver que teniu a Girona és només un tros de tretzo per tapar el forat argumental. Jo he vist la veritat, Ricard. L'he vista de debò, amb els meus ulls i també amb altres coses.
1: Ostres!
7: Amb el tercer ull també.
1: Deixem-ho aquí. No, calia, no
7: tot
1: calia.
7: Tot està col·locat en la proporció àrea.
1: L'únic que tens en proporció àurea avui és el nivell de deliri. Ets un perill, per la historiografia, però una absoluta meravella per l'entreteniment. Armazenda abduïda pels Anunnaki. Jo crec que ho hauríem d'anar deixant aquí.
7: Busqueu al cel, i no a les tombes.
1: Doncs ja pots demanar als Anunnaki que et baixin la jaqueta d'entretemps, Xavier, que som a finals de setembre i a l'espai exterior, a la nit, ja refresca. Moltes gràcies, fins la propera. Suposo que nosaltres continuem.
0: Sí, ara tenim al telèfon Teresa Vinyoles, exprofessora d'Història Medieval a la Universitat de Barcelona. Va ser directora científica del Diccionari Biogràfic de Dones i ha escrit, entre altres publicacions, el llibre Història de les Dones a la Catalunya Medieval. Benvinguda, professora Vinyoles.
8: Bona tarda, bona tarda.
1: Hola. Professora, abans d'entrar en directe, comentava

0: veiem que té un paper molt actiu, sí, president judicis i fins i tot participant en campanyes militars. Mm-hmm. Anava tant com el conte a la pràctica o era més un paper subordinat?
1: Mira, evidentment el que presidia el comtat era el comte, mm-hmm. però el poder comtal dels comtats catalans tenia una cort comtal. I la primera persona d'aquesta cort comtal era la dona del comte. O sigui, tenim no només Armerenda, sinó que el paper de l'esposa del comte té un paper molt rellevant en els comtats, en general. Uh-huh. Clar, llavors, si et trobes amb una persona d'una gran personalitat i que més va viure tants anys, clar, perquè Armerenda no és un mite, però és que va governar 64 anys.
2: Déu-n'hi-do. Sí,
1: sí, no, ben bé governar, o sigui, entre els diversos, però va estar 64 anys al poder.
0: Ja voldria més d'una avui dia, eh?
1: 64 anys al poder. Clar, perquè és una dona que va viure més de 83 anys.
2: Sí, sí, sí. I una pregunta, ella com els esponsalicis, em sembla que es diu així la paraula, rep el comtat d'Osona a l'hora de casar-se amb el comte de Barcelona.
1: No, Girona.
2: Girona, perdona, sí, doncs Girona.
1: Girona.
2: Això ho va fer valdre a l'hora doncs, de demanar, de tenir un dret a vot.
1: No, és que de fet, ella, quan té problemes amb el fill o amb el net, es retira a Girona, uh-huh. o fa veure que es retira a Girona, perquè moltes vegades realment no es retira. Però sí que es recolza en que ella té Girona com a esponsalici. Uh-huh. Però és que Girona era l'esponsalici que normalment donaven els comtes de Barcelona, que eren comtes també de Girona, a la dona quan es casaven. Llavors, normalment, Girona formava part del que es donava a la dona del comte. Uh-huh. Vull dir, és una mica aquesta la idea. És a dir, ben bé tenim això, però per altra banda, el dret és que, per entendre el paper de les dones, no només d'Armerenda, sinó el gran paper que tenen les dones a la Catalunya comtal, als segles X, als segles XI, sí. Hauríem de llegir el dret. Si les dones tenen drets.
2: Uh-huh. Sí.
1: No només l'Armerenda. Les dones tenen drets.
2: Les dones, diguem-ne, sí. una persona que no un cap
1: de cola... El dret escrit, sí, uh-huh. el dret. Uh-huh. El dret fonamentat amb les lleis visigodes. Uh-huh. Donaven un paper molt rellevant a les dones. I d'aquí que, diguem-ne, que Armerenda no és un... diguem-ne, un bolet, així, diferent sí. de tot el que passa. Ella va viure tants anys i va tenir una gran personalitat, però les dones del seu temps, totes les dones del seu temps, tenien més rellevància i més... estaven més recolzades per la llei que les dones d'èpoques posteriors.
2: Déu-n'hi-do, doncs déu-n'hi-do. Teresa, a la mort de Ramon Borrell, que va ser l'any 1017...
1: 1017,
2: sí. Com el seu fill, en Berenguer Ramon, era menor d'edat, governa Armerenda en solitari en qualitat de regent, però quan aquest comprés la majoria d'edat, Armerenda doncs també cogoverna amb el seu fill. Per què es nega a retirar-se?
1: Perquè està mal emprada la paraula regent. Ella no és regent. Uh-huh. Ella té tots els drets de governar. Uh-huh. Perquè en el testament Ramon Borrell l'ha vist com usufructuària. Ai, sí. La deixa com a usufructuària uh-huh. dels seus béns, dels seus títols i dels seus honors. Uh-huh. Per tant, dels comtats. I dels bisbats.
2: Això vol dir que fins que ella no morís, ella doncs, podia fer ús d'aquest fruit.
1: Exactament. Ella podia ser usufructuària segons el testament del seu marit, però, a més, el dret li reconeixia, la llei reconeix a la vídua que no es torna a casar, que és usufructuària vitalícia dels béns del marit.
0: Aleshores, o sigui, aquí el que passa és que hi ha un conflicte d'interessos amb el fill que també es considera que té dret a governar.
1: Clar, perquè ella el que ha de fer és preservar el llinatge i retornar el poder en el llinatge, o sigui, en els fills. Mm-hmm. Però el pot retenir mentre continua sent vídua.
2: Clar, ja he vist,
1: pot retenir aquest poder legalment. O sigui que, de fet, no actua com a regent, sinó com a comtessa amb plens drets.
2: Per tant, és un cogovern amb el seu fill. També.
1: És un cogovern amb el seu fill. És un cogovern amb el seu fill. Primer de tot, actua sola perquè el fill és menor, i després, teòricament, ha de cogovernar amb el fill.

0: i després passarà el mateix amb el net.
1: Ah, exacte.
0: Perquè ella encara és vídua, per tant, usufructuària vitalícia.
1: Ah, sí, sí. Val. Teresa, durant la seva governança, Ermessenda va col·locar el seu germà, el Pere Roger, com a bisbe de Girona i també l'abat Oliva, fundador del monestir de Montserrat, al bisbat de Vic. La seva relació amb l'Església era una mica interessada, potser?
0: L'Església medieval era molt, molt important. És a dir, va ser molt important en tots els afers descomptats. O sigui que els bisbes formaven part d'una mica de tot l'entramat polític, perquè al fi i al cap els bisbes sempre eren membres de famílies comtals, de famílies poderoses, eh? Vull dir, els comtes tenien dret sobre els comtats i sobre els bisbats, o sigui, podien nomenar bisbes. El comte tenia dret, o sigui, no hi havia una separació entre el poder civil i poder eclesiàstic. Anava bastant junt. De fet, amb el seu germà, que va tenir una molt bona relació, el va posar com bisbe de Girona, però tenia dret a fer-ho, o sigui, perquè els comtes podien elegir bisbes. I després, amb l'abat Oliva, que era una mica més gran que ella, va tenir una relació política molt interessant, perquè tenien els mateixos interessos polítics. Estaven en la mateixa línia política. I llavors mentre va viure l'abat Oliva, ella es va recolzar l'abat Oliva i l'abat Oliva amb ella. O sigui, per què? Perquè els dos tenien un enemic comú, que era la noblesa revoltada. Perquè a la seva època la noblesa es revolta contra el comte, o sigui, contra el poder comtal, i vol esgarrapar, diguem-ne, poder del poder comtal, volen feudalitzar el país, diguem-ho així. I feudalitzar vol dir esmicolar el poder, vol dir esmicolar-lo i quedar-se una part d'aquest poder i prendre poder als comtes. Amb aquest enfrontament amb la noblesa militar, diguem-ne, amb els nobles militars, i estaven d'acord tant l'Ermessenda com l'abat Oliva. Pensa que els dos van lluitar contra la violència i a favor de la pacificació i a favor del dret escrit, del dret estructurat de la llei. I els dos, és el moment de la pau i treva, per exemple, del que celebrem el mil·lenari aquest any, no? I clar, vull dir, estan treballant amb els mateixos interessos.
2: Clar, clar. I escolti, després de la mort del seu fill, que això és el 1035, torna a governar en solitari fins a la majoria d'edat i casament del seu net, en Ramon Berenguer I, que es casa amb l'Elisabet de Nimes el 1039, però la relació acaba com el rosari a l'aurora. Dic que entre
0: àvia i net. Sí, és molt interessant la documentació d'aquesta època, perquè veus que en els primers moments els juraments de fidelitat dels nobles són a favor de Ramon Berenguer i Elisabet, i també de l'àvia. O sigui, apareix ella, o sigui, junta fidelitat en els tres.
2: És omnipresent, l'Ermessenda.
1: Això és com allò de l'Enredos.
0: I és present. O sigui, en tots els primers documents de fidelitat d'aquests nobles, en el comte, en el net, i a la seva dona Elisabet, hi figura ella. En els primers, arriba un moment en què en aquests mateixos documents de fidelitat veiem que alguns nobles juren fidelitat a Ramon Berenguer i a Elisabet en contra de, a més, es diu explícitament en el document, i en contra d'Ermessenda. Bàsicament, sobretot, queda com a exemple el jurament de fidelitat de Mir Geribert, del senyor d'Olèrdola, que diu exactament
2: el príncep d'Olèrdola, no es va autoproclamar? Pot ser?
0: Sí. És el cap, diguem-ne, de la facció dels favorables a la feudalització del país, dels nobles revoltats.
2: Sí.
0: I diu exactament això, que serà fidel amb ells en contra de Ermessenda.
1: Molt bé. Teresa, és cert que fins i tot Ermessenda va encunyar una moneda pròpia, no?
0: Bé, els comptes, o sigui que les primeres monedes de, pròpies de la península es van encunyar a Barcelona en temps de les minories del seu fill i del seu net. O sigui, quan ella regia el territori. I es van dir mancusos d'or de Barcelona, eren monedes d'or, que s'assemblaven al dinar àrab, tenien l'estructura del dinar àrab, a imitació del dinar àrab, de fet. I els mancusos de Barcelona, que em van dir mancusos de Barcelona, era la primera moneda d'or encunyada a la península en època de les minories, se'n van encunyar, en època de les minories del seu fill i de la minoria del seu net, també.
2: I ens l'hem d'imaginar amb la seva cara, la moneda, o era ben diferent?
0: No, segurament. Els mancusos, no sé com eren els mancusos realment, però no hi hauria la seva cara, segur que no. Hi hauria una creu, o hi hauria un anagrama, el que fos, però no hi hauria la seva cara,
2: Tornem una mica al seu net, perquè hi ha una cosa ben curiosa amb ell, perquè com va anar la qüestió amb el modis de la marca i la excomulgació?
0: Bé, la seva primera dona, Elisabet Nanintres, va morir, i llavors el comte es va tornar a casar amb una blanca, amb una dona que es diu Blanca, es creu que potser era Blanca d'Empúries, però això no ho assegurem, perquè, de fet, s'hi va casar, i només tenim un document en què figuri la Blanca com a comtessa, perquè això, aquest casament va donar molt poc, aquest matrimoni. Llavors, el comte, tenim una font ara preciosa que ho explica, com el comte se'n va de peregrinació i fa estada a Narbona. I llavors a Narbona s'enamora de la dona, d'una dona casada.
2: Estava casada l'Almodis.
0: Sí, l'Almodis estava casada i tenia cinc fills, un del primer matrimoni, perquè havia estat casada una primera vegada, i quatre del segon matrimoni.
2: Quins enredos.
0: Amb qui estava casada.
1: El pitjor dels anglesos, eh? Això.
2: Aleshores, es casa amb el Modis de la Marca?
0: No,
2: arriba a casar mai, perquè
0: primer,
2: estava casada.
0: Primer sí, després s'hi casa, però primer s'enamora d'ella, mantenen relacions realment.
2: Sí.
0: Va d'en peregrinació, va semblar a Roma, torna, i se'n torna a Narbona per veure-la amb ella, i organitzen una fuga. Llavors ell se'n va cap a Barcelona i l'Almodis es fuga, ajudada per jueus i per moros, o sigui, va ser tota una cosa bastant complicada. Es va fugar i se'n va anar a Barcelona. L'Almodis ja estava embarassada dels bessons.
2: I això, Armagenda, no s'ho pren massa bé.
0: Llavors, en principi, aquí els comtats es rep bé la cosa, no hi ha ningú que hi pugni. Però Blanca no va ser Armagenda, va ser la dona Blanca. Blanca se'n va anar a Roma a demanar al papa que això no podia ser, que això era un adulteri,
2: que no anava
0: de cap manera, i que l'excomuniqués. I Armagenda va recolzar la nora, va recolzar Blanca. Armagenda recolza Blanca, però l'acabà en el papa de demanar l'excomunió.
2: Pensava que havia estat l'Armagenda que havia intercedit.
0: Va ser Blanca.
2: Va ser Blanca.
0: Blanca va anar a veure el papa, va demanar l'excomunió dels dos, els va excomunicar a tots dos, i Armagenda hi va estar d'acord amb aquesta excomunió. Per tant, amb el net excomunicat, de fet, li era una mica difícil governar el net, perquè una persona excomunicada, si la gent no l'obeïa, o sigui, si els súbdits no l'obedien, com que estava excomunicat per l'Església, podia dir, és que és una persona excomunicada i nosaltres no l'hem d'obeir per res. O sigui, perdia autoritat. Un cop excomunicat, perdia autoritat.
1: Però no havia d'exiliar.
0: O podia perdre autoritat.
1: No, però no s'exiliava ni res, els comunicats.
0: Podia perdre autoritat. I ella va tornar a adquirir una certa presència política en aquells moments.
2: Però finalment Ermessenda retira a Sant Quirze de Besora, si no tenim mal entès, i li acaba deixant tot el seu net, el seu testament.
0: No li deixa tot al seu net, no li deixa res al seu net.
2: Ah, bueno, havia coses a l'església, m'imagino.
0: No, ella renuncia. Renuncia al comtat.
1: Sí.
0: Jura fidelitat. Jura fidelitat al seu net i a l'Almodis. Sí. I diu, renuncia a tots els drets polítics, és a dir, els comtats, a canvi d'una quantitat important de diners.
2: Ah, important. Ben,
0: els comtats. Perquè, clar, ella encara era la senyora.
2: I aquesta quantitat important de diners, quan, ho sabem, quan era?
0: Si ho tinc per algun lloc, però no ho sé, 1.000, 1.000, 1.000, a veure si ho sé, però tu em puc mirar. Bueno, perquè no, tinc aquí una cosa.
2: No passa res,
0: a veure.
1: Sembla que eren 1.000 unces d'or.
0: Sí, potser 1.000 unces d'or.
2: Se devia ser molta pasta, sí.
0: 1.000 unces d'or.
2: 1.000 unces, déu-n'hi-do.
0: 1.000 unces d'or, que era una quantitat. I a favor, o sigui, dona tots els drets dels comtats en el seu net i la dona del seu net, l'Almodis, abans de morir, Això ja va ser l'any 51, una cosa així. Ella encara viurà 4 o 5 anys més.
2: Home,
0: encara,
2: amb aquestes 1.000 unces d'or devia viure, prou bé.
1: Sí, però mira, Teresa, abans d'acomiadar-la, vostè sap que en aquest programa tenim l'objectiu d'esbrinar quines són les estructures d'estat catalanes. I, per tant, avui, parlant d'Ermessenda de Carcassona, vostè creu que Ermessenda és una estructura d'estat?
0: Almenys ho intenta, Ell intenta, sí, almenys jo penso que ho intenta. Intenta.
2: I pel nostre temps, és a dir, creu que hauríem de considerar-la tota una, diguem-ne, mare de la pàtria, una icona de la catalanitat?
0: Sí. Jo penso que sí, que bueno, tot i que és occitana, ella és, és una dona que va lluitar pels comtats. I, a més, va establir, penso que és molt important i no s'ha dit d'ella, relacions internacionals.
2: Ah, clar.
0: Ella va establir relacions internacionals. Tenia molt bones relacions amb Còrdoba, que fins i tot li envien regals, a l'emir li envia regals, o sigui, té una bona relació amb Còrdoba, té una bona relació amb el papat, té una relació molt estreta amb el papat, perquè va... O sigui que el fet de que els comtats catalans, o sigui, el comtat de Barcelona, en aquest cas, tinguin relacions internacionals, té que veure amb el que em demaneu vosaltres, que són que realment hi ha estructures de poder. El dret, basar-se en un dret escrit, quan s'estaven a tot arreu fomentant les lleis arbitràries dels judicis de Déu i de... I, doncs, ella es manté sempre tossuda que s'ha de seguir el dret escrit. Tot això és una estructura. I pel molt que ha tingut problemes amb el net i amb el fill, ella preserva els comtats per ells, o sigui, els hi traspassa a la llarga amb ells. I a més va tenir una tasca molt important de repoblació del territori.
1: Molt bé, doncs...
0: I l'organització del territori, això penso que és important.
1: Molt bé, doncs apuntat queda, Teresa. Moltes gràcies per haver-nos il·lustrat sobre la figura tan important de Catalunya i fins la propera. Moltes gràcies.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu, adéu.
3: Tia, estic fartíssima d'aquests catàlegs de solters. Mira el Comte d'Empúries. A la pintura de Tremp sortia superben plantat i formós, amb una espasa lluent, i a ell, quan ven quedar les justes per veure'ns, resulta que feia 1,40 m i li faltaven 300 per l'escorbut. Tia, és que et fies massa dels copistes de Santes Creus. Aquesta gent suborna els pintors de la cor perquè els posin una capa ben gruixuda de pador sobre la galta per tapar-lo la cicatriu de la verola. I clar, tu caus de quatre potes. Descarta'l. Escudés, gireu el pergamí cap al costat oest.
4: Cansat de casaments concertats amb cosins de segon grau? Busques aquella persona especial que controli el monopoli de la sal al seu comtat? Arriba el Còdex de les Aliances, el primer manuscrit il·luminat per trobar la parella geopolítica dels seus somnis. Cada matí, un ruc carregat et portarà a la cambra un volum de 80 quilos amb els rostres pintats dels solters més cobejats del regne. És molt senzill. Ordena els teus serfs que arrosseguin la pàgina cap a l'est, m'agrada el teu escut d'armes i vull anexionar-me amb els teus camps de blat, o bé ordena que te l'arrosseguin cap a l'oest, que se't mengi la pesta bubònica.
5: Ui, mira, tia, aquest té un castell amb doble muralla, 30 cavallers i li agrada la cacera del senglar.
6: Tia, envia-li l'ofrena del llop, així sabrà que estàs disposada a entregar-li 2.000 captius terraïns en el primer encontre.
4: S'ha signat el tractat. La diplomàcia no havia estat mai tan romàntica. I si pagues el delme superior del monestir, desbloquejaràs els privilegis de l'alta noblesa. Descobreix qui té la lepra abans d'entregar el dot. Filtra els candidats segons el nombre de possessions i activa el secret de confessió perquè els espies del bisbe no sàpiguen a qui visites a la nit. No esperis que els seus pares et vinguin per un grapat de terres. Tria tu mateix qui t'arruïnarà la vida. Entrega la pota d'un colom missatger untada amb el lacre al teu sacerdot més proper i rep el teu Còdex avui mateix. El Còdex de les Aliances. Casar-se per amor és de camperons.
1: Bé, seguim aquí a Estructures d'Estat i sembla que parlar de regnats i comteses ha despertat certes sensibilitats una setmana més i ens diuen que tenim una altra trucada en espera. Hola, bona tarda.
7: Però què m'estàs contant? Què m'estàs contant?
1: Perdoni, però amb qui parlo?
7: Con la doctora Jiménez de la Vega, presidenta de la Asociación de Reinas con Raza. Os estoy escuchando desde el coche y estoy mosqueando al volante de la rabia. Es que me va a dar un parraque, oye. ¿Quién es esta ñoñería de historia que me estáis estudiando?
1: Miriam, deja perplexo, doctora. ¿Qué le pasa a l'Armazenda, a veure?
7: Que me duermo, joder, me duermo. ¿On es la sang? ¿On es la violencia? Una dona que gobierna 60 años y cuando se emprenya amb la familia, ¿qué hace? ¿Va al juzgado? ¿Al juzgado? Pero esto no es una reina, esto es la de recursos humanos negociando un ERO. Solo le faltaba pagarle al nieto el ticket restaurante.
1: Bueno, escolti, però va defensar els seus drets fins al final, no?
7: Calla, calla, calla. No me defendas lo indefendible, Si vos pasa la historia, has de trinchar gente, hombre. Fíjate en la reina Arraca de León. En casa, con Alfonso el Batallero. Es fan un fastid que nos aguantan, desde el minuto uno. Vale. ¿Y qué hace? Pues le demanda el divorcio. Ni de coña. Es planta con la cota de malla, agafa un mandoble, de 2 metros y se va a la guerra contra su marido. ¡Zas! ¡Y zas, tú! Eso sí que es una separación de bienes. Le separas la cabeza del tronco y todos los bienes para ti, oye.
1: Això, de fet, sí que és acabar malament un matrimoni de debò, i no allò de la Shakira i el Piqué,
7: Es que me enciendo. Y si sortimos de España la Grande, que es que estás de traca, Irene de Atenas, por ejemplo. Emperatriz Bizantina, que igual no lo sabe usted. El niñato de su hijo se hace mayor y le dice, mamá, quiero el trono. ¿Y qué hace la buena de la Irene? Pues le treve el switch, se los arranca. Y en la mateixa habitación la había parido, patita, home, del bueno, muerto el perret. Muerte la ràbia,
1: A veure, doctora, treure els ulls al teu fill potser és una mica massa, no? Però, bueno, aquí som més gent de pactisme, no? Armazenda, per exemple, cobra el finiquito i marxa a Roma, tu. Això és seny, no?
7: Sí, el seny me tiene frita. Eso es unos clubes. ¿Dónde está la ambición, China, segle XX, l'emperador Busetia, la senyora volia el poder absolut. Uh-huh. I li feia no estar la emperatriz anterior. Què va fer? La va tancar dintre d'una tina plena de vins i fins que es va ficar. Hòstia. Esto es un Rioja. Bien aprovechado, coño. Això és passió, I no contenta amb això, com que tenia molt d'ego. Es va inventar lletres noves per l'alfabet xinès. Només per escriure el seu puto nom. Es inventó lletres, tu.
1: Caram, no? Déu-n'hi-do... El caràcter, no sé si ho pilla, el caràcter xinès.
7: Estoy muy gracioso, sí. Mira, me hago de la risa. Claro, la xinita inventant alfabetos sencers, i vosaltres us trec el tema dels nombres que me viene un ictus, Que desastre, Ramon Borrell, Berenguer Ramon Berenguer, què passa? Estava jugant a l'escabela només 3 putes lletres? Compreu la vocal, hombre, comprat una vocal, por el amor de Dios.
1: Bueno, sí, això ja ho hem comentat abans. Aquí, a veure, li hem de donar la raó, però Armazenda va encunyar moneda pròpia, home, poca broma.
7: Sí, para pagar al notario, para pagar la minuta del notario de los cojones. Bueno, os dejo que estoy escribiendo sobre Isabel la Católica y estoy que la paronfa... Sí, que la paronfa fora a tu torna puntadas de pieces. Esto sí que era una desocupa en condiciones. Y no los 4 fachas estos muertos de hambre de ahora. A la puta calle, Dios.
1: Pero escolti, una cosa, ¿no estaba usted conduint? ¿Cómo puede ser que estoy escribint, señora? Bueno. Bé, hosti, crec que és la primera vegada que acabo de patir per la meva integritat física a través de telèfon. En fi, bueno, ja ho he sentit. La crítica història implacable i completament desquiciada. Ens quedem amb Armazenda. Potser no et treia els ulls, però clavava una derrama legal que segur que et deixava sec, eh? I després d'aquest viatge per la història, ha arribat l'hora de la veritat. Arriba l'hora del judici.
2: Avui fem seure al banc dels acusats per jutjar d'una vegada per totes si l'Armazenda mereix o no el títol d'estructura d'estat.
1: Ens acompanyen dues ànimes de la Catalanó a la meva esquerra defensant la comtessa, la veu del carrer i del mercat del peix, la Keti Poso.
8: Hola, guapos!
1: Hola, Keti.
8: Avui vinc amb la llança afilada i l'escut de ferro, eh? Timer me senda fins l'amor. Suposo. Escolta, Keti Poso.
1: Caram. A la meva dreta, l'acusació, l'home incrèdul, l'advocat del diable i conspiranoic de Guardian, Josep Maria Noucentista. Josep Maria...
9: La veritat està allà fora, Víctor, i et fotràs mort un dia.
2: Molt probablement, ja senyor Noucentista. Comencem per vostè. Què el fa estar en contra una setmana més de la icona que presentem al programa, en concret l'Armazenda de Carcassona?
9: A veure, en contra... A matisos, eh? El que està clar és que heu de portar més Xavier Serralades i menys historiadores.
2: Home, Josep Maria, validar un senyor en busca d'extraterrestres a Girona només per carregar contra el gremi acadèmic femení és curiós, però escolti, vostè mateix, per què està en contra, Armazenda?
9: A veure, una senyora, per naturalesa, té una constitució fàcil, i el seu caparró està fet per tirar les cortines del castell, no?, i fer punt de creu, a fora. Però a veure, una damisela intentant portar el regne, pues, fa patir, que és un esforç que no li pertoca.
2: Ah, escolti, faci el favor, que aquest... Què és aquest paternalisme tan tufós? Estem parlant d'una cap d'estat. Tingui una mica de respecte per la història i sobretot per les dones.
9: És que no m'ha deixat acabar, home. És que s'ho ofeneu de seguida. Deia que m'he de treure el barret perquè és com a déspota és implacable de superba. Era superba, saps? Allò sí que era horda de veritat i no el socialdemocratisme aquest bonisme d'ara que se porteu.
8: Jo perdona, però estic tenint un curtcircuit,
1: Mare meva, mare meva, a veure què passa, Keti. O sigui, a veure, un moment, senyor Noucentista, la propera sortida de to, a veure si l'haurem de tallar el micro,
2: sí.
1: A veure, Keti, què deies tu? Perquè com a defensora oficial de les causes populars, què en penses?
8: Jo, caviar, estic una mica flipada, eh? Pitjor que quan vaig anar a la manifestació anticapitalista, però amb l'iPhone a la mà. A mí, por una banda, l'Armazenda m'enamora, es una icona, es la primera voz que es carrega el sostre de vidre a cops d'espasa, planta cara a la iglesia, y qué posa a la seva posa cara... Jo pensava que posava la seva cara a les monedes, però són les primeres,
1: Lo
8: de la Teresa...
1: Però, perquè veig que hi ha un però aquí al final.
8: Però, clar, és que tu penses fredament. I era una Cayetana del segle XI, una aristocràcia de l'upervasora especulant amb terres, l'anabotín del romànic. Ostres, jo vull reivindicar el feminisme, però clar, jo me n'adono que aquesta senyora vivia d'escanyar el poble per construir iglesias caríssimes. És que sap que vol, vista.
9: Home, però perdoni, és que aquest escanyament que diu vostè, l'escanyament, que vostè critica és poesia financera. Fixi't bé, les lleis de Pau i Treva. L'esquerra penseu que és un conveni de Pau feixista per a mi funer d'aquests als cap de setmana, i és fals.
2: I què eren, doncs, senyor Noucentista?
9: Pues la Pau de Déu era una excusa per obligar la pagesia a treballar sense descans de dilluns a diumenge, i va despertar i disparar el PIB feudal a base de terror religiós, una autèntica liberal de l'escola de Chicago. Si haguen escut home tindria un retrat del círculo ecuestre.
8: És que té part de raó aquest senyor, Ens va robar el conveni col·lectiu medieval i la sororitat on és, Li fa bullying a la pobra Almodis de la Marca. La jove arriba de fora, vol modernitzar el comtat i l'Armazenda li fa la vida impossible com una sogra ranxera de telenovela turca.
9: Perdoni, però fer fora l'estrangera coacciona el papa de Roma. Perdona, és que ja no sé, estic molt...
8: Però s'ha parlat, vostè.
9: És que m'excito.
8: Sí, bueno, pues no vale. S'exciti tant,
9: mira, fer fora la nora estrangera coaccionant pel papa de Roma és fer alta política, ¿vale? Va utilitzar els tentacles del Deep State del Vaticà per purgar l'oposició dins de casa seva. Això són veritables cavalleres de l'Estat, senyora. Home, és que per ser una belleta ha de tenir mala bava d'una autèntica patriarca.
1: s'ha de dir. Aviam, noucentista, noucentista, veig que tots dos acabeu estan d'acord per motius completament oposats i malaltissos. Keti, últim torn de paraula i què fem amb ella?
8: No ho sé, Víctor, no sé si posar-li una espelma per haver-se fet l'ego de tres generacions de machirulos amb espasa o si anar a la catedral de Girona a fer-li un escratxe per burguesa explotadora. I per mi, ho dic, però ho dic per mi, és un referent absolut de l'abús de poder empoderat. Així que ho deixo un empat tècnic.
1: Molt bé, aquest.
2: Josep Maria és el seu al·legat final.
9: Mira, li perdono la debilitat i les histèries de pròpia de la condició biològica que té, perquè va ser governanda amb l'elitisme repressor i la dictadura fiscal d'un mascle alfa, o sigui, això s'ha de dir, i va ser una nena prodigi de l'autoritarisme, o sigui que bona tarda.
2: Bona tarda. I vagi preparant les disculpes públiques per la setmana que ve, que li faran falta. I amb aquest doble crisi d'identitat a la taula, que no sé si resoldrem avui o requerirà d'ajuda psiquiàtrica, obrim les votacions perquè la nostra audiència decideixi sí. si l'Ermessenda mereix o no el títol d'estructura d'estat. I fins aquí el programa d'avui. Gràcies per escoltar-nos.
1: La setmana vinent hi tornem i ho farem, atenció, amb una institució esportiva clau en el rugby santboià, català i mundial. Oh, la Unió Esportiva Santboiana.
2: Ole, ole, ferro Santboi aquí, eh?
1: Ferro.
2: Abans recordeu que ara és cosa vostra i voteu si l'Ermessenda és o no és una estructura d'estat. Entreu a la nostra pàgina web, estructuresdestat.cat, i allà hi trobareu tot el que necessiteu.
1: També hi podeu accedir a través dels nostres comptes de X o Instagram, @estructures_cat, i allà a la bio hi trobareu un enllaç on us hi portarà directament. I si voleu recuperar algun fragment del programa o tornar-lo a escoltar sencer, ho teniu molt fàcil.
2: Teniu tots els episodis disponibles a la web de Ràdio Sant Boi, a radiosantboi.cat, i també ens podeu trobar a les vostres plataformes de podcasts habituals.
1: Sí, ens busqueu allà i els podcasts a les plataformes de podcast habituals i feu clic i gaudiu.
2: El comandament sonor ha estat en Daniel Teruel i nosaltres som els Estructures d'Estat. Adeu-siau, gràcies per veure'ns o escoltar-nos. Subscriviu-vos per evitar que la catalanó caigui en l'ostracisme i visca la terra,
1: visca Catalunya
2: i visca Ermessenda de Carcassona.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 6. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull ràpid a la situació del trànsit. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a la P7 del Papiol a Sant Cugat del Vallès en direcció Girona per un camió avariat. La ronda de dalt entre Esplugues i Vallcarca en sentit Besòs, ronda litoral entre Zona Franca i el Port. I d'altra banda, pel que fa al transport públic, retards a les línies R1, R2 i R2 Nord de Rodalies i també a la línia R4 per diverses incidències d'infraestructura.
1: El president Illa anuncia al Parlament la creació de 20.000 noves places en residències fins al 2030, majoritàriament per gent gran, però també per persones amb discapacitat. Es destinaran 878 milions d'euros addicionals per construir 15 residències públiques i incorporar un terç de les places privades a la xarxa pública. Els decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol limiten la prohibició de la compra especulativa només a determinats casos. Es recupera la pròrroga extraordinària dels contractes i s'estableix que els propietaris hagin d'indemnitzar els llogaters si no els renoven els lloguers. Els acampats de Plaça Catalunya i de la Puerta del Sol es quedaran com a mínim fins divendres. El sindicat de llogateres no ha liderat l'acampada de Barcelona, però ha convocat una cassolada davant dels ajuntaments per demà al vespre. I en l'àmbit econòmic us explicarem que l'Euribor s'enfila al 3,2% al setembre, el nivell més alt en 2 anys. Les hipoteques que s'hi referenciïn s'encariran uns 100 euros al mes i la tendència apunta que seguiran pujant. Israel afirma que un dels pilots de l'avió amb destinació a Tel Aviv, que ha hagut d'aterrar per una emergència a l'Aràbia Saudita, ha intentat estavellar l'aeronau després d'haver apunyalat prèviament el seu company de cabina. Israel tracta l'incident com un acte terrorista. I la pròxima edició de la plataforma de moda 080 de Barcelona tornarà del 20 al 23 d'octubre a la Marina Vela del Port Vell, amb una nova passarel·la ubicada en un espai industrial. El programa de desfilades també incorpora una nòmina renovada de dissenyadors, tant emergents com firmes consolidades.
0: Esports.
3: El Barça femení de futbol visita a 6:45 la Roma en partit de la segona jornada de la Champions. Un Barça que sortirà amb Catacoll a la porteria, amb Sidney i Brooks a les bandes, amb Irene Paredes i Martina Fernández fent parella al central de la defensa. Al mig del camp, Clara Serrajordi, Patrick Harro i Caroline. Al davant, Caroline Graham, Eva Pajor i Clàudia Pina. També en futbol, Rafinha torna cap a Barcelona i passarà més proves mèdiques per saber l'abast real de les seves molèsties a la cuixa dreta. Els primers pronòstics parlen d'un edema a la cuixa. I la resta de l'agenda esportiva d'avui dimecres passa pel bàsquet, per l'handbol i pel waterpolo. En bàsquet, el Quitxanes Manresa debuta a l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica a 6:45, mentre que l'Espart Girona rep l'Elma Konut de Turquia a 8:45 a la prèvia de l'Eurolliga. I pel que fa a l'handbol, el Freaking Granollers debuta aquest vespre a partir de 6:45 a la Lliga Europea jugant a la pista del Flensburg alemany.
1: I pel que fa al temps, cel tapat a gran part del país, amb alguns ruixats a l'oest, localment moderats. Al massís del Port poden ser ruixats intensos fins al vespre. I per demà esperem ruixats durant el matí al litoral i a partir de la tarda noves pluges torrencials al Prepirineu i al sud del país.
0: 3CAT Info.

0: Hi ha coses que una botiga online no et pot donar. A Punt Fi ho tenim clar. Roba íntima, llançaria, bany i pijames dels millors fabricants, amb la millor relació qualitat-preu. Perquè a Punt Fi treballem amb les millors marques. Troba productes de Nita, Rosa Faia, Massana, Abet, Selene, Isabel Mora, Abanderado i Yanira. I amb opcions pels més petits de la casa. Sempre amb algú que t'escolta, t'aconsella i t'ajuda a triar. Vine a Punt Fi. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Ramon número 87 de Sant Boi. Punt Fi. La diferència es nota en el tu a tu. Ràdio Sant Boi.
1: Passen 5 minuts a les 6.

0: Bona tarda, santboians i santboianes. Des d'ara i fins les 8, això és casa vostra. Què tal, Albert Vilar?
1: Què tal, com estàs tu? Bé, hem arribat, vius.
0: Hem arribat. Estressat, però hem arribat i, mira, estic content, com a mínim. I és que avui ens passejarem per tota la ciutat.
1: Amb tu, sobretot.
0: Per tota la ciutat.
1: Si no la coneixies, ja la coneixes de sobre.
0: No, ja et dic, en aquestes 3 setmanes que porto aquí l'he conegut sencera.
1: Ja, et falten pocs barris, Campblancs...
0: Ja... Poc més, eh? Poc ja més. Em coneixen pel carrer i tot, eh?
1: Sí, ja
0: recordo. A vegades em trobo algun conegut, eh?
1: Sí?
0: M'ha passat, imagina't.
1: Doncs ja, espera't que portis uns mesos, que coneixerà tot el món.
0: Doncs avui tindré moltes coses a gent de carrer, sobretot per tota la ciutat, així que comencem, Albert. Avui a Gent de Carrer donem el tret de sortida al Barrejant amb la presència dels Diables de Casablanca i els Embrutats. Parlarem amb dos negocis de Sant Boi amb històries ben diferents. Un restaurant que ha aconseguit situar les seves braves entre les millors de Catalunya i una fruiteria que avui baixa la persiana després de gairebé 80 anys d'història. També parlarem de gastronomia i psicologia per conèixer com la nostra relació amb el menjar pot afectar el benestar emocional. I en esports presentarem la temporada del Club Futbol Sala Sant Boi amb el seu president Dani Vega. Però abans, les efemèrides. Què expliquem avui, Albert?
1: Un 30 de setembre de 1960 als Estats Units, la sèrie dels Picapiedra, de la qual estem escoltant la seva intro, fan el seu debut en prime time. Va ser una de les sèries més exitoses de la història de televisió. De fet, l'emissió de la sèrie original va acabar el 1966, ara fa 60 anys, però s'ha seguit amatent pràcticament fins a dia d'avui. Jo recordo haver vist els Picapiedra, sí. Ni que sigui un cop.
0: Jo també. Només existeixen els dibuixos, no entenc.
1: Sí, sí, sí. Però clar, això és que va acabar el 1966, m'imagino que després l'havien fet color, sí, sí. Però és que ha aguantat molts i molts
0: anys. A més, és una cosa que jo crec que ha perdurat amb el temps, no?
1: Sí, sí, sí.
0: És pràcticament social tot el que passa.
1: Absolutament. I fa 23 anys surt aquesta cançó. Yo, G, they can't stop me from rapping, can they? Can they hop? Un 30 de setembre de 2003, el raper estadounidense Kanye West va treure la seva primera cançó, aquest Through the Wire, després de ser productor de Jay-Z i un dels més reconeguts del país. Kanye va decidir llançar-se a la música després de patir un accident automobilístic. De fet, Kanye West va gravar aquesta cançó amb la mandíbula fracturada i immobilitzada amb filferros mèdics. Potser per això va ser un èxit. Et veus capaç de fer ràdio? Així? Amb la mandíbula enganxada amb filferros?
0: Això ell
1: va
0: sé.
1: Cantar una cançó.
0: Potser en pitjors situacions hem fet ràdio, eh?
1: Sí, segurament. Doncs finalment fa 13 anys que surt aquesta altra cançó.

0: 30 de setembre de 2013, la cantant estadounidenca Ariana Grande es va juntar amb el cantant canadenc The Weeknd per treure aquest Love Me Harder, inclòs a l'àlbum d'Ariana titulat My Everything, supera els 1.500 milions de reproduccions a Spotify.
1: Bon tema. I aquí felicitem avui, Albert.
0: Escoltem la banda sonora d'Infamous, la pel·lícula basada en la novel·la titulat A Sangre Fria de l'escriptor estadounidenc Truman Capote, que va néixer un 30 de setembre de 1924. Capote va investigar durant 6 anys el brutal assassinat de la família Clutter a Kansas per escriure la que seria la primera gran novel·la de no ficció, sent el segon llibre més venut de la història que relata un crim real. Tu també t'han parlat d'ella a la carrera, o a l'Eloi? Serà només cosa nostra. Nosaltres ens el venien com el rei del periodisme, que ho és. Al final ha vengut un llibre explicant una història real. Però mira,
1: no,
0: ja aprofito i el felicito. I fa 95 anys aquesta actriu. Un 30 de setembre de 1931 va néixer a Dakota del Nord l'estadounidenca Angie Dickinson, actriu protagonista de la sèrie de La Mujer Policía, de la qual estem escoltant la seva intro. Aquesta va ser la primera sèrie dramàtica de televisió protagonitzada per una dona, fet que va donar pas a l'encara més famosa sèrie de Los Angeles de Charlie. I parlant d'actrius, fa 51 anys aquesta altra actriu. Un 30 de setembre de 1975 va néixer a París l'actriu francesa Marion Cotillard, actriu francesa guanyadora dels premis Oscar, BAFTA, César i Globus d'Or per la seva interpretació d'Edith Piaf a la pel·lícula La vie en rouge, de la qual estem escoltant, ja us imaginàveu, la seva banda sonora. La pel·lícula va sortir el 2007 i jo crec que encara viu d'això perquè va guanyar 4 premis per la mateixa interpretació. De fet, segueix fent pel·lícules però no són ni molt menys tan conegudes.
1: La veritat és que no la conec, però la sintonia és molt famosa,
0: La sintonia és absolutament famosa i és veritat que la cançó és original dels anys 20 d'Edith Piaf, que és el paper que fa l'actriu que hem de felicitar. I fa 48 anys aquesta DJ.

0: 30 de setembre de 1978, va néixer a Badalona el DJ i cantant català Juan Magán, autor d'aquest mític Bailando por ahí. La cançó té quasi 400 milions de reproduccions a Spotify. És de Badalona, però té la nacionalitat dominicana perquè està casat amb una dona d'allà.
1: No sabia ni que era català ni que havia nascut a Badalona.
0: No.
1: Tenia ni idea.
0: Pues català,
1: sí que és cert que fa poc van a les festes majors de Badalona.
0: Sí.
1: Però bueno,
0: no va dir res de Toco Casa, no. Això sentirà més dominicà i finalment fa 42 anys aquest altre cantant.

0: Un 3 de setembre de 1984 va néixer a Florida Fahed Najim, més conegut com a T-Pain, cantant estonenc, autor d'aquest Buy You a Drink. Va ser un dels artistes que va popularitzar més l'ús de l'autotune, encara que no se li donés malament cantar, de fet, escolteu. Baby girl, what's your name? Let me talk to you, let me buy you a drink, and I'm T-Pain, you know me. Jo no sé per què ho fas, o sigui, cantant així de bé.
1: Ja, no, entenc.
0: De fet,
1: m'agradaria saber la història de l'autotune, de quan va començar, també.
0: Va començar als anys 90, però és que ell va ser com el primer, la primera crec que va ser Cher, que la va servir una cançó, però exagerat, i ell és que ho feia servir a totes. Mm-hmm. Però mira, després va, el 2011, quan va donar-se compte que cantava bé, va dir, hasta aquí.
1: Doncs jo crec que l'autotune li ha salvat moltes carreres a molts artistes,
0: sí.
1: Albert.
0: Sí, menys aquest, a molts altres sí.
1: Doncs ara anem a repassar efemèrides locals, que tenim coses curioses, Albert.
0: El 30 de setembre ha estat un dia més complicat de rastrejar en la història de Sant Boi, però ens ha deixat algunes curiositats. Una d'elles és el del 30 de setembre de 1950, ja que aquell dia se celebrava a la ciutat un ball de casats i solters. Serà conservat al programa un petit document que ens permet saber fins i tot quins ritmes es ballaven ni apropar-nos a com era l'oci dels santboians i santboianes de fa més de 75 anys.
1: Es podria repetir això, Albert, encara?
0: Vinga, parlem-ho amb alguna associació de veïns, ho intentem.
1: Podem promocionar aquesta gent de carrer.
0: Sí, i votem nosaltres.
1: I la segona curiositat, Albert?
0: Aquell dia, un 30 de setembre del 76, una ordre estatal incluïa Sant Boi en una classificació que servia per determinar els preus màxims de les entrades del cinema. La ciutat, que encara apareixia oficialment com a Sant Baudilio de Llobregat, quedava situada en una categoria reservada als municipis d'entre 50.000 i 150.000 habitants. Una curiosa mostra de com també estava regulat en el cinema fa 50 anys. I sí que és veritat que a preus de cinemes, pocs pobles ens guanyen perquè els tenim molt barats.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí. Estant comparat, pagaré 10 euros per anar a Barcelona i aquí a Can Castell pel 5.
1: Sí, això de les entrades dels cinemes també és un bon tema. I quina és la cançó d'avui, Albert?
0: Doncs ahir va fer 3 anys, surt aquesta cançó. El 29 de setembre de 2023, el cantant valencià C. Marí, conegut abans pel canal de YouTube de Los Chavales, traia el seu primer projecte musical, Vacaciones en Setiembre, on estava aquesta cançó, Giannis. L'home va passar de ser un youtuber que comentava la zona urbana a ser un cantant que formava part de la zona urbana. Escoltem Giannis, de C. Marí, que ahir va fer 3 anys.

0: I avui és el dia internacional de...
1: Dia internacional del podcast. Això és ràdio en directe, però qui vulgui recuperar el podcast està a l'Spotify de Gent de Carrer i a la web de Ràdio Sant Boi. M'ha anat perfecte per fer una mica de promo.
0: Sí, sí, genial. I va haver-hi una època de molts podcasts, eh? Ara han baixat.
1: Sí, també. Ara mola més la ràdio, pel que sigui.
0: Avui, que és 30 de setembre del 2026... El govern espanyol ha publicat al BOE el conegut com a decret Mari Carmen amb noves mesures en matèria d'habitatge després del desnonament de Mari Carmen Abascal.
1: El Reial Decret Llei amplia fins al 31 de desembre del 2030 la suspensió de determinats desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional i introdueix també noves limitacions a les operacions de fons d'inversió sobre habitatges. La norma ja ha entrat en vigor, però encara haurà de ser convalidada pel Congrés dels Diputats. El govern també preveu publicar un segon decret relacionat amb la renovació dels contractes de lloguer.
0: I a Catalunya continua el debat de política general del Parlament amb els grups responent al discurs del president Salvador Illa.
1: Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Illa, mentre Esquerra Republicana i els Comuns també han reclamat al govern que acceleri el compliment dels compromisos adquirits. El debat acabarà demà amb la presentació i votació de les propostes de resolució dels diferents grups parlamentaris.
0: I en aquest mateix debat, Salvador Illa ha anunciat un pla per crear 20.000 noves places de residències per a persones grans i amb discapacitat fins al 2030.
1: El govern preveu destinar-hi 878 milions d'euros i construir 15 nous equipaments. Del total de places, 15.500 serien per a persones grans i 4.500 per a persones amb discapacitat. L'executiu també vol incorporar places privades a la xarxa pública i impulsar nous centres amb ajuntaments i entitats. Actualment, segons les dades exposades pel govern, més de 18.000 persones estan en llista d'espera per accedir a una plaça residencial pública.
0: I el president francès Emmanuel Macron completa avui la seva visita a Espanya amb una reunió amb el president Pedro Sánchez a la Moncloa.
1: Tots dos governs volen reforçar la cooperació entre Espanya i França en àmbits com l'energia, el transport, la digitalització i la política agrícola. La visita arriba també després que el Senat espanyol rebutgés la ratificació del Tractat d'Amistat i Cooperació entre els dos països, una decisió per la qual Pedro Sánchez ha demanat disculpes a Macron.
0: Demà és 1 d'octubre i els Mossos d'Esquadra descarten que l'agent de la Policia Nacional investigat pel tret que va fer perdre un ull a Roger Espanyol disparés directament contra ell.
1: Agents de la Policia Científica han declarat avui el judici que, després d'analitzar les imatges dels fets a l'Escola Ramon Llull de Barcelona, consideren que l'arma estava inclinada cap a terra. Segons la seva reconstrucció, la bala de goma va rebotar abans d'impactar l'ull de Roger Espanyol. Els Mossos situen la distància entre l'agent i Espanyol en poc més de 14 metres, tot i que el resta testimonis del cas han ofert versions diferents sobre com es va produir el tret.
0: I en l'apartat econòmic, l'Euribor tanca el mes de setembre en el 3,24%, el nivell més alt dels últims dos anys.
1: És una dada important perquè l'Euribor és l'índex de referència de bona part de les hipoteques variables. Això significa que les persones que hagin de revisar ara la seva hipoteca poden veure com augmenta la quota mensual. L'indicador encadena 4 mesos consecutius de pujades i se situa clarament per sobre del nivell que registrava fa un any.
0: I acabem amb el temps perquè Protecció Civil torna a activar el pla Inuncat davant la previsió d'un nou episodi de pluges intenses a Catalunya.
1: L'avís afecta especialment les comarques de les Terres de l'Ebre, Tarragona, Ponent i la Catalunya Central, on les precipitacions poden tornar a ser demà localment fortes. Protecció Civil demana precaució, especialment en zones inundables, rieres i barrancs, després d'un episodi de pluges ahir que ha deixat centenars d'incidències arreu del país.
0: I pel que fa a l'actualitat local, el temps s'estabilitza després de les fortes pluges d'ahir.
1: Els termòmetres pujaran a Sant Boi entre demà i dijous, amb unes temperatures una mica més altes després de les pluges de les últimes hores. Aquest reprom, però, serà breu, segons informa el meteoròleg santboià Jordi Alegret. A partir de divendres s'espera una nova baixada de les temperatures que reforçarà progressivament l'ambient de tardor coincidint amb l'inici del mes d'octubre. La inestabilitat també podria tornar durant aquest cap de setmana. Els models apunten a una possible nova tongada de pluges entre dissabte i diumenge, tot i que encara caldrà seguir-ne l'evolució durant els propers dies.
0: Això arriba després dels forts aiguats que va viure ahir la ciutat. És Lluïsa Moret, alcaldessa.
2: Hem tingut incidències vinculades a un episodi de pluges molt intenses en molt poc temps. En una hora a Sant Boi han plogut 70 litres per metre quadrat.
0: La jornada d'ahir es va tancar sense incidents lleus, però amb afectacions a algunes escoles, amb el tancament de diversos equipaments esportius i 18 avisos a bombers durant les hores més crítiques durant el matí. L'Ajuntament de Sant Boi destinarà 190.000 euros a noves subvencions per al lloguer i la rehabilitació de l'habitatge.
1: D'aquesta quantitat, 100.000 euros serviran per facilitar l'accés a un habitatge i ajudar al pagament del lloguer. Les sol·licituds es poden presentar fins al 27 d'octubre. Els altres 90.000 euros es destinaran a obres de rehabilitació com millores d'accessibilitat, eficiència energètica o conservació de façanes amb termini fins al 23 d'octubre.
0: Les obres de la gran pèrgola fotovoltaica de l'aparcament del centre comercial Sant Boi continuen avançat i ja s'ha completat aproximadament la meitat de l'actuació.
1: Ja s'ha acabat un dels sectors de l'aparcament, que s'ha tornat a senyalitzar i obrir al públic, i ara els treballs continuen als dos sectors restants. El projecte preveu més de 7.000 panells solars i 15.000 metres quadrats de superfície de captació. Serà la instal·lació fotovoltaica sobre pèrgola més potent de l'àrea metropolitana i la cinquena d'autoconsum més gran de Catalunya. L'energia generada permetrà abastir inicialment 39 equips públics de Sant Boi i en el futur també es preveu compartir-la amb la ciutadania.
0: Parlem ara de comerç local perquè avui abaixa la persiana Fruites Esteve en un dels comerços històrics de Sant Boi després de prop de 80 anys d'activitat.
3: No tenia intenció de tancar. Sí, jo volia continuar, però com t'he dit abans, les circumstàncies manen. La meva filla no pot vindre, el noi que tenia de confiança se m'ha anat i tot això, meditant-lo una miqueta, doncs vull dir... Jo què faig amb 74 anys ja?
1: L'establiment situat al carrer de Lluís Castells posa punt final aquest 30 de setembre a una trajectòria de gairebé 8 dècades vinculada al comerç de proximitat de la ciutat. Fruites Esteve també havia participat en iniciatives municipals de promoció del producte fresc i de proximitat del Parc Agrari del Baix Llobregat.
0: I Sant Boi també està present entre els finalistes del concurs internacional que busca algunes de les millors patates braves.
1: El Reo Restaurant i la xef del restaurant, Evelyn Fortuny, han arribat a la gran final del 7è concurs internacional Palència Brava amb les seves braves Evelyn. El restaurant Sant Boi ja ha estat l'única proposta catalana classificada entre els 18 finalistes que han competit a València. Ho escoltarem properament. La recepta combina una patata cruixent per fora, cremosa per dins i una salsa pròpia.
0: Doncs sí, estarem d'aquí poquet al restaurant i en esports. La Unió Esportiva Sant Boià es prepara per la segona jornada de la temporada. Després del debut il·lusionant que es va viure diumenge al Valdir i Aleu davant del Salvador, s'anirà diumenge a la camp per jugar al camp del rugbi La Vila, que ve de perdre de manera contundent al camp del Brac, principalment candidat a guanyar la divisió d'honor. Ens explica com es troba l'equip un dels capitans, el Pau Massoni.
4: Estic molt il·lusionat perquè al final és un equip molt jove, estem tots en la mateixa òrbita, llavors estem molt cohesionats, molt units, tant que zero mal rotllos, els entrenos els disfrutem molt, també sempre després intentem fer el màxim de coses junts. Llavors jo crec que això també ens anirà molt bé de cara per afrontar la Lliga i per crear un grup que ben segur que els anirà tot bé. Igualment hi ha coses per polir i ara seguir treballant per la setmana que ve, que tenim partit a Alicante contra la Vila.
0: Avui parlarem amb el jugador Marçal Carreras per veure com està vivint aquest inici de temporada, els primers partits. De què més parlarem, Albert?
1: Pues parlarem també amb el president Dani Vega per presentar la temporada del Club Futbol Sala Sant Boi, que comença la competició aquest cap de setmana, i repassarem com ha anat l'última jornada del Marina Poblet Vell del Futbol Club Casablanca per saber quins són els objectius de cara a aquest nou any.
0: Tot això ho farem a Sant Boi en Joc a partir de 7:45 de la tarda. Som ja fora de l'estudi perquè avui hem vingut fins a Revo Restaurant aquí a Sant Boi amb una molt bona notícia sota el braç, i és que les seves braves Evelyn han estat reconegudes com les millors braves de Catalunya d'aquest 2026 després de participar en la gran final del concurs internacional Una de Braves, celebrada a València. Revo ha estat l'únic restaurant català entre els 18 finalistes, i per conèixer una mica més aquesta història som amb el Cristian i amb l'Evelyn de Revo Restaurant. Què tal? Bona tarda.
5: Hola, molt bona, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Suposo que esteu contents, no?, després de rebre aquest premi tan important.
5: Contento.
6: Sí, molt contents.
5: Vamos, increïble. Doncs és que encara no ens ho creiem.
0: Com heu rebut aquest reconeixement? Per què us veu apuntar?
6: Bueno, són productes casolans que fem i llavors volíem... vam veure el concurs fa un any i llavors vam decidir, com és un producte que funciona molt bé al nostre local, dir per què no posar-lo en marxa al concurs. Mm-hmm. Perquè ho valoressin, ja que els clients estan molt contents i venen molts per la brava, si és el nostre plat que més surt d'aquí del local.
0: Heu sigut campions de Catalunya, però a més heu quedat entre els millors, no, Evelyn, de tota Espanya, finalista.
5: Correcte, eren 16 persones i, home, és un concurs internacional i només cada finalista de 16 persones crec que ja és un premi.
0: A més, els únics catalans, no?
5: Correcte, català. Correcte. Han participat molts, però bueno, per la final només hem arribat nosaltres, Rebo.
0: Com va ser l'experiència d'anar a Palència?
5: Bueno, primer, molts nervis, sí? Perquè, òbviament, primer, són 7 hores de conducció que això, déu-n'hi-do, i, bueno, nervis. És que molts nervis. Al final no saps en què et trobes, el funcionament, la gent, conèixer tothom, els que van, els grans professionals que hi ha allà, al final cadascú va amb tot, intentar guanyar. Llavors n'hi havia molts grans professionals i arribar allà, doncs molt bé, estàvem

0: de saber si us classificàveu o no. Com anava? Veu enviar alguna mostra? Van venir?
1: Sí, això fan ells. I fan, jo suposo que fan pels locals, fan enviar la recepta, ells valoren i també vinen i tasten. I llavors doncs, ells valoren quin és el que més li, bueno, el que millor pot representar la seva comunitat.
0: Sé que no em donaràs, Evelyn, cap recepta ni res, però què és el que fa diferent a les vostres braves?
2: Bueno, jo crec que és una fusió entre les tres salses que hi fiquem i que una d'elles té un sabor peculiar que és ahumat i més el picant. Bueno, és que...
1: Seditiva.
2: Jo crec que sí, sí. Perquè comences, és molt suau, el primer toc que li dona el paladar, però després és que és addictiu, és el que diu Christian. O sigui, et fa tornar i tornar a agafar més patates. O sigui, les braves, per mi, aquí... De fet, són unes braves que aquí a Rabó ja les venem, però amb pulled pork. I vam dir... agafem aquesta recepta no sense el pullet, no la canviem.
1: No, per impressionar el jurat ni res, hem fet que els funciona. Mm-hmm. Perquè la gent està molt contenta amb aquesta recepta.
0: Quan fa que teniu el restaurant?
2: Aquí a Sant Boi, un any.
1: Però portem 4.
2: Però nosaltres ja en el món de la gastronomia teníem un altre restaurant a Torrelles de Llobregat i ja en total, en aquest món portem 4, quasi 5 ja, no?
1: Sí,
2: 4
1: anys i mig.
0: I en aquest temps, les braves, la recepta ha evolucionat?
2: Sí. De fet, només teníem un tipus de brava i ara tenim 3, o sigui, imagina't.
0: Què és més important, la patata o la salsa?
2: El conjunt. A tot li hem de donar un valor.
0: Quan vas a altres bars, t'hi fixes molt amb les braves?
2: Moltíssim. O sigui, soc exigent també amb el que provo, però com també sé tota la feina que n'hi ha darrere cap restaurant, de tots els restaurants, al final valores tot. Però sí, sempre ens fixem, en el nostre cas, òbviament, perquè ens dediquem a la truita en especial, és el nostre inxo, és sempre demanem truita i sempre unes braves, que al final jo crec que és el que diu com és el restaurant, no?
0: Mm-hmm. A la nota de premsa destaca el punt de cruixent de fora i més cremós per dins de la vostra mostra. És això el que més treballeu?
2: Sí, és una de les coses que destacaria de la patata.
1: Totes les cuestions.
2: Sí. Està fet en dos tipus de cocció. Una part, deixar la patata més tova, i la segona, que és una temperatura molt més alta, per aquest cruixent que li deixa la patata.
0: Suposo que teniu una manera concreta de cuinar, no? Perquè, evidentment, tu pots fer unes, però, clar, aquí al restaurant en demanen moltes, no? Com es fa perquè surtin totes gairebé igual?
1: Fins de tot, molts procediments i que sigui tot molt estandarditzat. Tots els processos siguin tots homogenis i siguin tots iguals. I això ha sigut molt d'esforç i temps, i bueno, tindre tot procedimentat, fer un sistema que sigui tots igual i treballar tots a una.
2: Sí, perquè al final som molts companys que treballen a la cuina i vulguis o no, si un dia jo no hi estic, vull que tothom sàpiga utilitzar la mateixa recepta i fer-ho exactament igual.
0: Clar, vull parlar una miqueta de Palència. Arribeu allà i heu de cuinar, no?, aquesta brava. En una cuina entenc que diferent. Com va ser?
2: Bueno, ens vam emportar totes les nostres eines, perquè no volia que res sigui diferent.
1: Fins la nevera,
2: clar, cotxe. Perquè et trobes amb nervis, amb un lloc que no saps on vas a cuinar, que no et falti res de les teves eines. I llavors, saps que algun fallo segur que pot tindre. Llavors, vam fer nosaltres una llista de tot el que ens hem d'emportar.
1: Un inventari. Fins l'afegida es va emportar.
2: Sí,
1: o sigui,
2: sí,
1: en cas fallava una cosa, tindre tot preparat.
2: Que, de fet, estem encantats amb l'organització i tot, però... La nostra fregidora va ser la que va utilitzar tothom en el concurs.
0: Les que ho he llegit abans, m'ha sorprès, no? O sigui, veu portar la vostra fregidora professional i tothom la va fer servir.
2: Sí, bueno, ja van començar amb una més petita.
1: Hi ha molt companyerisme allà.
2: Sí.
1: No és competitivitat.
2: No,
1: és
2: la gent és
1: encantada. S'ajudes i qualsevol cosa que faci falta.
2: Bueno, és que al final som del mateix gremi i sabem tot el que hi ha darrere. I vulguis o no, per molt que estiguem intentant guanyant, però són persones. I
0: Hi ha molt companyerisme, no? Llavors.
2: Sí, moltíssim.
0: Sorprèn aquest ambient també, com has dit, de companyerisme en una competició. No sé vosaltres com us preniu aquest event, no? Perquè evidentment ser la millor brava de Catalunya doncs deu ser especial, però també una miqueta l'experiència d'anar allà, no? I conèixer altra gent.
1: Sí, et cobra una mica la visió, també veus un altre punt de vista i també fa créixer això. Està bé també valorar un altre punt de vista d'altres companys i veure...
2: Sí, de fet ens ajuda ara per si el pròxim any continuem també i tornem a anar-hi, perquè nosaltres anàvem amb el que nosaltres fem diari aquí al restaurant.
1: No hem preparat res nou.
2: Exacte, anàvem amb el que nosaltres ens funciona. Llavors, a l'arribar allà hem vist que també hi ha molta gent que fa doncs, òbviament, la imatge de la patata que sigui molt diferent a l'emplatat, o sigui, fa coses que no
1: són factors que també puntuen.
2: El que fas,

0: Suman.
1: Tot fa. I llavors ja sabem que si el pròxim any anirem, doncs anirem, vamos, amb els estudis ben fets i... Correcte, exacte.
2: Per tota aquesta gent que ens escolti i no coneixi Rabó d'aquí de Sant Boi, què els diries que és? Quin tipus de restaurant és?
0: Casolà. Casolà, i perquè tota la nostra producte és produït a la nostra cuina, a l'obrador, i és tot el que fem aquí de zero.
1: I són plats típics d'aquí. Sí. O sigui, vulguis o no, una truita aquí a Barcelona no pot faltar.
0: Sí, sí, sí. És tot producte nostre i és un producte de bueno, Mediterrani.
2: Quan us veu on tarà que éreu les millors braves de Catalunya?
1: Perdó?
2: Quan us veu on tarà que éreu les millors braves de Catalunya?
1: Doncs en el moment que van donar els premis vam pensar, vale, aviam, han donat els tres millors premis, però de Catalunya estem nosaltres, o sigui, ja hi som, no?
0: Som
1: de fet, allò. Vam escriure ràpid en dir, però m'ho pots dir? Perquè, clar, encara ens ha comunicat amb això perquè vulguis anar amb les xarxes, tothom t'està preguntant què, com esteu, com heu quedat? I volia saber també, i realment ens van dir, sí, mira, us aviso que de Catalunya sou els que heu guanyat.
2: No us vam portar els tres premis primers, però quins eren? Quina era la recompensa?
1: Doncs havia, bueno, n'hi havia diverses empreses que donaven doncs, els lots. Diners, que
0: sí. Menjars, bueno, aigües...
1: El principal són els calés, però després també n'hi havia moltíssimes persones que oferien el seu producte. Doncs patates, vi, n'hi havia moltíssims. O sigui, era una borrada. Quan van començar a nombrar, dic, mare meva, si és que no t'emportes un premi, t'emportes un... Només falta la casa.
0: I també el reconeixement
1: És que més que el premi, per nosaltres, és el reconeixement, perquè vulguis o no, té un retorn. Veu moltíssima gent, el dir que és el millor, que també, jo ets a dir, el paladar de cada un és molt personal. Per lo que a tu et pot agradar, a mi potser no. Llavors, de tots els jurats que diguin que tots és tu, doncs després saps que tindrà un retorn a la feina i tindràs moltíssima gent volent provar aquestes patates.
2: Us voleu presentar l'any vinent?
1: Ho estem plantejant, sí.
2: Ja ho he pensat. Sí, sí. Ja per acabar, hi ha un altre plat típic d'aquí que estigueu orgullosos també d'ell?
0: Tots, és que tots. Quan són coses casolanes que fan amb molt de cura, i com les croquetes, les truites... Cachopo, tot.
1: I estem enfocats, el nostre nom és tortilleria, no? Però vulguis o no, o sigui, n'hi ha algú que m'encanta perquè al final també d'un restaurant el que tu demanis un postre i el postre sigui, com ens diuen aquí els nostres clients, que diuen, mare meva, quina tarta de formatge vols dur. Ostres, és un reconeixement que tu no li dones, aviam, al menjar li dones el valor a tot el que fem, però que et diguin que al finalitzar tot a sobre els hi ha agradat, és com, jolín, que bé, no? Però ja et dic, que el que més... Perdona.
2: No,
1: el que més ens caracteritza aquí a Rebó és la truita, la tarta de formatge, com és que podria fer...
0: Sí, tots. Estem contents de que la gent li agradi.
1: Sí.
2: Cristian Evelyn, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Felicitats per aquest premi.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Nosaltres fem ara una petita pausa i de seguida continuem amb més gent de carrer perquè començarem ja a escalfar motors de cara al barrejar.
3: Més de 45 anys amb tu. De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
4: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
5: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Aquesta tarda Can Masellera està acollint un taller, un tast de calma, una proposta que posa sobre la taula una qüestió que segurament afecta més del que pensem. Quina relació hi ha entre el que sentim i el que mengem? I tenim amb nosaltres, aquí en directe, l'Helena Alonso, psicòloga, i la Carolina Alves, nutricionista, les dues persones que porten a terme doncs aquesta xerrada. Què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què és exactament l'alimentació emocional?
1: Doncs bàsicament és la idea de gestionar el que sentim a través del menjar. Moltes vegades quan estem nerviosos, tristos, preocupats, ens tirem del menjar perquè és, bueno, ens aporta un benestar d'una manera molt ràpida, a més.
0: I com pot afectar, Carolina, l'emoció al que mengem? És a dir, a molta gent li afecta diferent, no? Per exemple, a mi, al meu cas, jo quan estic nerviós no menjo res, no? I hi ha altra gent que és al revés.
2: És veritat, sí, totes les emocions, no?, tenen un efecte al nostre cos, al nostre nivell hormonal, i això pot fer que hi ha molta gent que té una regulació de la gana i de la sacietat alterada. Llavors, bueno, el que intentem és donar estratègies perquè quan aquesta alteració fa que mengem coses que no són tan saludables, pues com intentar reduir les quantitats d'aliments que no són saludables, etc. I després ja també totes les conductes que es poden canviar.
0: És normal que, per exemple, quan estem estressats mengem menys o més? És normal?
1: Sí, sí, perquè realment hi ha molts canvis a nivell fisiològic i llavors això doncs, pot afectar a nivell, doncs, com comentava la Carolina, no? Tant a nivell de sacietat. I llavors el que comentàvem també, no? Com que el menjar, hi ha segons quins aliments que proporcionen aquest benestar tan instantani, doncs llavors tirem més de l'alimentació i en aquest cas...
2: Sí, anem fent, no? A vegades ens descontrolem en les quantitats i sí que és veritat que la regulació a nivell de la gana i la sacietat ve molt també influenciada per molts factors hormonals, de temps, de canvis d'hàbits, no? de son, tot això pot influenciar molt en les quantitats, tant per més com per menys.
0: Què és el que voleu exposar en aquesta sessió d'avui?
2: Bueno, com dèiem, tenir estratègies, en el cas de nutrició, donar sobretot eines i estratègies perquè la gent, quan tingui aquesta necessitat de menjar algun aliment, si és un aliment que no és molt saludable, doncs com fer-ho més saludable? Doncs ajudar la gent a que acabi escollint aliments més naturals, evitar els ultraprocessats, perquè donen aquesta sensació de benestar molt ràpid, però tenen, bueno, els efectes negatius que tots coneixem. Llavors, en el meu cas és donar aquesta part de tenir estratègies o idees, receptes, no?, que per poder regular-ho bé.
0: Potser en aquesta part és més per tu. A vegades l'alimentació és al revés, ho tenim com un premi, no? Fem les coses bé i tenim aquesta alimentació de premi. Això és bo?
1: Clar, realment, si és de manera puntual, no hi ha problema, però és veritat que moltes vegades doncs, tenim associat, no?, també el tema del menjar, doncs, a la celebració. Llavors, nosaltres també acostumem a parlar en aquest tipus de xerrades que és una construcció també social, no?, que a vegades ho prenem tot de manera individual, per què em passa això, per què ho visc així, i va molt més enllà. De fet, també parlem d'aprendre a diferenciar la gana emocional, no?, el que estem comentant, amb la gana fisiològica, que moltes vegades les confonem directament. No? És com, tinc necessitat de menjar i és com, bueno, anem a veure si hi ha algú, no?, que està tapant això o podem entendre més aquesta necessitat.
0: Quan hi ha aquest tipus de pacient o de persona, amb quines eines li pots donar?
1: Primer, reconèixer la gana emocional, que sembla algo molt bàsic, molt simple, però realment és molt important. Aprendre a reconèixer doncs, això, no?, els patrons. I llavors el que fem és donar estratègies, igual que la Carolina comentava, d'altres tipus d'aliments. El que fem des del punt de vista més de psicologia és altres tipus de conductes, no?, perquè potser intentem detectar la necessitat que hi ha allà. No? Doncs potser el que necessito, no? Estic avorrida, em sento sola, estic nerviosa, vale, doncs potser necessito fer una altra cosa, parlar amb algú, sentir-me, no?, recolzada, doncs potser podem canviar i no tirar tant del menjar. I en cas que decidim menjar, també fem, o sigui, posem bastanta atenció al concepte de l'alimentació conscient, que és una vegada has decidit, vale, sí, menjaré això, doncs menjar-ho d'una manera molt concreta, no?, posant atenció plena al que estem fent, perquè a vegades amb la pressa i tot doncs ni ens entarem del que mengem.
0: I a més, molts cops en aquests punts el menjar sol ser poc saludable, no?
2: Exacte.
0: Per què passa això?
2: Bueno, realment el gust dolç i el gust salat són els nostres gusts primaris i fan aquesta... bueno, quan tu menges algo dolç o algo salat, t'envia aquesta informació al cervell de que és algo que et dona plaer. Llavors és molt difícil anar a buscar pues, pastanaga o pebrots quan són gustos totalment diferents. Llavors què ocorre? Que hi ha molts aliments, no? Tenim a l'abast ara moltíssima alimentació, que bueno, se sap que tenen molt de sucre i molt de sal. Són els dos ingredients que es posen perquè no podem parar de menjar. I és algo totalment natural, el problema és que tenim a l'abast massa aliments i massa estímuls de menjar aliments que no són saludables, no?
0: Clar, potser també ve una miqueta de la indústria, no? I de tot aquest menjar processat que ara trobem als súpers i que és el més fàcil de menjar, no?
2: Exacte, sí, sí, radicalment és algo que està passant des de dècades i cada vegada veiem més que els aliments ultraprocessats estan associats amb canvis de greix al nostre cos i bueno, també s'està estudiant també sobre l'addicció a aquest tipus d'aliments.
0: Pot arribar a ser una addicció, inclús?
2: S'estan fent moltes investigacions i s'està estudiant molt perquè és veritat que sí, tenen no, la sensació de plaer que dona ràpida i, a més, actua al mateix nivell, no, a nivell del cervell.
0: Com ho treballareu amb les persones que, bueno, que estan aquí i que vindran ara per parlar d'aquest tema de l'emoció i de la nutrició i la psicologia, diguem?
2: Pues fem un taller bastant pràctic, la veritat, perquè el que intentem és això, no? Donar eines, però també que es portin a casa una idea per quan torni a passar o quan que puguin tenir estratègies. Llavors farem com una part de reconèixer, que és l'Helena que ajuda molt, no? Ajudar a veure i posar-li noms a les emocions i veure quins aliments agafem en aquests moments. Després, una pràctica específica per l'alimentació conscient, que comentava l'Helena, que és, bueno, es treballa un tipus de meditació específica per ajudar a controlar i a menjar d'una manera molt específica. I, per últim, també donem com una recepta, no, que es portarà cada persona, feta amb els grups d'aliments correctes i amb estratègies de, quan tinc una emoció, en lloc de fer només alimentació, quines altres estratègies puc fer.
0: Per les altres estratègies, què es pot fer en casos, per exemple, d'estrès? Per canviar...
1: Aquesta pregunta és molt àmplia.
0: Però, o sigui, han de ser casos molt concrets i molt diferents, no? Segons la persona,
1: clar,
0: entenc.
1: És que la resposta realment és depèn.
0: Vale,
1: no?
0: Sí.
1: Però perquè és això. O sigui, crec que el que intentem aportar aquí és un espai de reflexió precisament per poder respondre aquesta pregunta, no? Lamentablement no hi ha una resposta universal. Sempre dic que seria molt fàcil, si no...
0: Sí.
1: Però sí que pretenem això, no? Que hi hagi un espai perquè cada persona pugui identificar, no? El que parlàvem, sempre anem a empreses, no ens parem a pensar i a preguntar què necessito, no? Com, de quina manera puc estar gestionant això que no sigui, pues, això des d'aquesta alimentació, des d'aquesta gana emocional. Llavors convidem precisament això, no? Identificar i tenir altres conductes que poden ser, evidentment, no? Des dels hàbits saludables, pues, has de fer esport, tirar pues, de xarxa social, no? Fer alguna cosa que cognitivament sigui incompatible amb estar pensant, tinc gana d'això. Llavors, bueno, intentem donar això diferents estratègies i que cadascú pues, connecti una mica amb el que més necessita.
0: Tenim aquí Helena i Cristina, dues persones de dos mons diferents, però a vegades potser estan més junts del que pensem. No, no sé si el món professional es treballa de manera conjunta, l'alimentació i la psicologia.
1: Sí, de fet és algo es va plantejar inclús fer un grup, perquè al cap fem diferents grups d'alimentació, o sigui, la gana emocional, i de fet col·laborem als grups, jo faig grups d'ansietat al CAP i sempre tenim la col·laboració de la Carolina perquè bueno, hem vist que és vital i que és algo que es dona molt, no, en aquests casos, igual que ella té un grup d'hàbits saludables i també hi ha una sessió en la que jo col·laboro, sí que intentem treballar perquè és que té tot el sentit del món treballar-ho conjuntament.
0: Carolina, sempre s'ha parlat molt de dietes, potser menys d'emocions. No sé si cada cop s'està relacionant una miqueta més o el món entén que realment hi ha aquesta relació.
2: Sí, sí, sí, és veritat i gràcies a totes les investigacions i a tot el treball conjunt que es fa d'àmbit interdisciplinaris, es veu aquesta necessitat d'ajuntar les dues coses i que les dietes al final pues, són maneres d'alimentar-nos, però no deixa de ser escollir uns aliments, però moltes vegades escollim d'una manera o d'una altra perquè bueno, ens afecten moltes coses, no només el que necessitem, no? Ens afecta moltes altres coses.
0: Ja per acabar, aquesta xerrada està pensada per aquelles persones que realment tenen aquest problema alimentici, entre cometes, o també persones que puguin estar bé però vulguin preveure el que els hi pot passar o semblant?
1: Sí, jo diria que està més enfocada al benestar emocional com a tal, no? Vull dir que no hi ha d'haver una patologia, no hi ha d'haver una situació concreta, simplement això, no? Ser capaços d'identificar patrons amb aquesta intenció, com comentaves, una mica de fer prevenció, inclús.
0: Doncs Helena, Carolina, moltíssimes gràcies per estar aquí a Gent de Carrer i que vagi molt bé la xerrada, l'activitat, i moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu. Gràcies.

0: Gràcies. En dos minuts de 3:15. Aquest cap de setmana comença l'edició número 31 del Barrejant i, com també és habitual, hi estaran els Diables de Casablanca, que han preparat una edició especial per aquests 30 anys de la trobada santboiana per la justícia global i els drets humans. Aquest cop s'han ajuntat amb la companyia de teatre santboiana Embrutats. Aquest espectacle celebrarà dissabte a 10:45 a la plaça Teresa Valls i Diví i es titula 30 anys de foc. Encara no té gaires detalls, però sí que promet que tindrà diversos elements clau: foc, música, espectacle i escenografia. Tots units per celebrar aquest aniversari tan especial i per saber com serà ho explicarem avui amb el Jordi Buque dels Diables de Casablanca. Què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: I també amb el Miguel Gómez de la companyia Embrutat. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. Miguel, començo amb tu. Com és per segon any consecutiu treballar amb els Diables de Casablanca i crear un event doncs, tan important per la ciutat?
2: Doncs mireu, nosaltres estem molt, molt agraïts de treballar amb els Diables perquè, mira, som de Sant Boi, coneixem bastant tot el que es fa o intentem estar presents com a públic o com a participants, però mai havíem vist aquest espectacle. I l'any passat, quan el Jordi ens va proposar, no?, estar dins de l'espectacle i m'ho explicava, era com, ostres, em costava imaginar-m'ho perquè per mi era un espectacle de gran format. I, evidentment, quan el vam viure vaig dir quina cosa tan bèstia que munteu, enhorabona, perquè de veritat que vaig flipar, perquè és un espectacle que ho té tot. Més enllà de que, evidentment, té els efectes pirotècnics, doncs té una història, tracta d'uns valors dins del marc del Barrejant que crec que és molt important, i penso que és un espectacle que hauria d'anar més gent, que potser li cal aquest punt de... no l'espectacle, sinó doncs, que arribi a més gent, perquè la veritat que és un espectacle de gran format que mereix doncs, un gran públic, i la veritat que vaig flipar amb tot el que els Diables van preparar. O sigui, per nosaltres ja, des de l'any passat li vam dir que sí a tot, que sempre que vulgui ens truqui, perquè hi ha molt de feina darrere i mereix la pena.
0: Perquè creus, Miguel, que has dit que no arriba la gent o a tanta gent com hauria d'arribar? Perquè creus que passa?
2: Doncs no ho sé, la veritat que jo crec que al final una cosa molt bona que hi ha a Sant Boi és que hi ha una proposta molt àmplia i a vegades hi ha petits tresors com aquest, com el Barrejant, no? que potser no sabem què passa, però al final és, té un marc de possibilitats això molt ampli. I no et sabria dir el motiu, però crec que al final espectacles com aquests sí que fan que la gent, mica en mica, també s'animin a anar-hi, i més si porten tants anys fent el Barrejant i tants anys fent aquest espectacle.
0: Jordi Bosque, estàs d'acord amb el que t'ha dit el Miguel?
1: Jo sempre estic d'acord amb el Miguel.
0: Ja teniu bona relació, no?
1: Entre tenim els molt grups. Bona relació, sí. Ja participem en diferents projectes junts, si no només el Barrejant. Ara nosaltres des de Diables que el vam engegar amb un projecte també molt potent, i ell, bueno, ja hi forma part de tot el tema de teatralització. Per nosaltres, amb Embrutats, és una part, des que els vam provar l'any passat, per nosaltres ja forma part del Barrejant, i creiem que li donen un punt teatral que nosaltres potser no el tenim. Llavors, aquest punt teatral, per exemple, l'any passat vam tenir un problema amb el tema de l'àudio, o sigui, no va funcionar l'àudio, i va ser Miguel, concretament, que va fer de protagonista, els que ens va ajudar a dinamitzar una mica l'espectacle. Realment, sense la figura del Miguel de l'any passat, l'espectacle no hagués quedat com va quedar finalment. Per tant, nosaltres creiem que és una peça clau del Barrejant, juntament amb el que has comentat abans, amb el tema de la pirotècnia, amb el tema de la música. Aquest any tenim acrobàcia aèria també, hem introduït acrobàcies aèries. Aquest any cada vegada intentem una mica superar-nos i afegir noves coses. Aquest any també tenim un acròbata que farà trapezi i teles. I bueno, això, o sigui, el Miguel per nosaltres i Embrutats en general, a part jo sempre li passo el guió abans al Miguel perquè li faig un cop d'ull i ell sempre em diu, doncs molt bé, o mira, jo potser aquesta part la retocaria. I jo crec que és una mica el que ens faltava abans, aquesta part més teatral d'una persona que realment entengui, perquè nosaltres venim del món del foc, som Diables de Casablanca, però a nivell teatral, doncs bueno, vamos justitos una mica, saps? Llavors, la peça que ens faltava és Embrutats. I ara ja per fi, des de l'any passat, ja la tenim. Per tant, per nosaltres, encantadíssims, vamos, que estiguin amb nosaltres.
0: L'any passat el nom era Ignius Magnus, un nom difícil, que ve del llatí. Quin és el significat?
1: Mira, l'any, nosaltres cada any, jo sóc el que posa els noms, intentem que cada any sigui en llatí. perquè en llatí sembla que no, però, ostres, imposa una miqueta més que el català o el castellà o l'anglès. Llavors, nosaltres intentem, com bons diables, utilitzar el llatí. El, realment, és el tema de... vol significar una mica la importància del foc. I com a través del foc, una mica ja el que vaig explicar l'any passat, com a través del foc ens ajuda, no només... aquest caire més festiu que té el foc, perquè el té, o sigui, els correfocs, la festa major, té un caire molt festiu, però per què no també donar-li un caire molt més social, de crítica social? Els diables són festa, però també ens afecten les coses del nostre entorn. I crec que el barrejant és el lloc perfecte per participar, o sigui, és que crec que és el marc on els diables ens hem de lluir més i hem de donar aquesta crítica social, que actualment hi ha molta crítica social.
0: Aquest any, el nou és més fàcil, és 30 anys de foc, però m'has comentat que no és l'edició número 30.
1: La 31.
0: Per què passa això?
1: Per primer any. Sí que és veritat que el barrejant fa 30 anys, això és real, i per això tenim alguna sorpresa aquest dissabte, per tant, convido la gent... No puc fer spoilers. És que si faig spoilers em quedo un zero. No puc fer spoilers.
0: Res.
1: Bueno, puc dir que la façana tindrà un paper molt important. Molt important. Vale?
0: Sí. Miguel, tu pots donar alguna pista?
2: Jo no seré qui us doni cap spoiler.
1: Així m'agrada, Miguel, així m'agrada.
0: Digue, Jordi.
1: I una mica això que deia, la primera edició ja compta. Ja vam fer un espectacle, nosaltres portem des d'inici. Som de les poques entitats que portem des d'inici, que hem nascut amb el barrejant. Per tant, per nosaltres el barrejant és a part d'un espectacle de foc, és com un fill. I el tractem com un fill, i el respectem com un fill, i li donem la importància. Portem treballant amb el barrejant des de just quan acaba festa major, nosaltres ja ens hi posem amb barrejant. O sigui, el juny ja estem treballant amb el guió del barrejant. Per tant, ens interessa... que i el Miguel ha dit una cosa que és real, i que és la poca... Hi ha afluència de públic, perquè tenim... És més, l'espectacle de foc, que és una de les activitats de dins del barrejant que té més públic. Però realment... Ostres, trobo falta gent. Som una població de 85.000 habitants. Ve gent, mira, us puc dir que venen diables. L'any passat van venir diables des de Calonja a veure l'espectacle. I aquest any em consta que també venen diables d'altres llocs del Baix Llobregat a veure'l. Per tant, potser... jo per això aprofito una mica aquí Ràdio Sant Boi també, per donar a conèixer aquesta activitat. I és veritat que no és perquè la gent no vulgui, és que potser hi ha molta gent que no ho coneix. És el preset a Teresa Baix d'Ibia, hi ha a l'Olivera, al casal de l'Olivera. Bueno, no és un lloc com l'Ajuntament, que sempre hi ha gent, o la plaça Catalunya, que també hi ha, amb els nens ja hi ha molta gent. Bueno, és una mica, el barrejant, jo el diria com la gran oblidada de Sant Boi. Saps? Com ja no només en els espectacles, sinó en conjunt, i crec que és un són dos dies, i, perdona, tres, des del divendres que comença, molt potent, o sigui, hi ha activitats per nens, nosaltres mateixos des del matí ja participem, a les 10 del matí comencem fent una cercavila des de la plaça de la República fins a la plaça de Teresa Baix d'Ibi. Per tant, hi ha per tot el públic, realment, concerts, hi ha, a part del nostre espectacle, també hi ha per d'animació infantil, aquest any hi ha un sopar especial per celebrar els 100 anys, però, bueno, llavors aquí també aprofito per animar la gent a que hi vingui.
0: Per a totes aquelles persones que no han anat mai, sobretot l'edició de l'any passat, com s'ajunta la interpretació amb el foc?
1: Doncs mira, jo sempre utilitzo una mateixa manera de treballar amb el barrejant, i és que nosaltres el que utilitzem és un protagonista principal, en aquest cas és un brotats, i que en fa de fil conductor de tot l'espectacle. Què passa? Que nosaltres només hi ha una persona que utilitza la veu, que és ell. Tot el més ho fem amb foc, amb gestos i amb la pirotècnia. Llavors, realment, és complicat. I a part, utilitzem un carrer. No és habitual fer una obra de teatre en un carrer. En una plaça sí, en un teatre sí, però en un carrer no és l'habitual. I menys amb foc, que això complica una miqueta més el tema per tema de seguretat, ja,
0: Sí, sí.
1: Llavors, bueno... sempre utilitzem escenes, i les escenes cada una vol representar, vol fer una crítica a un aspecte social que crec que mereix. Per exemple, el tema del medi ambient, ja el tema de la desigualtat econòmica, també és el tema de les guerres, bueno, tot que està candents actual, i nosaltres el que fem és posar-li foc i posar-li música.
0: Miguel, per vosaltres, com és adaptar les vostres interpretacions a un correfoc?
3: La veritat que l'any passat va ser també una prova de foc, mai millor dit, sí. Perquè no deixa de ser un espectacle amb una idea molt clara, amb una estructura, amb un guió, amb una escaleta, però evidentment hi ha un punt de la improvisació perquè tots els efectes, alguns elements de foc van arribant, entren, i això hi ha coses que no pots assajar, que ho fas directament al moment, a la plaça, al carrer, no? Llavors, per nosaltres, va ser una experiència brutal, també perquè som molt fans de fer teatre en llocs on no estan acostumats a fer teatre, no? Doncs a fer teatre a places, fer teatre sobretot al carrer, i també som fans dels espectacles multidisciplinars. Llavors, afegir foc, que era una cosa que no havíem fet mai en cap espectacle, va ser també per nosaltres... Doncs descobrir un món, no?, que ara se'ns obre, i llavors amb la bona relació també que tenim amb el Jordi i amb els Diables de Casablanca volem integrar en altres espectacles tant d'ells com també nostres, no?, aprofitar els efectes pirotècnics, perquè al final el correfoc i els espectacles de foc no deixen de ser un espectacle, llavors quan tenen una història i tenen uns intèrprets darrere, tot ho fa créixer, no? Llavors per nosaltres va ser espectacular.
0: Va haver-hi, Miquel, alguna cosa que ho costés més d'adaptar?
3: Doncs, mira, la veritat que ara no et sabria dir, perquè ja et dic que jo l'any passat vaig actuar jo, aquest any actuarà el nostre company en Jordi, i la veritat que com era un punt d'estar allà pendent del que passa, també havíem d'estar, o sigui, jo estava molt pendent de per on entrava el foc, per on sortia, no?, perquè no deixa de ser perillós, doncs ara no et sabria dir, jo recordo molta adrenalina al moment inicial de sortir i dir, buah, m'he de fotre allà al mig, llavors, realment, el difícil és iniciar-lo perquè t'entra, clar, com una angoixa, al final jo no estic acostumat, sí, he estat a córrer focs, és una cosa que m'agrada, però jo no estic acostumat, i era com, ostres, ara he de fer un personatge, estar allà dins, actuar, però alhora està pendent, no? Llavors, com a intèrpret, sí que va ser una experiència que et dona molt, llavors, el Jordi aquest any, doncs, està com jo, amb moltes ganes d'experimentar.
0: Hem parlat abans, Jordi, de que aquest any està sent difícil assajar, no?
1: Aquest any no és que sigui difícil assajar, però és que portem a terme també un projecte, que d'aquest sí que no en puc parlar gaire perquè està naixent ara mateix. Estem portant a terme un projecte molt potent, que inclús diria que és dels únic a Catalunya a nivell de Diables. Bueno, hi ha alguna cosa més, però molt poca cosa. I la veritat és que s'està traient molt de temps. Llavors, és el que he dit abans, el barrejant per nosaltres és una cosa molt important, per tant, l'hem volgut donar importància, però com també tenim aquest projecte, que també ja en parlarem més endavant, l'any vinent ja en parlarem, però ens està costant una mica, sí que és veritat. Sí que és veritat que aquest any el barrejant, una mica, el Miguel ha dit una clau, i és improvisació. El barrejant, el Miguel ho va viure l'any passat, sí. Sí, un adjectiu que defineix el barrejant a l'espectacle nostre és improvisació. Per què? Perquè poden passar mil coses, i ens han passat mil coses, des que un efecte pirotècnic no funcioni. L'any passat, sense anar més lluny, la música va patar. Va deixar de funcionar durant tot l'espectacle. Això no implica que hagi de parar l'espectacle. L'espectacle ha de continuar. Llavors, per tant, el que vam fer és improvisar. I el Miguel ens va ajudar molt, que és el que acaba de comentar ell. Jo li deia al Miguel, di algo. O sigui, no sé què, però di algo. O sigui, necessito omplir 2 minuts. No hi ha res, no funciona res, per tant, no ho sé. I ell, efectivament, ho va fer. Per tant, des d'aquell moment, aquell dia, és quan vam acabar la valoració nostra, que nosaltres fem una valoració, el comitè més organitzatiu del barrejant, i vam tenir clar d'embrutats ha de ser-hi. O sigui, embrutats ha de ser part del barrejant i ha de ser-hi. I, bueno, i també el que explicava, intentem una mica innovar. Per què? Perquè és veritat que també tenim un públic fidel que ve cada any. Si cada any fem el mateix, bueno, intentem nous efectes pirotècnics, utilitzar elements com el que comentàvem abans, aquest any tindrem una ballarina que a part ve de Girona, que també ens ajudarà molt amb el tema aquest, tindrem una estructura molt gran allà al mig de la plaça, bueno, són petites reptes que ens hem posat nosaltres, que a vegades funcionen i a vegades no, però nosaltres ho provem.
0: Per cert, hi ha preocupació per les pluges?
1: Bueno, estamos allí. Estem pendents, ja ahir va ploure moltíssim, ja ho vam veure, i el foc i la pluja no ens porten gens bé. Per tant, estem una mica pendents de veure què passarà. Ara, de moment, tot segueix en peu, però, bueno, posat una mica l'ull en el Meteocat i en TV3, a veure què ens va dient, què va passant, i perquè nosaltres comencem a muntar ja des de ben matí, des de les 11 del matí comencem el muntatge pirotècnic. Bé. Si plou, aquest muntatge pirotècnic no es pot realitzar. Llavors, què passa? Que si deixa de ploure a les 8, només tenim 2 hores de marge per muntatge de 8 hores. Llavors, bueno, improvisar una mica, el que he comentat abans, tocarà, jo crec que aquest dissabte tocarà una mica improvisar, però bueno, encara pot donar moltes voltes, queden molts dies i els mapes a vegades varien molt, per tant esperarem una mica demà o divendres i a veure què passa.
0: Miguel, què es pot esperar a la gent d'aquesta edició?
3: Doncs mira, el bo que té el Barrejant i aquest espectacle és que cada any és totalment diferent. Llavors, jo el que puc assegurar és adrenalina, és també un moment tendre, perquè no deixa de ser el Barrejant on tractem uns valors que crec que cal a l'actualitat mostrar a través de les arts, no? Del foc, de l'aeri, de la interpretació. Llavors, jo recomano a tothom venir precisament per això, perquè crec que el que vam veure l'any passat o els últims anys no té res a veure, perquè cada any és nou. Per tant, jo animo a la gent a venir. Jo ara, nois, m'he d'acomiadar perquè estem just gravant una coseta que segurament sentiu el dia del Barrejant. Així que m'acomiado. Gràcies també al Jordi i ens veiem el dissabte.
0: Doncs gràcies, Miguel. Et deixem acabar de sejar cosetes.
1: Una abraçada.
0: Gràcies. Jordi, ja per acabar, mateixa pregunta que el Miguel. No sé si, ja sé que no em donaràs cap pista, però... alguna coseta?
1: Mira, fer un spoiler, un altre. Avui estic d'espoilers, A part, també, jo crec que aquest any coneixerem un personatge que es diu Barjan, que té un greu problema. Té un paveter que està apagat, ell necessita encendre'l. A part, és el paveter de la justícia social, per tant, un paveter important. Per tant, necessitem la força del públic, la força del foc i la força de la música per encendre aquest paveter. No diré ni com ho farà, ni si finalment ho encendrà. Això haurem d'esperar el dissabte a les 10:15.
0: Doncs estarem atents. Jordi Bosque, dels Diables de Casablanca, moltes gràcies per
1: ser-hi. Moltes gràcies a vosaltres sempre.
0: I molta sort dissabte.
1: Moltes gràcies.

ha coses que una botiga online no et pot donar. A Punt Fi ho tenim clar. Roba íntima, llançaria, bany i pijames dels millors fabricants, amb la millor relació qualitat-preu. Perquè a Punt Fi treballem amb les millors marques. Troba productes de Nita, Rosa Faia, Massana, Abet, Selene, Isabel Mora, Abanderado i Yanira. I amb opcions pels més petits de la casa. Sempre amb algú que t'escolta, t'aconsella i t'ajuda a triar. Vine a Punt Fi. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Ramon número 87 de Sant Boi. Punt Fi. La diferència es nota en el tu a tu.

0: Avui comencem aquesta segona hora de Gent de Carrer fora de l'estudi. Som al carrer de Lluís Castells, número 11, davant de la Fruites Esteban, un altre dels comerços de Sant Boi que aquests dies es prepara per abaixar definitivament la persiana. Fa només uns dies coneixem la història de Cala Riteta, un negoci amb més de 140 anys de vida, i avui volem fer una cosa semblant, entrar aquí, conèixer la història de Fruites Esteban, saber qui ha hagut darrere del taulell tots aquests anys i entendre també per què ha arribat el moment de tancar. Som amb l'Esteban Bertolín, propietari de la fruiteria. Què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Primer de tot, volem conèixer la història d'aquesta fruiteria. Quants anys fa que està oberta?
1: Pues aquesta fruiteria farà que està oberta uns 78 anys. Anteriorment estava la meva sogra i jo que porto 54 o 55 anys aquí.
0: Qui va començar aquest comerç? Com has dit? La teva sogra, no?
1: La meva sogra, sí.
0: A quin any?
1: Hòstia...
0: No saps exactament, no?
1: No, si fa 80 anys, doncs pues, tu mateix.
0: I com és que va acabar en les teves mans?
1: Bueno, perquè jo quan vaig sortir de la mili vaig començar a treballar amb ells i, bueno, tota la vida he estat aquí.
0: Sempre
1: Ella es va jubilar i vaig quedar jo també.
0: Sempre heu estat en aquest local d'aquí, carrer Lluís Castells?
1: Bueno, sí, aquí a Sant Boi sempre hem estat amb aquests. Encara que han tingut uns altres fruiteries fora de Sant Boi.
0: El nom de Fruiteria Esteban és pel teu nom?
1: Sí.
0: I llavors abans tenia un altre nom, la fruiteria, abans que la tinguessis tu?
1: Bueno, sí, era Pallejà.
0: Llavors també és un negoci que ha passat de generació en generació.
1: De generació en generació, sí.
0: I recordes els primers dies darrere d'aquest taulell? És a dir, com va passar a les teves mans i si ho recordes, aquell primer dia aquí darrere?
1: Bueno, sí... Recordo, pues, bueno, començar a aprendre l'ofici perquè me'l van ensenyar ella molt bé, que ella tota la vida, els seus pares ja tenien al carrer Saragossa, Barcelona, tenien botigues. I bueno, jo vaig començar amb ella, em va ensenyar, diguéssim, l'ofici, em va anar molt bé, he tingut una bona clientela tota la meva història d'estar a Sant Boi, que des d'aquí agraeixo a tota la meva clientela que m'han cuidat per jo poder estar tants anys aquí i he tingut una clientela molt fiel, gràcies a tots. I bueno, ara arriba el moment de tancar, perquè són 74 anys ja i bueno, la vida és el que porta.
0: I per què tanques?
1: Tanco per jubilació.
0: I hi ha una generació sota que es pogués quedar amb la fruiteria o alguna persona interessada?
1: Home, i tant. I a més és una fruiteria que, gràcies a Déu, no tanco perquè no funcioni. Que funciona i molt bé. Tanco perquè tinc que tancar ja. Perquè són 74 anys i bueno, ja toca el moment de jubilar-se.
0: Llavors el local es quedarà com està però no hi haurà cap fruiteria, no? És a dir, no hi haurà un traspàs?
1: Bueno, de moment es queda tal com està. Si algú... La vol, pues bueno, se té que posar en contacte amb mi i si quedem d'acord, pues jo de moment la traspasso o la llogo. Si posen una fruiteria, ja des d'aquí dic que si la treballen com Déu mana es guanyarà molt bé la vida. Jo me l'he guanyat sempre.
0: Ha estat sempre un èxit, la fruiteria?
1: Sempre. Jo no he fallat una setmana de... Sempre, tota la vida. Jo aquí he arribat a tindre cua de 3 hores de la gent. I més els antics de Sant Boi ja ho saben. Jo arribava a les 7 del matí i tenia cua al carrer.
0: Wow. Realment increïble, no?, que tinguessis una clientela. Què és el que valoren els clients a tu?
1: Bueno, valoren, jo crec que valoren relació, gènere, qualitat, preu, després la formalitat de la gent, que això val molt, mai... Sempre he procurat que el client que entri aquí pues que surti content. Evidentment que sempre hi ha fallos, però per part meva són mínims.
0: Segurament des que vas començar fins ara han sorgit grans superfícies, grans supermercats.
1: Sí.
0: Tot i així la gent segueix venint?
1: Aquí s'han posat moltes superfícies que a mi no m'han afectat gaire, dic la veritat. No ha sigut una cosa que m'hagi afectat. Després sí que s'han posat moltes fruiteries perquè va arribar un moment que estaven els mercats i jo, pràcticament, pel carrer no n'hi havia. I bueno, i s'han posat molts que m'han dit, diu, tu en 2 mesos tanques, perquè sempre hi ha el que... Però jo porto aquí un grapat d'anys i mai m'ha faltat la gent.
0: ha canviat la forma en què la gent compra la fruita?
1: Bueno, la gent tota la vida ben ha vingut de tot. Ha vingut gent que busca un determinat gènere, barato, gènere per gastar el dia, i hi ha qui busca una mica de qualitat. Jo sempre, sempre que he pogut, he portat gènere d'aquí. Lo mínim, que també de fora s'ha de portar alguna cosa, perquè aquí no es troba el que sigui, però sempre m'ha agradat el gènere del país, diguéssim. I un gènere que, com t'he comentat abans, que relació preu pues estigui bé. I sempre m'ha funcionat bé.
0: Hi ha alguna fruita d'aquí que la gent la consideri estrella o vingui molt a buscar?
1: Bueno, aquí jo tinc molta fama amb la cirera i els bolets, els rebollons. Cirera, n'he arribat a vindre caixes i caixes i caixes de cireres, i tot, abans tot era cirera aquí, ara ja la cirera d'aquí n'hi ha molt poca, venia de fora, però sempre la cirera i el rebolló ha sigut la meva... que ha vingut pràcticament tothom a buscar-ne.
0: Suposo que també passa a la inversa, no? És a dir, productes exteriors que ha hagut de comprar de fora i que ara potser són novetat i la gent compra molt, no? Fruites que abans no teníem i ara sí perquè venen d'altres països.
1: Sí, bueno, també sí, hi ha fruites que venen d'altres països i la gent les busca i, clar, les has de portar. No, no... És evident que la vida canvia i per molt que tu vulguis tindre tots els gèneres d'aquí, és impossible. Has de portar també de fora.
0: Els últims mesos, inclús anys, has notat també la pujada de preus?
1: Bueno, nosaltres la pujada de preu l'han notat molt, perquè és que n'ha pujat molt. El que és fruita i verdura, si la vols, si vols qualitat, pues ha pujat molt, va cara. És evident que la qualitat es paga.
0: Tot i així, als clients creus que els hi ha afectat aquestes pujades?
1: Bueno, sí, a los clients les afecta, clar, a tot el que sigui pujada les afecta. Però, clar, los clients saben los preus com estan i el que busca qualitat, pues té que pagar-ho.
0: Sempre has estat sol a la fruiteria?
1: No, nosaltres hem estat 3-4 persones, 2 persones. Ara estàvem 3, la meva filla, que està embarassada de 6 mesos i no pot vindre, i, bueno, tenia un noi també que s'ha anat a viure a Menorca i ara, pues clar, me quedava jo sol i, bueno, tampoc és que... Jo crec que s'ha aguantat un any més, però tampoc he trobat gent
0: clar
1: que jo em pugui refiar per deixar-la aquí. O sigui, gent que entengui una mica el negoci. Perquè, clar, jo tinc que anar a buscar gent als pagesos, al Mercabarna, i, clar... I aquí no he trobat gent que... I, bueno, a no trobar gent que sigui una mica competent per poder estar aquí i jo, amb l'edat que tinc, pues, hem decidit de tancar.
0: Fas horari de matins, ara, no?
1: Sí, sempre l'he fet aquí.
0: Sempre?
1: O quasi sempre, sí.
0: Hem parlat en altres negocis, no?, que ens deien que l'exigència d'estar tot el dia pesava. Tu t'has pogut combinar bé de poder treballar pel matí i per la tarda poder tenir més vida, no?
1: Sí, bueno, però tot i són no fa gaire anys que ho faig. Amb aquesta botiga sempre he obert pel dematí. Però, clar, tenia unes altres botigues que hauria de matí tarda. Les altres ja les van deixar en un costat i em vaig quedar amb aquesta i sí que és cert que fa 15 anys només treballo de matí. Les tardes faig festa.
0: Com m'has dit, portes molts anys i has tingut molts clients. Suposo que hi ha clients que per tu són més que clients, no?
1: Saps? No, no, efectivament. Tinc clientela que no són clients. No són clients, són amics, clients i com de la família, però molts.
0: I quan els hi vas dir primer que, mira, que aquest any ja finalitzava? Doncs
1: pues, si som ha vingut imprevist, perquè no tenia intenció de tancar, perquè si no ja no hagués obert després de les vacances d'agost. O sigui, jo volia continuar, però com t'he dit abans, les circumstàncies manen. La meva filla no pot vindre, el noi que tenia de confiança se m'ha anat, i tot això, meditant-lo una miqueta, pues, dic, jo què faig amb 74 anys ja? Buscar una altra vegada, ja no.
0: I els clients què et diuen? Estan tristos?
1: Molts, sí. M'han trucat molts i agraeixent-me tots els anys aquests, que jo les tinc que agrair amb ells també, més que ells a mi. Però, bueno, clar, és un... És mutu. Perquè jo, com t'he dit abans, no només són clients. Són clients, amics i molts família, com de la família.
0: Suposo que molts d'ells, a part de part personal, et deuen preguntar ara on han d'anar a comprar la fruita, no? Perquè tots estan acostumats a dècades de comprar aquí. Què els hi dius?
1: Sí, bueno, jo, clar, no estic por ahí. No sé com... Molts diuen, aniré a l'Almeller, aniré aquí, aniré allà. L'altre dia em va comentar una, diu, sí, és que vaig anar a l'Almeller, però el que jo gastava en fruita a la setmana a casa teva, diu, he pagat 25 euros més. Ojo, això cadascú.
0: És que potser aquestes botigues de barri s'estan perdent, no?
1: Bueno, s'estan perdent perquè tampoc donen massa facilitat els ajuntaments, eh? Te posen moltes traves, hi ha molts gastos, O sigui, és que tu tens un treballador i que si l'horari, que si això, que és allò... O sigui, hi ha una sèrie de traves que abans no hi eren. I tot això, pues, molta gent no l'admeteix.
0: Quines dificultats t'has trobat aquests anys aquí?
1: Bueno, dificultats... Pues bueno, les dificultats que té tothom. Que ve un treballador, que si els horaris, que si això, que si menys hores, que si... Que si el treballador que està a la botiga no pot repartir... I, a més, ells ho saben les lleis. És que... I ells mateixos te posen traves que dius, bueno, a veure, abans un treballador feia de tot. Neteixava el vàter, escumerava la botiga, fregava la botiga, feia tot, com lo faig jo. Però ara, a mi, m'han arribat a dir, això jo no ho faig perquè jo no estic aquí per fregar el vàter. O sigui, a veure si m'entens el que vull dir. I jo no vaig a repartir perquè la meva feina és aquí, no és al carrer. Clar, són traves i són coses que, bueno, tot influeix.
0: És potser el que més t'ha costat aquests últims anys, trobar persones adequades.
1: La veritat que sí. Ara tenia un que era un xicot que, bueno, tractava el públic molt bé, sabia vendre, però per desgràcia se m'ha anat. S'ha anat a viure a Menorca i, bueno, pues m'he quedat sol.
0: A la teva família, al teu voltant, quan els hi vas dir que ara sí era el moment de tancar, què et van dir?
1: No, jo no els vaig dir. Són els meus fills els que m'han fet tancar. O sigui, jo no... Com t'he comentat abans, encara ho hagués continuat, si a mi sí. Ho hagués trobat algú que...
0: Però sí, bueno. La decisió pràctica... Bueno, és més dels teus fills que teva.
1: Sí, sí, sí, sí. No, el meu fill em va dir, t'agafaré les claus del camió. La meva filla igual, i la meva dona, pues igual, quan arribava a casa tot eren problemes perquè no volien que vingués ja. Clar, són molts anys. Però si no, jo, pues, bueno, ho hagués anat aguantant. Jo no... A mi és que m'agrada. Jo passo el dematí aquí com si estigués al cine. Bueno, m'agrada tractar amb la gent, m'agrada... I com que estem comentant, la majoria de la clientela que tinc és gent que tens una confiança com si fos família.
0: Creus que ho trobaràs a faltar?
1: Sí que us trobaré a faltar. Poder més creix a mi. Però clar, jo tinc clientes de tres generacions.
0: Clar.
1: Aquí anaven les mares a deixar los crios al col·legi, se sentaven en aquells bancs i quan anaven a recollir-los encara estaven fent cua. Venien les mares, després van vindre les filles i ara ve molta gent que són fills de les filles. Clar, és una botiga de barri, però una botiga de barri que no és com una botiga de pas, que la gent passa, te compren i ja no els veus més. No, no, això és una botiga que coneixes a tothom, tothom et coneix, tothom sap el gènere que tens. Avui mateix em deia una, hòstia, Esteban, ara que ve el temps del rebolló, jo sempre venia a comprar-te-la tu, què tal? Bueno, és el que hi ha.
0: Com ha estat aquest últim dia, aquí?
1: Bueno, pues bé, saludant a la gent, explicant-los a molts, bueno, i bueno, pues tinc que estar, perquè tinc que anar traient-lo. Costa molt vendre-lo, que quan hi ha poca cosa costa molt de vendre-la. I bueno, estic esperant d'acabar-ho tot. Suposo que demà ja tancarem, recollirem tot i bueno. I que si algú es vol posar, ja li dic jo que si vol treballar es guanyarà molt bé la vida.
0: Tots aquells que han vingut avui, els hi has dit que tancaves?
1: Sí. No, ja ho sabien.
0: Ja ho sabien d'abans perquè sí. Són clients més fiels, sí. No?
1: De los que han vingut avui, la majoria ja ho sabien que tancava.
0: No creus que quan tanca un negoci així, el barri perd més que la botiga?
1: Home, el barri perd, perquè una botiga no és solo una botiga. La botiga ven al client, però a més vigila el carrer. Perquè si hi ha una botiga oberta, veu, collons, aquest tio que passa per aquí, no... I ja surts fora a veure... Vull dir, no només és una botiga. És una botiga i és una forma de vigilar una mica el que és el barri. Mm. Perquè a mi em passa. Jo depèn com veig per aquí algú que ja surto a fora. Vull dir, a veure si m'entens el que vull dir.
0: Sí, sí. Ja per acabar, Esteban, de tots aquests anys, amb què et quedes?
1: Pues tots aquests anys em quedo en que he tingut una sort enorme en tindre la clientela que jo he tingut. Tinc que agrair-los molt. No... Bueno, la majoria de clients no m'han fallat mai i donar-li les gràcies perquè de veritat, les tinc que donar les gràcies perquè he tingut una clientela molt bona i a Sant Boi, pues, la veritat, me tinc que agrair que m'he guanyat sempre la vida aquí i he tingut bona gent.
0: Què faràs la setmana que ve?
1: Pues la setmana que ve jo tinc feina al camp. Vull dir, no me l'acabo la feina. Tinc feina al camp, tinc feina a casa i bueno, també distreure'm, anar a una bicicleta, anar a caminar i estar amb la meva família, que no un dies complets, tret els mesos de vacances, no hi he estat mai un dia sense ser amb ells.
0: Esteban Bertolín de Fidra Esteban, moltíssimes gràcies per atendre'ns a Gent de Carrer, a Ràdio Sant Boi, i gràcies per aquest negoci tots aquests anys i molta sort també en el futur.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs avui hem conegut una mica més la història de Fruiters Esteban, però sobretot la història de les persones que han hagut darrere d'aquest taulell durant tots aquests anys, i una altra gràcia a Sant Boi que baixa la persiana i que deixa enrere clients, records i moltes hores de vida al barri. Fem una petita pausa i de seguida tornem amb més Gent de Carrer.

0: Parlem de cultura, perquè demà, 1 d'octubre, als cinemes Can Castellet es projectarà el curtometratge Teixit d'un somni, un curt que ens projecta a la colònia Güell a principis del segle XX, en un moment que Antoni Gaudí va construir la seva església. La sessió tancarà amb una conversa amb el seu director, Manuel Morales, i el també director de cinema Pere Koniec. Una història que s'endinsa en l'univers social i humà d'aquell moment i que avui coneixerem de primera mà. I per fer-ho, saludem en directe el director de Teixit d'un somni, el Manuel Morales. Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Manuel, per començar, què es trobarà demà al públic als cinemes Can Castellet?
1: Bé, és un curt d'època, de principis del segle XX. Gaudí està treballant la seva església. És un curt que neix de l'associació La Colònia Modernista, que jo vaig participar com a membre i també com a fundador d'assessorament, de com fer l'associació, perquè això va començar al 2000, o sigui, ja estem parlant de 26 anys, no? Aquest diumenge es fa la festa de la colònia modernista. Aquest curt és del 2003 i va néixer al principi de quan es va crear l'associació de la colònia modernista, per potenciar el patrimoni de la colònia Güell, el patrimoni industrial, el patrimoni de Gaudí, i donar-li difusió. Llavors, aquest curt és una miqueta un dia d'una treballadora. Van participar-hi tot el poble, la majoria del poble, aprofitant que tenien el vestit, no?, d'època, i van fer aquest curt.
0: Clar, la història parteix de com has dit, la vida, no?, d'una treballadora i el somni, no? Què representa aquest somni de treballadora?
1: Sí, és una treballadora. El curt és, bàsicament, un matí d'una treballadora que surt de treballar i es troba al Gaudí treballant i té un somni. La treballadora té un somni i en aquest somni està lligat al somni que tenia Gaudí, que eren terrorífics, però en aquest cas el somni de la treballadora és més poètic i, bueno, i això és una miqueta la clau del curtmetratge, no?
0: Com va ser
1: el somni que té?
0: El rodatge va ser, com has dit, fa ja més de 2 dècades enrere.
1: Sí.
0: Però com va ser aquest rodatge en espais també amb tanta història al darrere, no?
1: Sí, jo vaig preparar el curs, vaig trigar un any i mig en fer l'Historic Board, però el rodatge en si, amb el poble, va ser un fin de setmana, pel tema de lloguer de les càmeres i tot això. Però vaig estar un any i mig fent l'Historic Board, la història, i el rodatge, van convocar tota la gent que volia sortir al curs del poble i van

0: fer proves amb bueno, que lavan les cornises, perquè tracta molt de geometria de les cornises del deixebles del Gaudí, que van construir lo que és el poble de la colònia Güell, no?
1: Sí. Aquesta història, d'on neix? És a dir, d'on neix la idea de Teixit d'un somni?
0: La idea és quan Vicent Santamaria, un membre de l'associació de la colònia modernista, va fer una exposició de teixits al recinte industrial. I aquest teixit, jo vaig veure que tenia una relació geomètrica a les cornises del poble de la colònia Güell. Cada cornisa de cada casa és diferent. O sigui, no totes les cornises són iguals. Hi ha una geometria que suposo que és herència de la geometria que Gaudí volia transmetre de la natura a l'arquitectura. I tot això, enllaçar tot això, pues, va ser un any i mig de gravar cornistes i buscar la relació de la cornista amb el teixit. Mm-hmm. Són llibres antics que encara es conserven al recinte industrial de les panes que feien a final del segle XIX, principi del segle XX. Mm-hmm. Vull dir que una treballadora normal i corrent sense cultura és capaç de veure la bellesa geomètrica de relacionar un teixit, de la geometria d'un teixit i el color amb l'arquitectura de Gaudí, no? I dels deixebles.
1: Aquest any fa 100 anys de la mort de Gaudí. Aquí a Sant Boi es fan diferents ofrenes i actes. Tu l'has volgut representar també en el teu curtmetratge. Què ha estat el més difícil o el més fàcil de representar de Gaudí? Què volies representar d'ell?
0: És que hi ha moltes històries. Dintre del curtmetratge hi ha diferents històries. És un curt de 20 minuts, però hi ha diferents històries. Bàsicament és demostrar que hi ha una relació de la geometria i la natura, no? Mm-hmm. Que és la representació del somni d'aquesta dona treballadora. És que qualsevol pot veure la geometria que hi ha a la natura, no?
1: Demà, després d'aquesta projecció, conversareu amb el Pere Cuniec. Sí. No sé cap a on vols portar aquest debat o de què es parlarà.
0: Bueno, bàsicament el que he parlat ara mateix del curt, però ell també parlarà una miqueta de lo que és la cinematografia que s'ha fet de Gaudí en tota la península i Catalunya.
1: Ja per últim, Manuel, bueno, abans et vull preguntar, si fem la mirada des d'avui, és cert que han passat dues dècades, no?, de l'inici del curtmetratge que es va emetre. Creus que tot i això té vigència, la història?
0: Sí, és... Encara és contemporani, sí. I primer perquè hi ha diferent... No hi ha una història, no hi ha una història solament en el curt, hi ha moltes històries. És un curt per veure-lo moltes vegades perquè hi ha diferents històries. Està, per exemple, el context de la colònia Güell, que Güell va aïllar el treballador a la colònia Güell per les vagues que hi havia a Sants i va traslladar la seva fàbrica a la colònia Güell per aïllar el treballador de les vagues de Barcelona. Això és una història. Una altra també és lo que és la poètica del teixit relacionat amb a les cornises i veure la colònia Güell, veure la colònia Güell com era en 1910. Mm. Perquè clar, es va amb un pli de sorra el carrer Reixac. Mm-hmm. Vull dir que sembla una gran producció. S'assembla una gran producció. S'ha tallat?
1: No. T'estic escoltant, Manuel. Endavant. Et volia preguntar, ja per acabar, Manuel, què vols que s'emporti al públic demà d'aquesta projecció i també del debat posterior?
0: Bé, diferents lectures. Hi ha el que és la lluita obrera i després la bellesa de la natura i la relació.

0: relació a la geometria, al·ludint a Gaudí.
1: Mm-hmm. Doncs, Manuel Morales, gràcies per parlar amb nosaltres i que vagi molt bé demà la projecció i res, molta sort.
0: Moltes gràcies. Bueno, bàsicament és que la protagonista és una dona treballadora.
1: Mm-hmm. Doncs també mirem aquí la importància i la vigència que encara té i la importància social aquest relat. Moltes gràcies, Manuel.
0: A vosaltres. Que vagi bé, gràcies.

0: I avui parlem de la Unió Esportiva Santboiana, que diumenge jugava la primera jornada de la Divisió d'Honor, que aquest any ha començat amb un debut molt il·lusionant.
1: Mira, que bona passada d'Alberto Millán, és duríssima, és duríssima, és duríssima!
0: El Degà s'imposava 30-22 en un duel espectacular amb assaig com aquest que acabem d'escoltar de Nicolò Grassi, que jugava el seu primer partit al Valdireleu. I després d'aquest bon inici, la Santboiana vol confirmar les bones sensacions aquest diumenge, quan visitarà el camp del Rugby La Vila, que ve de perdre el camp del Brac, que és el vigent campió. L'any passat, la Santboiana va guanyar els dos duels al Valdiri, però veurem si l'equip del Guata Cortés ho pot fer igual de bé a Alacant, on buscarà la segona victòria de la temporada. I per saber com es troba l'equip, tenim en trucada el Marçal Carreras, jugador de la Unió Esportiva Santboiana. Bona tarda, Marçal, com estàs?
2: Bona tarda, bé, molt bé, content.
0: No sé com et trobes després de la victòria del diumenge, ara ho acabem de comentar, malgrat els assajos en contra i alguns cops de càstig, va ser un gran partit i pràcticament va tenir molt bona part del partit dominat el Salvador, no?
2: Sí, bueno, jo crec que va ser un partit molt positiu per ser el primer partit de la temporada, després de sol haver tingut un partit de pretemporada, que normalment falta una mica de rodatge al començar la temporada i agafar minuts, però jo crec que ens vam trobar bastant còmodes, vam estar controlant el partit, jo crec, el vam tenir sota control molta part, i res, els assajos que ens fan ells són errors nostres que podem solucionar, llavors això és positiu perquè sempre hi ha un marge de millora, i jo crec que per a la Vila pues, podem arreglar certes coses i també millorar-les amb atac per ser més efectius i fer més punts.
0: No sé què us va dir el Guata després del partit. Quines són aquestes coses que esteu treballant tot i guanyar aquell partit?
2: Bueno, sobretot una mica la serietat segons les zones del camp, respectar una mica més el sistema de joc, les posicions al camp i tenir tots clar el pla de joc i també bueno, pues físicament ser capaços d'aguantar el mateix ritme durant 80 minuts i no baixar el ritme ni la intensitat dels contactes ni corrents.
0: És un equip, Marçal, molt diferent a l'any passat, amb molts jugadors que pujaven del sub-23. No sé com el veus tu.
2: Bé, molt content, també content pel club d'haver tingut ja un parell o tres de debutants que venen de la casa. I res, amb els jugadors joves pues, sempre s'hi ha d'apostar de la casa perquè al final és la gent que puja des de ben a baix i s'ho treballa i s'ho mereix. Llavors, bé, molt content de que debutin xavals i que a més vagi bé com amb el cas del Berni que va fer un assaig decisiu. I així que bé, molt content per part de l'equip i del club.
0: A nivell personal, sumes un nou guany a la Santboiana, no sé per què decideixes seguir i com afrontes aquest nou guany aquí a Sant Boi.
2: No, decideixo seguir perquè estic molt content al club, també estic estudiant a la Universitat de Barcelona, llavors pues res, tinc el doble motiu de ser feliç a Sant Boi, d'estar molt bé amb l'equip, amb els companys i també la vida que tinc aquí a Sant Boi i a Barcelona amb la universitat i els amics i tenint la família relativament a prop.
0: No sé quin objectiu us poseu aquest any, l'any passat va ser complicat, veu patir fins al final, quines són les expectatives per aquesta nova temporada, ara que ha canviat tot?
2: Pues no hem plantejat un objectiu molt, molt concret, però sobretot millorar el resultat de l'any passat, òbviament, i dintre de les meves expectatives personals, doncs intentar, jo crec, entrar en el top 6 de la Lliga i si cap la possibilitat en algun playoff, i també amb la Copa del Rei també treballar-la contra el Salvador i el Getxo per passar playoffs i a veure si també podem optar el títol de la Copa del Rei.
0: Doncs et volia preguntar, que també li he preguntat als teus companys, què et sembla el nou format de Lliga? Jo, pel que veig, esteu tots gairebé bastant més contents, no?, que amb l'anterior.
2: Doncs sí, jo crec que sí. Al final jugues els mateixos partits contra tots els rivals. Físicament tots acumulem els mateixos minuts contra els mateixos equips, perquè al final, al ser dos grups separats, a final de temporada, si et tocava el grup de baix, al igual pues, tenies quatre partits relativament menys durs, que si jugues contra la gent de dalt, llavors arribes a final de temporada, pues, a l'igual una mica millor físicament, amb més gent disponible, i haguem pogut treballar algunes coses més. Llavors jo crec que això dona una mica d'igualtat a tota la Lliga i també la fa més competitiva. Al final són més partits de Lliga regular i pot fer o més diferència entre equips o ajudar els equips de baix a anar agafant a poc a poc els equips de dalt.
0: I també més continuïtat, no? Potser no tantes pauses entre competicions.
2: Sí, correcte. Jo crec que també és important el no tenir tanta pausa entre competicions. Sí que va haver, òbviament, alguns caps de setmana de descans i no seria inviable, però aquesta continuïtat jo crec que és bona. L'agafar minuts, tothom al final vol jugar a tot el que pugui, mentre el cos li permeti, òbviament. Llavors crec que és molt positiu poder jugar a tot el que es pugui jugar i competir tot el que es pugui competir també.
0: Doncs el pròxim partit serà Alacant contra Rugby La Vila, que va perdre el camp del Brac, que ja hem dit que és campió vigent de la divisió d'honor. No sé què t'esperes del partit i què coneixeu del rival de La Vila.
2: Bueno, doncs sabem que La Vila és un equip que té un rugby molt molt bonic, diguéssim. A mi m'agrada molt el rugby que juga La Vila, que és de jugar molt a les mans, intentar jugar-ho des de tots cantons del camp, és igual la zona on estiguin, i sempre intenten trencar la línia. Però jo crec que amb aquest partit podem superar-los tant físicament com a les melees o les tutxes, i jo crec que això ens podrà donar bastanta vida. Llavors jo crec que serà explotar bastant la part aquesta física al contacte, intentar castigar-los allí, però també estar molt atent a com ataquen ells i saber una mica el pla de joc que tenim i respectar-lo.
0: Veniu de jugar en un Valdiri ple. L'any passat, de fet, no vau jugar a Alacant, al camp de La Vila, vau jugar els dos del Valdiri. No sé si creus que pot afectar una mica, ara que jugava un camp que pràcticament la Santboiana no havia jugat mai o des de fa molts anys.
2: Bueno, doncs per mi també és un camp nou, però sempre jugar en un ambient nou que no tinguis vist, jo crec que ajuda, perquè, per exemple, si vas a un camp on ja has perdut o has tingut algun mal partit o alguna mala experiència, ja és de les primeres coses amb les que penses a l'arribar al camp. Llavors jo crec que és un ambient nou, un ambient fresc per a mi almenys i per bastants de l'equip. Llavors jo crec que és positiu i que pot ser que no ens afecti tant com si juguéssim, per exemple, a Burgos o al Pepe Rojo.
0: I per acabar ja, Marçal, i pensar en futur, el primer partit heu tingut un Valdiri ple, amb ganes de tornar a jugar d'aquí dues setmanes contra el Liceu, perquè tampoc serà un partit fàcil com ha sigut aquest primer contra Salvador.
2: No, òbviament, no hi ha res millor que jugar a casa, i més quan la gent vol venir a camp el diumenge i plenar-lo i animar com van animar aquest cap de setmana, o com es va veure als dos últims partits de la temporada passada, que no hi ha res millor que tenir a la gent de casa, a tothom a l'estadi, cridant, animant. Al final això et dona vida, et dona energia, i els moments de normal podries baixar els braços i el cap sempre t'ajuden una mica a empènyer més.
0: Doncs ho veurem d'aquí dues setmanes, primer aquest partit a La Vila. Marçal Carrera, jugador de la Unió Esportiva Santboiana, gràcies per parlar amb nosaltres i molta sort aquest diumenge a Alicante.
2: A vosaltres, adeu.
0: I seguim amb més esports. I avui parlem de la nova temporada del Club Futbol Sala de Sant Boi. Un nou any molt il·lusionant després del doble ascens aconseguit fa uns mesos. Mentre el filial jugarà a la primera catalana i alguns jugadors del sènior que s'han quedat al planter, el primer equip ha fet 9 renovacions i 5 fitxatges per fer el seu debut a preferent, la nova categoria del Futbol Sala Català, on estaran presents els de Sant Boi per competir des de la primera jornada, que es disputarà a la Parellada el pròxim 3 d'octubre. Així que avui rebem els estudis de Ràdio Sant Boi el president del Club Futbol Sala Sant Boi per saber com es presenta aquesta nova temporada. Dani Vega, gràcies per estar amb nosaltres. Com estàs?
3: Muchas gracias. Muy bien.
0: No sé com estarà la pretemporada en general, no només el primer equip, sinó tots els equips del club. Com estaran?
3: Bien, hemos empezado pronto a trabajar. Nos hemos encontrado con el ascenso del KETB también. Entonces ya empezamos septiembre con buenas noticias, y están trabajando los equipos muy bien, la verdad. Estamos muy contentos, hemos crecido tres equipos, tengo mucha base y estamos muy contentos.
0: Como el futbol sala, tothom sap que comença una mica més tard les lligues, no sé com està sent el retorn dels nens i les nenes, perquè entenc que estan de pretemporada total.
3: Sí, nos queda esta semana solamente, y ya la semana que viene empezamos a la competición, y bueno, pues los más nuevos están nerviositos, pobrecitos, pero bueno, están con muchas ganas, ¿eh? Los equipos que compitieron el año pasado bien, este año tienen muchas ganas de empezar, se les ve.
0: Doncs, Dani, te voy a preguntar, porque hem tancat la temporada pasada amb tu com a entrenador del primer equip i del filial, ¿qué ha pasado aquest estiu y cómo cambiará la cosa?
3: Bueno, este año, al final, cuando yo acabé ya con el primer equipo, ya teníamos claro que iba a coger el equipo Víctor Sánchez, ¿vale? Que es Piju, que lo conoce todo el mundo así. Él era entrenador de Esplugas del año pasado, ya coordinaba con nosotros y le hacía ilusión el proyecto, le hacía ilusión llevar una, y creo que está muy capacitado. Además, lo conoce mucha gente del club, muchos jugadores y creo que muy bien. Creo que va a ser un any bonito.
0: Han fet 4 fitxatges i 9 renovacions. No sé com has vist com a president l'equip fins ara.
3: El equipo, la verdad es que a mí me gusta mucho. Ha ganado madurez, hemos hecho fichajes de gente que ha estado jugando en categorías buenas, vuelve a cabeza, hemos fichado a Nando, el portero, portero ya de hablar con respeto.
0: Consolidado.
3: Sí, sí, muy consolidado, que nos va a aportar muchísimo. José, Cabeza que vuelve, entonces creo que el Torra también nos va a dar mucho. Guti, que lleva un año parado porque estuvo de Erasmus, pero su último año en Espluga fue muy bueno, zurdo, con mucha pegada, con mucho uno contra uno. Creo que hemos hecho un equipo para poder competir a la categoría bien.
0: El Lucas Dos Santos ja el coneixem, que va estar a Sant Boi. De què està recuperat ja? Perquè va tenir una lesió, no?
3: Sí, ja està recuperat, ja tiene alta, ja tenía alta ya de hace unos meses. Y bueno, este año está con un proyecto laboral personal importante, pero sí que nos va a ayudar en todos los partidos que pueda, ¿vale? Ya con la intención de que ya el año que viene pues pueda consolidarse como fichaje, o sea, estamos todos deseando verlo jugar y él está deseando jugar, ¿eh?
0: Doncs el veurem, tant de bo properament. No sé com estarà la pretemporada, perquè entenc com amb nou entrenador i aquests fitxatges està sent d'adaptació, ¿no?
3: Sí, pero ha sido rápido, ¿eh? La gente que ha venido con mucha predisposición y creo que han cogido muy rápido lo que quiere el míster. Creo que todos los partidos de pretemporada se han competido muy bien. Esta semana ya es el último, pero creo que se han competido muy bien, incluso ya con bajas, ¿no? Porque al final las pretemporadas siempre empiezas y empiezas con alguna lesión pronta y tal, pero bien, muy bien, muy bien.
0: Y entenc que també el nou entrenador coneixia el jugador, si formava part del club, ¿no? Alguns.
3: Sí, los conocía, algunos sí que los conocía, algunos los conocía de haberlos visto en la liga, de haber, por ejemplo, José competía año pasado contra nosotros en estaba en Aleña y había competido contra él y contra nosotros y ya lo había visto, ya lo conocía, Guti también, Torra, Cabeza evidentemente lo conocía de sobra y sí, o sea, no ha sido ninguna sorpresa, son todos fichajes que creo que los ha movido él y creo que aquí ha movido bien la plantilla.
0: Es una nueva categoría preferent, la primer any, no sé, ¿qué te esperas de esta temporada?
3: Nos esperamos una categoría muy competida, creo que no va a haber algún equipo de estos que ya se descuelgan nada más de empezar la liga. Creo que va a ser muy muy reñida. Creo que han habido equipos que se han reforzado también muy bien. Y es lo que tú dices, que al final es una liga que es nueva, baja los de división de honor, suben muchos de la primera categoría del año pasado, que era el grupo que estaba más ahí peleando. Y creo que va a ser una categoría competida, reñida.
0: L'any passat era més fàcil aconseguir l'ascens, aquest serà més complicat, no?
3: Bueno, este año lo que hay que hacer es disfrutar de esa categoría nueva que es preferente y yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Al final lo que hay que hacer es tener los pies en el suelo, empezar a competir, conseguir la permanencia y después en marzo empezamos a hacer números y ya hacemos cábalas.
0: Doncs parlem del filial també, perquè va aconseguir l'ascens a primera divisió i en aquesta ocasió sí que segueixes una temporada més, no?, com a entrenador, Dani.
3: Sí, seguiré yo un año más con ellos. Y bueno, bien, el filial sí que es verdad que creo que le va a costar más competir porque no es un ascenso de una categoría, sino son dos categorías. También es una competición nueva, no sabemos lo que nos vamos a encontrar porque como subieron muchos de primera a preferente, ahora sube mucha gente a esta primera nueva y no sabemos el nivel que nos vamos a encontrar. Sabemos que van a haber 4 equipos muy duros y veremos a ver dónde estamos nosotros. Al final somos un equipo que somos muy joven. Sí que es verdad que ya han habido un par de jugadores que han pasado del A al B para aportar experiencia y un par de fichajes que hemos hecho también de fuera. Y bueno, veremos a ver, poco a poco.
0: És el cas de l'Alberto, de l'Ibi, entenc que també ells volien seguir el club i han volgut seguir el
3: Sí,
0: bé, no?
3: Al final han sido ellos han dado ese pasito para echarnos una mano. Ompa también va a estar bailando en los dos equipos. Al final la idea con Víctor Pijuano, con Piju, ha sido hacer un bloque de muchos sub-23 que puedan estar ayudándonos tanto en el B como en el A, que no haya limitación de partidos. Y creo que esto nos va a beneficiar a los dos equipos.
0: Es una temporada del filial a primera catalana, no sé com l'afrontes, perquè clar, és una primera catalana potser una mica diferent, no a la que estava el primer equip l'any passat.
3: Correcto, bueno, la afrontamos con respeto, sobre todo por saber cómo va a ser la competición. Creo que el equipo puede competir, creo que el equipo puede competir bien la categoría, pero sin presión ninguna. Al final creo que es un premio que nos hemos ganado. Creo que la función del filial es pues esto, jugar reloj parado, coger competición y ritmo para cuando puedan dar el salto, tengan que ir a ayudar al señor A, pues que estén ahí.
0: ¿Han andado la pretemporada?
3: No, hemos ido de menos a más. Sí que es verdad, por ejemplo, este fin de semana ha sido un poquito más feo. La segunda parte no hemos ido a competirla, la primera competimos muy bien. El partido pasado también lo competimos muy bien. Y yo tengo buenas sensaciones, creo que el equipo va de menos a más. Al final han subido dos chicos de juvenil y han venido cuatro personas de fuera, y al final acoplarlo todo en tan poquito tiempo es difícil, hay que tener paciencia.
0: Doncs el primer partit serà la segona setmana al camp del CCR Castelldefels.
3: Sí.
0: No sé què t'esperes com a entrenador.
3: Pues no lo sé, la verdad. No lo sé, porque tampoco sé CCR como si habrá fichado mucho, no habrá fichado mucho. El año pasado sí que estuvimos un puntito por encima de ellos. Pero bueno, ahora no me atrevo a decir lo que me voy a encontrar. O sea, me atrevo a decir que nosotros vamos a jugar el partido con mucho respeto, intentar dominar los tiempos, que al final no es lo mismo jugar a reloj corrido que jugar a reloj parado, que los chicos cojan ese ritmo de la primera división. Pero bueno, jo con muchas ganas, con ilusió, i ells també, eh?
0: Doncs ho veurem el següent dissabte. En canvi, el primer equip masculí debut aquí a la parellada i ho fa contra el Cornellà, que va ser just l'últim partit de l'any passat. No sé què t'espera.
3: Me espero un partido muy con el ritmo muy alto, creo. Creo que va a ser un partido con el ritmo muy alto. Creo que ellos aquí ya el año pasado se apretaron mucho. En su casa, el último partido, sí que empezaron un poquito más atrás, y cuando nos pusimos por delante empezaron a chuchar, y creo que es un equipo que al final siempre compite. El año pasado se quedó a las puertas. Creo que, imagino que ellos este año quieren dar el paso a subir a División de Honor, igual que nosotros si se puede, pero creo que va a ser un partido, pues esto, duro, rápido, y bueno, el primer partido de Liga, si Dios quiere, si lo ganamos en casa ya es un buen principio.
0: Doncs tant de bo sigui així. Per acabar, Dani, no sé què es pot esperar a la gent d'aquesta temporada del Club Futbol Sala Sant Boi, que els diries per també animar-los a la parellada.
3: Bueno, yo les diría que para ser un equipo de barrio como somos nosotros, que estamos creciendo mucho en los últimos años, hemos pasado de tener 60 jugadores a ser 170 jugadores, y ya empezar a tener pues todas las categorías, ya empezamos a subir categorías, tenemos todos los equipos en segunda división, menos el Benjamín, que este año se federa por primera vez. Ya tenemos todos los equipos en segunda división, menos el juvenil, que el año pasado nos quedamos a las puertas, nos quedamos en el playoff. Pero creo que venir a ver a Sant Boi es venir a ver un poquito de fútbol salado, con ritmo. No nos gusta jugar al balonazo, nos gusta tener el balón. Creo que lo cuidamos desde los Benjamines hasta los seniors, y creo que se disfruta mucho en el parellada, al final, con la fiebre amarilla. Bueno, tú ya has venido más de una vez allí, que allí siempre hay mucho ambiente, y al final es un club muy familiar. Los padres vienen, se quedan desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, viendo todos los partidos, animando. Creo que no hay mejor cosa que hacer un sábado por tarde que venir a ver a Sant Boi.
0: Doncs ja ho sap la gent. Dani Vega, president del Club Futbol Sala Sant Boi, gràcies per venir amb nosaltres i que vagi molt bé.
3: Muchas gracias.

0: I parlem ara del Marianao Poblet, concretament del seu filial, que dissabte va aconseguir la primera victòria de la temporada. Els de Sant Boi es van imposar 2-0 al Vista Alegre en un gran partit al municipal, que confirma les bones sensacions d'aquest principi de temporada. Amb pràcticament la totalitat del planter renovat, el Marianao es posa tercer a la classificació després de sumar un empat i una victòria, fent que l'equip cada cop es consolidi en aquesta tercera catalana. Tenim en trucada l'Etai Marzo, l'entrenador del Mariano Poblet B. Bona tarda, Etai, com estàs i com va anar aquest primer partit?
1: Hola, bona tarda, Albert, què tal? Bueno, és un plaer estar amb vosaltres de nou. Bueno, molt bé, molt bé, molt bé, la veritat. La primera part ens va costar molt entrar al partit, però bueno, a la segona part vam trobar nosaltres mateixos en el camp i bueno, van arribar els dos gols, que jo crec que va ser molt just. I bé, molt bé, molt bé. Un inici de temporada molt bo. Ha sigut dos partits molt bons, tant el primer partit com el segon partit. I bueno, un empat i una victòria, que això ens ajuda molt a l'equip i bueno, la idea és seguir treballant i partit a partit.
0: En aquest nou any he renovat a 17 jugadors, ha pujat també un jugador del juvenil. No sé si esteu contents amb l'equip que se us ha quedat, entenc que la idea era que seguissin la gran majoria, no?
1: Sí, la idea principal era renovar el màxim dels jugadors. És veritat que els jugadors han posat amb el primer equip, que és Sergio i l'Aiman. I pràcticament el 80-90% de la plantilla l'han pogut renovar. Ha posat Nico del juvenil A. I bueno, tenim ja 2-3 fitxatges que aproximadament estaran amb l'equip les pròximes setmanes. I bé, però la majoria de la plantilla és la de l'any passat.
0: Tu faràs de jugador-entrenador aquesta temporada o podràs descansar, Taip?
1: Bueno, a veure, la veritat és que ara tinc fitxa de jugador, però bueno, la idea és estar més a la banqueta amb el cos tècnic, amb el meu germà també, amb el Jara i el José, però bueno, qui sap, igual d'aquí a desembre o així, a la mitjana de temporada, torno a jugar, no ho sé encara, la veritat.
0: Doncs ja veurem. Després del gran inici de l'any passat, quan us vau posar a la zona més alta de tercera catalana, no sé quin objectiu us poseu aquest any a Taip.
1: Bueno, l'objectiu d'aquest any és pràcticament el mateix que l'any passat. El primer objectiu, bueno, gran objectiu, és aconseguir bueno, la permanència a la categoria i a partir d'ahí, bueno, anar partit a partit i solament mirar, dic, setmana tras setmana i solament això. O sigui, no tenim ningun altre objectiu que no sigui, primer tot, tenir la permanència assegurada. I a partir d'ahir anar fent, disfrutant cada partit, cada entrenament, i sobretot anar millorant tant com a jugadors, com a persones, i poc a poc.
0: Aquest any canvieu de derbi, això sí, ja no és la Penya Màlaga, ara és el Vinyet. No sé si tens ganes, i en general què et sembla el grup que us ha tocat, ara que heu canviat?
1: Sí, bueno, és el grup que ens ha tocat, no sabem si és el 12, és un grup bueno, una mica diferent, el qual ja vam competir fa dues temporades, la primera temporada a tercera catalana. És un grup molt, molt exigent, on hi ha equips molt bons, equips que no s'ho posaran res fàcil. I, bueno, un altre objectiu i, nada, a disfrutar igual que la temporada anterior i res.
0: El pròxim partit serà dissabte a les 4 al camp de l'Albirojita, que va empatar 0 contra l'Almeda i ha perdut contra el filial del Viladecans. No sé què t'esperes d'aquest partit, Taip, si coneixes alguna cosa del rival que teniu davant.
1: Sí, bueno, és un rival molt exigent, on juguen un camp molt petit, ens exigirà molt des del primer minut. Sabem que tenim que estar tots junts, defensar, atacar, bueno, treballar en equip per poder treure els 3 punts. L'equip ja sap que serà molt difícil en aquest camp, i bueno, ja la idea és treballar tant el dimarts com el dijous en conceptes que el dissabte... La idea és plasmar-ho en el camp.
0: Etain Marzo, entrenador del Marianao Poblet B, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i molta sort aquest dissabte en el pròxim partit.
1: Moltes gràcies a tu, Albert.
0: I parlem ara del Futbol Club Casablanca, que dissabte feia el seu debut en aquesta nova temporada, on aconseguia una victòria més que contundent. Els de Sant Boi guanyaven 8-0 el Sant Lluís, al municipal de Casablanca, deixant clares les seves intencions, tornar a lluitar per l'ascens a la catalana. I per saber com afronta l'equip aquesta nova temporada, tenim en trucada el José Palacios, entrenador del Futbol Club Casablanca. Bona tarda, José, com estàs?
2: Hola, buenas tardes.
0: No sé com ha anat aquest primer partit contra el Sant Lluís. Entenc que hi havia ganes, pel que mostra el resultat, de jugar al municipal de Casablanca.
1: Bueno, bien. Contento por los primeros tres puntos. El equipo tenía muchas ganas de volver a competir. Y bueno, sabíamos que el partido a priori debíamos de ganarlo y bueno, fue contundente y lo importante, la portería cero.
0: Són 20 renovacions aquesta temporada, mantenint gran part del bloc, encara que també ho feu fitxatges. No sé com veus a l'equip en aquest nou any, José.
1: Pues creo que tengo mejor plantilla que la temporada pasada. La verdad que nos hemos reforzado bastante en la plantilla, también en el cuerpo técnico, la manera de hacer las cosas. Creo que cada uno está asumiendo mejor su rol con el preparador físico y los jugadores que han venido, la verdad que han entrado muy bien en la plantilla y creo que ha sido un muy buen equipo.
0: Heu fet dos grans fitxatges, entre altres, que també són molt bons. Són el Kilian Sigueiro, que ve de jugar amb el Sant Boià, també l'Embuco, que ve de jugar amb la Cope. No sé com es donen aquests dos fitxatges i els que s'han donat en general.
1: Sí, son dos buenos fichajes. Llevaba un tiempo detrás de él, sale un par de conversaciones, es amigo de muchos compañeros y al final toma la decisión de venirse aquí con sus amigos e intentar subir al club. Y Víctor Embuco lo conozco yo de muchos años, ya tiene 31 años, tres hijos y cree que lo mejor para él es enfocarse un poquito más en su vida personal mientras jugar al fútbol, pues ayudando al equipo de su barrio.
0: Doncs després de la temporada passada, on us quedeu a les portes del play-off i tot el que va passar, també no podeu jugar al principi al Municipal de Casablanca, no sé com afronteu aquest any, José.
1: Me gustaría ser campeón de liga, ¿no? Como todos los entrenadores, y el play-off lo quiero seguro, pero intentaremos ser campeones de liga.
0: Doncs no sé com veus el grup que us ha tocat, ara heu canviat, ja no teniu derbi amb la CUPB, hi ha un filial del Cornellà, no sé com ho veus en general.
1: Bueno, mira, fue sorteo. Nosotros queríamos estar en el grupo de COPE, Mariana OV, Peña Málaga, porque, bueno, al final los derbis molan. Pero bueno, nos tocó por sorteo este grupo, estamos contentos, sabemos que el Cornellà también es candidato y quizás favorito para ser campeón por lo que atrae, que lo ha comprado Messi, etcétera, etcétera. Tienen un buen equipito, pero vamos a competirles seguro 100%.
0: No sé, en aquesta pretemporada com ha anat i com has vist els nois a nivell físic per tornar a jugar.
1: Pues muy bien, hemos hecho una pretemporada que hemos ganado todos los partidos menos perdimos contra Papiol y empatemos contra Vista Alegre, jugamos contra Mariana OB, que está en tercera, le ganamos 3-1, jugamos contra Marina también de tercera, ganamos 5-0. Ha sido una muy buena pretemporada, la verdad, muy, muy, muy contento con la pretemporada y el resultado de la pretemporada hasta en la primera jornada.
0: Doncs pròxim partit serà aquest dissabte al camp de l'Almeda, que aquest any de moment suma dos victòries en els dos primers partits. No sé què t'esperes, José, d'aquest segon partit de vosaltres.
1: Pues el Almeda, pues supongo que es uno de los rivales también candidatos a ser campeones, lo que somos nosotros, el Almeda y el Cornellà, un equipito que se ha hecho nuevo de cero, que se han hecho un grupito de amigos y pues parece que es un equipo bastante fuerte. Y nada, iremos a su a competir, intentar sacar los tres puntos y va a ser un reto.
0: Doncs ho veurem aquest cap de setmana. José Palacios, entrenador del Casablanca, gràcies per parlar amb nosaltres i molta sort aquest dissabte.
1: Muchas gracias, nos vemos.
0: Això és tot per avui a Gent de Carrer. Demà a les 6 ens tornem a escoltar. Que vagi molt bé.

0: Muy buenas, oyentes de Radio San Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio San Boi.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Informatiu local, edició vespre.
3: Bona tarda, us saludem en una nova edició dels informatius vespre de Ràdio Sant Boi. Avui, amb temes diversos, avança la construcció de la pèrgola fotovoltaica de l'Alt Campo, així com també incidències al mur de Ciutat Cooperativa, tot després d'unes pluges que van portar al límit alguns carrers de la ciutat, abans de la celebració del proper barrejant. Avui és dimecres 30 de setembre del 2026. Jo sóc el Dani Truel. Analitzem el que és notícia punt per punt. Ahir al matí, Sant Boi va viure una jornada marcada per les pluges torrencials que van mantenir la ciutat en alerta durant bona part del dia, tot i que no es van registrar incidències greus. Lluís Amoret, especial informatiu d'aquesta emissora.
4: Hem tingut incidències vinculades a un episodi de pluges molt intenses a molt poc temps. En una hora, a Sant Boi han plogut 70 litres per metre quadrat.
3: Els bombers van rebre 18 avisos per acumulacions d'aigua que van provocar inundacions en carrers, baixos i naus industrials, a més d'afectacions a la circulació. Es van haver de tallar vies com la C-245, la carretera del Prat i el carrer Balmes, mentre que també hi va haver problemes al clavegueram i al polígon industrial de l'entorn de l'Alt Campo. L'aigua també va afectar equipaments municipals i centres educatius. Es van inundar els poliesportius de la Parellada, Can Massallera i l'Olivera, així com el camp de futbol de Vinyets. També hi va haver afectacions als patis i zones d'infantil de les escoles Salesians i Antoni Tàpies. Diversos equipaments es van tancar preventivament per comprovar els seus desperfectes. Avui haurien de tornar a obrir amb normalitat. La gent de carrer, els veïns, valoren els aiguats viscuts.
5: Jo crec que en Sant Boi no estan preparats per tanta aigua.
6: Em quedo a casa i no surto, fa por.
5: El meu pàrquing està inundat ara mateix.
6: Mai m'havia passat, ja aquesta vegada he tingut goteres.
5: Que les clavegueres i tot el que hi ha a Sant Boi no ha donat abast per tanta aigua.
3: Aquesta obertura en principi s'ha fet amb normalitat. L'Ajuntament va mantenir activat el dispositiu d'emergència municipal i va enviar recomanacions a la ciutadania per evitar desplaçaments innecessaris i zones inundades. Segons dades de l'alcaldessa Lluïsa Moret, l'alerta màxima es va mantenir fins a les 4 de la tarda, quan la situació es va començar a normalitzar. Des de la regidoria d'Obres i Ciutat Cooperativa hem conegut que després d'emprendre accions legals contra l'empresa que va instal·lar l'ascensor de Molí Nou, ara torna a prestar servei després d'interrupcions a més d'actes de vandalisme. L'ascensor es va construir durant la reforma de l'entorn dels blocs 77 i 79 i del carrer Joan Burgada. Era una de les actuacions més destacades del projecte d'Obres del Mur de Ciutat Cooperativa. Alhora s'ha encarregat a una enginyeria experta en ascensors públics un nou projecte tècnic que pauti la reforma definitiva d'aquest ascensor. Aquesta setmana Sant Boi va acollir una manifestació, dilluns concretament, per reclamar mesures davant la situació de l'habitatge, amb una concentració davant la plaça de l'Ajuntament. La mobilització convocada per l'Assemblea pel Dret a l'Habitatge va reunir unes 120 persones. A la concentració també hi van participar representants dels partits d'esquerres de la ciutat, a més de membres de l'Assemblea pel Dret a l'Habitatge. El seu portaveu, el Víctor Iniesta, va valorar la mobilització i va avançar que hi haurà noves protestes al municipi les properes setmanes.
7: Ho valoro molt, molt positivament per haver-hi tingut un marge d'un dia o menys. Més enllà de la gent que hi havia, jo crec que és la reacció que nosaltres hem tingut com a assemblea, com a organització, que com dèiem ahir som ciutadans de peu i a mi el que m'importa és com van reaccionar.
3: Ja coneixem més detalls sobre la moció presentada pel Partit Popular al darrer ple municipal que plantejava la supressió de la zona blava els dissabtes a la tarda, tal com fan alguns municipis de la Rodalia. La moció no es va aprovar, només Vox hi va votar a favor, amb explicació de vot de la regidora de Comerç, Lila Torre, que destacava que no s'havia preguntat als comerços quin pensaven d'aquesta mesura, i d'Esquerra Republicana, que justificava el vot dient que no s'havien aportat dades, explicant per què s'hauria de suprimir aquesta zona blava. Natàlia Ortega, regidora i portaveu del PP Sant Boi, explica els detalls d'aquesta negativa de l'equip de govern. Ho fa gent de carrer.
8: La seva proposta era de consensuar, de consultar, però consultar només a la part de teixit empresarial, a comerciants i demés. I per nosaltres consideràvem que sí, que per suposat, vale, som part implicada i per tant tenen molt a dir comerciants, associacions i teixit empresarial, però també si hem de fer una consulta, crec que tota la ciutadania té dret a formar-ne part. És a dir, el comerç ha de tenir veu, no pot ser d'una altra manera, però no pot ser l'única. Si parlem de participació ciutadana, doncs ciutadania significa ciutadania, no?
3: Pas endavant en la instal·lació de 7.000 panells solars a l'aparcament del centre comercial al Campo. La meitat de l'actuació ja s'ha completat i d'aquesta part l'aparcament s'ha senyalitzat i obert al públic. Ara han començat els treballs als dos sectors restants. Amb 15.000 metres quadrats de plaques tindrem la instal·lació d'energia fotovoltaica sobre pèrgola més potent de l'entorn metropolità i la cinquena d'autoconsum més gran de tota Catalunya. Explica el projecte l'Àlex Pérez, que és tinent d'alcaldia.
9: Serà la instal·lació fotovoltaica més potent de l'àrea metropolitana i, de fet, serà la cinquena més potent de tota Catalunya. Són 15.000 metres quadrats de captació d'energia neta i, per tant, això, en un primer moment, el que facilitarà serà poder compartir aquesta energia amb 39 equipaments municipals i, de fet, amb aquesta instal·lació fins i tot serem excedentaris, no? Produirem més energia de la que gastarem a nivell diur i a nivell municipal.
3: Com comenta el regidor dels Comuns, l'energia generada vestirà 39 instal·lacions públiques de la ciutat i en el futur també es compartirà amb la ciutadania. Paral·lelament a la instal·lació dels panells, les hores al centre comercial de Sant Boi milloraran l'entorn amb més ombres, zones verdes i d'estada, nou asfalt i punts LEDs. El nombre de places d'aparcament, això sí, es mantindrà. En educació, l'Assemblea Educativa de Sant Boi i Santa Coloma de Cervelló ha fet públic un calendari de trobades per debatre la situació de l'educació i coordinar les properes accions del col·lectiu docent. La propera convocatòria serà el 7 d'octubre en una assemblea conjunta entre Sant Boi i Santa Coloma, centrada en posar en comú els resultats i els objectius. Posteriorment, el 13 d'octubre, hi haurà una nova trobada al Baix Llobregat per fer balanç dels resultats municipals. El calendari es tancarà el dia 24 amb una assemblea educativa de Catalunya també dedicada a compartir resultats i objectius, aquesta general. Des de l'assemblea es fa una crida al professorat a participar en aquestes trobades, debatre la situació del sector i resoldre dubtes amb la voluntat de mantenir la mobilització i continuar coordinant les accions en defensa de l'educació. I l'Ajuntament anuncia dues noves convocatòries de subvencions destinades al lloguer i la rehabilitació, la primera, respectivament, al lloguer, dedicada a alleugerir la càrrega econòmica en l'accés a l'habitatge i en el pagament de la mensualitat. Es poden presentar les sol·licituds fins al 27 d'octubre. I pel que fa a la rehabilitació d'habitatges per finançar obres d'accessibilitat, eficiència energètica o conservació de façanes, entre altres. Aquesta és fins al 23 d'octubre. Podeu consultar els requisits i fer aquest tràmit a santboi.cat/ajuts-habitatge. I si us cal superpresencial, podeu demanar cita a l'EMAP trucant al telèfon 93 635 1220. I és moment per la cultura perquè Sant Boi celebra els 30 anys del Barrejant, la trobada per la justícia global i els drets humans. Aquesta edició se celebrarà del 2 al 14 d'octubre amb activitats repartides per diferents espais de la ciutat. El programa combina espais de reflexió sobre els drets humans i l'actualitat amb propostes culturals, familiars i participatives. També hi haurà una fira amb una vintena d'entitats de cooperació i solidaritat. El Miguel Gómez, de la companyia Embrutats, sobre les propostes culturals del municipi. Agenda carrer.
10: Una cosa molt bona que hi ha a Sant Boi és que hi ha una proposta molt àmplia i a vegades hi ha petits tresors com aquest, com el Barrejant, no? que potser no sabem què passa, però al final és, té un marc de possibilitats això molt ampli. I no et sabria dir el motiu, però crec que al final espectacles com aquests sí que fan que la gent, mica en mica, també s'animin a anar-hi, i més si porten tants anys fent el Barrejant i tants anys fent aquest espectacle.
3: El cap de setmana central serà el 3 i 4 d'octubre amb cercaviles, música, dansa, teatre, activitats familiars i espectacles. També es farà un mural col·laboratiu pels 30 anys del Barrejant. La programació també inclou exposicions, cinema i activitats educatives amb centres de secundària i batxillerat. L'acte inaugural serà aquest divendres 2 d'octubre a 2:15 de la tarda a Can Massellera, amb una conversa sobre crisis globals, drets i democràcia. I ens ho ha avançat gent de carrer. Avui abaixa la persiana Florides Esteban, un dels comerços històrics de Sant Boi, després de prop de 80 anys d'activitat.
11: No tenia intenció de tancar. Sí, jo volia continuar, però com t'he dit abans, les circumstàncies manen. La meva filla no pot vindre, el noi que tenia de confiança se m'ha anat, i tot això, meditant-lo una miqueta, pues, vull dir, jo què faig amb 74 anys ja?
3: L'establiment, situat al carrer de Lluís Castells, posa punt final aquest 30 de setembre a una trajectòria de gairebé 8 dècades vinculada al comerç de proximitat. Florides Esteban també havia participat en iniciatives municipals de promoció del producte fresc i de proximitat del Parc Agrari del Baix Llobregat. Més a punts per la cultura, el periodista santboià Joan Pau Inarejos presenta aquest dijous el seu segon llibre, Tocats pel Romànic, una obra que posa el focus en les històries humanes que hi ha darrere el patrimoni romànic. El llibre recull 20 històries contemporànies de persones vinculades a aquest art medieval, des de veïns i famílies fins a restauradors, artistes o campaners. El recorregut també passa pel Baix Llobregat, amb històries del Prat, Molins, Torrelles o Sant Boi. Ho explica precisament a Gent de Carrer.
12: El primer llibre era un assaig introductori per tots els públics a través de la temàtica del romànic i tenia ganes de portar una mica a aquest altre terreny i més a la crònica, al reportatge, a l'entrevista, que és una mica els gèneres que predominen més en aquest segon llibre. Si el primer era una introducció molt, molt òptica, molt dels ulls, i per això és amb ulls de romànic, doncs Tocats pel romànic, com el seu mateix nom indica, apel·la molt a l'experiència concreta, humana, de moltes persones, ja siguin veïns anònims, ja siguin restauradors, químics, artistes, gent de tota mena, que tenen doncs, aquest denominador comú, que és aquesta relació tan íntima amb el romànic.
3: L'autor presentarà aquest llibre dijous 1 d'octubre a les 7 de la tarda al Museu de Sant Boi. L'acompanyarà el bibliotecari Lluís Narejos, amb qui parlarà de la vivència familiar de l'art romànic i de les connexions que aquest patrimoni genera entre persones de tot Catalunya. I més coses en cultura, Digis Factory torna aquest octubre amb noves sessions de música a càrrec de DJs locals dins de l'oferta d'oci nocturn alternatiu per a adolescents i joves. La iniciativa municipal dona visibilitat al talent jove de Sant Boi i està adreçada a nois i noies entre 16 i 20 anys. Així explica el projecte la Lleiza Moreno, de Joventut Sant Boi.
13: Es pot tenir aquesta demanda de l'oci nocturn pels joves aquí al nostre municipi. Llavors, doncs, des de Joventut, el que hem fet és aquesta proposta de Digis Factory. I intentarà que sigui un cop al mes oferir a Cal Niño una sessió de DJ. Aquest 24 d'octubre, per exemple, vindran DJ Xura i DJ Delius, que són DJs d'aquí de Sant Boi, per sí. Venir a ballar i a donar-ho tota la pista. Sí que has de fer un formulari, que com tots els formularis d'inscripció relacionats amb Joventut, els podran trobar a l'Instagram.
3: Més coses, l'associació EVA es presenta aquest dissabte 3 d'octubre l'obra Les Comodones, con dos cojines o varios poemas, una proposta que combina humor i poesia. L'acte comença a 6:45 de la tarda al Casal de Camps Blancs i ho explica la presidenta de l'associació, la Patricia Rodrigo.
14: Las artistas amateurs que van a hacer esta obra han querido mirar mucho y escuchar mucho todas las necesidades de todas las mujeres que pasamos en diferentes situaciones de nuestra vida. Y entonces pues quisieron poner, darle un toque ahí irónico, pero a la vez un toque de realidad donde se verá, se podrá escuchar diversidades de situaciones, ¿no? Les darán un toque de humor, un toque de tristeza, un toque de ironía. Es para venir a ver.
3: L'activitat té a més una finalitat solidària. Tot el que recapti es destinarà a la campanya Joguines per a tothom.
1: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
3: Els esports, comencem a repassar el que es ve de la propera jornada del cap de setmana. Comencem en rugbi. La Unió Esportiva Santboiana, després del debut il·lusionant que es va viure el diumenge al Valdir Aleu davant del Salvador, viatja diumenge a Alacant per jugar al camp del rugbi La Vila, que ve de perdre de manera contundent al camp del Brac, principal candidat a guanyar la divisió d'honor. Ens explica com es troba l'equip un dels capitans, el Pau Massoni.
15: Estic molt il·lusionat perquè al final és un equip molt jove, estem tots en la mateixa òrbita, llavors estem molt cohesionats, molt units, la veritat que zero mal rotllos, els entrenos els disfrutem molt, també sempre després intentem fer el màxim de coses junts, llavors jo crec que això també ens anirà molt bé de cara per afrontar la Lliga i per crear un grup que de ben segur que els anirà tot bé. Estem molt contents per la primera victòria, igualment hi ha coses per polir i ara seguir treballant per la setmana que ve, que tenim partit a Alicante contra la Vila.
3: En futbol, això us ho explicarem a Sant Boi en joc, el Sant Boià visita a les 7 al camp del Sant Feliuenc per intentar sumar la primera victòria de la temporada davant d'un dels rivals més forts de la categoria, mentre que la Copel, Ciutat Cooperativa, torna a tenir Jarque per rebre el Vilaseca i refer-se de la dura derrota per 5-0 al camp del Bon Pastor. Explica com afronten aquesta setmana el jugador de la Copa i l'Adrián Sánchez.
16: Ara toca tornar a treballar, i reflexionar, perquè aquest resultat no és el que toca. Treballar, que és el que toca, i poca cosa més. O sigui, hi ha que tirar el cap cap amunt i disfrutar de la setmana, perquè després arribem al cap de setmana i no torni a passar això, i competir al 100%.
3: Pel que fa al temps, hores d'ara el cel es presenta molt ennuvolat i la temperatura es situa al voltant dels 24 graus. Durant les properes hores els núvols continuaran presents i a entrada de la nit hi ha possibilitat d'alguna tempesta, tot i que la precipitació prevista és molt escassa. De cara a demà, dijous, el cel es manté força ennuvolat durant bona part del matí. Al voltant del migdia apareixerà la possibilitat d'algun ruixat o tempesta i a la tarda els núvols es mantindran, però la situació serà molt més estable. Les temperatures es mouen entre els 21 graus de mínima i els 27 de màxima, això demà, i el vent bufarà moderadament, sobretot durant les hores centrals del dia, i pot arribar als 20 km per hora. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dimecres 30 de setembre. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi a partir de 8:45 amb el Radiofonia. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius demà dijous al punt de la 1 del migdia. Molt bon vespre de dimecres a tothom.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Benvinguts a un nou programa Llibres i Punt, aquest cop a 183 quilòmetres de Ràdio Sant Boi en una nova edició de Lecturistes. Nosaltres som la Laia Benjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Bon dia, Laia.
0: I parlem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Book Hunters. Lecturistes és el projecte amb el qual vam guanyar el Premi Lletra 2025 i amb el qual ens movem pel territori per conèixer llibreries, projectes literaris lluny de l'àrea metropolitana. Des d'aquí agraïm a la Fundació Prudència Bertran el premi i també a la Universitat Oberta de Catalunya perquè ens ha permès tirar endavant aquest projecte. I una de les novetats és que quan fem Lecturistes podeu seguir el programa també en format videopodcast. Avui tornem a estar força lluny de casa, tot i que aquest cop no hem anat cap al nord, sinó que hem anat cap al sud, no, Sergi? On som?
1: Doncs sí, avui podríem dir que estem sota un pont, o gairebé. Som a Tortosa, a la llibreria L'Ai Real, al carrer Francesc Gimeno número 5, arrecerats pel pont de l'Estat que creua l'Ebre. Avui, això sí, a porta tancada.
0: Això sí, avui sí. Doncs, evidentment, no podíem acabar Lecturistes sense visitar les Terres de l'Ebre, perquè és un dels territoris catalans amb més identitat pròpia. És terra de frontera, en el que cada poble té el seu propi dialecte, però que també és la regió amb un ús social del català més elevat. A més, té llocs meravellosos com el Delta o els Ports de Beseit. I avui volíem venir aquí perquè volem saber com es viu la literatura per aquí baix. L'ús de la llengua té conseqüències en els hàbits lectors? Els dialectes més marcats que es parlen a les comarques de l'Ebre tenen representació també a la literatura que es fa? I per parlar de tot això, i de moltes coses més també, avui tenim dues anfitriones d'aquí a la terra. Per una banda, tenim la mestressa de la llibreria L'Ai Real, que ens acull aquí. Júlia, hola, bon dia.
2: Bon dia, hola.
0: I gràcies per estar dins aquí la llibreria per poder enregistrar això. I també tenim l'autora de Xerta, Laia Vinyes. Hola, Laia.
3: Hola, bon dia.
1: Doncs bé, com dèiem, tenim dues anfitriones molt joves, però ja amb una trajectòria envejable. La Laia Vinyes va guanyar el Premi Documenta l'any 2020 amb Les Closques i després el 2024 va publicar Aquí Baix, tots dos llibres a l'altre editorial. I la Júlia va deixar aparcada la seva carrera de periodista per fer-se llibretera i va obrir L'Ai Real aquí a Tortosa. El que no sabíem és que les dues sou amigues.
4: Sí.
1: Sou amigues de temps.
4: Sí, sí.
1: Abans
4: sí.
1: De dedicar-vos a això.
4: Clar, és que tu pensa que Xerta i el Domé són pobles rivals, o sigui, han caigut martells al partit a camp de futbol, però nosaltres hem passat del futbol i al final pues, ens coneixem des de petites.
3: Sí, sí, sí. Des de sempre, després també passa que la gent que som de pobles més petits anem a l'institut, mos agrupen i anem a l'institut, llavors sempre hi ha hagut contacte.
1: Us anava a fer la broma de no serà perquè aquí tothom es coneix
4: també.
1: Però una mica sí,
4: bueno, sí, tots som cosins germans. Aquí, mira, la poligàmia funciona molt,
1: Comencem fort avui.
4: Sap que ho dius tot tu,
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Júlia, quant de temps fa que està oberta L'Ai Real, que estàs per aquí?
4: Mira, avui som a 5 de setembre, d'aquí 5 dies farà 5 anys, tots 5, que vaig obrir la llibreria.
0: I com deien, Sergi, tu vas fer aquest canvi, passar del periodisme a obrir la llibreria. T'ho imaginaves així?
4: La veritat és que mai pots imaginar com van les coses. I jo vaig obrir la llibreria, sempre dic el mateix, en el coquet de... Jo soc una persona molt, molt d'impulsos i molt de no quedar-me en l'ici. A mi l'ici me mata i vaig dir, no vull arribar als 40 anys a preguntar-me què hagués passat si m'hagués obert una llibreria. I en 25 anys vaig dir, és el moment d'equivocar-me, que encara estan els papis vius per a no viure morta baix d'un pont sense mitjà per culpa d'una empresa fallida.
3: Només treballant,
4: clar,
3: no?
4: Clar, clar. I llavors, pues, extraordinàriament, pues, funciona, seguim endavant i mira, anem creixent juntes.
0: Te n'has tenit algun cop o no? I a deixar la carrera periodística
4: no,
0: d'alguna manera?
4: No, o sigui, no, jo crec que no. Jo crec que al final el periodisme i ser llibretera s'assemblen molt. De fet, George Orwell ja va treballar com a periodista en una llibreria de vell abans de llibreter, perdó, abans de ser periodista. I crec que són dues professions que es poden donar molt de la mà perquè són amors tòxics. És a dir, t'enganxen molt, te donen moltes coses bones, però també hi ha una part molt fosca. Però, i això fa que no... que treballes més per amor que no pas per lo que reps econòmicament, però molt feliç.
0: I com és el teixit llibreter aquí a Tortosa a banda de L'Ai Real? I no sé si hi ha altres... No sé si hi ha més llibreries a banda de L'Ai Real.
4: Sí, sí, sí, o sigui, aquí hi ha una centenària que és la 2 de Viladric. Van haver un moment que hi havia fins a 7 llibreries. N'hi ha una altra que es diu Arrels, que està a l'altra banda de Tortosa. I estic jo actualment, i en són 3, igual a les 7 que n'hi van haver, no? La falta del relleu generacional i tot això van fer que es vagin tancant. I jo quan vaig obrir n'hi havia dos i vaig dir, bueno, pues no és descabellat, no, que la capital del Baix Ebre i també de les Terres de l'Ebre hi hagués una tercera llibreria, i no ha sigut una, no ha sigut una aventura que això que tens que de moment.
0: Mai n'hi ha prou de llibreries, no?
1: No, no, per mi no.
0: Sempre diem al final, no, qui es planteja obrir un bar no diu, ai, clar, és que ja hi ha molts bars, no? Doncs,
4: sí, però la gent veu més cervesa
0: ja,
4: que
0: llegeix. Ja, ja, això sí, això sí.
1: No és incompatible, eh? Sempre he pensat que no és incompatible. Però...
0: No, no. I amb la resta de pobles de per aquí al voltant, també hi ha xarxa, també hi ha...
4: Bueno, jo crec que la meva germana Anima Bessona i Mirall, en Quim Marillo, jo, és La Romàntica, que és una llibreria fantàstica que hi ha a la Amposta, i de fet va ser... La, o sigui, jo vaig treballar un Sant Jordi i al cap de dos mesos vaig decidir donar el pas. Caram. Jo, i l'Helena és una fantàstica llibretera, igual que la seva parella, que estan al capdavant del projecte i fan una feina tribal i meravellosa. I la veritat és que sí, que hi ha molts de contactes, però bueno, aquí també és com a molt de negocis, papeleria i llibreria, i com a llibreries tal qual, només llibreries, pues existim potser lletres de La Ràpita, La Romàntica i jo.
1: Que no feia gaire temps tampoc que està oberta La Romàntica, no? Si fa 5 anys
4: que... Crec que dos anys o un any,
1: sí?
4: En La Romàntica.
3: Sí, perquè ells van obrir, crec que just després del Covid.
4: Sí, i jo va ser cap d'un any.
1: La vam anar a conèixer quan encara tenien l'antiga, la petita.
3: Sí.
1: No m'ha anat a la nova encara, però mira.
4: N'han passat per tres,
1: sí,
4: llocs.
1: Ah, tres llocs, ja.
4: Sí, sí, sí, ara és preciosa, hi ha cafeteria.
1: N'hem desactualitzats, eh?
4: Sí, no, no, i és una passada, i a més que fa una tasca increïble i té una delicadesa, bueno, que han postat de molta sort.
1: Bueno,
0: no, Tortosa també.
1: També.
4: Però sempre s'ha de meravellar la feina que fan també els altres.
1: Està caro. I tu, Laia, quan vas saber que et volies dedicar a escriure?
3: Bueno, és una cosa que no, tampoc te plantegis com a tal. Sí que ara tampoc no m'hi dedico a escriure de ple, perquè és complicat viure d'escriure, almenys en català. I bueno, quan vaig anar a Barcelona a estudiar vaig veure que tenia moltes estones buides entre anar i venir, perquè tornava aquí pràcticament quasi cada cap de setmana. Jo pujava a l'Autònoma des de Barcelona, llavors tenia molt temps al tren també, i tenia molts ratos morts, i vaig dir, ara és el moment, tinc temps, és un moment en què crec que puc començar a mirar d'escriure alguna cosa.
1: Bueno, al Renfe tenies molt de temps per escriure.
3: Exacte.
0: Una aventura.
3: Llavors va ser una mica per això, va ser com un, bueno, vaig a intentar-ho i m'hi vaig ficar i això, hi vaig estar doncs, pràcticament 3 anys escrivint, i això el 2020 crec que va ser, em vaig presentar el documenta com per veure, vale, això que he escrit, aviam si algú m'ho compra o creu que està bé, i ja està. I un dia em va trucar l'Eugènia i vaig guanyar, i després doncs, a partir d'aquí doncs, he anat fent, però tampoc va ser una decisió superconscient de vaig a dedicar-me i intentaré tenir una carrera, sinó que això és una cosa que ha vingut després. Però tal com està el sector i lo precari que és el sector, i crec que molt poca gent aposta únicament per això.
1: Sí. Tu vas guanyar el documenta per això molt jove, pel que s'ha vist els anys següents, que estan tots fregant el travesser ja, perquè recordem que el documenta és un premi que es guanya com a màxim 35 anys, i els últims han estat allà fregant. Clar, tu encara podies guanyar-ne un altre, no sé si es pot fer, no sé si es pot repetir.
3: Suposo que les bases potser sí que no...
1: Igual, si has guanyat un, no donarem un altre. Però, sí, tu sí, encara sí, series a temps, però t'esperaves guanyar-ho? No sé, els guanyadors anteriors, si eren també més joves, clar, hi ha límit superior, però inferior...
3: Sí, no, bueno, jo crec que abans que jo, no sé si potser un parell d'anys o abans, havia guanyat Xavier Mascravioto, que crec que és com jo, o potser és un any més gran que jo. Llavors, que ell també el va guanyar super jove, crec que una mica més jove que jo potser. La Irene Solà tampoc, no sé exactament quina edat té la Irene, però potser no era molt gran tampoc.
1: El 2017 potser el va guanyar, no?
3: Sí,
1: no sé.
3: ja feia sí, potser 3 anys. I sí, no va ser una cosa tampoc que em fes molt de frente a l'edat, vaig pensar, bueno,
0: per provar, no?
3: Jo què sé, tirem abans, sí.
1: Però llavors, què va significar això? Encara que tu ja diguessis, va, m'és igual que sigui jove o no, mira, jo l'he guanyat, però va canviar realment la perspectiva?
3: Sí, bueno, et canvia la vida, eh? Vull dir que és el que deia abans, que no ha suposat que jo ara només m'he dediqué a escriure ficció, que diguem, o escriure per a l'altra, però sí, clar, canvia la vida, perquè si tu et dediques durant 3 anys a escriure una novel·la, com és el meu cas... Això és que tu tens certes aspiracions i que d'alguna manera t'hi vols dedicar o vols que formi part de la teua carrera professional. Llavors és molt xulo quan té damunt, jo el documental seguia moltíssim, és un premi que m'agrada molt, això, venien de guanyar autors que a mi m'havien agradat moltíssim, que després han tingut una carrera superinteressant, i em feia molta, molta, molta il·lusió també publicar en l'altre. O sigui, jo treballar en l'Eugènia era una cosa que volia molt. Llavors sí, o sigui, m'ha canviat la vida totalment, 100%, vull dir, estic agraïdíssima i contentíssima de que passés, i a partir d'aquí el que valoro més és que m'ha donat l'oportunitat de seguir escrivint per a l'altre,
1: a publicar l'altre, sí. Un segon llibre que, segons sabem, és més exigent l'Eugènia amb el segon llibre que amb el primer. Bueno, aquest era un premi, però ens va dir que el segon, ens ho va dir ella mateixa, que en el segon marcava més l'autor perquè no es relaxés. Per tant, escolta, publicar un segon llibre, igual sí. A tu t'ho va passar tot, però altres...
3: Sí, no em va semblar... Bueno, jo li vaig enviar la meitat i li vaig dir que trobes Eugènia. I em va dir, vale, pues sí, tu seguís i després ja ho mirarem. I bé, la veritat que jo no sé l'experiència de tres escriptors, tampoc no tenim un grup de WhatsApp els autors de l'altre i anem comentant, però jo el que sí que veig és que ella a mi em deixa molt d'espai i em deixa molt fer el que jo vull fer, i dins del que fem, doncs, provar coses noves, i crec que a ella també és una cosa que li agrada, veure que surts una mica dels motlles i que t'interessa fer coses diferents al que ja has fet. Llavors, la meva experiència treballant en tothom a l'altre, vull dir, en l'Eugènia, en la Vane, en l'Adriana, que és la correctora també, que, claro, jo com escric en ebrenc i això i allò, i no sé què, vull dir, n'he triomfat.
1: Moltes guerres aquí, segurament.
3: No, molt poques, eh? Sí? Vull dir, és la veritat que és sempre molt fàcil treballar en elles.
1: Ah, escolta, millor. Perquè tu ets periodista i sí. T'hi dediques, entenc, per complementar el sou d'escriptura.
3: Sí.
1: En quin àmbit dediques?
3: Jo treballo, vaig fundar un mitjà digital en Judit Camacho, en la meva sòcia, que també som amigues, i jo crec que vam sortir el 2021, vam començar el projecte, fem sobretot temes culturals de les quatre comarques ebrenques, a prop, i bàsicament és això el que fem.
1: Però molta batalla, entenc, perquè el teu molta batalla, diguéssim, el teu propi projecte.
3: Sí, és un projecte també molt amable, que mos agrada molt i que mos permet estar coneixent a gent superinteressant sempre. És veritat que com nosaltres mos movem molt en l'àmbit cultural, és un món que ens interessa molt, que és prou amable, no? I que a vegades no entres en dinàmiques que fan que el món del periodisme sigui molt complicat. Llavors estem una mica al marge de certes coses, i la veritat que tenim sort i som molt afortunades perquè fem un tipus de periodisme que mos agrada molt i mos ompli molt, i que sí, n'estem molt contentes.
1: Sona bé, però ara fem volant coloms, això que deies, és veritat, a Catalunya hi ha molt poca gent que es pugui dedicar en exclusiva a l'escriptura. A tu t'agradaria? Tu creus, t'hi veus dedicant-hi? T'agradaria poder dedicar-te només a escriure?
3: Bueno, jo crec que estaria bé que les condicions en general per a tothom que es dedica al sector del llibre, llibreteres, traductores, escriptores, editores, absolutament tothom, siguessin millors, i per tant que el sector fos més fort i no hagués d'estar patint sempre. Jo crec que a mi personalment, i crec que tothom que es volgués dedicar exclusivament a escriure hagués volgut. Estaria bé que ho pogués fer. Jo crec que personalment, crec que a mi la feina que tinc m'aporta moltíssim a nivell creatiu, i que per tant un ofici veu de l'altre. Crec que jo només a casa meva 7 hores o 8 hores al dia escrivint davant la finestra a un escriptori potser no m'hi acabaria de veure, perquè és veritat que és un procés que tens a editora i tu pots comptar amb gent i tu pots donar a llegir el que tu estàs escrivint, però que és un procés que has de fer tu sol i que no pots tampoc estar basant-te sempre en les opinions de fora que estàs rebent o en els inputs d'altra gent. Llavors és un procés molt solitari, i no sé si això a mi me funcionaria ja a nivell personal o emocional.
4: Bueno, és que tens l'Orri Webre, amb la Virginia Woolf aquí, a veure que no,
1: Sí. Vull dir... Miraries massa, sí. No miris gaire el riu, per si a cas,
4: Sí, que cosa.
3: Vull dir, seria, jo crec que seria avorrit, la veritat, per
1: però,
3: a mi.
1: Però la Júlia et posa una tauleta aquí en un racó i podíeu fer el cafè
3: sí,
1: juntes.
3: Sí, no, i aquí perfecte, estaríem perfectes. Però a mi m'estimula molt la meva feina, i el que em dona molt és que conec sempre molta gent nova. Llavors, i a mi em passa moltes vegades això, que algú m'explica alguna cosa, algú diu una frase i jo ho faig servir a tope. O sí, robo moltes coses. I llavors veig que a mi me va molt bé, i una cosa veu de l'altra.
2: Que xula aquesta complementarietat, la veritat. Bé, avui volíem també parlar d'autors d'aquí, de les Terres de l'Ebre, i volíem
0: Això ho relaciona una mica també amb el nostre últim lecturista, que el vam fer al Pirineu, a la llibreria Natura Llibres de Lins, no? I allà també preguntàvem sobre... una de les coses que ens agrada als lecturistes és saber com el territori també influeix, no? Tant en el món llibreter com en el món de l'escriptura. Llavors, en concret, pels autors, moltes vegades ens preguntem, el fet d'estar més arrelats al territori, els autors d'aquí, tenen algun tret distintiu? Per exemple, no? Parlàvem en el lecturistes de si el fet d'estar allà a les muntanyes, en una vall perduda, d'alguna manera, això influeix a la inspiració. Els autors d'aquí, de les Terres de l'Ebre, veuen d'alguna mica del territori? Això es veu influenciat en les seves obres? Com ho veieu? No sé, podem començar per tu mateixa, Laia, i també després parlar d'altres autors.
3: Jo crec que sí, i que tot el context en tots els autors, de fet en tothom que crea o en tothom que és artista, jo crec que el context evidentment és superimportant. Personalment, pel que fa al meu cas, jo crec que les Terres de l'Ebre hasta ara als meus llibres ha estat superpresent de manera evident. Ulleres Closques parlava molt del Delta, estava molt lligat. Després també Barcelona, per exemple, és un escenari que també és important al llibre. I aquí baix crec que encara hi ha inclús més lligament al territori, hi ha com també una manera d'entendre el territori, de tenir una relació que és molt estreta, que jo no sé com se deu viure a altres parts del país o del món, però que és veritat que aquí crec que la majoria de gent estem molt lligats a casa nostra i que tenim verdaders problemes a vegades per anar pel món o per anar-te'n a viure a un altre lloc. Jo crec que, i ho veus en certes persones, que és un lligam una mica irracional o molt, vull dir, és un lligam molt heavy. Jo crec que després anant a estudiar, coneixent a gent d'altres bandes, crec que molta gent no el sent, este lligam, i crec que és, a mi em fa entrepena també, però també ha de ser un alleujament, perquè a vegades jo crec que és, no, te fa com estar aquí i és
4: una
3: com,
4: condemna,
3: estàs com retingut també.
0: Sí, no, ho veus com una condemna.
4: No, sí, perquè al final, o sigui, si vols vindre aquí a les Terres de l'Ebre perquè estàs enamorat i estàs anclat i és un sentiment que ella i jo compartim molt, i les Terres de l'Ebre per a mi és també és com un altre membre més de la meva família, o sigui, és un territori i te lliga molt, o comences tu un projecte per a tornar cap a casa o te muntes la teva vida i és molt complicat. I està també esta associació d'amor-odi, no? De poder-te crear el teu món per a poder-te quedar aquí, perquè també és bueno, és un lloc bastant maltractat, sempre he oblidat i sempre hem sigut el cul, i al final, pues, bueno, fer-te un lloc és àrid, però jo crec que també és te dona molt en quant tu escarbes.
3: Sí, i a nivell de, jo crec que hi ha escriptors que també se nota molt, Maria Climent, per exemple. Sí. Jo crec que en el tema de la llengua està super, bueno, el tema de la llengua i en tots els altres temes, vull dir que és també una persona que en la seva obra d'alguna manera o altra, inclús quan no parla com a tal de casa seva, d'Amposta o del Delta, crec que també el lligament, el territori o del lloc d'on ets sempre hi apareix molt en les seues novel·les. Jo crec que d'alguna manera sí, i ara crec que ja també ha canviat el tema de l'autoestima que tenim també, de la manera com parlem i com escrivim, i per tant crec que la majoria d'escriptores actuals, que la majoria som dones, crec que també hi ha una certa sensibilitat cap al dialecte que potser uns anys atrás no hi havia, i que també passa perquè a altres bandes de Catalunya la gent comença a entendre que el català se pot parlar de moltes maneres i que totes les maneres de parlar-lo està bé i són correctes, no? Perquè aquí també hem crescut molt en la cosa esta de, jo això ho he sentit mil vegades, aquí no parlem bé, no parlem bé, i sembla que només hi ha un català i que és lo català que se sent a la capital o que se sent als mitjans,
4: no,
3: públics,
4: tampoc no se sent massa a la capital, és a dir,
3: però
4: que al final, home, ara mateix tu vas per Barcelona i el català que sents, mira, és que te fa desmaiar, és sí, que bueno, sempre si Ramon Llull estigués viu,
3: però al final és també el que tens, el que té més representació, almenys als mitjans públics, que són els que crec que tenen l'obligació, haurien de tindre pues, esta sensibilitat cap a mostrar totes les maneres en les quals parlem la nostra llengua al nostre país. Crec que no s'ha tingut fins ara, i crec que ara pues, això, crec que entre tots estem canviant una mica.
1: M'agrada que traieu aquest tema, perquè clar, la llengua és un tema important que volíem tractar avui, perquè segons els sondejos, Terres de l'Ebre és on més es parla català, evidentment molt més que Barcelona.
4: Però ha baixat molt, eh? I sí, és preocupant.
1: Però si ha baixat aquí, imagina't allà dalt.
4: Però és bastant preocupant la salut del català. I mira, a Barcelona, sempre que fem algun tipus de... d'esmorzar i coses així en llibreters sempre diuen és que tenim molts de problemes per poder treure estoc en català. I dic, jo, el 90%, 95% dels llibres que venc són en català. Tinc problemes en castellà. No, claro, aquí tothom busca el català. I això és bonic i és preciós i al final sí que traiem molt de pit, no? Però igualment no és com no estem bé tampoc, o sigui, no és una cosa que diguéssim, ui, encara mos queda les Terres de l'Ebre, no? Abans érem un 80% fa 6 o 7 anys i hem baixat fins a un 69%. Els crits d'alerta ja ho podríem començar.
1: És clar, si ens hem d'alegrar d'aquest 69%, imagina't com allà dalt, perquè el que deies tu a Barcelona, el català que es parla ara és castellà, directament. No, sí. Tot el que es parla és castellà, si tens sort, perquè a Barcelona es parlen moltes llengües, sobretot bueno, moltes estrangeres i que estan desplaçant la gent que pugui parlar català o qualsevol cosa que puguis entendre. Però bé, jo us volia parlar perquè clar, aquí potser sí que sentiu parlar més català que per allà dalt, però ens ha costat trobar llibres d'autors de per aquí però que vagin servir el dialecte ebrenc en els seus llibres. Llavors, per exemple, amb tu, Laia, hem vist que en els diàlegs sí que el fa servir, però en el text narrat tires més cap al central. I ens interessa saber, segurament ja ho has contestat una mica potser, perquè potser fins ara teniu una mica, no complex, però sí que des de fora s'us veia malament, o la gent que potser que no és de les Terres de l'Ebre li costava o se li feia tot un món llegir en un dialecte que no és el seu, i ara potser doncs, la cosa canviarà, esperem que sí, però la gent d'aquí encara li costa fer aquest pas i fer servir el dialecte?
3: Jo crec que sí. En el tema escriptura, jo crec que Maria va ser una mica en Gina, també publicant a l'altra, una editorial de Barcelona, pues que tingués aquesta sensibilitat. De fet, crec que l'Eugènia la va animar molt a fer servir aquest dialecte, que és superincorrecte, diguem, lingüísticament, i que els lingüistes, jo sempre que parlo d'això, sempre que parlo dels meus llibres, me recordo de la presentació que van fer aquí baix, d'aquí baix, que va vindre una lingüista després de la presentació i va dir que el que jo feia o el que feia Maria o el que fem és que no està bé a nivell lingüístic. És veritat que això s'agafa al final com una llibertat artística més que altra cosa, és a dir, jo no escric per a fer un decàleg ni per a que el que jo escric passi a formar part de cap diccionari ebrenc català, que també me malden sempre, però jo sempre dic ebrenc, i no, el dialecte no és ebrenc sinó que és tortosí. Vull dir, hi ha moltes coses, hi ha com bastant de debat al voltant d'això. Jo en el meu cas aquí baix sí que és veritat que la protagonista és de Barcelona, per tal la seva veu està en un català estàndard. Evidentment el català estàndard tampoc és el que es parla a Barcelona, però bueno, tot és complicat perquè, com dèiem abans, la nostra llengua se parla de moltes maneres. És veritat que jo ho vaig fer en part per a curar-me en salut, perquè a mi em costa molt escriure en dialecte. O sigui, a mi el que em surt més natural és escriure en estàndard. Però,
4: perquè al final és el que estudies.
3: O sigui, a moltíssima distància. Vull dir, estàs acostumat des de que tens 6 anys i comences a escriure a que si tu... no sé, escrius xocolate, t'ho tatxen i diguen que no, que és xocolata, encara que tu m'hagi de la vida.
4: El dia que el 2013 ja ho tenien acceptat, el xocolate.
3: No, i vull dir, jo tiro molt també de l'alcobemoll, però és veritat que, bueno, que hi ha gent que no ho veu així.
4: Bueno,
3: que...
4: però també, això també és, ja és el debat dels puristes. És a dir, bueno, avui en dia hi ha moltes... Però això passa en tots els llibres. Hi ha molts llibres que utilitzen anglicismes per a parlar, incloent els mots que utilitzen la joventut. I això què? Això està malament, està bé... i també hi ha molts de llibres que utilitzen un espanyol espitxat per poder parlar d'un sector de la població, però, clar... Què vols fer? Algo pulcre o vols retransmetre la realitat d'un lloc, no? I al final el llibre també és com una fotografia i jo crec que no s'ha d'anar capant perquè sigui del tot correcte. I la correcció jo crec que al final també entorpeix molt la lectura. I llegir traduccions nefastes en un català molt pulcre, però al final entorpeix el ritme del llibre. I al fin, o sigui, jo crec que per a llegir no cal que sigui tot perfecte, sí que s'ha de seguir una guia bàsica, o sigui, una correcció bàsica, però no cal que sigui del tot pulque en el vocabulari o en les maneres com interactuen els personatges, perquè al final llavors ja actues, no s'adereix a la realitat, no? No tens aquest tipus de connexió entre escriptor i lector.
3: Sí que és veritat que, com parlàvem abans de l'estat en el que es troba la llengua, és important també que entre tots siguéssim conscients que hi ha un estàndard també que d'alguna manera pues, mos aglutina a tots i que està molt bé que aprenguéssim tots a l'escola i que després sapiguéssim escriure correctament en català i que mos entenguéssim tots i que hi ha unes normes. Però és una cosa que crec que la gent que estudia en català saben fer perfectament. I després crec que a nivell de literatura, a nivell de ficció, crec que els escriptors mos podem permetre tot el que nosaltres volguéssim i més, crec que les llicències en quant al llenguatge estan absolutament permeses, perquè, i això és una reflexió que vaig sentir que feia Maria Climent un dia, de dir, hosti, se poden inventar llengües dins del món de la literatura, no? Hi ha autors que s'han inventat llengües i ja resulta que ara escric tal com parlo fonèticament, que sé que no és correcte però és una llibertat artística que jo em prenc i resulta que si tal, si qual, si tal això qual. No sé què, no sé quantos, si això no és lo dialecte acceptat, que si no sé què tal.
2: No pots escriure
4: però és escolta, que això és...
2: Prova, pots parlar, pots crear-te una llengua dels elfs i ningú
3: claro,
2: n'importa
3: i tothom diu, bueno, que bé, que original i que tal, i després quan d'alguna manera vol sortir-te'n d'esta normativitat per a reflexar com tu realment parles, resulta que et diuen ei, ojo, cuidado.
1: Clar, potser això, ja ho comentava la Júlia també, quan hi ha interaccions entre els personatges que són d'aquí, és a dir, els diàlegs o quan una escena concreta, és molt més fàcil perquè segurament no et pots imaginar dos personatges teus que són d'aquí parlant clar. Una cosa que no sigui la seva llengua.
4: I es polix molt, perquè nosaltres realment parlem...
1: més dur, més tancat,
4: sí,
1: no?
4: No, clar, o sigui, al final és com tot. Mira, jo l'altre dia, per un viatge que ja fer, vaig llegir La meva família i altres animals, del Darrell, editat per Edicions 62, i la traducció que feien d'un personatge que parlava un anglès grec raríssim era una mica accent molt tortosí en un català així molt... i dius, ostres, aquí no critiquem perquè aquesta traducció utilitza així i no sigui tot estàndard. És a dir, la realitat de la literatura també es plasma una realitat, un context, no tothom parla cru i pulcre, igual que un estament baix d'una població no et dirà llurs. No ho pots ficar tu a un llibre, és que no sé, és que al final és com molt inverosímil i allunyes també molts lectors que si pensen que l'acte de llegir és algo molt intel·lectual i això és com el llibreter és trenquem molt esta barrera.
1: Bé, també hi ha gent que pensa que hauríem de parlar el català del segle XVII i d'aquí no els trauràs.
2: A veure, jo per començar no em molestaria tampoc, és que no... M'ha sorprès molt això, no, que vingués algú a dir-te...
3: Moltes vegades, no una, moltes.
2: És que abans parlàvem de per què la gent, o sigui, no m'estranya que hi hagi molts autors que es tirin enrere quan saben que realment hi ha aquesta mena de mentalitat, perquè després saben que et vindran a dir això. A mi no m'importaria tampoc llegir un llibre que no només els diàlegs,

0: el vocabulari que tenim aquí, que és molt ric, igual que en molts llocs de Catalunya. Jo crec que és hora de trencar barreres i al final, com que haurem de ser l'últim reducte on el català serà com un cofre que nosaltres haurem de donar les instruccions per ensenyar a les altres generacions.
1: Tots parlarem hebrenc.
2: Dintre d'uns mil·lennis hi haurà la pedra roseta del català.
0: Ah, exacte. Perdoneu, a Malta hi ha un convent on les monges parlen mallorquí. I va ser per un sí. I això ho vaig llegir altre dia, també un altre llibre. És que vaig a Grècia i estic llegint com moltes coses d'illes i ho explicava perquè va ser un mossèn que van tancar totes les monges, no deixen sortir ningú, i este mossèn era de Palma de Mallorca i allí tothom parlava mallorquí i és un reducte, és a dir, aquí passarà el mateix, estareu tots tan castellanitzats i parlareu en anglès, en francès, en xino, però en català no, nosaltres serem els que us haurem d'ensenyar.
2: Sort en tindrem.
0: Això seria xulíssim, eh? Ah,
2: espero que no passi.
0: Espero que no passi.
2: Per seguir una mica amb els teus llibres, Laia, i deixant una mica davant de la part de la llengua, hi havia una altra cosa que ens va sorprendre molt, que és que tant a les closques com aquí baix parles d'unes èpoques que tu no has viscut. No? Tant a les closques estem en aquells anys 60-70 i aquí baix doncs, hi ha tota l'època de la ruta del bacalao, no? Llavors, igual que moltes vegades veus que hi ha molts autors que es basen en la seva pròpia experiència i tiren d'allà per escriure, en el teu cas no és així. Ens feia curiositat per saber com és que decideixes ambientar-te o inspirar-te en aquestes èpoques per tal d'escriure els teus dos llibres, que no sé si en els teus propers llibres també tires cap a aquestes èpoques no viscudes o te'n vas cada vegada més a la contemporaneïtat.
3: Pues no ho sé, la veritat, jo em recordo que fent la promo de les closques que com ho he dit abans era molt jove i dia moltes tonteries a vegades, però sí que sempre dius que no m'interessa gaire el present i crec que no m'acaba d'interessar tampoc. Crec que m'interessen molt més altres moments o m'interessa també no parlar de... A mi m'agraden molt, per exemple, els llibres en poc context temporal o espaial, per exemple. Crec que és molt interessant. Jo crec que estar ha fet servir este context d'època que diguéssim on estan embarcats els personatges i la trama fent que tingués molt de pes en la història i que d'alguna manera pues, lo marqués. Crec que a tots els nivells, a nivell d'estil, a nivell de personatges, de la trama també. M'interessava molt esta època al Delta de l'Ebre perquè m'interessava retratar-lo. Era un lloc que era molt concret en aquella època, que és molt diferent a com lo coneixem ara i que per tant m'interessava molt submergir-me i a veure què em podia trobar. I després m'interessava molt també esta època superconcreta a València i les Terres de l'Ebre a principis dels 90 i no sé exactament tampoc per què, però sí que és veritat que ja vaig detectar que això, que el moment present tampoc m'interessa gaire, és a dir, tampoc com a lectora, jo què sé, Sally Rooney, per exemple, a mi és una cosa que no m'acaba d'entrar, encara que penso que escriu perfectament, però és una cosa que no m'acaba d'interessar.
1: Farem un gif amb la cara de posar-ho.
0: No, a mi jo sóc un gif, un meme, pot ser això per a tot.
3: És una cosa que no m'acaba d'interessar, però segurament no per res dolent de que no m'interessa com a tal, sinó perquè és la meva època i l'estic vivint jo. I a mi,
2: no necessito que un altre me l'expliqui, no?
3: Correcte, i sí. Crec que és, òbviament és superimportant que hi hagi literatura contemporània que parli el que passa ara mateix i tal, però sí que és veritat que bueno, crec que no és un gran interès ara mateix. Potser el pròxim llibre que escric està marcat al 2026 o potser no sé, és una novel·la de, jo què sé, de converses de WhatsApp, no sé, no tinc ni idea, però és veritat que fins ara pues, no ha sigut el cas.
2: I a més en els dos llibres també hi ha un altre aspecte que també ens plantejàvem, no? També generalitzant una mica pel que fa als autors ebrencs, no sé si solen tirar més cap amunt o cap avall, si miren més cap a Barcelona o mireu més cap a València, també els escriptors a l'hora d'escriure, perquè en el teu cas hi ha les dues coses, no? A les closques és aquesta transició Delta a Barcelona, en canvi aquí baix es mira més cap a València.
3: Sí. No, jo crec que sempre mirem cap a dalt, absolutament, però crec que en tots els aspectes de la vida. Crec que hi ha molt poca connexió en el País Valencià, que és una pena. Evidentment sí que hi ha territoris molt de cruïlla, jo què sé, Vinaròs, Benicarló, són coses que encara te queden prou a prop i que hi ha certa relació, tampoc molta, a nivell cultural i tal, sí que és veritat que hi ha un contacte, però és veritat que jo crec que podríem tenir relacions molt més estretes a tots els nivells.
0: Home, no, però la onada editorial
3: sí,
0: és
3: sí,
0: la...
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Vull dir, està a Vinaròs, crec que és, crec que sí. I són un públic en la majoria.

0: majoria d'escriptors ebrencs.
1: Però és veritat que a banda d'això, és a dir, no, tampoc no hi ha una tendència, jo que sé, a nivell social o a nivell més comercial, no hi ha una tendència a anar cap avall, sinó que sempre mirem cap amunt, cosa que crec que és lògica, inclús quan, jo que sé, arriba el moment i tens d'anar a estudiar, si aquí no tens l'oportunitat, doncs tothom tira cap a Tarragona, Lleida, Barcelona. Jo crec que conec poca gent que hagi tirat cap avall. Crec que no acaba... Suposo que és una cosa que té explicació i té lògica, tal com estan concebuts ara mateix els països catalans, però crec que no hi ha una falta de connexió. Sí.
2: Només que pel teu llibre, pel que tractava el teu llibre, o sigui, els valencians són més fiesteros que nosaltres, no?
3: No
2: tant com a les Terres de l'Ebre, d'acord?
3: Si és que passa és que nosaltres aquí tenim un... Nosaltres és que som un reducte molt bonic i...
1: Sí, però bueno, però a València...
3: Ja, però perdona, als pobles, o sigui...
1: Sí, ja, però...
2: Hem de posar context a això, estem gravant en plena festa major de Tortosa i del poble de la Júlia, del Tobé.
3: Però és que nosaltres sí, vivim un estiu... Bueno, vivim un estiu després, cert, tanca com les festes majors de tots els pobles, que són al novembre de Sant Martí, però són molt de festa, i sobretot també jo trobo que de festejar la vida, i això és molt bonic. No, és veritat, perquè al final jo crec que els valencians, o sigui, no crec, jo trobo que els ebrencs o...
1: No crec,
3: estem a la Ruta de Bacalao, quanta gent de les Terres hi havia allí?
1: Sí, molta, però jo crec que segurament festivament, com aquesta cultura que hi ha de festa major i tal, crec que sí que ens semblaria molt més a València que no pas en zones de més amunt, però no hi ha
3: del discoteca ja no. Ah, vale.
1: No.
3: Discoteca ja no.
4: Volem també acabar parlant una miqueta d'aquesta literatura també vinculada aquí a les Terres de l'Ebre. Abans, però, sempre fem una, com posem una petita aturada musical, que és una cosa que m'ha agradat de quan fem el programa a la ràdio, però ens fa gràcia també quan fem els lecturistes. I t'hem demanat, Júlia, que triessis una cançó.
3: És que això
4: ens ha costat molt?
3: No, és una pregunta molt compromesa. És que quina cançó tries en el món de quants que hi ha?
2: Sobretot, segur, li preguntem a la Laia.
3: No, últimament m'he decantat a una cançó que em van passar... Pues mira, el moment de que estava a punt de tancar la llibreria per una cosa i és tot comença i tot acaba. És un llibre, és una cançó que parla sobre això, no? Sobre el moviment cíclic, no? De la vida, de que les coses comencen i s'acaben i que no passa res perquè sempre torna a girar la roda. I és molt xula. T'agrada el cap de quatre vegades que l'escoltes perquè el xic desafina una mica, però no passa res.
4: Anem a comprovar-ho, a veure si desafina. Escoltem-la.
5: Sortint descalça d'una casa que ja no és teva, portes una camisa

0: Bé, abans hem dit que la Laia, com el seu el personatge d'aquí baix, és de Barcelona, diguéssim que les parts narrades del llibre estan escrites en dialecte central, que en els diàlegs potser sí que es veia aquest dialecte abrenc, però en les parts narrades també hi hem detectat unes quantes paraules que pel lector que no és de per aquí baix segurament doncs, també són molt curioses. Llavors, jo me les anava apuntant perquè les buscava i dic, hosti, què és això? Perquè a mi no em sona. Que no vol dir que no siguin normatives, potser ho són, però no són d'ús habitual, almenys per allà on vivim nosaltres.
1: Pot ser que no ho siguin, també.
2: El Baix Llobregat?
0: El Baix Llobregat segur que no. Llavors jo vaig pensar que podia ser bastant graciós si us deia algunes de les que l'havia apuntat i que em digueu què és això.
1: Vale.
0: Si, sabeu la traducció al central, el podeu dir, o si no, expliqueu el que és.
1: Segur que explicant el que és, ja està.
0: Clar, alguna podria requerir una explicació bastant llarga. Però bé. Llavors, per exemple, què és un coc de maçana?
2: Oh, està boníssim, això és sucre. És sucre amb vena.
1: Claro, un coc... Ah, és que no ho dieu, vosaltres, coc. És un brioix. No, és com l'obrió esponjoset,
2: sí.
1: I la maçana és la poma.
0: Aquesta més o menys jo la sabia perquè tenia una companya de feina que era del Delta també i ens portava cocs i ho sabia, però clar, nosaltres tenim coques que tampoc és el mateix.
1: No, és són diferents, cosa. Sí.
0: És un pa de pessic de poma.
2: Sí, però, clar, sí, però no, sí, però és que tampoc, no.
0: Ja sabia jo que seria complicat.
2: Clar, és sucre, és que és sucre, perquè és com una massa, o sigui, un brioix molt finet, molt finet, molt finet.
1: I que és el que duu a vegades, també, vull dir que no està esponjós.
2: Doncs el dover lo fer molt esponjós, i és com...
1: Ma mare és molt dur, el coc de massa.
2: Va, doncs a mi m'agrada més esponjós. Clar, i allò es porta sucre, molt de sucre, i llavors la sucositat de la poma, i de la maçana, perdona, i tu minxes i això és una explosió.
1: Sí,
2: si algun dia vas a córrer una marató, fica't.
0: Ah, fantàstic. A veure si és més fàcil aquesta. Diria l'adjectiu o adverbi, no sabria dir, èrtica, que és el masculí, èrtic, això què vol dir?
2: Hòstia, algo èrtic és
1: algo dur. Sí,
2: algo,
1: com molt recte.
2: Sí, molt recte, molt esparverat. O sigui, quan tu estàs així èrtic, és que clar...
1: És que com és algo dur, o per exemple una roba èrtica és pues, una roba molt dura.
2: Molt dura, que és molt poc manejable.
1: Sí, sí.
0: Li trobes alguna manera de dir-ho que ho sabíem dir?
2: Valtros, no.
0: Estirat.
1: Com rígid.
3: Però m'agrada més la paraula èrtic.
2: La Mercè Rodoreda, als seus llibres, o sigui, això és un punt, utilitza moltes paraules que utilitzem nosaltres.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Èrtic?
2: No, o sigui, o poal. A la seva novel·la he llegit. Però, clar, és que ella va estar 20 anys fora i té un català dels anys 30. I ella escrivia mentre estava a Suïssa, o sigui... Sí, que el català
0: això vol dir que feu servir paraules d'antes.
1: Jo crec que sí, jo crec que les mantenim molt i que a banda mos fan gràcia i les fem servir, sí.
0: Una altra, a veure, garrutxo. Garrutxo, què és
1: garrutxo? Un garrutxo és un...
2: Garrutxo?
1: Garrutxo.
2: Garrutxo, el que et s'apega a la roba.
1: Sí, un garrutxo és com algo, vas pel camp i les herbetes que se't queden.
2: I unes herbetes en punxes.
1: O jo també ho faig servir molt quan tens un pèl molt enredat.
2: Ah, vale, que pareix que sigui garrutxo, sí.
1: Tinc garrutxo.
2: Perquè són com herbes que es van ficant entre les cames, s'apeguen a la...
1: S'apeguen a la roba.
2: I se't queda així com si tinguessis rastes.
1: O sigui, jo no sé si hi ha un fil molt embolicat o alguna cosa, però si és un garrutxo.
2: Sí, és que, claro, aquí hi ha molts garrutxos.
1: Jo el que trobo és que ho fem servir, hi ha paraules molt específiques, però que les fem servir en altres... Perquè un garrutxo, és la d'això que se't queda al pantaló, però després si t'estàs pentinant...
2: I tens molts de garrutxos.
1: I la gent et diu, tinc garrutxos al pèl, és perquè té molts nusos.
2: Sí.
0: Has trobat mil usos per aquest això, no?
2: És tenir un llenguatge tan ric i tan bonic.
0: I aquesta la vaig buscar, perquè em va fer gràcia la paraula. A veure si sabeu la traducció al català central. És escarabitxes.
2: Són bitxos.
0: Bitxos.
1: Sí, en general.
0: Jo m'he trobat que eren paneroles.
2: No,
0: en castellà diuen cucaratxes.
1: Un escarabitxa jo li dic a tot.
2: Sí.
0: A tot.
1: Sí.
0: És un bitxo random.
1: Potser sí que potser s'adequa més a l'escarabat o... Clar, és que panarola nosaltres no ho diem.
2: No.
1: Però...
0: Allà tampoc, eh? Ho dic jo perquè ja sé que és correcte, però no ho diu ningú.
1: Jo dic a tot escarabitxa.
2: Sí, sí.
1: I aquí escarabitxa.
2: Sí, veritat, són bitxos. Són...
1: Sí, en general.
0: Sí, és molt llarg, eh? Per això, per fer-ho servir com a bitxo, que és incorrecte també, però...
2: Però és que
0: no és
1: xulo, no?
0: Sí, és maca. O sigui, és més maca que el que representa.
2: No, i a més és que té, o sigui, té la sonoritat de quan us esclafes. Escarabitxa.
1: Sí, sí.
2: Quan tu fas... a un insecte fa sí. Escarabitxa, té el mateix so.
0: És una onomatopeia.
2: Potser sí que és d'aquí, mira.
0: A veure, barronet, que deu venir de barró.
1: Mira, l'Adriana, la correctora de l'altra, m'hi va dir, no sé què vols dir, i la Gala, que és la traductora del català al castellà, quan ho va traduir també em va dir, no sé què vols dir. Un barronet, potser el dober, com som pobles veïns, ho feu també, però el forn de Xerta, jo no sé si ho fan ara o no, però quan jo era menuda anava a buscar barronets, que eren com, jo suposo que dels sobrans dels barres de pa,
2: fent una barra... Nosaltres li diem barronet.
1: Veus? I a vegades us plena, jo que sé, formatge, sí, o de xocolata, claro, sí, o de algo, i jo suposo, ho menjava jo quan era petita, jo trobo que era, va ta mare comprar el pa i tu et compra un barronet, o tu vas allà i demanes un barronet i és com una barra de pa super primeta i allargada, sí. I t'ho vas menjant tu. Sí, dur.
2: I t'ho donaven, o sigui, nosaltres lo fort del pa mos ho donava, com sí, si sobra mos ho donaven.
1: Eren les sobres.
2: Sí. I lo bo és que de quan ets bebè, o sigui, donen molt als crios, sí. Petits, que els estan començant les a sortir dents. Les dents, perquè ho van humitejant, van calmant-se el dolor i tot això.
0: Això ho feien quan jo era petita, donaven això, sí. Bastonets o no sé què.
2: Nosaltres al dobi sí. Vivim secats.
0: Ara no, diu, no donen res. Almenys per allà dalt no donen res a ningú.
2: Nosaltres i... som molt barats.
0: Què és un croissant, bueno, un croissant, que no ho dic bé, un croissant de brossat.
2: Lo brossat
1: és lo mató.
2: Sí.
0: Mató.
3: Mató.
2: Sí.
0: També ho vaig buscar, era una mena de formatge en lloc
3: que la cosa més bona.
1: Crec que el mató en sucre.
2: Sí, lo brossat és molt dolç, molt més dolç.
1: Sí, que el mató. Deu ser el mató, però en sucre.
0: I xicuelo?
2: Un xiquet petit.
0: Xiquet petit, eh?
2: Sí. Xicuelo.
1: Això està aquí baix?
0: Sí.
1: Xicuelo
0: o xicuelo? Algú li diu a algú
2: altre.
1: Però
2: xicuelo
1: se diu un xic gran, també.
2: Bueno, sí, és com així una mica d'amigable, sí, és una paraula sí. De xic.
0: Jo aquesta la coneixia, però va fer gràcia perquè no la fem servir per allà dalt, però perquè els castellers de per aquí baix se'n diuen, no? Els xicuelos del Delta.
2: Sí, és veritat.
1: Sí, és veritat. Sí, és que xicuelos sí que es diu aquí. Crec que potser es diu a València.
2: Sí, molt, jo crec que és molt més valencià.
1: Aquí el que diem sempre, no diem mai noi o noia, sempre diem xic i xica.
2: Xiquet, sempre. Xiqueta.
1: Sí.
0: I xicuelo és un derivat, no? M'agrada,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, és com simpàtic.
2: No? Sí.
3: Ah. Sí. Bueno. Bé, també com dèiem abans volíem conèixer altres també autors de per aquí Terres de l'Ebre, a banda de la Laia també ha sortit molt la Maria Climena al llarg de la conversa. Quins altres autors ens destacaríeu de per aquí Terres de l'Ebre?
2: A mi m'encanta el Joan Navarro per la imaginació i la força d'imaginació que té ell i aportar als extrems situacions que pareix que siguin imaginables i en un territori com aquí, que també està molt lligat lo Delta en la seua literatura. També tenim a la Cinta Arasa, que fa literatura juvenil i fa literatura d'adults, només té una novel·la però que va funcionar molt bé i també fa literatura infantil. Tenim
1: la Marta Sanz
2: que és d'Alcanar, que ja toca més, és cruïlla, és això. Després és que així que...
1: Després, ara per exemple va guanyar el premi BBVA Talent Jove, crec que es diu, que era el primer any que el feien, sí. La Laura Pallarès, sí. Que és d'Arnes i de Jesús.
2: Vale.
1: I encara no ha sortit la novel·la, crec que surt al gener, però vaig parlar amb ella, la vam entrevistar i crec que serà interessant la novel·la. És jove la Laura, jo no sé exactament quants anys té, però bueno, és molt jove i crec que serà molt interessant. Després també està la Mireia Ibáñez, que és de Santa Bàrbara.
2: Sí, que és poeta.
1: La Mireia és poeta i sempre acabem parlant sempre de narrativa. I la Mireia jo crec que fa una poesia molt... O sigui, a mi m'agrada molt el que fa, tot i que jo no sóc una gran lectora de poesia. Però sí. Crec que la Mireia té una visió molt xula. I sí. Jo tampoc recordo com se diu l'últim
2: recull... Herba Negra, potser lo tinc aquí al darrere.
1: Sí, que ho busque la gent, perquè és bastant genial tot el que fa la Mireia. A banda, ella és filòloga catalana.
2: Està negra amb mala herba.
1: Està negra amb mala herba, de la Mireia Ibáñez.
3: A fonoll, no?
1: I sí. I després també, si algú li agrada la poesia i vol recuperar, està també la Convivència d'Aigües, que és els volums de tota l'obra de Zoraida Burgos, que és una... poetessa d'aquí, de Tortosa.
2: La Mari Jordà, que va ser una de les principals, bueno, que va començar el moviment feminista català en la revista de Sal a Barcelona, sí. I ha posat al Prado, o sigui que, i és d'Amposta. Sí. Sí, aquí les tardes, i tenim també el Sebastià Arbó, que és una mena de Balzac ebrenc, és veritat, o sigui, relata molt el realisme dels anys 30 al Delta de l'Ebre en tota la seva duresa, i és que crec que no mos fa falta, o sigui, nosaltres, o sigui, anem sobrats de tot. Música, o sigui, tenim tot, tenim músics, gastronomia, bona vida, què volem més?
3: Home, així s'entén, eh? Que marxeu un temps però després tothom vulgui tornar.
2: Bueno, tothom no torna, malauradament, però...
3: Molta gent que sí.
2: Molta
3: sí,
2: gent que sí.
3: A la mínima que es pot, no? Que sí. Tu pots muntar o...
2: I crec que ara s'ha de canviar també la etiqueta de que tot el que sigui ebrenc no val. És a dir, nosaltres jo crec que ja som una generació que, que no és perquè sigui ebrenc ja passa tot els segells de qualitat. Però és que avui en dia s'estan fent coses d'una gran qualitat aquí a les Terres de l'Ebre, i que crec que és molt, o sigui, que hem de treure també pit d'això, i que són molt més que mar, terra i agricultura.
0: Bé, ens heu dit un munt d'autors, per tant ja es veu que hi ha producció literària aquí. I de fet hi ha una fira del llibre ebrenc, no?
2: Sí.
0: I això... Ui!
2: No, sí.
0: Ha sigut un sí molt...
2: Sí,
0: sí.
2: No, sí, està molt bé.
0: Quan es fa aquesta
2: fira? Se fa al maig, és el Literàrum, i és una, també és una porta, no, que de portar espectacles literaris a un lloc que és Mora, que és a la Ribera, i on el mercat està copsat de tot, d'il·lustradors, de poetes, de novetats que són de Terres de l'Ebre, i també és un aparador perfecte per veure el que es fa aquí baix.
0: I quina mena d'activitats es fan?
2: Teatre...
1: És que Literàrum ho engloba tot, perquè al final hi ha arts escènics, sempre tot relacionat amb la literatura, música. Arts escèniques, música en viu, se fan també experiències de gastronomia, i el llibre ebrenc, la Fira del Llibre ebrenc, entenc jo, crec, no ho sé, això ho sabràs tu potser més, Júlia, és un espai que forma part del Literàrum tots els dies que el festival està actiu. Llavors hi ha com una rotació tot el rato allà, com d'activitats, presentacions, taules rodones, mil coses, en mil formats, i l'espai del Llibre ebrenc pues, està allà perquè tothom, després d'anar a veure no sé quin acte, pugui passar-se a veure què hi ha allà disponible.
3: Doncs bé, hem fet una immersió lingüística, literària, cultural, reivindicativa per les Terres de l'Ebre, que ens ha encantat. Haurem d'anar acabant, això sí, ja us alliberem, però abans sempre també el que fem és recollir una mica de recomanacions literàries per fer créixer la pila de pendents dels nostres oients.
4: Llibres i punt, directe a la pila.
3: Per fer créixer aquesta pila de pendents, veiem que la Júlia bufa, que potser s'ho ha de pensar una mica, però ens agradaria que ens diguéssiu algun llibre d'aquells que teniu a la pila de pendents, o que us ve molt de gust llegir, que sabeu que sortirà i que doncs, acabarà les vostres lleixes.
1: Jo un que li he demanat a Júlia, encara no li ha arribat.
0: Encara no l'ha portat.
2: No, jo la distribuïa.
1: No, no li ha arribat. No li ha arribat. Ella no té la culpa.
2: Li porto casa,
1: Sí. No, zero queixes per part de Júlia. Bueno, ara també és l'època també.
2: Ara t'arribarà.
0: Si no queixes perquè ens fa fora d'aquí ràpidament, eh?
1: Sí, és una època... És una època complicada, les distribuïdores i tal i qual, ja ho comprenc. Però jo estic pendent de que m'arriben les entranyes del Pau Cosí, que és un llibre que tinc moltes ganes de llegir, perquè vaig llegir La garota entre les dents, que és un recull de relats que va fer potser fa 2 o 3 anys, ara no ho sé, i m'ha agradat molt. I crec que el Pau té una veu que és molt xula, que és molt original, que parla també molt de la seva identitat i del seu context, del lloc d'on ell és, des d'un punt de vista molt interessant, jo crec. I a banda em va fer molt riure, que també és una cosa que costa molt en un llibre i m'agrada molt quan passa. I ara estic pendent de que a Júlia arriba este. I què més? I avui he agafat com molts llibres, he agafat Natalia Ginsburg, també intento com tampoc estressar-me si no fa goig moltes novetats o si hi ha algun llibre del que tothom parla ara, però jo encara ni tinc alguns vull dir, ja hi arribaré, ja tampoc arribaré. No estic pendent de les novetats, evidentment, però també soc com molt de la veritat, venir aquí, aviam què té Júlia també, perquè aquí la llibreria ha, les novetats sempre estan i ella sempre evidentment està al cas de tot, però és veritat que hi ha un fons que està molt bé i que és molt interessant i que allà hi ha llibres que van sortir fa, doncs no sé, 7 anys, però que si ella creu que són interessants, doncs estan a la vista i te'n parla i te'n recomana, i crec que això està molt bé i que és el que hauríem de fer i no anar tots tan a per les novetats i cremar-les en 2 setmanes i després no parlar més d'aquell llibre. Llavors intento com no tornar-me boja tampoc en això.
2: Jo soc molt crítica en això de les novetats perquè hi ha molta basura, o sigui, se'n fa massa llibres, la gent no compra tants llibres, la gent no està en lectura, no ens podem enganyar, és super complicat d'absorbir i jo crec que hi ha més escriptors que lectors i aquí no hi ha un problema, és veritat, o sigui, jo com a llibretena hi ha un problema, i a més a vegades en temporades que mos passa ara i a mi has llegit algo bo? No he trobat res bo. És que és molt, o sigui, a vegades se publica per publicar i és un problema molt greu i crec que no és un debat que s'està tenint i que s'hauria de tindre perquè no tothom ha de publicar un llibre, la gent, no és necessari això, no, el món no necessita el teu llibre,
0: obre una porta això,
2: sí, bastant... jo, la llibretera que diu que el món no necessita el teu llibre, és que no necessita, hi ha coses imprescindibles en aquesta vida i podem prescindir i la gent potser respiraria millor, jo ho crec. Jo ara un dels llibres que tinc, però perquè jo tinc una debilitat per l'editorial Periscopi, la tinc, i ara tinc estic llegint el nou llibre de Patrick Reden Kiffin, que lo tinc aquí damunt, vaig saber com se titula perquè no me'n recordo, es diu El fill de l'oligarca.
0: Això diran que és enveja pura perquè encara no ha sortit i ja l'està llegint.
1: Jo també tinc moltes
2: ganes. Bueno, me l'acabo en 3 dies i te'l passo. I algun llibre així que m'hagué, ostres, que m'hagué, claro, perquè este estiu m'han llegit l'Odissea abans de la pel·lícula, la famosa pel·lícula de Nolan. A mi l'Odissea me va encantar, crec que Ulisses és un imbècil, però bueno, això també és una punt a part. Tinc a la tauleta de nit La Divina Comèdia.
1: Déu-n'hi-do,
2: sí, no, farà 4, però bueno, ara la reprendré, o sigui,
0: per quin cercle vas de l'infern, no?
2: Pel 14è cercle infernal.
0: Estàs a punt d'acabar, ja.
2: I una altra de les novetats que tinc moltes ganes de llegir, crec que és lo nou del llibre de la titubana, bueno, l'escriptora de l'estiu que la meva mare va tindre els ulls, que va ser una recomanació que m'han fet totes les lectores que van vindre aquí, que jo no l'havia llegit mai, i al cap de 2 anys escoltar-les, les vaig escoltar i la veritat és que em va agradar moltíssim i jo crec que bueno, hi ha novetats molt interessants i hi ha llibres que poden passar completament, que tant com arriben a la llibreria se n'aniran, t'ho dic ara que no els penso ni mostrar, però perquè és veritat, o sigui, hi ha un problema molt gran i no, hi ha llibres que a mi em fa vergonya i tot vendre'ls, però el que et demana la gent.
1: Doncs res, això, que la gent que vagi a ser llibreria de confiança pregunti a la llibretera, que els hi farà una bona recomanació.
2: Bueno, jo crec que moltes vegades la gent necessita esta dosi de realitat, de dir, no, este llibre és una basura. I la gent et fa cas, no, mira, jo un altre lo de aquell, com se diu, la vida, com se diu, aquell que va ser tan famós, la vida...
0: Dóna més pistes, home.
2: Sí, home, que ara ho publica...
1: Tan poca vida.
2: Tan poca vida, sí, que tan poca espenta. Vaya basòfia del llibre. Jo vaig fer el favor dels lectors de llegir-me les 1000 pàgines del llibre. Ho vaig trobar horrible, horrorós, no s'agafaven pinces, i he estalviat molta gent. El temps de molta gent que
0: el
2: temps
0: és molt important.
1: Que estava tot arreu, este llibre.
2: Sí, sí, sí, que al final hi ha vegades que no féssiu cas, és el que diuen molta gent. O sigui, quan un llibre sona massa...
0: La Laia va llegir també M'estalvia del patiment a mi.
1: Exacte. Sí, jo el vaig començar també. Jo el vaig començar també i vaig dir, bueno, crec que no és com...
2: Sí, clar, és que els llibres són, jo sempre dic, els llibres són com els melons, hasta que no els obres no saps el que hi ha dins, i per això està la llibretera de confiança, per a que ella se l'obrirà, menjarà el primer mosset i s'enverinarà si fa falta. Però
0: bon símil,
1: vocació de servei, sí. I tu, Sergi, què tens a pila?
0: Jo en diré un, però estic espantat, perquè clar, és una novetat. I
2: a veure.
0: No és novetat.
1: El Rodin Kiff també és una novetat.
0: Sí, sí. Aquest sí. Mira, jo tinc apuntat el Sense ni cinc per París i Londres, de George Orwell, que publica ara Cap de Brot, amb traducció de Marc Rubió. I, bueno, autor de 1984, de La rebel·lió dels animals i d'Homenatge a Catalunya. I és d'aquests llibres que feia ell, no?, que eren crònica de... una experiència personal seva, però bueno, que és un senyor interessant, que tenia una vida interessant, i bueno, això d'anar sense ni cinc per París i Londres, doncs trobo bastant interessant.
1: Molt bé, i jo sempre acabo triant un que tingui una mica de relació amb el que hem parlat al llarg de l'episodi, i mira, jo he llegit a Maria Climent, a casa teníem un himne, jo vaig començar pel final, a més amb un club de lectura on va venir la Maria Climent al meu antic lloc de feina, que va ser molt guai, i jo no he llegit Gina, així que crec que el tinc molt pendent, i a més no és una novetat, a més tirem de fons.
0: Però et diré una cosa, que ara publica llibre Maria Climent, que això no sé si ho sabies.
2: Sí, l'octubre.
1: Però bé, comencem pels orígens, sí, no sé. Sí. Així que de fons.
2: L'octubre ve prenyat de literatura brinca, també sí? Tenim sí? Lo nou del John
1: Roca, també. Navarro.
2: Sí. I este llibre jo també el recomano molt, i sobretot a la gent que li agrada l'ambient de Stephen King, l'ambient més fosc, tot el Delta, i està molt bé.
1: Escolta, doncs sí, que més llibres a la pila. Doncs ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Júlia i Laia, per haver volgut xerrar una estoneta amb nosaltres. També moltes gràcies per haver-nos descobert moltes més coses de les que ens pensaríem que prendríem avui. La veritat és que ha estat un episodi xulíssim.
2: Ara quan s'apaguin els micros us donem els llocs secrets que podem anar a visitar.
1: I no ho posarem més. Doncs això, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies també a tots els que ens escolteu des de l'altra banda, i fins al pròxim programa.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Bona tarda, amics i amigues del Road Music. Què tal? Com esteu? Espero que hagueu passat un molt bon estiu, ple de carretera, ple de música i d'emocions especials. Nosaltres seguim a la carretera una temporada més des de l'estació radiofònica del 89.4 de la FM, des de Ràdio Sant Boi. Enguany, tots els diumenges, de les 10 a les 11 de la nit i en reposició, per si no heu tingut prou música de carretera, els diumenges de 7 a 8 de la tarda. Arrenquem avui, per acabar aquest setembre ple de pluges, amb Little Richard i aquest Midnight Special.

Escoltàvem Little Richard amb aquest Midnight Special i anem amb aquest col·lectiu Up, Bustle and Out del segell Ninja Tune amb Coca

0: músic, música de carretera, quilòmetres de cançons.
1: Anem ara a Jamaica amb el senyor Harry Belafonte i aquest Jamaica Farewell.
2: Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top.

Aquest estiu, al setembre, crec que va ser a principis de setembre, vam anar a Madrid a veure els senyors Black Keys en directe, i us he de reconèixer que jo, que sóc un gran fan i aferrim escoltador de tot el seu treball, doncs em van decebre bastant. La banda molt bona, però el que era la secció rítmica, més concretament el bateria, bueno, doncs amb una desídia i una patxorra i una manera de tocar bastant a sota, que, bueno, que no aportava gran cosa. Per

si seguim amb rock and roll i rhythm and blues, aquí tenim el gran triumvirato, un tema enregistrat per Muddy Waters, Howlin' Wolf and Bo Diddley. És un medley del Oh Baby i Wreckin' Love.

Amics, amigues, anem acabant amb el senyor Kenny Burrell, Stanley Turrentine, Major Holy, Bill English i el, molt tímidament aquí, Ray Barreto, amb aquest Chitlins con Carni.

Amics, amigues, això ha estat tot per avui. Marxem amb aquest tema de Vance Joy, Riptide. Ens veiem a la carretera i si ens saludem, si ens guinyem a l'ull, a part podem fer allò de uepa, bona ruta.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: se li posa la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
1: Veniu amb la bandera de Gelban?
0: Digues, Maria, oi?
2: Creu com una de Gelban?
3: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
4: Hi ha un no, no, ni no.
5: Sí,

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Tinc poques ganes de treballar.
2: Ah, és que tinc molta feina.
3: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
3: A mi això també m'ha passat.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
5: Som pura cafeïna.

0: escoltes ICAT.
1: Yeah, poc i oli. Com ho fèiem abans? Ho saps? Okay.